0: Ciril Moren va començar molt jove als escenaris. Inicialment ho va fer com a guitarrista i després com a compositor musical en pel·lícules per a la televisió. Posteriorment es va donar a conèixer com a compositor per a bandes sonores de pel·lícules com Samsara, El Valle de las Flores, La novia síria, Ayurveda, El arte de ser, entre d'altres. La veritat és que fins avui Ciril Moren ha composat la música d'una seixantena de pel·lícules i una desena d'àlbums, sempre barrejant estils i formats ben diferents. I ara, pels amants del cinema, us faré 5 cèntims de l'argument d'aquest film, Samsara, que promet ser molt interessant. Després de més de 3 anys de reclusió voluntària en una ermita perduda de Ladakh, a l'Himàlaia, Tiunasi, un monjo budista, torna al monestir on havia viscut des dels 5 anys. Allà descobreix Pema, una vella jove de la qual s'enamora, cosa que el porta a qüestionar-se els valors de la seva vida monacal al monestir o bé satisfer els seus desitjos. Bueno, i després d'aquests comentaris musicals, retornarem amb la nostra entrevista d'avui parlant de la medicina tradicional xinesa i els 5 elements amb en Carles Navarro. Carles, ens pots recordar quins són els principis bàsics de la medicina tradicional xinesa?
1: I tant. A veure, principalment, podrien haver-hi més, però jo, com a bàsics, posaria 4. Una, que és el qi, que és l'energia que circula per dintre del cos. Després està el concepte del yin i el yang, que són forces oposades, però complementàries. Està també del que estem parlant aquí, que és la teoria dels 5 elements, que vindria a ser una mica la funcionalitat la mateixa que el yin i el yang. No poden haver-hi accessos o faltes de l'element. I per últim, però no per això menys important, els meridians, que són els canals energètics del que tenim en el cos.
0: I això del yin i el yang, que és més o menys el que més gent coneix, ens podries ampliar una mica això de què és el yin i el yang? Abans has dit que un no pot viure sense l'altre. Què ens podries ampliar d'això?
1: Bueno, principalment, és veritat, un no pot existir sense l'altre perquè, si no, és quan comencen a sortir tots els problemes. Podríem associar que el yin, que és la part positiva, part alegre, part, si ho apliquem en el cos, de no dolor en el cos, i el yang, que és la part negativa, tristor, dolors, possibles patologies, i també podríem associar el yin a l'alegria, a la felicitat, i el yang al contrari, sí. La tristesa, però sempre ha d'haver-hi un equilibri. O sigui, una persona pot estar, per exemple, bé, però no està

0: al 100% bé. Mai estaràs al 100% bé. Sempre hi haurà una part, encara que no la vegis, una part que pot ser emocional, una part, o a nivell de patologia, o qualsevol cosa, que farà que... o preocupacions, simplement, que dirà no estic de tot bé. I això es basa principalment en la teoria del yin yang yang.
1: Quina relació tenen la medicina tradicional xinesa amb les estacions de l'any?
0: Bueno, la medicina tradicional xinesa i sobretot la teoria dels cinc elements es relaciona bastant. O sigui, la medicina tradicional xinesa és una filosofia de vida. Llavors, ells associen que cada estació de l'any està associat a un element, o en aquest cas podria ser yin i yang també. Per exemple, l'estiu està associat amb l'element del foc. L'hivern està associat amb l'element de l'aigua. Llavors, com que és una filosofia de vida, ells tot ho assimilen, que tot ha d'haver... O sigui, és que és un món bastant complet, i per dir-ho d'una manera, tot, qualsevol cosa, no només el cos humà, està associat amb aquesta filosofia de vida.
1: Per què el foc causa alegria i el metall tristesa?
0: Això s'associa principalment perquè el foc dona vitalitat. Llavors, també a l'estar relacionat amb l'òrgan, que és el cor principalment, per això es diu que el foc causa alegria. El metall està més centrat en problemes que s'han de deixar anar, emocions estancades, i realment els seus òrgans relacionats amb el metall són els pulmons i l'intestí gros, que significa expulsar. Forma part, això és que és un món, és una filosofia tot de la medicina xinesa. Jo, si em preguntes a mi per què el foc està relacionat amb l'alegria, diria que per la relació que té amb els òrgans. Sempre hem cregut que el cor és signe d'alegria. Estar bé de salut del cor és vitalitat, és vida.
2: Sí, exactament, eh? Yeah. Vull dir, també hi ha com aquí un lligam que sembla lògic, però, esclar, des d'un punt de vista d'un metge, ell veu més o té una percepció diferent del cos que nosaltres tenim, perquè la desconeixem. Llavors, també hi ha energies, com ara aquesta tan important, que és el chi, que és un concepte clau, però difícil de definir. Aleshores, jo sé que és una energia que circula pel nostre cos, una miqueta com ens la podries explicar en els ignorants?
0: Bueno, jo crec que més o menys hem de basar-nos en que tot, o sigui, qualsevol cosa que fem és a través d'energia. O sigui, moure'ns, respirar, produeix energia. Per tant, a part de la definició que tu has dit de que és l'energia que transmet el cos...
2: Que circula.
0: Per al cos... Pues, jo crec que aquesta definició ja és una definició bastant bona, i per no complicar les coses jo la deixaria
2: tal qual.
0: Sí.
2: Saps què passa? Que amb això sembla que sigui com molt abstracte, no? Jo a vegades també a la consulta em trobo de que com tinc que definir una emoció, com tinc que definir l'energia física o l'energia mental, quan es parla tantes i tantes vegades d'energia, no? Al final fas un lío. Però bé, ho hem d'explicar d'una manera que s'entengui, pel fet de que, a veure, energia és quan nosaltres movem els braços, les mans, el dit, perquè això algú ho mou, no? És una manera fàcil d'entendre, no? O el que sentim, o de la manera que parlem. Però, esclar, saber-ho explicar i transmetre a una persona que és una miqueta ignorant d'aquest tema, a vegades costa. Però a mi m'agraden les coses simples, senzilles, fàcils d'entendre i de digerir. Mira, ara sí que voldríem entrar, a no ser que el Miguel i el Iago vulguin intervenir, és parlar de la teoria dels cinc elements, una miqueta, que ja n'hem parlat, hem anat introduint, però aquest és el punt fort d'avui, el plat d'avui, no? Una miqueta, en què consisteix aquesta teoria, a veure, a través d'aquesta filosofia tan bonica de la medicina xinesa? Com ens ho explicaries?
0: Doncs principalment és La teoria dels cinc elements és entendre les relacions i els possibles desequilibris de l'organisme que es puguin provocar per tal d'intentar recuperar l'harmonia i l'equilibri del cos. És a dir, com ja he dit, si tu, per exemple, tens un dèficit o un excés d'un dels elements, que tots els elements estan intercomunicats, per exemple, la fusta el que fa és alimentar el foc.
2: Sí, correcte.
0: Pots tindre un dèficit. Si tu fas una foguera, realment, si tu li tires poca fusta, no cremarà.
2: No casa. Cremarà.
0: Si li tires molta, faràs una fogata de l'hòstia.
2: Sí.
0: Això, aplicat en el cos, pot provocar problemes com podrien ser patologies. I això és el que s'ha de buscar i veure si hi ha un dèficit, si hi ha un excés. En poques paraules, és anar a la causa del problema.
2: A la causa del problema.
0: I això és... no sempre és fàcil.
2: No, no has de tenir, com ara dèiem, en Poirot, aquí al teu costat, un detectiu de causes i tractaments, no?, que fèiem la broma, sempre ens agrada introduir el programa doncs, amb temes d'aquests. I, a veure, recordem el foc, la terra, el metall, l'aigua i la fusta. Mm-hmm. Companys, voleu intervenir?
1: Sí.
2: Digues.
1: Com podem integrar els cinc elements en el nostre dia a dia a la manera de fer?
0: Bueno, principalment, si tu, a nivell de salut, m'estàs parlant...
1: Sí.
0: Si tu, més o menys, tens una bona alimentació, fas un bon esport, descanses bé... no treballes en excés, cosa que avui en dia això ja
1: és complicat.
0: Doncs en principi són elements principals per no tindre cap problema. O sigui, quin és el problema? Que qualsevol d'aquestes coses no es compleixen totes, ja sigui que les persones no fan esport, ja sigui que les persones no tenen una bona salut, sigui que treballen molt, sigui que no descansen, algú tenen. Per tant, i ojalà totes les persones tinguéssim bé això i, per tant, estaríem en equilibri. Però no hi ha ningú que ho tingui.
1: Creus que en tenim algunes d'abusives i altres que les tenim més marmades, que les fem utilitzar menys inconscientment?
0: Segur que sí. Però no... dir això seria generalitzar molt a totes les persones. Jo crec que, per regla general... i el que més s'utilitza són dos. És el foc, que implica l'alegria, i després hauríem, el que també fa preocupa més per altra part a la gent, és l'aigua, la tristesa. Per tant, podríem dir que les persones principalment o estem molt alegres o estem tristes per situacions de la vida que ens solen passar, però és bastant generalitzar, eh?
3: Carles, jo quan penso en la medicina xinesa i tal, sempre penso en la acupuntura. És la principal eina que vosaltres utilitzeu? O hi ha altres maneres de cuidar el chi aquest o el qi? No sé com...
0: L'acupuntura és una eina que s'utilitza molt en medicina xina i potser és la més coneguda i potser és la que més es fa servir, és veritat. Però no és l'única. O sigui, hi ha tècniques com... ja no només l'aplicació d'acupuntura que podria ser a través d'agulles, sinó que hi ha tècniques també més fàcils que vindria a ser la digitopuntura, que, per exemple, ja no és clavar una agulla directament, és fer-ho amb els dits. Mm-hmm. Pots fer servir moxibustió, pots fer servir ventoses, bandatges o, inclús, també... podríem aplicar la medicina xinesa en alimentació.
3: Uh-huh. I és veritat que us fixeu molt en la llengua i el pols? O és un... No sé, a mi m'han dit, sobretot, et fixen en la llengua i en el pols. O sigui, tu veus la llengua d'una persona i ja pots saber com està o com té el qui aquest o... Estic parlant per parlar, perquè no conec la filosofia.
0: Tu realment veus la llengua...
2: Sí, continuem.
0: Tu realment veus la llengua d'una persona o, i Això ja és medicina, inclús medicina convencional. La llengua és un òrgan que pot donar molta informació. És a dir, si per exemple, de la punta de la llengua, és un exemple una mica... Però això és un exemple perquè ens entenguem, perquè sí que pot donar molta informació. Si tu veus la punta de la llengua que està una mica vermella, en medicina xina significa que aquella persona ja té un estat d'alegria.
1: Vale.
0: Si per lo contrari la llengua té una capa blanca, a part d'indicar que, clar, és que això és complicat de mirar, però s'hauria de veure que no hi haguessin problemes digestius, que no hi hagués un problema més de fons, un problema potser mèdic, però sí que pot indicar molta informació en quant al pols. El pols igual, o sigui, no és el mateix un pols que... Però no és ben bé... no només indica com està el cor, sinó també pot indicar com estàs anímicament, i no són les típiques pulsacions... O sigui, quan es medeix el pols en medicina xinesa, no és simplement medir el pols com pot medir un metge de medicina convencional. Sí. Es busquen altres causes, també. Es busca també, sobretot, veure com tens el deuè part craneal, que és el nervi vago.
1: Uh-huh.
0: I a partir d'aquí es pot veure com està la persona, com té l'equilibri, com... Sí.
2: Uh-huh. Molt bé, jo abans de posar un altre espai musical et volia fer un comentari. Has parlat del foc, que és l'alegria, no?, que representa l'energia ascendent, la calor, la llum, la transformació ràpida, i l'alegria, no?, el foc. Llavors has parlat de la tristesa. Quin altre element seria la tristesa? Ho dic perquè ho vull lligar d'una altra manera, és que ara no me'n recordo. La tristesa?
0: La tristesa seria... O l'aigua, també la podem associar.
2: L'aigua.
0: Sí.
2: L'aigua, val. Aleshores, saps què passa? Que estava pensant, m'has fet connectar...
0: O incrustant amb el metall.
2: Amb el metall. Val, el metall representa l'estructura, l'ordre... Tinc apunts i per això us ho comento, a l'especialista és el Carles. I aleshores, doncs, a veure, quan nosaltres parlem de desequilibri entre alegria i tristesa en psicologia, llavors podem parlar, si està molt accentuat, de bipolaritat. És a dir, podem parlar d'un trastorn bipolar, quan la persona se sent molt eufòrica, molt descompensada, molt alegre, actua d'una manera, i la persona trista, doncs, bueno, podem pensar doncs, en una depressió, un estat en què no hi ha energia, que l'energia chi no funciona. Bé, llavors, és clar, segons l'estil de medicina, segons la branca de la psicologia, es pot dir d'una manera o d'una altra, o de la psiquiatria, no? O sigui, jo preguntaria si, clar, vosaltres també heu de conèixer el món de les psicopatologies o de les patologies, no?
0: Doncs per anar bé s'hauria de conèixer bastant. L'únic que, clar, els coneixements que jo pugui arribar a tindre amb problemes de patologia a nivell psicològic, no és el nivell que tinguis tu.
2: No, perquè nosaltres n'hem fet 2 anys, eh? Ja t'ho dic. Vull dir, psicopatologia 1 i 2. Però era perquè, és clar, justament al parlar d'aquests elements, alegria, tristesa, doncs nosaltres també el fem servir molt, no? Llavors tu faràs servir unes eines i poder nosaltres en farem servir unes altres. És l'únic, que volia comentar.
0: I les dues crec que són necessàries i complementàries.
2: Sí, o sigui, sí, sí.
0: La part emocional va molt, no em cansaré de dir-ho, va molt lligada amb la part física, moltíssim.
2: Clar que sí. Doncs mira, doncs també nosaltres t'hem preparat un segon tema musical, esperem que t'encanti, i així descansem una miqueta de patologies, de chi, d'acupuntura, que és superinteressant, i després hi tornem, Vull dir, fem un petit descans. Endavant, Joan.
4: Doncs vinga, tot seguit ens desplaçarem fins a Sant Joan de les Abadeses, Girona, per escoltar la música de Charango, amb un tema de l'any 2017, publicat al seu àlbum El cor de la terra, i que s'anomena Una lluna a l'aigua. Som-hi, escoltem-lo.

0: Acabem d'escoltar una lluna a l'aigua. I aquest l'aigua justament és un dels elements de la medicina xinesa. Mira, ho hem lligat, però després en parlarem de l'aigua. Un tema preciós de Charango que neix d'una forma particular, neix amb el foc de l'estiu i parla del desig, de l'atracció, de la música i de la vida. I com heu pogut comprovar, amb aquest tema la música d'aquest grup és festiva, alegre, amb gran capacitat de comunicar i d'emocionar. Charango té un estil propi, ja que fusionen la música caribenya, llatina i mediterrània, el que fa és que juntament amb l'energia que despleguen connectin immediatament amb el públic, amb la gent que els escolta i que els segueix. Doncs després d'aquest parèntesis musical tornarem amb en Carles Navarro per continuar parlant i aprenent de la medicina xinesa. Endavant, Miguel.
1: Carles, parlem de la Terra ara. Quin moviment energètic representa la Terra en el cos?
2: Bueno, principalment la Terra en el cos és transformació i està molt lligada amb el procés de nutrició, és a dir, digestió dels aliments. I el que fa és, el procés de digestió és, bueno, la digestió, evidentment, i transformar-los en energia.
1: Vale, o sigui que els òrgans que representa l'element terra, què serien? L'aparato digestiu?
2: L'aparato digestiu, l'estómac, sobretot l'intestí, serien els principals.
1: Vale. I en quant al metall, què representaria el metall com a moviment energètic al cos?
2: El metall representa l'energia de la recollida, un ordre, organització i, sobretot, la capacitat de deixar anar els problemes, és a dir, expulsar. Per tant, ha d'estar molt lligat amb problemes ja més, per dir-ho d'una manera, tristos. Vale. I els òrgans que ja tenen la funció principal són els pulmons i l'intestí gros.
1: Vale. I l'aigua?
2: L'aigua és la conserva la capacitat de l'energia i l'adaptació. Està relacionada sobretot amb el creixement i amb el desenvolupament i la reproducció.
0: Molt bé. Bé, ara ens queda la fusta, que abans n'hem parlat, relacionant-ho amb el foc i també l'aigua, perquè l'aigua doncs pot apagar el foc i també pot apagar la fusta cremada. Una miqueta quina funció o quines qualitats té la fusta i què simbolitza?
2: Pues el que simbolitza principalment és que permet avançar. Com tu mateix has dit, si no tens aquest element principalment en el foc, pues no pots avançar.
0: No.
2: I per tant, això significa que permet créixer i desenvolupar-se com a ésser humà.
0: La fusta. L'element fusta amb els seus òrgans que estan lligats, no?
2: Sí.
0: En aquest cas, quins serien aquí?
2: En aquest cas seria, per exemple, bastant el fetge.
0: El fetge.
2: I la vesícula biliar.
0: La vesícula, perquè també està per allà rondant.
2: Sí.
0: Segurament, no? Molt bé, ja tenim aquí òrgans, emocions. Esclar, parlar del fetge, jo, que he fet un tastet d'emocions i òrgans, sé que és, però tu rectifica més, la ràbia, l'enuig, va per aquí, la moguda, ràbia, enuig, frustració, la fusta. Diríem que va per aquí, perquè si parles del fetge, jo sé que per excel·lència una persona que transmet molta ràbia, que té mal caràcter i tot, el fetge l'hem de mirar.
2: Sí, en medicina xinesa la ràbia està lligada amb problemes de fetge i de vesícula biliar. Sí,
0: vesícula biliar. Mira, que el Iago et va fer una altra pregunta ja fa estona.
3: Mira, què li diries tu a un jovent que es vol engrescar en aquesta matèria? És una matèria que no és... molta gent desconeix. Com engrescaries un jovent?
2: Jo principalment els diria que... la gent que realment vulgui aprendre i vulgui aprendre no només la visió que potser et pot donar la medicina convencional, sobretot que miris i sobretot que busquis. Jo principalment aquelles respostes que potser vols obtindre que no has obtingut, que no significa que les obtindràs, potser Però és una filosofia de vida, és coneixement, i al cap i a la fi, avui en dia crec que el coneixement ens fa falta molt, i crec que s'han de tindre visions de tot tipus, no només la visió que considera tothom important, sinó és important contrastar informació i contrastar, sobretot, bueno, la informació. Per tant, a mi m'agradaria... Jo sóc una persona que no només em quedo amb una idea, sinó que m'agrada informar-me una miqueta de totes les idees, i a partir d'aquí pots arribar a dir quina prefereixes.
3: I tu, com a Carles, el teu primer contacte, quan va ser i per què?
2: El meu primer contacte...
3: Amb la medicina tradicional, amb tot aquest món, quan va ser i per què?
2: Pues en el meu cas en concret va ser després de fer l'osteopatia. I el per què, jo crec que per aprendre més coses, perquè crec que sí que és veritat que l'osteopatia té moltes coses, però a vegades hi havia situacions en les que no trobava resposta, i per aprendre més coneixements, que és el que t'he dit, que, per exemple, l'osteopatia et diria no, queda't aquí només i no. Per això també seria una manera d'incitar el jovent a dir no, aprèn més coses, ja sigui el que sigui. I a partir d'aquí, valora el que més t'agrada, o combina-ho, o contrarresta-ho.
0: Molt bé, hem d'anar tancant aquest primer bloc, perquè en tenim dos més, com ja sabeu, amics i amigues. Tenim la nostra recomanació setmanal i el conte. És un conte que encara no hem llegit i que vol ser llegit. Per acabar, amb aquest bloc de l'entrevista, si hi ha algun radioient que estigui interessat en el contingut del nostre programa i o que vulgui demanar-te una cita, com ho hem de fer, on et podem trobar?
2: Bueno, on te'n podeu trobar? En el Facebook de CNC Salut. Allà, realment, hi ha tots... De fet, avui en dia tot funciona per xarxes socials, per tant, seria...
0: Aquesta és una via.
2: Aquesta seria una via. I llavors, per telèfon, també...
0: Si ho vols dir, tu mateix.
2: Sí, no tinc cap problema.
0: Doncs vinga, va, jo també me l'apunto.
2: Vinga.
0: Digue-me'l.
2: 613...
0: 613...
2: 54...
0: Sí...
2: 47...
0: Sí...
2: 15...
0: Vale, 6-3-5-4-4-7-1-5. Doncs bé, ja ho sabeu, amics i amigues. Algun dubte, alguna cita, doncs, perquè us faci un repàs en el cos físic. I també ell, Vera, té coneixements de medicina xinesa, d'acupuntura. La veritat és que jo el conec personalment en aquest àmbit, i fa i combina molt bé l'osteopatia amb l'acupuntura i amb altres coneixements que té. O sigui que... Vull dir, per l'edat que té, biològica, per mi és una persona molt completa. No la direm, l'edat. No, és un secret.
2: No, és un secret.
0: És un secret, eh? Doncs res, doncs vinga, ara canviarem, doncs, de capítol i ens anirem a la nostra recomanació setmanal.
4: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
5: Doncs aquesta setmana us recomanem un llibre molt interessant relacionat amb la medicina xinesa, que et porta per títol Entre el cielo y la tierra, guia de medicina xina a los cinco elementos. Els seus autors, Efren Cognol i Harriet Bainfield. I Cognol és fisioterapeuta, va establir el pla d'estudis d'acupuntura per la Facultat d'Acupuntura de San Francisco l'any 1980, és membre del cos docent de la Facultat Nord-Americana de Medicina Tradicional Xinesa i ha impartit classes a la Universitat Estatal de San Francisco. Harriet és fundadora i codirectora de la Chinese Medicine Works, una clínica de San Francisco que ofereix acupuntura, medicina herbal i consell nutricional, publicat l'any 2025 per l'editorial Gaia Ediciones, escrita en llengua castellana i té 512 planes. Josep, explica'ns una mica de què va.
0: 512 planes, estava rient perquè dic Déu-n'hi-do, però bé, deu estar molt complet, és com una petita enciclopèdia. Però bé, ara ja us parlaré una miqueta del contingut. La promesa i el misteri de la medicina xinesa han intrigat i fascinat els occidentals en aquesta obra, Harriet i Efrem. És que em costa de pronunciar aquests noms. Cornwall, dos dels més destacats educadors i senadors nord-americans especialitzats en aquesta disciplina, desglosen detalladament aquest enfocament coneixement sobre la cura de la salut i expliquen el que hi ha al darrere de la medicina xinesa, el seu funcionament i el que és capaç d'aconseguir, combinant tradicions orientals i sensibilitat occidental entre el cel i la terra, aborda les tres àrees essencials de la medicina xinesa: teoria, tipus i teràpia, en una guia completa i assequible que revela l'essència d'aquest antic sistema mèdic mil·lenari. Déu-n'hi-do, no, Carles?
2: Déu-n'hi-do, però també et dic una cosa. Has fet un comentari interessant.
0: Quin?
2: Has fet que has dit que 512 pàgines són moltes. Et dic que per entendre la medicina xinesa...
0: Són poques.
2: Per començar està molt bé, per començar està molt bé.
0: Segur que ha de ser molt amè, eh? Perquè els que sou forofos d'aquest tipus i especialitat mèdica, vull dir, això, eh? Ho devoreu en setmanes, en poques setmanes. Mira, a mi hi ha una cosa que m'agrada molt, i us la vull recordar, amics i amigues. És el I Ching, el llibre de les mutacions. Poc en sé, però fixeu-s'hi amb la definició de l'I Ching. Diu així: observeu el cel per preveure el canvi. Observeu la humanitat per entendre el món. I es parteix de la idea de que tot forma part de la natura. La medicina tradicional xinesa pot preveure canvis en la salut? Tu què en penses? Els pot preveure quan tens un pacient allà estirat a la camilla o assentat, doncs, en el teu despatx, et comença a parlar de que té, doncs, una dolència, jo que sé, hem parlat del fetge, podem parlar del pàncreas, podem parlar de les lumbars, etc. Pot preveure algun canvi si li fas un bon estudi? Per la teva experiència, eh?
2: Es podria arribar a preveure, però més que res, jo, veus, aquí sí que et diria, jo et podria arribar a aconsellar, jo si veiés alguna cosa molt, molt dolent.
0: Clar, clar. Dius, home, això és una... està cantat que passarà això. Se li ha de dir al pacient o no?
2: T'aconsellaria anar al metge, principalment.
0: Ah, exactament, anem al metge. Anem al metge a veure què diu, que et facin proves analítiques de sang, electros o el que faci falta.
2: Sí.
0: Molt bé, sempre tens en compte tu el metge, no?
2: Jo és que sempre ho he dit i sempre ho diré, i considero que la medicina alopàtica i la convencional no haurien d'estar barallades. De fet, a mi m'agrada fer moltes col·laboracions amb diversos professionals.
0: Clar que sí, clar que sí.
2: I crec que no han d'estar barallades si
0: no... No, renyits, no. No, el que passa que el professional també ha de congeniar amb aquest tipus de disciplina i filosofia, perquè n'hi ha que són tancats, eh? Ja que... Tant d'un estil com d'un altre. Però, bueno, aquí no hi entrarem, ja depèn de cadascú. El Iago, per anar tancant, et vol fer alguna pregunteta més, oi?
3: Tu, què estàs veient a la medicina d'avui, vale? amb respecte de quan vas començar, de la medicina xinesa d'avui a la medicina xinesa de quan tu vas començar, què veus que ha canviat? Tant per millor com per pitjor?
2: Principalment que, i això ho podríem associar a altres problemes també, cada cop hi ha més gent que recorreix més al món de la medicina xinesa. Per què? Perquè la sanitat pública ara mateix funciona com funciona. Aquesta seria la part negativa que jo veig. I en quan ha evolucionat? Crec que cada cop hi ha persones, per raons com les que he mencionat, que la sanitat no és que no funcioni, sinó simplement que ara mateix diguem que no va del tot bé, cada cop recorre més a la medicina tradicional.
3: Creus que la IA pot ser un problema en aquest aspecte?
2: No. No, jo considero que podria arribar inclús a ser una ajuda. Evidentment, no pots substituir, però en medicina tampoc. O sigui, en medicina convencional tampoc s'hauria d'abusar de lo que és l'IA. De fet, crec que són dues coses que no s'hauria de fer servir quasi IA, sinó perquè cada persona és un món i cada persona pot presentar...
0: I a més també està fallant, eh? Moltes vegades amb diagnòstics i amb símptomes. Ho estic comprovant amb el que a mi em respecta. Bé, ens estan indicant que ens queden 5 minutets, els hem d'aprofitar pel racó del conte. Endavant, Joan.
4: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: el cop de totxo. En Miquel, anant al seu nou Jaguar a molta velocitat, ja que feia una mica de tard a la feina, el seu Jaguar vermell i brillant era una de les seves més preuades possessions. De sobte, un totxo s'estavellava contra la porta posterior del vehicle. En Miquel va frenar el cotxe i va fer marxa enrere fins al lloc d'on havia sortit el totxo. Va baixar del cotxe i va veure un nen a la vorera. El va agafar i li va sacsejar tot cridant-li: «Què dimonis fas? Et costarà car el que li has fet en el meu cotxe. Per què m'has tirat el totxo?» El nen plorant li va contestar: «Ho sento, senyor, però no volia i no sabia què fer. El meu germà ha caigut de la seva cadira de rodes i s'ha fet mal i no puc aixecar-lo jo sol. Ningú vol aturar-se a ajudar-me?»
5: En Miquel va sentir un nus a la gola i va anar a aixecar el jove cap a la seva cadira de rodes. Després va veure que els danys del cotxe eren pocs i que no hi havia cap perill. Mentre el nen empenyia el seu germà amb la cadira de rodes cap a casa seva, en Miquel va caminar lentament cap al seu Jaguar, tot pensatiu. En Miquel no va portar mai el cotxe a reparar. Va deixar la porta com estava perquè li recordés que no havia d'anar per la vida tan de pressa, que algú hagués de tirar-li un totxo per cridar-li la seva atenció. I després d'aquesta experiència d'en Miquel, us puc fer una pregunta? Heu rebut algun cop de totxo últimament? Si és així, ha estat un toc d'atenció? Un accident? Una lliçó per aprendre?
0: Ens queden 2 minuts. A veure, tots els aquí presents, jo la pregunta us la faig a vosaltres i també als nostres amics oients, que se la contestin ells mateixos, que la reflexionin. Heu rebut algun cop de totxo últimament? Si és així, ha estat un toc d'atenció, un accident, una lliçó per aprendre. A veure, comencem per tu.
2: Crec que la resposta és molt òbvia. Crec que tothom en algun moment de la vida ha rebut un
0: bon cop de totxo.
2: Un bon cop de totxo. Lo important és, en aquesta vida, no és... ja saps que rebràs cops. Lo important és sobreviure i enfrontar-los i tirar endavant.
0: Si t'atreveixes, pensa algun exemple en el qual tu t'hagis sentit, doncs, atrapat amb tu mateix. Jo em mullaré una miqueta perquè ja hi estic acostumat aquí a la ràdio, eh? No, però després em parles, si vols. El Miguel, s'ha tingut algun moment en què t'han frenat o que tu t'has equivocat o que has dit o que has fet? Si no, passo la ronda i...
1: Passa la ronda per aquí.
0: No, perquè això d'aquí ja sé que no estava preparat.
1: És molt personal.
0: El Iago, què diu el Iago?
3: A veure, a nivell de cop de totxo, vull dir, avui en dia que som molt impulsius, sempre ens venen cops de totxo, però és... potser no ens en donem compte. A molts sí, A mi m'ha passat, A
0: molts
3: sí.
0: No te'n dones compte. Si tens algun exemple, el dius. Jo, a veure, el cop de totxo és que quan vaig començar la ràdio improvisava molt poc i seguia al peu de la lletra els guions. Ara els tinc, perquè m'agrada fer-los i, en definitiva, el que he millorat doncs és la meva improvisació. És a dir, el meu cop de totxo és intern, el no ser tan rígid amb mi mateix. Ho hem de deixar-ho aquí, us ho deixo perquè us ho penseu, és una bona pregunta, amics i amigues, també us la deixo a vosaltres en l'aire, i ja em diuen que hem de tancar perquè entren de seguida doncs un altre programa i hem de tancar ràpidament. I fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Carles, per els teus coneixements, per les teves aportacions i per acompanyar-nos en aquest programa. Ha estat un plaer.
2: El plaer sempre és meu, vindre aquí.
0: D'acord, i res més, rebeu una cordial salutació dels que us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, en Miguel Ángel Segura, en Carles Navarro i a les vies del so, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que l'amabilitat en les paraules crea confiança, l'amabilitat en el pensament crea profunditat i la bondat de donar crea amor. Fins al proper programa de Temps de Salut. Abraçades i petons.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui, dilluns 7 de setembre de 2026, posem el focus en una sensació que aquests dies compartim molts, la de tornar a posar ordre al nostre dia a dia. Setembre ens convida a recuperar costums, reprendre activitats i tornar a omplir l'agenda després del parèntesi de l'estiu. Però també pot ser un bon moment per plantejar-nos com volem encarar aquest nou curs. Així que avui parlem de la tornada a la rutina.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
1: Després d'uns dies o fins i tot de setmanes de vacances, toca recuperar horaris, obligacions i ritmes que havíem deixat aparcats, però podem passar de les vacances a la feina d'un dia per l'altre sense que ens passi factura? Segons els experts, l'ideal és que la tornada sigui progressiva. Si podem, és recomanable tornar a casa uns dies abans d'incorporar-nos a la feina i començar a recuperar a poc els horaris habituals. Ens ho explica el psicòleg Oriol Lugo.
3: Per retornar també seria ideal que fos algo progressiu. Mm-hmm. Hi ha gent, que conec persones, que tornen a gravar bé d'un vol o de viatge un diumenge i el dius comença a fer. Això és l'últim que haurien de fer. Haurien de plantejar també una reincorporació que fos progressiva, tornar uns dies abans, tornar a casa, a fer una mica de rutina, i llavors ja tornar a la feina.
1: I és que aquest període d'adaptació té una explicació. Durant les vacances trenquem amb bona part de les nostres rutines i obligacions i de cop les hem de recuperar totes. Aquest canvi brusc pot ser una font d'estrès.
3: Quan passem d'un canvi tan brusc, d'una rutina que és de vacances, que no hi ha rutina, potser, a una situació que ja és el més habitual, clar, aquest impàs genera aquest tipus d'estrès. I a més també perquè anticipem. Ja estem pensant en que tornem a la feina, potser ja estem fent aquest tipus d'anticipació que ens genera estrès, ens genera preocupació. Llavors, una forma també que sigui més suau.
4: Molt bé.
1: Però potser la clau no és només com tornem de vacances, sinó també com les distribuïm durant l'any. Concentrar tots els dies a descans en un únic període no sempre és la millor opció. Espallar-los ens permet tenir diferents moments de desconnexió al llarg de l'any.
3: Doncs es parla que a partir de 2-3 setmanes ja comencen a fer un canvi mental.
4: Val.
3: Tot i també que hi ha persones que recomanen que no siguin tampoc vacances molt més llarg d'un mes, perquè llavors el contrast és massa gran. L'ideal seria això, de 2-3 setmanes, i que siguin també especials en el temps, al llarg de l'any. Hi ha gent que a vegades fa un mes de vacances, jo seria partidari que potser en lloc de fer un mes, fessis 2 setmanes, una setmana potser al Nadal, una setmana potser Setmana Santa.
1: I un cop ja estem plenament incorporats a la rutina, tampoc hauríem d'esperar fins a les pròximes vacances per desconnectar. Sempre que sigui possible, podem aprofitar algun pont o allargar algun cap de setmana per tornar a carregar piles.
3: I el truc seria aconseguir de fer cap de setmanes llargs, de 3-4 dies. En 3-4 dies ja la ment comença a relaxar-se. I també important de fer canvis d'entorns. A vegades hi ha gent que diu, jo faig minivacances o descanso al mateix poble. Pot ser que sigui un recurs fàcil, però a vegades també el fet de sortir, encara que sigui al poble del costat, o a una altra ciutat o un altre entorn, això també t'ajuda a que pugui haver-hi aquesta desconnexió.
1: Per tant, per tot plegat, la tornada a la rutina no hauria de ser un interruptor que encenem de cop. Adaptar-nos progressivament, repartir els descansos i reservar petits moments de desconnexió durant l'any ens pot ajudar a fer-la molt més suportable. I seguim parlant d'aquest tema del dia. Tornar a la rutina es pot fer millor si posem una estona d'activitat física, anar al gimnàs, sortir a córrer després a la feina o abans. Tot això ens pot ajudar a tenir un millor retorn al dia a dia laboral i familiar després de les vacances. Així que anem a Arenys de Mar per trobar-hi resposta. Oriol Leo, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. Doncs bé, això que comentes, jo particularment no en tinc la resposta, la intueixo, però això qui ens ho pot explicar i fonamentar és Estela Rojas, del gimnàs Hannes d'aquí d'Arenys de Mar, que la tenim amb nosaltres aquí, la tenim doncs en connexió, la tenim per telèfon. Estela, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Ara que estem tornant a la rutina, ens pot ajudar fer una mica d'esport, d'activitat física?
6: L'esport sempre va bé, vale? Durant tot l'any, sobretot.
4: que és el que ens costa a tots, jo penso. El que sí que jo diria és que no vulguem ara fer tot el que no hem fet en tot l'estiu en una setmana.
5: Això és important.
4: Perquè això és el que veiem més al gimnàs, que ara la gent ve a tope, vinga, una setmana a tope i després ja està.
5: Clar.
4: Lo important és trobar una rutina que puguis seguir durant tot l'any, que no afecti els teus horaris. Al final, trobar espai per cuidar-te tu mateix. Mm. Llavors, no ara perquè s'ha acabat l'estiu ja vinga tothom a fer esport. No, no, s'ha de mantenir tot l'any l'esport. Sigui el que sigui, sigui anar a caminar, sigui córrer, sigui anar al gimnàs. A veure, sempre jo dic que s'ha de fer un esport on la massa muscular la facis funcionar, ¿vale? Mm-hmm. Per exemple, anar a caminar, òbviament, sí, està molt bé, però la massa muscular s'ha de crear. Així que per crear-la s'ha de fer una mica exercici de força, que és molt important. Mm-hmm. Així que sí, òbviament, s'ha de fer esport, tornar a la rutina, a cuidar-se, a menjar bé, però això, a ser conscients de que no per ara tot el mes de setembre està a tope, recuperarem el que hem perdut en 4 o 5 mesos.
5: Clar.
4: Poc a poc i poc a poc es fan les coses bé.
5: I tant, sens dubte. I per aquella gent que dius, mira, aquesta setmana doncs ara tornen els nens a les escoles, demà mateix, que sí. Tornen els nens a les escoles, que molta gent doncs potser ha acabat vacances o les va acabar la setmana passada, sí, o les sí, acaba sí. Aquesta, tornen a la rutina, tornen als seus horaris habituals. Quan els hi recomanaria, o sigui, quanta estoneta els hi diries, mira, doncs trobeu un espai, un petit espai per fer això, alguna activitat que trenqui la rutina de tornar a la rutina. No? Què els hi aconsellaries?
4: Mira, és que només que sigui mitja horeta de posar-te a fer 20 sentadetes, 20 flexions, 20 abdominals, fas 5 rondes, és que això, al mínim, ja seria alguna cosa. O sigui, el que puguis fer en mitja hora, 40 minuts, o anar a córrer, anar a caminar, que faci activar el teu cos i dir, vinga, va, tornem a la rutina, a poc, ja està. Però això, en mitja del dia, 40 minuts... Un entreno així, ràpid, express, és perfecte ja per començar.
5: I ara pensava, aquest entrenament, que em dius de mitja horeta, sortir a caminar, sortir a córrer una mica físicament, que és el que estem parlant, però ara també imagino, doncs, per aquella gent que li costa tant, tornar a la feina, tornar a la rutina, tornar als hàbits de cada dia, mira, també sí. És una estona que psicològicament també t'esvergeix fer esport.
4: És que al final l'esport psicològicament, per mi, crec que és més psicològic que físic. Sí, òbviament que el físic canvia, i òbviament que el físic pues, és agraït i amb el pas del temps doncs si estàs entrenant es nota, però jo ara per ara entrenar per mi psicològicament és que no podria viure psicològicament sense entrenar, perquè és la meva estona de no penses en res, estàs per tu, el teu cos i ja està, és que si la gent ho provés realment de, hòstia, de fer esport i cuidar-te és que sentirien tan bé. Mm. Perquè és un rato de desconnexió, de sues, no sé, és com que tot l'estrès el treus entrenant.
5: Mm, i tant. I això ho pots fer tant en un gimnàs, Estela, com és el cas del vostre gimnàs, però també sortir a córrer per la natura, pel port, si teniu pobles en port, si no, muntanya, és a dir, fer esport no sempre l'has de fer en un gimnàs i anar no, allà no. De suar la cansalada, es pot fer de moltes maneres.
4: No, no té per què, o sigui, tu al final també cadascú el seu esport i el que li agrada menys o menys, o sigui, això, per exemple, jo sóc d'entrenar a gimnàs i a mi m'agrada entrenar amb pes i entrenar en gimnàs, però també m'agrada sortir al carrer i anar a córrer, val? O sigui, és el que dic, que la base sempre hem d'intentar, que per exemple a molta gent li costa, és en treballar la força, mm-hmm. Val? Perquè a mesura també que ens fem grans, etc, la massa muscular és molt important, al final protegeix la massa muscular.
5: Sí, sí.
4: Què passa? Que la gent, doncs, sí, al sortir a caminar està bé i et mous i al final si és el que pots fer, doncs ho fas i ja està. Però mitja horeta al dia d'unes peses de casa que puguis fer el mínim, això, treballar amb el teu propi cos, unes flexions, unes sentadetes, serà molt millor que anar a caminar.
5: Mm-hmm.
4: Val? S'ha de combinar les dues cosetes.
5: Fantàstic. Doncs ja en tenim tota la informació per trencar aquesta rutina amb una mica d'estones per esbravar-nos, per desfogar-nos, i l'esport en això ens pot ajudar moltíssim. Estela Rojas, del gimnàs Janés d'aquí d'Arenys de Mar, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Bona tarda.
4: Bona tarda, gràcies a tu.
5: Ja ho veus, doncs, Gemma, no sé si trenques una mica la rutina de tornar a la rutina fent una mica d'esport, però ja ho diuen que tot l'any va bé, això de tenir aquests moments per fer una mica d'exercici, per cuidar-se i enganxar-se, de nou al ritme de casa i de la feina.
1: Totalment, totalment. Oriol, moltes gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.
2: Hora Maresme, cada tarda de 3 a 4 a la teva ràdio local.
1: I la tornada a la rutina també es nota als restaurants. L'estiu és una de les èpoques de més activitat per a molts establiments al Maresme, amb terrasses plenes, més afluència de visitants i horaris adaptats al ritme estiuenc. Amb l'arribada del setembre, però, el sector també recupera progressivament la normalitat, canvien els horaris, es reorganitzen els torns i, en alguns casos, també els dies d'obertura. Així que, per saber com afronten els restaurants aquest pas a la temporada d'estiu, a la d'hivern parlem amb en Salva Costa, propietari del restaurant Paquita Slow de Canet, Dani, tot teu.
6: Doncs sí, aquí Canet és a l'octubre que arriben a la rutina, perquè és després de la Pira Modernista. Salva Costa, bona tarda, què tal?
7: Hola, bona tarda. Molt bé.
6: Salva, què, millor l'estiu o l'hivern?
7: Home, nosaltres és un cas una mica, no gaire extrapolable, perquè com que no comptem amb terrassa, doncs tenim un flux de feina bastant regular tot l'any. Ara bé, sí que notem que, per exemple, a l'estiu treballem molt més a la nit que al migdia i canviem l'horari i passem a fer el que anomenem horari d'estiu, que és obrir gairebé tots els vespres, tots excepte els dilluns, i només fem dinars el dissabte i el diumenge. Per contra, a partir de la Fira Modernista, reprenem l'horari habitual d'hivern, vol dir que obrim més migdies i menys nits. Pobles com ara Canet, la nit de dimarts a l'hivern és un desert, pràcticament, i en canvi a l'estiu doncs, és una nit que es treballa molt bé. I aquesta és la realitat i això ens adaptem.
6: En aquest sentit, aneu més cansats ara a l'estiu o, diguéssim, cada època és diferent?
7: Cada època és diferent, correcte. El que sí és veritat que les calorades que es pateixen a les cuines a l'estiu doncs fan que anem tots una mica més traient la llengua. Has de pensar que les cuines generen molta calor i tot i que mirem de que tothom tingui unes condicions de treball adequades, és inevitable que es passi molta calor i es sui la cansalada, que es diria. Però bueno, ens adaptem a tot.
6: En aquest sentit, ara que ja esteu a la recta final, ja que vingui tot es té ganes de canviar de rutines, de que vingui l'hivern, en Salva?
7: Sí, a veure, clar, cada cosa té el seu i a l'hivern és maco en el sentit de que recuperem molt la gent de cada dia. Nosaltres, al ser un poble més aviat petit, bueno, no és petit, Canet, però sí que acabes tenint una clientela que té molta recurrència i és bueno, un tracte molt familiar. A l'estiu tenim molta més clientela de fora, bé sigui estrangers, bé sigui gent de la resta del país, i a l'hivern doncs, recuperem allò més l'esperit de poble, amb la clientela i fins i tot amb els proveïdors, i bueno, tot plegat.
6: Vosaltres sou un restaurant petit i diguéssim que sou pràcticament com una família i us veu tots vosaltres, però vull dir que en aquest sentit... alguna vegada t'has trobat amb problemes de personal de dir, perquè clar, l'estiu és un tema i l'hivern és un altre horari, diguéssim, has tingut algun problema de personal, de trobar personal qualificat per
7: A veure, sempre és un problema l'hostaleria personal. Si més no, has de pensar que són horaris que no són gaire compatibles amb el lleure. S'acostuma a treballar el cap de setmana. A més, malauradament, tampoc podem oferir uns sous que compensin aquestes mancances. Els sous són, bueno, normals, però res extraordinari, i sí que costa trobar personal. Això seria un altre tema a parlar un altre dia, com hauríem de gestionar els negocis per poder tenir el personal més content, i hauria de ser a base de trobar solucions bueno, d'un altre tipus. Sí.
6: En aquest sentit, clar, és conscienciar-se de que mentre vosaltres treballeu, obriu, diguéssim, la sessió, que no sabeu quan acabareu o quina hora acabareu, la gent ve a gaudir, a disfrutar, no? És això.
7: Sí, sí, sí, això està molt bé, eh? I també està bé tenir en compte que actualment, jo crec que fa uns anys enrere, l'hostaleria, la gent no es mirava tant les hores com ara, que es diu allò, contracte 40 hores, i la gent vol que sigui respectat, i jo ho entenc, doncs igual que una sabateria a un banc o a qualsevol altre tipus de negoci. Sembla ser que l'hostaleria, com que ens dediquem més al lleure, no ha de venir mai de mitja hora, i això va en detriment del personal o de la propietat, que ha de pagar hores extres, perquè trobem tots adient que si es treballen més hores se'n cobrin més. És això.
6: Evidentment. Diguéssim, a l'hivern, diguéssim, amb la rutina normal, amb els clients normals, potser es treballa més descansat, perquè quan entra una persona per la porta ja saps que més o menys el que voldrà, i diguéssim, i les rutines de bon rotllo amb els clients faciliten les coses, no? Per exemple.
7: Sempre, home, però també et diré que els clients que acostumem a tenir, com a mínim nosaltres, sempre és molt agraït el tracte, excepte un petit percentatge, com a tot arreu, però bé si estiu, bé sigui hivern, tenim bon feeling.
6: Molt bé. Doncs, Salvador, que la rutina, diguéssim, torni a la normalitat, i que, diguéssim, que el Beguit Slow continuï per molts anys a Canet fent bona hostaleria, sobretot, diguéssim, coses amb sobrassada, amb patates, els ous aquells que feu, que són tremendos. Vinga, gràcies, Salva. Fins demà.
7: Perfecte.
6: Adéu.
7: Adéu. Adéu.
1: I seguim encara parlant d'aquesta qüestió del tema del dia, la tornada a la rutina. Que realment pateix, s'angoixa i entristeix pel fet de tornar a la feina després d'unes setmanes, i per això, si algú dels que ens escolta realment sent una depressió postvacacional, el nostre company Marc Treserres, des de Tordera, ens donarà uns consells per portar millor, doncs, aquesta depressió postvacacional. Oi que sí, Marc?
8: Sí, Gemma, bona tarda.
1: Bona tarda, com ha anat aquestes vacances?
8: Bé, molt bé. Necessàries, la veritat. Ara estava escoltant tot el que estem comentant en aquest inici d'Hora Maresme i dic, és que és ben bé que és important poder fer desconnexions, però alhora doncs anar enganxant a poc a poc la rutina, perquè és que és necessari anar introduint, doncs, això, el que aniràs fent al llarg de moltes setmanes i mesos, perquè si no, sí que és veritat que es fa una mica bola.
1: Totalment. Jo també, crec que el millor és adaptar-se de forma, doncs, progressiva, no? Com bé hem explicat a l'inici, sempre que es pugui, no? Perquè a vegades potser no tenim suficients dies de vacances i just quan tornem a l'endemà hem de començar la feina. Jo, en el meu cas particularment, vaig intentar que fos molt progressiu. Vaig tornar i fins al cap d'uns dies no em vaig incorporar a la feina.
8: Doncs mira, has fet bé, tal com ens havien explicat els nostres companys abans en una de les altres seccions, i una miqueta el que explicaré jo ara, perquè, a veure, jo, evidentment, no sóc psicòleg, primer de tot, però sí que cal que la gent entengui que la depressió postvacacional, perquè m'he informat una miqueta, no és una malaltia clínica, sinó un desajustament passatger del nostre cap, el qual necessita uns dies o una o dues setmanes per poder readaptar-se, no? El que vas fer tu, per exemple. I a les obligacions també, doncs, necessiten aquest petit període de descans. Per tant, existeix aquesta depressió postvacacional. Això sí, jo, ja ho hem parlat altres vegades, sóc optimista i positiu en general, i sí que és cert que al final tot és mirar-ho amb una mica de perspectiva, sempre que no tinguis, doncs, algun cap que sigui molt dolent i que es porti malament amb tu, que no et tracti bé o et paga tard, uns companys de feina que són insuportables, que no els pots evitar ni un sol dia, o que realment, per exemple, el que no ens passa a nosaltres, Gemma, que és no sentir cap motivació i passió per la feina, que per sort a nosaltres ens agrada molt el tema de la ràdio.
1: Totalment.
8: Primer de tot, et podries plantejar buscar una altra feina si et passen tots aquests casos, perquè encara que no sigui amb el que somies ni sigui un sou amb cara i ulls, puguis estar com a mínim millor a nivell mental i evitar així doncs, tots aquests sentiments que tu has comentat al principi, no? D'angoixa, d'estar trist, de patir realment, anar a la feina. I llavors, el que farem ara és donar algun consell ja relacionat amb el que hem explicat abans, però algun de diferent que encara no havíem esmentat, sobre com portar-ho millor.
1: Val, doncs abans de donar consells, Marc, m'agradaria comentar una mica aquesta primera part que has explicat. Coincideixo total, o sigui que el fet de no tenir la feina ve molt condicionat per l'entorn, és a dir, pels companys amb qui compartim oficina o espai de treball a diari, i també per la passió que tens amb la feina que fas, perquè si la feina que fas no et motiva, doncs encara és molt pitjor aquesta tornada. Per tant, tema d'entorn i tema de motivació totalment hi tenen molt a veure amb la tornada a la feina. Ara bé, es parla molt, no?, de no voler tornar a la feina, de que es fa molt feixuga aquesta tornada, però hi ha moltes persones que són addictes a treballar i que els hi passa el contrari, que fins i tot gent que, no sé, té 70 anys i encara treballa, que potser es jubilen i diuen, ara què? Perquè la meva vida era treballar. Per tant, potser hi ha extrems, no?
8: Sí, exacte, i cadascú és com és. I al final hi ha gent que porta molt bé el fet de no fer res durant dies i dies, i altra gent que en un dia ja en té prou i diu, vale, necessito organització, estar ocupat, mantenir la ment, sentir-me productiu. Això va molt en funció de cadascú. Llavors, a veure, anem a tocar punts.
1: Sí, primer consells.
8: De tot. Sí, exacte. A veure, què tenim, 2 minutets?
1: Sí, tira, fins ahir, mira, fins ahir 28.
8: Doncs va, jo crec que els podrem anar tirant tots. A veure, primer de tot, normalitzar l'horari de manera progressiva, no? El que havíem comentat una miqueta abans. Quan estem de vacances, un dels plaers més grans és poder dormir més. Òbviament, crec que tots, a mesura del que puguem, ho intentem fer i deixem estar les alarmes i tornar a la feina, clar, implica complir uns horaris. Per això és aconsellar regular uns dies abans de tornar a treballar. No sé si, Gemma, al teu cas has fet això també, però...
1: Mira, això no. Tornar de vacances uns dies abans i no treballar durant uns dies estant a casa, no? I tal, incorporar-me de forma a poc, sí que ho he fet. Però el tema del dormir, del descansar, allò de quedar-te veient la tele fins tard, això, el canvi d'horaris no l'he fet.
8: Sí, sí, t'entenc.
1: Tot és adaptar-se.
8: Tot és adaptar-se. Al final, mira, ja que parles d'adaptació, anem a pel següent, que és recuperar hàbits, ja no només de son, no?, sinó els alimentaris, o de l'exercici físic, que m'has explicat a l'última secció. I bàsicament és fer-ho com més aviat millor. I l'ideal, de fet, segons el psicòleg William James, es necessiten, això no sé si ho has escoltat, 21 dies per instal·lar un hàbit.
1: Sí, sí que ho he escoltat. I de fet hi ha llibres que tracten sobre això. Home, té sentit, no? Perquè la ment s'ha d'acostumar, el cos també, i com més dies consecutius dus a terme una acció en concret, jo crec que s'instaura, no?
8: Exacte, i al final el cap és plasticitat totalment i es va adaptant. Vull dir, tenim una molt bona capacitat realment d'adaptació, encara que algunes vegades no ens sembli l'únic que necessitem temps. Llavors, un dels altres temes, per exemple, és planificar objectius realistes i començar per coses més petitetes, perquè sobrecarregar-te la tornada de feina planificant, ai, ara he de fer això, ara tinc una reunió, buf, ara tinc tota aquesta feina que m'ha fet un pal increïble a fer, doncs, poc a poc. Ui, fins aquí. Això te'n feixo, només faré aquesta part. Ja deixo la resta, és per la setmana que ve? No. Doncs ja la vas espaiant i recordant

0: qualsevol moment lliure que tinguem, per petit que sigui, que això ho hem esmentat també abans, de fer, intentar fer punts llargs sempre que et sigui possible, que en dos dies a tots se'ns fa una mica curts, però si ja pots enganxar divendres a la tarda per desconnectar cadascú de la seva manera, tu, per exemple, Gemma, què fas quan acabes?
1: Per desconnectar?
0: Els divendres tarda, per exemple.
1: Uf, els divendres a la tarda. No me preguntes per un dilluns o per un dimarts.
0: Ah, doncs va, per un dilluns.
1: No, és broma, no. Un divendres jo sempre intento fer alguna cosa que no tingui res a veure amb cap tipus de responsabilitat, no? Per exemple, l'esport no és una responsabilitat, però en certa manera sí que és complir amb la rutina, amb els objectius. No sempre ens ve de gust fer esport. Ens fa sentir molt bé quan acabem, però vaja, és com... Aquestes activitats que formen part més del dia a dia, intento fer alguna cosa que no tingui res a veure. Per exemple, quedar amb una amiga o anar a prendre alguna cosa, saps? Doncs
0: mira, bàsicament és el que jo anava a explicar, que sobretot seria bo fer aquest primer pla de o trobar-te amb companys de feina que t'hi portis molt bé i desconnectar i parlar de coses que no siguin de feina, o evidentment d'altres cercles d'amistat, que sempre va bé, no? I poder conversar, llavors fer un cafè, prendre el sol, ara sobretot, no?, que fa bon temps, una mica massa de calor, però pots prendre el temps, qui tingui la platja a prop, com en Dani a Canet, doncs a apropar-se a la platja o als d'Arenys, i estar en silenci, amb calma, amb tu mateix, llegir. Llavors,
1: totalment.
0: És això, cadascú amb els seus petits hobbies.
1: Marc, moltes gràcies per aquests consells, de ben segur que ens seran molt útils, i nosaltres doncs seguim avançant. Fins ara.
0: Vinga, fins ara. Bona tornada a tothom.
1: Primera meitat de l'Hora Maresme. Anem a fer un petit resum, un petit repàs del que hem conegut fins ara entorn al tema del dia de la tornada a la rutina, i us demano un breu titular per tancar aquesta primera part. Des d'Arenys de Mar, Oriol Leo, quin seria el titular que heu escollit?
2: Doncs mira, que la tornada a la feina, la tornada a la rutina, és menys rutina si incorpores unes petites càpsules, pinzellades, dosis d'esport per aclarir una mica la ment.
1: Molt bé. Des de Canet de Mar, amb en Dani Grau, el vostre titular.
3: Ens hem d'enrutinar el més aviat possible.
1: Molt bé. I des de Tordera, amb en Marc Tresserres, Marc...
0: Doncs mira, el que comentàvem ara fa un moment, Gemma, desconnexions sovint per descansar, que és la millor opció justament per dur millor la rutina setmana rere setmana.
1: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots. Donem per finalitzat aquesta primera meitat del programa i nosaltres seguim avançant, però abans anem a fer doncs un cop d'ull al cel per conèixer la situació del temps d'avui, dels pròxims dies, amb en Quim Serra. Quim, bona tarda.
4: Hola, què tal? Bona tarda. Avui les màximes s'han tornat a enfilar força, no tant com ahir o dissabte, però altre cop hem tingut valors cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca, i a prop de la costa hem fregat els 30. Per tant, temperatures que han baixat una mica, però continuen molt altes per l'època de l'any. De cara a demà s'espera que es mantingui aquesta estabilitat i aquestes temperatures, que fins i tot encara podrien repuntar una mica, mentre esperem un canvi de temps que de cara a dimecres ens portarà una clara baixada de temperatures, una normalització tèrmica, podríem dir, i també, en conseqüència, un augment de la inestabilitat amb xàfecs de caire tempestuós que de cara a dimecres podran afectar qualsevol punt de la comarca.
5: La xarxa de comunicació local.

0: xarxa de comunicació local. La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Passen pràcticament 4 minuts a 3:45 de la tarda d'aquest dilluns 7 de setembre de 2026. Comencem una nova temporada i un nou programa a l'Hora Maresme. Ara és moment de conèixer què passa avui a les xarxes socials. Ho fem amb en Martí Capçada des de Sant Vicenç de Montalt. Martí, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma Palet, ben tornada, com estem?
1: Molt bé, m'encanta quan la gent em diu pel nom complet. Bona tarda, Gemma Palet, no sé per què m'agrada molt.
2: Home, que aquests cognoms tan catalans i tan únics, et diria, els hem de donar una alta veu.
1: Totalment. Martí, explica'm, què és notícia avui al Maresme?
2: Doncs mira, Gemma, i és que s'han complert 5 anys de la fi dels peatges de la C32 al Maresme després de ni més ni menys de 52 anys de pagament. I és que des de llavors l'autopista ha absorbit bona part del trànsit que circulava per la N2, que en alguns trams va reduir-se entre un 30 i un 40%. Ara, avui en dia, la C32 afronta una nova etapa, i és que el conveni Maresme preveu 384 milions d'euros fins al 2032 per millorar la mobilitat amb nous accessos a l'autopista i també la transformació de la N2.
1: Doncs mira, precisament l'altre dia llegia una notícia, que no em preguntis a quina carretera es referia, però vaja, era d'aquí, de Catalunya, que s'estaven plantejant tornar a instaurar els peatges pel gran volum de cotxes que circulen, així que vaja, mentre uns llocs finalitzen, altres es volen doncs tornar a fer-nos pagar.
2: Veurem, perquè el tema aquest dels peatges també és un d'aquests temes que estan sempre sobre la taula i que porten polèmica, eh? A veure com avança la cosa.
1: A veure, i en clau internacional, avui què podem destacar, doncs, si mirem més enllà de la comarca?
2: Més enllà de la comarca, però ens quedem a Catalunya, i és que el Club Esportiu Europa ha denunciat a les xarxes una presumpta actuació desproporcionada de la Policia Nacional contra un dels seus aficionats durant el partit contra l'Alcorcón. I és que, segons testimonis citats pel club, els agents haurien requisat una estelada al seguidor de l'Europa, l'haurien agafat pel coll i també colpejat, i fins i tot haurien intentat obligar-lo a dir en veu alta que era espanyol. Tant l'aficionat com un altre seguidor que va demanar explicacions van acabar sent expulsats del recinte, tot i que posteriorment van quedar en llibertat. L'Europa ha condemnat els fets i denuncia una vulneració de la llibertat d'expressió. El club també assegura que no seria el primer cas aquesta temporada relacionat amb aficionats catalans que portaven estelades.
1: I el tema curiós del dia, Martí?
2: Doncs bé, ara una història sorprenent, et diria, que malauradament ha acabat en tragèdia. I és que un turista britànic de 45 anys va morir ofegat després de saltar d'un ferri en marxa entre Cambrils i Salou. Segons les informacions publicades, ell i el seu germà volien arribar nedant fins a un xiringuito de platja de Ponent on els esperaven els seus pares. I us preguntareu quin és el motiu d'aquest salt que, per desgràcia, ha acabat amb la seva mort. Doncs és que el capità els hauria negat servir-los... és que ho estic llegint i és que no puc evitar que em faci una mica de... Bueno, que em sorprengui una mica, però el capità es va negar a servir més cervesa. És a dir, ells volien més cervesa, no els hi va donar i van decidir saltar del barco i anar directes a, doncs, al xiringuito. I és que el germà petit sí que va aconseguir arribar a la costa, però l'home de 45 anys va morir ofegat. La Guàrdia Civil actualment està investigant els fets.
1: Déu-n'hi-do, eh? A vegades de situacions ben absurdes, no? Com, per exemple, una persona que li nega doncs a un altre seguir bevent, no? En aquest turista, i mira com ha acabat tot plegat.
2: Sí, tota la raó. A vegades, mira, s'ha de ficar fre.
1: Sí. Molt bé, doncs des d'aquí llancem una mica doncs a mantenir el seny, no? I actuar amb dos dits de front, i vaja, lamentem també profundament aquesta tragèdia que ha succeït entre Cambrils i Salou, en ple mar. Martí, ja que et tinc aquí, aprofito i mira, anem a fer l'agenda setmanal que ens toca. No sé si estàs preparat, perquè vaja, hi ha una sintonia entremig, però vaja, aprofitem que et tenim i anem tirant.
2: Sí, home, sí, sempre aquí anem preparats.
1: Molt bé, doncs mira, va, posem agenda sobre la taula, així que les comencem a omplir amb els plans que ens proposes.
2: Doncs sí, comencem l'agenda per no perdre la tradició. El que passa és que com que hem d'escurçar una miqueta la secció amb aquesta nova temporada, doncs simplement llançarem el recordatori de que la gent s'informi i s'animi a donar sang als jocs del municipi on normalment s'hi pot anar i que normalment citàvem. Ara, per no perdre més temps, animem a tothom que hi vagi, i si no, els hospitals, que sempre us rebran amb els braços oberts. Així que, dit aquest parèntesis, comencem amb l'agenda, i és que avui farem, o sigui, bàsicament la dedicarem a una de les festes majors, de les poques festes majors que queden, ja que moltes han sigut durant aquest mes d'agost o inclús el juliol, però Caldes d'Estrac segueixen de festa major. Va començar el dia 4 amb el pregó oficial que el van fer els geganters i grallers, ja que era el 45è aniversari dels gegants, i es van donar un seguit d'actes de DJ, concerts i també un bingo. El que passa és que ens centrarem en les activitats que venen ara, i és que demà 8 de setembre la festa major tindrà una repicada de campanes i la missa solemne a la parròquia de Santa Maria, i després es farà l'ofrena floral a la Mare de Déu del Remei i un vinet d'honor per acabar. Ens anem al dia 10, ara, i és que la música serà la protagonista d'aquest dia amb la trobada de Jazz Bis, que combinarà jazz, flamenc i una sessió de DJ per acabar el dia. Ara, el dia 11, el dia de la Diada Nacional de Catalunya, se celebrarà amb una ofrena institucional, i és que al vespre arribarà la Nit de Focs amb concentració de tambor, correfoc i un espectacle pirotècnic pels carrers del municipi. La nit acabarà amb música, en aquest cas a Can Montanyà. Val a dir també que hem parlat amb els organitzadors del correfoc, ara no em surt el nom, però tenen una sorpresa.
1: Els Diables.
2: Els Diables, això. Ai, Déu meu, estem espessos, el primer dia. Els Diables de Caldes d'Estrac tenen una sorpresa que no es pot perdre la gent, per aquest dia, així que tothom...
1: El dia 11, no?
2: Correcte, sí, amb aquest correfoc. Uh-huh. Ens anem ara al dia 12, que estic obrint calendari, i és el dissabte. I és que la jornada oferirà música i gastronomia amb el concert i ball de gala de l'Orquestra Meravella, tapes al Mercat Municipal i la Nit Jove amb DJs. I ara sí que ja per acabar, el dia 13, diumenge, la Festa Major arribarà al final amb l'espectacle musical anomenat L'Alegria no té edat, a càrrec de Play Xurravins.
1: Molt bé, doncs avui l'agenda setmanal bàsicament ens has explicat sobretot les activitats que engloba la Festa Major de Caldes d'Estrac. Deixa'm dir també, Martí, potser avui no ho tractarem pas, però crec recordar que també ara al setembre és la Festa Major de Calella i recordo... Canet és la Fira Modernista, res. Molt bé, Martí, doncs tenim alguna cosa més o ho deixem aquí?
2: Bueno, tinc un parell de pinzellades més, però tinc ganes, Gemma.
1: Ah, mira, doncs va, sí, digue-me-la.
2: Ah, veus que bé?
1: Sí.
2: Vinga, doncs ens anem a Calella, amb unes jornades que són les 54enes jornades internacionals folklòriques de Catalunya. Això és una d'aquelles activitats que ens agraden perquè la podem gaudir durant tota la setmana. Van començar ja el dia 4, però es poden gaudir fins al 13 de setembre, és a dir, fins aquest diumenge. Així que tothom qui li vagi el folklore i tot aquest món, doncs mira, que s'hi acosti, que obri l'acte de tot el que es pot anar trobant cada dia i segur que podrà disfrutar d'alguna coseta o altra.
1: Uh-huh. I Martí, també és la Festa Major de Palafolls, disculpa.
2: Va,
1: que
2: mira,
1: està en plena Festa Major.
2: Veus, en plena Festa Major. És que aquí no, sempre acabem fent lletjos, algú. O sigui, no,
1: sí.
2: La cosa no dona permès a nivell de temps, però bueno, des d'aquí desitjar una molt bona Festa Major a tothom de Palafolls i també doncs, recordar llavors que s'informin dels actes que hi hauran, que segur que estan a l'altura.
1: Totalment. Martí, moltes gràcies per l'agenda. Fins ara.
2: A tu, Gemma. Fins ara.
1: moment de la secció de recomanacions culinàries amb la nostra coach alimentària i chef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company de Tordera, en Matres Serres. Bona tarda, companys.
3: Hola, bona tarda de nou. I hola, bona tarda i ben tornada. Txell, què tal?
4: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres.
3: Escolta, què? Com ha anat l'estiu? Ja les puc gaudir, has pogut desconnectar. Cuinant segur, això no estem convençuts.
4: Ha sigut fantàstic i cuinant, sempre cuinant, perquè quan fas el que t'agrada i a més és necessari per menjar, doncs gaudint molt. Per mi
3: ara,
4: i pels meus.
3: Digues?
4: Per mi i pels meus, és molt important. Abans de cuidar els altres, ens hem de cuidar nosaltres.
3: Home, i tant, sens dubte. I de fet, d'això en parlàvem abans amb la Gemma, no? De tenir una passió i que t'agradi la teva feina, i en aquest cas, si és la passió que és el menjar, que evidentment necessitem tots menjar, doncs evidentment ja va tot rodat. Txell, a veure, per avui, per aquests minuts que tenim de secció, estrenem temporada i amb aquesta calor, quina recepta ens portes?
4: Doncs fa calor. Aprofitem, com sempre diem, aquesta secció nova temporada, que poquet a poquet direm què farem, però com sempre, receptes de temporada. I avui què tenim? Un plat fresquet amb ingredients de temporada, repetim, molt importants, que aquí tenim el que seria la albergínia. Farem un hummus d'albergínia, i per tant ja podeu prendre nota. Som-hi?
3: Som-hi, vinga, endavant.
4: Molt important, doncs, per fer aquest hummus, nosaltres necessitem cigrons, albergínia, en aquest cas està feta al forn, i quan està ja cuita, els cigrons podeu comprar-los, recordem, per una persona, uns 125 grams de cigrons, una albergínia, tamany normalet, per dir-ho, i oli d'oliva, de 2 a 3 culleradetes. Què més posarem? Sèsam, sal marina i una mica de pebre negre. Tot això, sobretot pelem aquesta albergínia, posem els cigrons també dintre del nostre pot i aprofitarem una miqueta de la cocció dels cigrons, aquesta aigua fava, a modo de líquid per poder triturar. Ens falta el comí, molt important, hem dit el sèsam i la sal, que és la tahina, sí. I podeu posar opcional, per exemple, pebre vermell, si voleu, per decorar. Nosaltres avui hem posat pebre negre, tot trituradet, ben fresquet, i això entra, que és una meravella. I a més, què hem de dir a nivell nutricional? Doncs que és molt important. Per què? Perquè són proteïnes vegetals, molta fibra, que això ens ajudarà molt, perquè segurament aquest estiu hem menjat i hem begut potser una mica de més, i com ara també toca cuidar-se. Oi? Tots, ha sigut fantàstic. Per això ara aquestes seccions comencem a cuidar. Menjant també, a nivell d'esport, que també en parlarem, una companya, i a nivell també de salut emocional. Una altra companya també us en parlarà un altre dia. Per tant, jo crec que tenim aquesta recepta tan xula. Després, us ha agradat la foto?
3: Sí, jo ja me l'he mirat i jo, vaja, això m'ho hagués acabat jo en 2 minutets. A més, sempre ho decores tot bé. Aquí, a la gent que pugui estar, perdona, Txell, a la gent que ho pugui veure per xarxes socials,
4: sí?
3: Descriu breument a què acompanya aquest hummus pel voltant.
4: Doncs olivetes, molt típiques de la nostra terra, i a més amb molts greixos també, com sempre tomàquets, que són també solanàcies, com el pebrot vermell i l'albergínia que hem comentat, i una mica de ruca, que per mi és un imprescindible pel tema dels ossos. Per tant, i la base, aquí tenim una base que és unes estovalles rústic català. Què més volem per començar aquesta temporada? Menjar de temporada i unes estovalles precioses.
3: Home, i tant, que tu sempre ho has dit, que visualment, com es presenta un plat, també et donen ganes de menjar-lo de més o menys. El cervell amb això també hi està atent.
4: Correcte, això és aquesta neurogastronomia que sempre anem parlant, i com tu has dit, que això ho has vist i has dit que t'ho menjaries d'una revolada. Això és el que importa, poder fer plats bons, nutritius, fàcils de fer, i a més amb aquest plat no necessitem menjar proteïna animal en aquest àpat. Per tant, voleu complementar una miqueta més? Una cullerada de llevat nutricional quan poseu els cigrons i ja és fantàstic.
3: Molt bé. No sé si ens queda alguna coseta, algun detall a tenir en compte d'algun d'aquests aliments, què ens aporten. Ja has parlat de les proteïnes i la fibra, òbviament. No sé si abans de tancar tenim encara un minutet i escaig. Si falta alguna coseta per dir.
4: Doncs què diríem d'aquest plat? Hem parlat de la importància de menjar aliments de temporada. Com tu dius, encara som a l'estiu, hem d'aprofitar, fa molta calor. Totes aquestes solanàcies ens prepararan també perquè tinguem un hivern amb millor defenses. Recordeu, el pebrot vermell té moltes i moltes propietats, té molta vitamina C que ens anirà molt bé per l'hivern, per tant, recordeu ara menjar-lo. I també amb hummus, proveu fer el mateix amb el pebrot, proveu fer el mateix amb el tomàquet i ja tenim tres receptes: hummus de tomàquet, hummus de pebrot i aquest que us hem presentat, hummus d'albergínia.
3: Molt bé, doncs, Txell, ja està. Mira, ja sobrem alternatives per fer aquest hummus. Com sempre, ens aportes moltíssim amb les receptes de cuina. Segur que des de casa hi hem pres nota i et tornem a escoltar el dilluns de la setmana que ve.
4: Gràcies, una abraçada. Fins dilluns. Fins dilluns. Merci.

0: Dilluns, moment de començar la nostra tertúlia esportiva. En Marc agafa les regnes i ens explica amb els nostres companys què ha passat aquestes últimes 48 hores en clau esportiva. Marc, tota teva la secció.
1: Doncs vinga, ja agafem la recta final d'aquest programa d'avui, el d'estrena, i evidentment, mira, ja que comencem amb un dilluns, ja ens agrada i ho farem amb els nostres companys, amb en Sergi i també amb en Martí Capçada. Nois, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda, companys, com anem?
1: Quines ganes tenia d'escoltar-vos i fer la tertúlia, eh? Ja en tenia ganes d'això.
2: Jo també.
3: Home,
2: jo també.
3: Això sempre.
1: A veure, i a més, contents perquè el Barça està, comencem amb clau blaugrana, intractable, 0-5, ahir a Mestalla. L'equip ha començat la temporada volant.
2: Amb golejades, a més, sí, sí. Bé, bueno, i com l'any passat també va començar així, no tant amb golejades, però la veritat és que de moment superbé.
3: Sí, sí, a mi, nois, té pinta que m'haureu de parar els peus, aquest any, perquè porto un furor a sobre de barcelonisme màxim, que, bueno, sé que només portem res, ni un mes, però és que ja em veig capaç de tot, amb aquest equip, a veure com va.
1: Ui, capaç de tot, fins i tot amb aquest davanter centre que heu fitxat, Gabriel Jesús, ahir va debutar primers minuts, una mica de vidre, a veure si rendeix, però, perquè talent el té.
2: Sí, molt tímid, però bueno, és normal, no? El primer partit ja va passar el mateix amb Gordon. Bé, tímid, però bueno, al final serà el suplent de Rafinha, queda claríssim, no? Que Rafinha és el nou del Barça, no sé què en penseu.
3: Sí, sí, jo estic d'acord amb tu, Sergi. Crec que s'està consolidant. A veure, en els partits amb rivals més exigents i també rendeix així. Però respecte a la pregunta del Marc amb Gabriel Jesús, bé, jo espero que sí que funcioni, però si no funciona com esperem, al final són 10 milions i no podem esperar que totes les peces del trencaclosca rendeixin de 10 com està passant ara, així que tampoc ho veuria un superproblema, però bueno, veurem.
1: Sí, qualitat preu, doncs, Martí, et sembla correcte, no, Gabriel Jesús?
3: Això de moment sí. Ara el problema serà les lesions, com tu has dit al principi, però si aguanta, perfecte.
1: Doncs a veure aquest Barça, que de moment és líder a la Lliga, amb 12 punts de 12 possibles, seguit del Madrid, el Betis i el sorprenent Alavés, que ahir també va aconseguir una autèntica golejada. Tots tres equips només han perdut un duel. De fet, el conjunt de José Mourinho va perdre contra el Betis divendres i ha començat amb la seva típica plorera general a totes les rodes de premsa. Això crec que també us està agradant, nois? Us agrada el suc?
2: I és que ni el miro, tio, perquè ja sé com és, ja l'hem viscut, almenys els que hem viscut el Barça de Messi, de Neymar, de Suárez i, bueno, anteriorment, que va estar al Madrid amb Mourinho, amb allò d'en Tito Vilanova, que encara li recordem. Jo passo de veure les rodes de premsa perquè és un personatge que em costa d'aguantar bastant a mi,
3: Sí, jo estic d'acord amb en Sergi, però on vull ficar-li matís a la notícia és amb la roda de premsa que també ha sigut avui al matí de Kylian Mbappé, perquè no sé si companys heu tingut temps a veure, que ha sigut Ferrés, però bé, tenen un merder de caldeu allà a Madrid, perquè és que no sé si aquesta gent no té assessors o com va la cosa, però allà no es porta bé ningú, sembla.
1: No, aquí tu, també és que Mbappé, la defensiva, no? Ha dit com que es pot fer el ximple i dir-te que aquell és qui marca més gols de tots els jugadors, comparant-se amb Dembélé, Rafinha. És que ja ha posat de tot pel mig, pel tema de la pilota d'or. No està centrat, Mbappé.
2: Vaques sagrades és el problema del Madrid, no? Es diu molt, no?, que hi ha vaques sagrades allà dins, que amb l'Arbelo ja va costar, amb en Xavi Alonso també, veurem Mourinho, però ja et dic, pinta malament.
3: Jo pensava que precisament defensava el fitxatge de Mourinho pel Madrid, la gent qüestionava el seu nivell, però jo precisament pensava, de fet, el que necessita el Madrid és una persona que posi els jugadors a ratlla, precisament per lo que acaba de dir en Sergi, i creia que aquesta era la prioritat que tenien com a equip. El que passa és que, clar, ara ja la primera de canvi, que els hi ha anat malament un partit, ja comencen a sortir actituds de l'estil, em fa plantejar si serà capaç Mourinho, en aquest cas, de dirigir-ho com mana.
1: Sí, sí, totalment. A veure com se n'en surt el tècnic lusità d'aquest Madrid, que vaja, no ha començat malament. Veurem el debut a Champions dels dos equips. De fet, el Madrid demà té un partit dificilíssim contra l'Inter de Milà i el Barça jugarà dimecres contra el Feyenoord. Nois, aposteu per la victòria en el primer duel de Champions?
2: Sí, jo crec que sí. Venint de com venim, d'aquestes golejades, sent el Feyenoord, a veure, no és equip fàcil, però jo sempre ho dic, aquests equips que juguen a lligues com a, bueno, com a lliga holandesa, com és el Feyenoord, seria l'Ajax, tot i que no està en un bon moment, o el PSV. Quan parlem d'equips d'aquestes lligues, si jugues a fora, sempre costa. A casa ja no, però jo sí.
1: Hem de deixar-ho. Porra ràpida.
0: Ui. Ràpids, va, ràpids.
3: Vinga, 3-0 jo.
1: Mare de Déu. Gemma, aquesta gent té molt clar que el Barça guanyarà tot aquest any.
0: I tant. Companys, gràcies a tots. Demà tornem amb un nou tema del dia i també amb noves històries per explicar-vos què passa a la comarca al Maresme. Adéu, fins demà.
4: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Benvolguda audiència, us donem la benvinguda al Cercle dels Mentiders, el vermut d'històries dels dilluns al migdia a Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM, amb l'Albert Estengre i la col·laboració de Joan Carles Martín.
1: Benvinguts al Cercle dels Mentiders, programa pilot d'aquesta nova temporada 26-27. Ja ho sabeu, us en recordeu d'altres temporades, i si no, us ho explico ara. El Cercle dels Mentiders és un vermut de contes que fem, i enguany hem canviat la fórmula del programa. En lloc d'explicar-vos molts contes, sí, n'explicarem uns quants, entremig també entrevistarem a persones perquè ens parlin dels contes que d'alguna manera els han marcat, si és que els n'hi han explicat de canalla, si és que els hi agraden. Volem prendre la temperatura de tots plegats respecte dels contes. Avui, el primer convidat d'aquesta nova sèrie, d'aquesta nova etapa del Cercle dels Mentiders, serà un col·laborador precisament del programa, en Joan Carles Martín. Hola, Joan Carles.
2: Hola, Albert.
1: Del que es tracta és de fer una petita entrevista al voltant dels contes, si t'agraden, si no t'agraden. La primera pregunta, t'agrada que t'expliquin coses?
2: Home, en general sí. Depèn del tipus de coses, puc arribar a avorrir molt i fins i tot desconnectar del que m'estan dient. I si són narracions i coses...
1: A tu què t'agraden més, les tafaneries o històries ja una miqueta muntades? És a dir, històries de ficció, potser?
2: Home, a mi m'agraden les dues coses, cadascuna amb la seva vessant, evidentment.
1: Les tafaneries també, oi?
2: Les tafaneries, i tant.
1: És clar, sí. Això ens agrada tots plegats. I ha posat-se les històries de ficció, què t'agrada més, els contes o les novel·les?
2: A veure, sóc lector de novel·les, vale? I m'agraden molt les novel·les, i constantment sempre tinc una novel·la que estic llegint. I els contes també m'agraden, però ja et dic que, com et deia al començament, potser els contes me n'he aficionat en els últims anys, o sigui, més d'adults i sobretot per una persona que m'ha introduït en aquest món.
1: Que sóc jo mateix.
2: Que es diu Albert Estengre.
1: Sí. Sí, perquè en Joan Carles, ja ho sabeu, és col·laborador d'aquí de Ràdio Arenys, igual que ho sóc jo, i amb ell fem aquest programa del Cercle dels Mentiders i d'altres que també estan relacionats directament amb contes. És a dir, que pel que m'expliques, entenc que en el món dels contes ja has entrat ara de gran.
2: I tant. Sí.
1: De petits no te n'explicaven?
2: No, de petits no me n'explicaven. De petit, el que recordo, que fèiem amb la meva mare abans d'anar a dormir, resàvem. Ah. Vale. Llavors el conte sempre era el mateix. Recordo el de quatre esquinites tiene mi cama, quatre angelitos tiene mi alma. Això ho tinc especialment gravat al cap i al cor, no com una cosa no pas negativa, com un record d'infantesa.
1: Sí, en canvi, també em comentaves així fora de micròfon que a tu no, que no te n'han explicat, ja ens ho has dit, però tu sí que n'has explicat a la teva canalla.
2: I tant. Una pila, bueno, una pila. Una pila no, perquè no eren molts. La Montse, la meva senyora, en el seu moment va comprar aquí baix, a Can Badia,
1: sí.
2: Ja no hi és, la papereria, llibreria, va comprar una sèrie de contes d'aquests que estan com retallats, no?, i fan una silueta, vale? I llavors, no sé si en teníem quatre o cinc o sis, no me'n recordo quants, i abans de dormir els hi explicava a les meves filles, sobretot recordo especialment a la meva filla gran, a la Mireia. Sí, sí.
1: I quin li explicaves més? O quin li agradava més?
2: A veure...
1: O tu explicaves el que més t'agradaven a tu?
2: A veure, t'haig de dir que perquè el que més gaudia explicant era el de Rínxols d'Or. Més que res perquè hi posava molta la meva part a nivell teatral. O sigui, cada cop teatralitzava més les veus, les escenes i tal, i bueno, i això pues, a la meva filla pues, li feia gràcia més. Posava del meu humor personal. Vale? També bueno, tenim el ventall de la veritat, també recordo el de la puntaire, que tots posava doncs de la meva part, no? Com posant drama o posant humor o... Li havia llegit o els havia llegit tantíssimes vegades que passava, dic, bueno, ja pràcticament me'ls sabia de memòria. Aleshores, per, doncs, bueno, perquè no fos tan avorrit tant per elles com per mi, doncs, bueno, hi posava aquest extra, aquest plus de teatralitat.
1: I amb elles els agradava repetir conte?
2: Ui, tant. Sí. O fins i tot preguntava quin conte vols avui, o a vegades em deien aquest o aquest, o aquest altre, i o m'ho deia tu mateix. Sí, bueno, a veure, el que recordo que també li posava, bueno, el meu toc personal era el de la caputxeta vermella, vale? Llavors, jo crec que cada vegada que l'explicava era diferent i posava matisos diferents del llop, de la nena, de la mare, de l'àvia, dels caçadors... Sí, ara m'hi has fet pensar i sí.
1: I tu, aleshores, en aquell temps, ara ja no, perquè el tenir tractes amb programes de ràdio que parlen de contes i ja se t'ha eixamplat una miqueta el món dels contes, però llavors els contes per tu que eren més per canalla, per grans, barrejats o això?
2: No, érem, bueno, per canalla. El que passa que jo internament els donava un toc d'adult, de mala idea, una mica.
1: Bueno, perquè tu ja ho ets així, eh?
2: Sí.
1: És per
2: sí,
1: això.
2: Sí.
1: Bueno, cosa que està molt bé, que ens deixem anar i que ens que per explicar un conte, tal com feies tu, ens fem servir a nosaltres mateixos una mica tal com som. Evidentment, quan et dirigeixes a algú, que li expliques algun conte, i poses els filtres suficients com perquè aquella persona t'entengui. Mm-hmm. Però això és inevitable, explicant un conte o una tafaneria o el que sigui. De tots els contes que tu que coneixes, quin és el que t'agrada més? Per grans o per canalla, eh? M'és igual.
2: A veure, jo tinc el record entranyable de Rínxols d'Or. Ara hauria de pensar, perquè... Però jo diria que el de Rínxols d'Or.
1: I ens l'explicaries?
2: Home, sí. A la meva manera, sí. Vull dir, no crec que que ara tingui la predisposició de teatralitzar-los com els teatralitzava quan les meves filles eren petites, vale, perquè jo posava veus i tal, però sí que més que explicar-los, doncs sí, els explicaria.
1: Bé, doncs ja te'l farem explicar. Però abans m'agradaria que contestessis a una altra pregunta. A l'hora de rebre una història, vaig entretenir-me una història. Què t'agrada més? Que te l'expliquin de viva veu, llegir-la en teatre, en cinema... De quina manera t'agrada més que t'arribin les històries?
2: Home, el llenguatge verbal és molt potent. I...
1: Però el cinema també, per exemple.
2: Sí, però bueno... Entre algú que t'ho expliqui o el teatre és bastant similar, perquè, bueno, al final és una persona que està... Però jo crec que jo m'he introduït molt més en una història com quan me l'han explicat, o el teatre mateix, que no pas el cinema, perquè... Quan t'ho expliquen, estàs únicament pendent del que t'estan explicant, del que t'està dient aquella persona, el narrador o narradora. En canvi, quan estàs al cinema, clar, tens molts inputs, no? Tens la música, tens l'acció, vull dir, ja no només és la oïda que t'entra en el cap, estàs pendent de més coses. Aleshores, jo crec que les visc i m'ha agradat més, clar, una superproducció... Sí. És fantàstica, no? Vull dir, ara, últimament, que hi ha això de l'Odissea, que l'he anat a veure no fa gaire, i, clar, ostres, t'introdueixes molt, i m'agrada. Però també m'agrada molt que m'ho expliquin.
1: La paraula.
2: La paraula, sí.
1: Suposo que et fa imaginar la situació que t'explica.
2: Sí, és que, fins i tot, recordo, I ara et parlo d'una obra de teatre que vaig veure fa molts anys, eh? D'haver, no sé si somiat o pensat, dic, això ho he viscut realment, perquè és que ho vivia molt. O sigui, t'introdueixes tant en la història d'aquelles persones que estan a l'escenari explicant, no?
1: Sí.
2: I narrant i dialogant i tal, que, ostres, sí, sí, sí.
1: Sí. Jo tinc un amic que explica que per anar al teatre no és que es mudi, però s'arregla una miqueta, i per anar al cinema no, no cal. No és que es malvesteixi, però qualsevol manera ja li serveix. Em sembla que seria una mica el teu cas.
2: Sí, sí, perquè, bueno, en realitat tu vas al cinema i, diguéssim, allà tens una cosa, una gravació que al cap de 2 hores es tornarà a reproduir. Que el teatre també, però són persones.
1: Sí.
2: Són unes persones que cada vegada que surten a l'escenari estan recreant el seu personatge...
1: I són allà davant.
2: I són allà davant.
1: Present,
2: que,
1: sí.
2: Que potser no t'estan veient, perquè hi ha els focus que impedeixen que vegin el públic, però estan allà, sí, t'estan... D'alguna manera t'estan mirant,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I de conte per adults, quin t'agradaria més? Era, ja posats a preguntar coses? Perquè ara jo sé que tu en saps uns quants, o n'has sentit molts, de contes per adults.
2: Mm-hmm. A mi, o sigui, m'estàs preguntant algun en concret?
1: Si és que et ve al cap algun en concret, o algun tema, o jo què sé. Algun
2: home,
1: comentari a fer?
2: A mi m'agraden o m'agradaria contes per adults, però contes eròtics.
1: Eròtics, t'agraden més a tu?
2: Sí, és una temàtica que m'agrada. Sí, sí. Independentment de que els contes que t'he sentit explicar un munt de vegades...
1: Bueno,
2: doncs,
1: no té res a veure.
2: Són per adults,
1: sí.
2: però bueno, és una altra cosa i que també m'agrada molt, però sí que trobo a faltar contes eròtics. Bueno, de fet, no sé si puc dir-ho aquí en aquest micro, a la Línia Vermella, que és un programa que fem entre els dos, sempre hi ha com una secció... que és de lectura d'algun llibre o d'algun poema eròtic, no? I intento potenciar el relat eròtic o la poesia eròtica a través d'aquesta via, que és aquest programa, que és la Línia Vermella.
1: Bé, ja en sabem més, una miqueta més, d'en Joan Carles.
3: I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
1: Vet aquí, les Rínxols d'Hort, per en Joan Carles Martín.
2: Una vegada hi havia 3 ossos que vivien al vell mig del bosc. Hi havia el pare os, la mare os i el petit os. Ells vivien en una casa de fusta molt maca, molt bonica. I vet aquí que un dia al matí es lleven i la mare os va preparar uns bols de llet per esmorzar. Un bol gros per al pare os, un bol mitjà per ella, per la mare os, i un bol petit per al petit os. Van seure a taula i quan el petit os va anar a veure... Ai, mama, que és que la llet està molt calenta. I el pare os prova la llet i diu... Oh, carai, sí, Déu-n'hi-do, que m'has escalfat la llet. I la mare diu... Ai, sí que teniu raó, que està molt calenta la llet. I el pare os diu... Va, anem a fer una volta mentre refreda la llet. Van marxar i a tot això... Pel camí que anava cap a la casa dels ossos, anava passejant una nena que es deia Rínxols d'Or. I anava cantant, anava mirant els ocells, les papallones i tal, i de cop i volta es troba amb la casa dels ossos. Diu, ai, carai, jo no sabia que hi havia aquí aquesta casa. Doncs va agafar, va veure que la porta era oberta, es va ficar dins, i va començar a mirar. I va veure la taula, una taula amb 3 cadires, una cadira gran per al pare os, una cadira mitjana per la mare os i una cadira petita pel petit os. Però a la taula hi havia 3 bols de llet. Un bol gran per al pare os, un bol mitjà per a la mare os i un bol petit pel petit os. Ai, i va venir una miqueta de desig. I dic, va, diu, tastaré una mica de llet, i va agafar el bol gros del paraós, el va tastar i, uf, era molt calent, diu, no. Va agafar el bol petit, el petitós, va pensar que ja estaria, no estaria tan calenta, el va tastar i, ui, la va trobar massa freda. I llavors va tastar la tassa, el bol de llet de la mare os, i sí, aquella llet tenia la temperatura idònia. De res, va voler descansar una mica i diu, va, vaig a seure una estoneta. I com us he dit abans, hi havia una cadira gran per al paraós, una cadira mitjana per la mare os i una cadira petita per al petitós. Va voler enfilar-se la cadira del paraós, però era molt alta i no es podia enfilar tota sola. Llavors va seure en la cadira de la mare os, i bueno, més o menys, però no estava prou còmode, i diu, agafaré la del petit os, que encara que és molt més petita, doncs penso que podré seure. Llavors va seure i pam, crac, es va trencar una pota de la cadira. Uf, mare meva. Bueno, va agafar, les va col·locar així com va poder, va començar a tafanejar per la casa, va mirar totes les cosetes que tenien, la cuina, el menjador, tot. I diu, ostres, diu, on te deuen dormir els ossos? I es va trobar una porta i, efectivament, hi havia una habitació amb tres llits. Hi havia un llit gros per al paraós, un llit mitjà per la mare os i un llit petit per al petit os. Estava una miqueta cansada després de tota la caminada i de tafanejar i de la llet i de l'ensurt de la cadira que es va trencar. Ostres, li venia de gust estirar-se una miqueta. I ja va veure que el llit del paraós, doncs, era gran i no hi arribava. I el llit de la mare os també el va veure que no s'hi feia, també era gran per ell, però va veure que el llitet del petit os s'hi deia més amb ella, i va agafar, i així, amb cura de no trencar-lo, com va passar amb la cadira, doncs es va estirar així en el llit del petit os. I, pom, es va quedar adormida. Els ossos ja venien de fer el seu vol i tal, de la seva passejada, entren a casa, i ui, ja van veure alguna cosa rara. I el paraós va veure el seu bol de llet i diu, ui, aquí algú ha tocat el meu bol de llet. Diu, i la mare os, ai, pues mira, sembla que a mi el meu bol de llet també l'han tocat. I el petit os diu, i el meu també, quasi bé se l'han begut tot. Es van inquietar, llavors van voler seure a la cadira, el pare os va seure a la seva cadira gran, la mare os va seure a la seva cadira mitjana, i el petit os va dir, algú s'ha assegut a la meva cadira, i l'ha trencada! Oi. I dic, però què ha passat aquí? Llavors se'n van cap a l'habitació i van veure una nena rosseta, petita, estirada en el llit del petit os. Llavors, amb la Ramó, Rínxols d'Or es va despertar, es va espantar, els ossos també es van espantar, i Rínxols d'Or va sortir corrents, va agafar la porta i va marxar, i ja no la van veure mai més. I aleshores els ossos van baixar cap a baix, i va dir la mare, sabeu què? Vaig a preparar tres bols més de llet, a veure si ens asserenem. I mentre la mare preparava el bol de llet, els bols de llet, el pare os va arreglar la cadira trencada del petit os.
1: De què ens parla aquest conte?
2: Bueno, jo crec, a veure, jo penso que ens parla, pues, bueno, una mica de la innocència i la inconsciència de la canalla, no? No hi veig cap mala intenció, no? Potser, bueno, depèn, segons l'edat que tingués la nena, potser, doncs, bueno, va ser una experiència, no? I segurament arribaria a casa seva, li explicaria a la seva mare la seva experiència, i la seva mare li diria, noia, és que, a veure, clar, no pots anar a casa de la gent i pel teu compte veure'ls la llet, trencar-los una cadira i posar-te a dormir al llit d'una altra persona, no? Per ella, penso que era petita, era inconscient. Simplement hi veig la curiositat i la
1: una manera de fer molt infantil.
2: Sí, la inquietud i ja està. No?
1: I a la canalla els hi agrada perquè s'hi veuen reflectits.
2: Sí, jo si em permets fer un... Bueno, explicar una història personal, una mica, bueno, relacionada amb aquesta inconsciència. Recordo com els meus pares fa molts anys, evidentment, moltíssims anys, que anàvem, sortíem de viatge amb el cotxe i tal, i vam anar a un poble de Cantàbria, no sé si a Cantàbria o Astúries, i vam anar a esmorzar un bar i tal, i jo, doncs, bueno, m'avorria i vaig anar a tafanejar. I vaig veure un corral i vaig agafar un ou petitó, així de color marró i tal, i me'l vaig endur, no? I recordo que ja vam marxar amb el cotxe amb els meus pares i anava darrere, evidentment, i jo anava allà mirant-me l'ou, no? I diu la meva mare, diu, això què és? Ah, diu, no ho sé, m'he trobat allà al lloc on hem parat a esmorzar, i el meu pare va parar el cotxe, va fer mitja volta per tornar a l'ou, em van mig renyar, van dir que, home, que això, que aquestes coses no es feien, no? I, bueno, pues, també va ser com una lliçó de coses que no s'han de fer.
1: Moltes gràcies, Joan Carles, per obrir-te a nosaltres des de la teva infantesa amb els contes que no t'explicaven, però que vas explicar tu a la teva canalla, i per haver estat aquí present.
2: Doncs res, encantat d'haver estat l'entrevistat pilot.
4: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
3: El cercle dels mentiders. I ara, un conte. Bé, una mentida, o no?
1: Fa molt, molt de temps, fa més de 1000 anys, a l'altra banda d'Europa, a Grècia, hi va néixer un noi. Amb una família rica, que tenien diners, sí, ja ho crec que sí. Aquest es deia Gil. De gran va ser Sant Gil, i és que era molt bona persona, i va créixer sent bona persona, i tan bona persona era que, quan va ser gran, resulta que els seus pares es varen morir, i ell va decidir que amb tots els diners que va heretar dels seus pares faria bones obres, i les va fer. Va donar tots els diners als pobres, i ell senzillament es va endur d'allà, de casa seva, una creu. I amb la creu va travessar tota Europa i va venir a unes terres molt a la vora de les nostres. Va venir fins a la Provença. I allà a la Provença anava parlant de la paraula de Déu Nostre Senyor amb aquella creu. I caminant, va travessar els Pirineus i es va acostar cap a nosaltres. Va anar a petar a una vall, molt maca, li va semblar, plena de pastors. Era la vall que ara coneixem amb el nom de Núria. I en allà s'hi va quedar. Però tampoc no massa. S'hi va quedar només 3 o 4 anys, perquè algú li anava al darrere i el volien fer fora. El volien martiritzar i matar, què sé jo. Però vaja, mentre hi va estar, era molt conegut per tots els pastors. Parlava de Déu Nostre Senyor i, a més, ell, amb ganes d'ajudar a tots plegats, visquen a una cova d'aquella vall, i tenia una olla, i en aquella olla hi feia el menjar, i menjava i el compartia amb tots els pastors, i a l'hora que tocava, ell tocava la campana per avisant els pastors que el menjar ja estava, i dinaven tots plegats d'aquella olla de Sant Gil que ell cuinava per tothom. I mentre vivien allà, a més de parlar amb els pastors, s'entretenia a fer coses amb les mans, i va fer la imatge de la Mare de Déu, que hi ha a Núria. La va fer Sant Gil, si aneu a Núria, la veureu. Bé, la qüestió és que al cap d'un temps, Sant Gil, veient que molta gent que venia de més avall li anaven al darrere perquè no els devia agradar prou, o pel que fos, per no barallar-se, perquè no li fessin mal i perquè no es fessin mal ells mateixos, se'n va anar i va desaparèixer d'allà. Però no es va endur res, tot. Tot allò que havia portat, l'olla amb què volia el menjar per donar als pastors, la creu, aquella Mare de Déu que ell va fer, i tot plegat ho va deixar allà, a Núria, ben amagat, a dintre d'una cova. A dintre d'una cova que després es va saber que era una cova tapada amb una roca blanca, però que de moment no se sabia, i Sant Gil se'n va anar, i varen passar els anys i els segles, varen passar 300 anys, i amb aquests 300 anys ningú sabia
5: On és que Sant Gil havia amagat aquelles coses? El seu tresor, el tresor de Sant Gil, que en deien. Tothom el buscava, però ningú el va trobar. Va ser un. Una altra bona persona que es deia Amadeu. Ui, també des de l'altra banda del Mediterrani, que una nit va tenir un somni. Va tenir el somni que Sant Gil havia amagat les coses a una cova on hi havia una roca blanca que ho tapava. I va anar caminant, caminant, caminant, fins que va arribar aquí, en aquesta vall, no pas en la cova, que no la va trobar ell, sinó en aquesta vall, allà, a Núria, en el Pirineu. I allà es va passar molt de temps, buscant, buscant per tot arreu aquell tresor de Sant Gil que deien que havia amagat, però no el trobava. I mentre el buscava, va fer una església en la Mare de Déu, una Mare de Déu que tampoc no sabia quina posar-hi. I ja tenia l'església feta, i la gent l'ajudava, i anaven, i venien, i venien, i anaven. Quan un dia, al cap de 7 anys que feia que eren per allà, vet aquí que varen veure un bou que s'acostava cap a una pedra. Estava tranquil el bou, s'acostava cap a la pedra i començava a picar i a picar i a picar aquella pedra, una pedra blanca. Que és estrany, però què fa aquell bou? De seguida, aquell tal Amadeu es va acostar cap al bou. Va veure que la bèstia no picava el terra per picar, no, sinó que picava el terra just en allà on hi havia aquella pedra. I sempre picava aquella pedra. Aleshores, varen ajudar el bou. Varen acabar de repicar aquella pedra i varen veure que aquella pedra tapava una cova, de la qual en sortia una mica de claror. S'hi varen anar acostant. De mica en mica s'hi acostaven cap allà on sortia aquella claror i varen veure que la claror sortia d'entremig d'unes pedres i que traien les pedres d'allà. Varen veure que tot plegat era la Mare de Déu, que després ha estat la Mare de Déu de Núria. Allà mateix també hi varen trobar el tresor de Sant Gil, no només la Mare de Déu, sinó que hi varen trobar la creu, hi varen trobar l'olla,

0: rei dels francs, havia de menester tots els seus vassalls. Vassalls meus, heu de venir-me a ajudar. N'hi ha un, els bretons, que ens volen fer la guerra, i ens la fan. I tots els vassalls del rei franc hi varen anar. Hi varen anar el comte, el nostre, el comte Guifré el Pilós, el comte de Barcelona, s'hi va presentar i en allà va lliurar la batalla, una gran batalla. Morts per tot arreu, les espases anaven i venien, i els cavalls i els soldats per tot arreu. Era perill, i molts morts hi varen haver, i el camp de batalla era ple de sang, i part d'aquella sang era del nostre comte, d'en Guifré el Pilós. En allà va caure ferit, el varen agafar. Una llança li va travessar un costat i s'hi va presentar al seu davant el rei. Ai, comte, què us passa? Us lleven la vida? Sí, majestat, aquesta llança em lleva la vida, però no voldria pas no tornar a Catalunya. No us amoïneu. Vos no morireu mai. El rei li va assegurar, i així va ser, i així és, i així serà, segurament. Vet aquí que el rei va agafar i amb la seva mà el va tocar, li va tocar la ferida. La seva mà va quedar impregnada de la sang del comte Guifré el Pilós. I aleshores aquella mà, el rei diuen que la va estirar i va atacar l'escut, un escut daurat del comte Guifré. El va atacar i va deixar la seva empremta, 4 barres de sang, de la sang del comte. D'ara endavant, aquest serà el vostre emblema. Les 4 barres de sang. I així va ser com va néixer la senyera.
1: Mentider.
2: Mentidera, tu.
3: Mentidera.
2: Mentidera.
1: Sí, què? Que no t'agrada?
4: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
2: Els que expliquem històries...
1: Ja en tenim un.
2: De què?
1: D'aquests cercles.
2: Mentides, mentides i més mentides.
0: Bé... I fins aquí les mentides per avui, si més no les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el cercle dels mentiders farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar. Fins llavors, adeu-siau.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals. If you change your mind.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!
1: Avui la selecció musical a càrrec de Dire Straits, a Conserva Cinera.

0: A Ràdio Arenys, conserva Cinera. Els clàssics.
1: Avui la selecció musical a càrrec de Dire Straits. A conserva

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Thank you, good night.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: for nothing.
1: Ràdio Arenys, la primera, també amb bona música.

0: Sabies que... Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar el 1986, quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.
1: Ràdio Arenys. Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
2: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
3: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
2: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
3: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
2: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: Oi! Llenes!
1: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Avui us parlarem de la trobada dels grups Fe i Llum, que es va dur a terme el passat dissabte a Olot. Aquest moviment cristià està format per persones amb discapacitat intel·lectual i té comunitats a Olot, Banyoles, Girona i Blanes. També us farem 5 cèntims del pelegrinatge diocesà a Terra Santa que es durà a terme el mes de febrer. Benvinguts.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Tingueu els mateixos sentiments que heu vist en Jesucrist, ens diu l'apòstol Sant Pau. Quan participem de l'Eucaristia, ho hem de fer disposats a transformar els nostres cors. Sempre estem necessitats de conversió i el nostre model a seguir sempre és Crist. Un model certament inabastable, però per això mateix també irrenunciable. En paraules del Papa Lleó XIV, el Centre Penitenciari de Can Brians I, el passat 10 de juny, a cadascun us dic: Déu t'estima com ets, però et somia millor. El Senyor ens permet a tots començar sempre de nou, perquè ésser humà i ser cristià no consisteix a no equivocar-se, sinó a créixer en la capacitat de convertir-se, penedir-se, esmenar-se i, sobretot, de reconciliar-se i de perdonar. Com viure l'acció transformadora de l'Eucaristia? Si donem una ullada, la mateixa distribució d'una església, aquesta ens mostra els diferents elements que composen la celebració. I veiem una seu, on s'ubica el celebrant, ja que aquí s'està sempre present a la seva església, sobretot en l'acció litúrgica, i és present en la persona del ministre que la presideix. I veiem l'ambó des d'on és proclamada la paraula de Déu. I com ens diu el Concili Vaticà II, ell és present en la seva paraula, perquè quan es llegeix a l'Església la Sagrada Escriptura, és ell qui parla. I veiem l'altar, la taula del banquet. És allí on el pa i el vi es transformen en el cos i en la sang de Crist, on pel memorial de la seva mort i resurrecció en el banquet pasqual participem de Crist. I l'ànima s'omple de gràcia i fem un tas de la glòria venidora. I veiem, està clar, el lloc per al poble sant de Déu, i Déu és present quan l'Església es reuneix en el seu nom, ja que Crist ens va dir que on estan dos o tres congregats en el meu nom, allí estic jo enmig d'ells. L'Eucaristia no es limita a una mera participació formal. Cal que tingui transcendència en la nostra vida, i és a partir d'aquesta conversió dels nostres cors que els seus efectes ens porten a mostrar a Crist a través de les nostres paraules i de les nostres obres, a tots aquells amb els quals tractem, tenint els mateixos sentiments de Crist, com ens diu l'apòstol Sant Pau. L'Eucaristia, com escrivia Sant Joan Pau II, és l'anunci que el temps, habitat per aquell que és el ressuscitat i senyor de la història, no és la mort de les nostres il·lusions, sinó el bressol d'un futur sempre nou. L'oportunitat que se'ns dona per a transformar els moments fugaços d'aquesta vida en llavors d'eternitat. El diumenge és, doncs, una invitació a mirar cap endavant. Fins la setmana que ve, si Déu vol.

0: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta el rector de Calella, el Maresme, mossèn Cinto Busquet. Quan vulguis.
1: La vida té cara i revés. Hi ha moments en què tot sembla anar bé i d'altres en què les coses es compliquen. Una dificultat laboral, una preocupació familiar, una malaltia, una decepció o simplement una etapa en què ens costa veure-hi clar. L'Evangeli no ens promet una vida sense problemes. Ens diu una cosa molt més profunda, que cap situació, per difícil que sigui, està tancada a l'acció de Déu. Allò que avui vivim com un revés pot acabar obrint-nos una porta que encara no veiem. Una dificultat ens pot ajudar a descobrir capacitats que desconeixíem, a valorar persones que tenim a prop, a revisar prioritats o comprendre millor el sofriment dels altres. Per això, quan les coses no van com voldríem, no hem de pensar que tot està perdut. L'Esperit de Déu continua treballant, també enmig de la fragilitat i de la incertesa. Déu no sempre ens estalvia les dificultats, però no ens hi deixa mai sols. Si li fem confiança i deixem espai a l'acció del seu esperit, podem descobrir que també, del revés de la vida, pot néixer alguna cosa nova. L'esperit sempre ens pot sorprendre. Cal només mantenir oberts els ulls, el cor i la ment per viure moguts i sostinguts per l'esperança.
2: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: El dissabte de la passada setmana, dia 19 de setembre, es va dur a terme a la parròquia de Sant Roc d'Olot la trobada diocesana de fe i llum. En parlem tot seguit amb la Maria Rosa Carvajal, que és la vicecoordinadora de la Mediterrània de Fe i Llum. Benvinguda, Maria Rosa. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Parlem una mica de què és Fe i Llum. És aquest de moviment, alguns ja ens coneixen, els coneixen perquè n'hem parlat diverses vegades aquí en aquest programa de ràdio. Podríem dir que és un moviment per a persones amb discapacitat psíquica?
1: Així, discapacitat intel·lectual, sí.
0: Discapacitat intel·lectual, molt bé. Sí. Parla'ns, doncs, de què inclou, què vol dir això?
1: Bueno, doncs, pertany al grup de Fe i Llum, no? No només són persones amb discapacitat, sinó que també són les seves famílies i els amics que vulguin ser-ho. Llavors, són les tres potes que tenim a cada comunitat. I és un moviment ecumènic a nivell mundial i que es va iniciar a França. Es va iniciar l'any 1971 amb una trobada a Lourdes, i a partir d'aquí, doncs, s'ha anat escampant i, bueno, doncs tenim comunitats arreu del món.
0: Aquí a la diòcesi de Girona hi ha els Volcanets d'Olot, les Gavines de Banyoles, el Pou de Domeny Germans Sàbats, de Girona, Natzaret de Palau d'Unyà Vilarroja, de Girona, i els Somriures, sí, de Blanes.
1: Però de Blanes,
0: a nivell de Catalunya, tinc entès que també n'hi ha a Barcelona, i a València és una comunitat evangèlica, que sí? Per això dieu, sí, ecumènics,
1: Sí, sí.
0: Aquest dissabte...
1: De fet, ja n'hi ha altres comunitats, que són, doncs, a Anglaterra, n'hi ha comunitats que són anglicanes o ortodoxes, o els coptes d'Egipte, vull dir que ja n'hi ha altres comunitats, no? És una mica complicat, perquè la majoria són catòliques, sí, però, bueno, intentem que els llaços siguin bons i que pugui sorgir, doncs, un benestar entre les comunitats.
0: Es va celebrar una eucaristia, hi va haver-hi un dinar de germanor, hi va haver-hi animació. Parla'ns una mica de com va anar aquesta trobada aquest passat dissabte d'aquests grups de Fe i Llum.
1: Doncs va anar molt bé, perquè nosaltres, les comunitats de Girona, iniciem sempre el curs amb una trobada a totes les comunitats. Normalment ho solem fer l'últim cap de setmana de setembre, però aquest any se va decidir fer el dia 19, i, bueno, doncs iniciem el curs així, fent la trobada, i anem rotant. Cada any es fa, doncs, en un lloc diferent, perquè cada any s'encarrega una comunitat diferent de coordinar tot l'any, això aquí a Girona. I, bueno, doncs després, doncs de vegades, cada dos anys o així, per exemple, aquí al maig, vam tenir una trobada de tota la Mediterrània al Salou. I llavors van venir persones de totes les comunitats i ens vam trobar i vam fer, doncs, una trobada, doncs, de les 10 comunitats que hi han a la Mediterrània, no? És a dir, que ens anem trobant de tant en tant. Cada dos anys, normalment, és aquesta trobada.
0: I què feu al llarg de l'any? Aquests grups de Fe i Llum, no?
1: Sí, nosaltres tenim un carnet de ruta que cada any ho fa un país o unes províncies diferents. Aquest any l'ha fet Amèrica del Nord, i en aquest carnet de ruta se'ns marquen cada mes un treball a fer. Llavors, nosaltres, segons les necessitats de la nostra comunitat, doncs mirem el carnet de ruta, no vol dir que l'haguem de fer tot, però sí que podem adaptar moltes de les coses que ens demanen que fem, i llavors ens trobem un cop al mes. I un cop al mes, doncs, nosaltres ens anem trobant amb les persones, i normalment, doncs, hi ha una base que és l'Evangeli, i després, doncs, a vegades amb els nanos fem un petit taller o escenifiquem l'Evangeli, no?, per fer-ho més visual, i després hi ha moments d'oració. Els que som catòlics anem a la capella, i els que no ho som, doncs, tenen els seus moments diferents, i acabem sempre amb un berenar, que això és, els agrada molt als nanos, no? I cada trobada sempre segueix el mateix patró. I després hi ha com un quart temps, que aquest quart temps és quan és el que dediquem fora d'aquestes trobades mensuals, que ens trobem, doncs, amb aquells nanos que necessiten tenir una atenció més personalitzada.
0: Aquesta trobada mensual és de tots els grups?
1: Sí, bueno, però cadascú ho fa amb la seva comunitat.
0: Molt bé.
1: Cada comunitat es troba, doncs, mensualment, no? N'hi ha que es troba, doncs, el tercer dissabte de cada mes. O com nosaltres, jo vaig néixer a la comunitat de Blanes, dels Somriures, i nosaltres, com que hem de compaginar moltes coses, esports i coses així, doncs ho fem un cop al mes quan puguem, quan coordinem tot això.
0: I on us reuniu?
1: Doncs, bueno, normalment és alguna parròquia que ens acull, Nosaltres, per exemple, els de Blanes, com que som tres parròquies aquí a Blanes, doncs ho anem rotant una miqueta. Però normalment ens trobem a Calaguidó i als Pins, perquè són les dues parròquies que per aparcar i mobilitat és molt més fàcil. I les altres comunitats normalment tenen també una parròquia de referència en la qual se solen trobar.
0: Fer llum, hi ha aquests grups a Olot, a Banyoles, a Girona, a Blanes. Què aporten aquests grups a la societat?
1: Bueno, doncs jo crec que el món és una miqueta millor amb aquestes persones. O si més no, les persones que treballem amb persones amb discapacitat intel·lectual ens ho arribem a creure, perquè realment ells t'ajuden a veure el món d'una altra manera, no? D'una manera molt més senzilla i no tan complicada com la veiem les persones, diguéssim, normals, no? Entre cometes. Perquè d'alguna manera tots tenim la nostra discapacitat, eh? Te n'adones d'això i que ells... doncs els acabes veient com a persones, perquè jo no veig un síndrome de Down o un síndrome de Rett, sinó que veig en Jorge, o veig la Maria, o veig l'Anna, no sé si m'explico. I considero que ells el món el fan més fàcil. Com a mínim, a mi és la sensació que tinc, no? De que analitzes molt els problemes perquè penses... bueno, doncs, no sé, tu quan te vas a trobar amb ells són capaços de dir-te boniques paraules, no tenen males paraules mai, no? Llavors això et fa pensar que potser nosaltres hauríem de prendre el seu exemple, no? I tenir boniques paraules per tothom.
0: I l'Evangeli? Què els hi aporta a aquests grups?
1: Doncs mira, aquests nanos tenen una riquesa espiritual impressionant, perquè... jo, les misses que celebrem amb aquests nanos, quan vaig a una celebració normal, me manca alguna cosa, perquè les celebracions que fem amb aquests nanos són molt vives. Perquè aquests nanos, jo sóc conscient de que ells estan escoltant cada paraula de les que diu el mossèn, perquè ells són capaços de contestar en un moment donat, en algun moment, d'alguna cosa que diu el mossèn, no? I la seva riquesa espiritual és, a vegades jo crec que és molt millor que la nostra. I a mi això és un exemple a seguir. I penso que l'Evangeli, Jesús, el que vol és això, d'alguna manera, no? Aquesta senzillesa que tenen ells per expressar el que moltes vegades nosaltres inhibim dintre nostre, que no ho diem, no? I ells són capaços d'exterioritzar-lo.
0: Hi ha molta gent en els grups? Olot, Banyoles, Girona, Blanes...
1: Bueno, depèn. Hi ha comunitats que són més grans. Per exemple, Banyoles és una comunitat molt envellida.
0: Perquè, esclar, de quina edat van aquí?
1: Mira, normalment solen ser grans. Jo crec que la mitjana nostra deu ser dels 60 anys o així. En tenim de joves, eh? Nosaltres tenim una nena, una noia de 20 anys, però la majoria són molt grans. Pensa que, per exemple, a Olot o a Banyoles molts estan a les residències, que són gent molt gran. I llavors depenen de que les residències els donin permisos. Ja no estem parlant de famílies, no? Vull dir que hi ha un cert enteniment, no?, entre aquestes persones de les residències per acceptar-nos a nosaltres també, per fer viure l'espiritualitat d'aquestes persones. Però solen ser persones grans, normalment, perquè costa molt que entrin els joves, però jo imagino que és perquè aquests nois i noies s'han visibilitzat molt en el món i hi ha moltes coses també ara per ells. I llavors costa molt que entrin dintre de les comunitats, no? Però bueno, sempre hi ha una alegria perquè de tant en tant apareix algú que s'afegeix i s'afegeix la família i bueno, això fa créixer una miqueta doncs, l'alegria de les comunitats.
0: Maria Rosa, no sé si vols dir alguna cosa més, vicecoordinadora de la Mediterrània dels grups de Fe i Llum.
1: Bueno, doncs a mi l'únic que m'agradaria que si a les comunitats, perdó, si a les parròquies hi haguessin persones amb discapacitat intel·lectual, doncs que els mossens ens tinguin en compte que nosaltres els podem ajudar a crear noves comunitats als diferents pobles per acollir aquestes persones i poder-les tractar millor. No sé, que és un avís perquè ens tinguin present d'alguna manera.
0: Moltes gràcies a Maria Rosa Carvajal de Fe i Llum per haver estat amb nosaltres. Que vagi bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: El divendres de la setmana que ve, dia 2 d'octubre, finalitza el plaç per apuntar-se al pelegrinatge diocesà de la diòcesi de Girona Terra Santa, que serà presidit pel nostre bisbe, Fra Octavi. Tenim amb nosaltres a mossèn Joan Robé, que és el delegat de pelegrinatges del bisbat de Girona. Bon dia, Joan.
1: Bon dia.
0: Doncs suposo que animats, no? Aquest pelegrinatge es durà a terme del 18 al 25 de febrer. Parla'ns una mica de com serà aquest pelegrinatge. Visitareu els llocs més importants, no? Natzaret, els santuaris del llac de Tiberíades, Jericó, Betlem, Jerusalem... Que són els santuaris del llac de Tiberíades, Joan?
1: Són els santuaris que hi ha al voltant del llac. Són poder on Jesús hi va passar-hi més temps de la vida, doncs, de predicació, de la vida evangèlica. En aquests santuaris se'n visiten els principals, n'hi ha d'altres, i encara en aquests moments se n'estan de descobrint de nous. S'estan fent excavacions. L'últim que jo recordo que s'ha obert i que funciona i ja s'hi han fet, s'ha aixecat l'església, etc., és el de Magdala, allà on hi havia el poble de Magdala. Tots aquests poblets, ciutats, en aquell, fins fa pocs anys eren ben bé ruïnes i la majoria coberts per la mateixa terra.
0: Aquests llocs que visiteu en aquest pelegrinatge, recordem que és del 18 al 25 de febrer, són aquests: Natzaret, els santuaris del llac de Tiberíades, Jericó, Betlem, Jerusalem. Hi ha alguna cosa més?
1: També anem ja l'últim dia a Betània, el que avui dia se'n diu l'Atzeria, el poble de Llàtzer. A vegades hi ha llocs que és molt difícil d'anar-hi per la situació del lloc i del país. Llavors aquest és un. Abans, des de dalt, a la muntanya de les Oliveres, queda l'altra banda, i era un moment ser-hi. Ara s'ha de donar una gran volta perquè hi ha el gran mur. El mur que s'ha construït perquè els jueus, doncs, se'ls escapaven de per totes bandes, i al final van construir aquest mur.
0: La pregunta que tothom es deu fer, Joan, és si és segur viatjar a Terra Santa, perquè ara fa molt de temps que no es feien viatges a Terra Santa, almenys des del bisbat de Girona, per les qüestions bèl·liques, no?
1: Quan aquest viatge es va programar per ara, per l'octubre. Llavors, en aquell moment va petar una mica tot i es va dir que el passàvem al febrer. Sempre, quan anem a aquests llocs, sempre comptes amb el que et diuen les oficines de turisme dels llocs corresponents, en aquest cas la d'Israel. I fins ara sembla que no hi ha cap mena de problema. Tu em parles de seguretat. Estem segurs a algun lloc en aquest món en què vivim? O sigui, mal aventurat, pot petar qualsevol cosa en qualsevol moment. Llavors, tu, en mans de Déu, no hi ha més.
0: Hi ha qui ha dit que visitar Terra Santa és com un cinquè evangeli, no? Una mena de vuitè sagrament.
1: Bé, això són paraules, si mal no recordo, del patriarca de Terra Santa, del patriarca llatí. Llavors, ells ho veuen molt així. Per què? Perquè viuen en els llocs on Jesús va estar. A molts de llocs és allò... Tenim la lletra escrita en els evangelis i en aquí tenim els llocs on aquest evangeli parla. No tots els llocs són segurs, no hi ha aquella seguretat. Normalment els guies, quan et parlen i quan parlem nosaltres, en alguns llocs, com el Sant Sepulcre, sí que diem aquí Jesús va ressuscitar o aquí va ser crucificat. Però a altres llocs es diu aquí es fa memòria de, o aquí la tradició diu. En part és això, és anar a reviure en la terra a on els evangelis varen ser actualitzats, varen ser fets, van ser escrits.
0: Què és el que més impressiona a la gent quan viatja a Terra Santa? El Sant Sepulcre, la muntanya de les Oliveres...
1: Depèn del cor i de l'estat de cadascú. O sigui, hi ha gent que s'emociona en el Sepulcre, els toca el cor, hi ha gent que el Calvari... Hi ha gent que en qualsevol altre lloc, o sigui, és que tot és un cúmul de coses que aquells dies vas apilonant a la motxilla i que en qualsevol moment salta una vàlvula d'escapament. És això. És un peregrinatge en el qual, tot i que és curt, perquè són 8 dies, si no ho veus tot, hi ha coses que et flipen més que no pas altres. Estem parlant de pedres mortes, però hi ha les pedres vives, també. Que aquestes són les que aguanten tot aquest procés de 2.000 anys. Ells ja han sigut allà durant tot aquest temps, conservant i tirant endavant, doncs, contra tot.
0: Betlem també deu impressionar, no? Veure on va néixer Jesús.
1: Sí, Betlem és allò... Revius el Nadal fora de temps. I tot i que, és clar, la nostra imaginació de pessebres no té res a veure amb el Betlem que es conserva allà actualment. Betlem és una ciutat majoritàriament cristiana encara, però per molt poc. El centre de Betlem és la Basílica de la Nativitat.
0: Gràcies, mossèn Joan, que hi hagi molt d'èxit.
2: Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
0: Aquest diumenge, dia 27, missa de festa major de Sant Julià de Ramis a les 12 del migdia a l'església parroquial presidida pel nostre bisbe Octavi. Dilluns, romeria de l'asil Vilallonga de Figueres al santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades, missa a les 12 del migdia. Dimarts que ve, dia 29, missa colera, amb motiu de la festa de Sant Miquel, a les 11 a l'església parroquial presidida pel nostre bisbe. Divendres que ve, dia 2, col·loqui al voltant del tapís de la creació amb motiu de l'any Aurelia Muñoz. Serà 6:45 de la tarda a la Catedral de Girona. Diàleg amb Joan Abadia, que parlarà de l'imaginari del romànic català que va inspirar l'artista Aurelia Muñoz. També Sílvia Saladrigues, que introduirà l'estudi dels teixits medievals catalans, i Sílvia Ventosa Muñoz, que farà referència a l'interès d'Aurelia Muñoz pel tapís de la creació. Més informació al web de la Catedral de Girona. I avancem actes pel pròxim dissabte. Hi haurà la trobada interdiocesana dels cursets de cristiandat de 10:45 de la tarda a la casa de Santa Helena de Solius amb el lema Alcem la mirada. Serà una matinal per compartir experiències i la nostra fe en comunitat. Tothom hi és convidat. Es farà juntament amb el moviment de cursets de cristiandat del Bisbat de Terrassa. Dissabte de la setmana que ve, dia 3, matinal de formació per a catequistes de 10:45 del migdia al seminari diocesà. Història d'una vocació, la crida de Déu, serà a càrrec de mossèn Lluís Sunyer. Es durà a terme també la celebració de l'enviament dels catequistes presidida pel nostre bisbe Octavi. També dissabte, romeria a peu al santuari de la Mare de Déu del Món. Es marxarà en cotxe des de Figueres fins a Falgars i des d'allà a peu. Missa a les 12 del migdia. També hi ha la possibilitat d'anar-hi en minibús. Més informació en el telèfon 972-67-07-11. I el dissabte de la setmana que ve, romeria dels pobles de Guyana i d'Arnius al santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades. Missa a les 12 del migdia. Volem enviar una forta salutació a totes les emissores de ràdio que una vegada més, una temporada més, confien en nosaltres en la seva programació radiofònica. Saludem, doncs, a totes aquelles emissores que emeten Església Viva una vegada més, una temporada més, que són aquestes. Caldes FM, Girona FM, Ràdio Arenys, Ràdio Arenys d'Amunt, Ràdio Bonmatí, Ràdio Calella, Ràdio Canet de Mar, Ràdio Cap de Creus, Ràdio Cassà de la Selva, Ràdio L'Escala, Ràdio Estel, Ràdio Palafrugell, Ràdio Les Planes, Ràdio Sal, Ràdio Sant Gregori, Ràdio Sant Pol, Ràdio Tordera, Ràdio La Vall de les Preses i Ripollès FM. Església Viva vol estar també al costat de totes aquelles persones que ens escolten, sobretot persones malaltes, persones que pateixen un mal moment laboral, emocional, familiar, persones que se senten soles. A totes elles us donem les gràcies per seguir fidels amb nosaltres i també a tots els directors i directores d'emissores de ràdio per seguir confiant en nosaltres. Gràcies a tots.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.

0: Anem tot seguit a escoltar el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 27 de setembre. Ho fem amb el doctor Joan Ferrer, que és professor de Sagrada Escriptura de la Facultat de Teologia de Catalunya i membre de l'equip parroquial de Pineda de Mar. Benvingut, Joan.
1: Bon dia.
0: Bon dia, quan vulguis.
1: Avui, com tot aquest cicle, proclamem un fragment de l'Evangeli segons Sant Mateu. En la perícope d'avui és evident que la pregunta de Jesús sobre quin dels dos fills va fer la voluntat del pare sols admet una resposta, el primer. Sembla que darrere de la figura del segon fill hi ha persones que es declaren lleials i que manifesten una gran estimació per Jesús, però que no mostren cap mena de coherència entre paraules i fets, entre actes religiosos i l'obediència real a la voluntat de Déu. L'aplicació de la història és provocadora. Els cobradors d'impostos i les prostitutes, els que vivien al marge de la religió, doncs, van creure el missatge de Joan, mentre que la gent religiosa el va menys tenir. El nostre text no rebutja pas les autoritats jueves a qui Jesús adreça la paràbola, ni els tanca cap porta. Simplement els convida a tornar a escoltar el missatge de Jesús. Convertiu-vos, que el regne del cel és a prop.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer en la darrera votació al Congrés, sumant els seus vots contraris a PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris dels propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant la urgència d'aprovar al Congrés aquest decret d'habitatge. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Molt bon dia, comencem un nou cap de setmana del mes de setembre aquí a Catalunya, que es presenta una altra vegada molt tranquil, molt estable. De fet, a aquestes hores del matí tenim núvols baixos, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Alguna boira baix i fondalades del Bages i també alguna vila costanera del Baix Empordà trobem aquests núvols baixos. Però el matí es presenta molt assolellat amb l'arribada de molts núvols alts i prims. A la tarda, aquests núvols que tenim enganxats a la costa s'aniran trencant, esqueixant, i deixarà una tarda molt més assolellada al conjunt del país i amb unes temperatures que en conjunt es mantindran molt semblants a les d'ahir divendres, màximes que tornarem a superar sobre tota la franja de Ponent, aquesta barrera dels 30 a 32 graus.
1: I seguim amb política i successos. El jutge Juan Carlos Peinado es jubila aquest diumenge després d'haver enviat Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències. El magistrat, gairebé desconegut per a l'opinió pública abans d'assumir el cas de la dona de Pedro Sánchez, posa així punt i final a la seva carrera judicial amb 72 anys, l'edat màxima permesa que poden tenir els jutges en actiu. Peinado tanca així una instrucció que ha marcat l'agenda política iniciada fa més de 2 anys arran d'una denúncia del pseudo-sindicat Manos Limpias. I aquí a casa nostra, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I en els esports, en futbol, a la segona divisió, ahir victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. A la primera meitat, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, la primera.
4: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
5: El cantant del grup banyolí Germà Negre dirigirà el Somni Estereofònic. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. El cantant de Germà Negre, el banyolí Adrià Dilmet, dirigirà la sardana Somni Estereofònica a la Coco de Sant Martirià 2026 a la plaça Major de Banyoles. Aquest és el programa 506 i tenim més titulars. La competència de cobles organitzada pel Foment de Banyoles reunirà les cobles Ciutat de Girona, la principal de la Bisbal, la principal de Llobregat i la Salvatana. I Caçà de la Selva estrena una àliga a la seva faràndula i en compon un ball per a cobla. L'escoltem. Tornem a Banyoles. Aquest any, la segona ronda de la Coco, la competència de cobles, serà de sardanes estrenades a la competició entre l'any 2000 i el 2010. I el concurs de sardana esportiva de Sant Martirià acollirà els campionats Gran A i Gran B i infantil a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona. L'agrupació sardanista de Sant Feliu de Codines rep menció d'honor que atorga l'Ajuntament de Sant Feliu per commemorar el 25è aniversari de l'entitat. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que passarà al món immens de la sardana i la copla a l'octubre passa per Banyoles, i així us ho expliquem. El Foment de Banyoles ha anunciat que el banyolí Adrià Dilmé serà el director del Somni Estereofònic 2026. L'espectacle que posa el punt i final a la competència de coples, la Coco, serà a les festes de Sant Martirià el proper 25 d'octubre, diumenge, a partir de 4:45 de la tarda. I aquest somni sonarà a les 8 del vespre en punt. La competència de coples organitzada pel Foment de Banyoles reunirà les coples Ciutat de Girona, la principal de la Bisbal, la principal de Llobregat i la Selvatana en una jornada dedicada íntegrament a la música per a coble. La sisena i última ronda és precisament aquest somni estereofònic que cada any es converteix en un dels moments més esperats de la festa major, i quatre coples envoltant la plaça, els llums apagats i centenars de bengales enceses entre el públic transformen l'espai en un gran escenari de llum i música. Situat al centre de la plaça, el director coordina les quatre formacions i guia una experiència que ha esdevingut una de les imatges més emblemàtiques de la festa major de Sant Martirià i també del sardanisme arreu del país. El Somni Estereofònic és una proposta singular que no té equivalent a cap lloc més. La interpretació simultània de les quatre coples sota una única direcció musical, sumada a la participació activa del públic, converteix aquest acte en un espectacle que és irrepetible i que viurà a la plaça major de Banyoles el proper 25 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, aquest somni. A més, des de l'any passat, la baixada de bèsties fa parada a la plaça Major perquè la faràndula banyolina i el públic que es dirigeix cap a barraques també puguin gaudir d'aquest somni. La presència d'Adrià Dilmé a la festa Major anirà més enllà de la direcció d'aquest espectacle. Ara en parlarem. Però qui és Adrià Dilmé?

Exerceix de mestre a l'escola Camins de Banyoles, on desenvolupa especialment projectes vinculats a l'educació musical. També forma part de l'equip de treball del projecte Canto Tacassà, una iniciativa dedicada a la recerca, documentació, conservació i difusió del patrimoni musical de tradició oral de les comarques gironines. La seva participació en el projecte connecta la seva experiència com a músic amb l'interès per a la transmissió de la cultura popular. També participa activament en l'organització i conceptualització de les activitats de Festa Major de Sant Martí Dia de Banyoles a través de la seva comissió de Festa Major. Sí.

0: amb el que ja el torne.
1: La setmana que ve l'he dit que torne.
2: Doncs bé, ell serà, Adrià Dilmé, qui dirigirà el Somni Estereofònic d'aquest 2026.
3: Cuplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
2: I anem a seguir repassant el programa sardanista de la Festa Major de Banyoles, una de les festes majors més sardanistes de Catalunya, perquè té molts punts. Comença el programa sardanista dissabte 24 d'octubre amb una ballada, doble ballada de sardanes i dansa a la Plaça Major a partir de 2:45 del migdia, amb la Sol de Banyoles i la Principal de Banyoles, una ballada dedicada als compositors banyolins, i on a 1:45 hi haurà la interpretació de la dansa de la Filosa de Banyoles a càrrec de l'Esbart Font Coberta. El programa sardanista seguirà a les 5 de la tarda des del Barri Vell amb la Rua de Festa Major i actuacions de les seccions del Foment, amb la participació de les coples Bisbal Jove, La Magnífica, que és una copla creada d'oc per a aquesta Festa Major, la Principal d'Olot i la Principal de Banyoles i la Sol de Banyoles. També la Rua des del Monestir fins a l'Ajuntament, parant a la Plaça Major, per gaudir de la faràndula, que és molt extensa, Banyoles. Hi haurà també una actuació de l'Esbart Font Coberta i la colla sardanista Nanúfars i la colla bastonera Pel Trucs. El programa sardanista seguirà diumenge 25 d'octubre a partir de les 11, també a la Plaça Major, amb el 86è concurs de colles sardanistes que organitza el Foment de Banyoles, que acull aquest any Campionat de Catalunya en categoria Gran A i B i també l'infantil, a més del territorial i les colles lliures. La copla serà la ciutat de Girona. I a 4:45, aquesta mateixa plaça, la Plaça Major acollirà aquesta competència de coples, que ja hem explicat abans, amb les coples Ciutat de Girona, la Principal de la Bisbal, la Principal de Llobregat i la Salvatana. Una competència on la primera ronda seran sardanes per escoltar, la segona aquestes estrenades entre el 2020 i el 2010 a la mateixa Coco, la tercera ronda serà de sardanes d'estrena d'aquest any, atenció que la copla que guanyi aconsegueix 1.000 euros, cada copla ha de proporcionar una sardana d'estrena d'un compositor de la casa, i a la quarta ronda hi haurà sardanes obligades, a la cinquena sardanes balladores, ben balladores, i la sisena és aquest Somni Estereofònic a partir de les 8 del vespre a la Plaça Major. El programa sardanista segueix dilluns 26 d'octubre a 12:45 al Pavelló de la Draga amb el concert de la Festa de la Música per a Copla, l'únic concert a Catalunya de tres coples estable, diguéssim, cada any que sigui així. En vam parlar ja la setmana passada perquè el Foment ja va avançar aquesta programació del concert i hi haurà les coples Ciutat de Girona, la Principal de la Bisbal i els Mongrins. Les sardanes, dilluns 26 d'octubre, el dilluns de Festa Major, el dilluns de Sant Martí dia seguiran a les 5 de la tarda a la Plaça Major amb una triple ballada de fi de festa amb la Principal de la Bisbal, la Ciutat de Girona i els Mongrins. Aquesta és la programació sardanista pel que fa a la Festa de Sant Martí dia de Banyoles que es va avançar aquest dissabte a la tarda a la Plaça Major de Banyoles i nosaltres avui n'hem fet aquest recull. Escoltem ara la sardana Sol.

Somni de Manel Cederra i Puigferrer, càrrec de la Cobla, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc. És una sardana que s'estrenava l'1 de gener de 1945. L'escoltem.

0: Això era Somni, de Manel Saderra i Puigferrer.
1: Connexions al territori.
0: Comencem aquestes connexions al territori a Torroella de Montgrí, perquè aquest diumenge tot el dia l'agrupació sardanista Continuïtat va celebrar la 62a edició de l'Aplec de la Sardana de Torroella, la plaça de la Vila amb les cobles, la principal de la del Llobregat, la Maricel i la principal de Cassà. Al matí va haver la participació de colles infantils i juvenils convidades. Al migdia van celebrar un dinar de germanor i també hi va haver-hi concurs de colles improvisades. Torroella de Montgrí encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I també l'agrupació sardanista Esert va celebrar aquest diumenge tot el dia el 53è aplec de la Sardana de Terrassa a la plaça Vella amb les cobles Sant Jordi i Mil·lenària. Hi va haver sortejos i també concurs de colles improvisades. I per acabar, aquest dimecres ha estat el dia gros de festa major a Calella i la cobla, la principal de la Bisbal, ha ofert una ballada de sardanes dins del recinte de la Fira de Calella i al Maresme a la tarda, concert i ball. Tanquem aquestes connexions amb Minerva, que és la patrona de la festa major de Calella, una sardana que dedicava a Calella el 80è aplec, en aquesta ocasió el 2007, Tomàs Gil Membrado, i que escoltem a càrrec de la cobla Marinada en el disc 80è aplec Pairal de Catalunya 2007, Sardanes Calella, volum 3.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte. Notícies. Societat.
1: I Casa de la Selva ha estrenat una àliga a la seva faràndula i n'han compost un ball per a copla. És la música de Robert Vázquez i Júlia Vilà, que mai abans havien compost per a copla. Ens han explicat la llegenda de l'àliga, que ara mateix us l'expliquem. I és que diu la llegenda que el déu egipci Osiris va rebre l'encàrrec de guardar un ou molt preuat en un racó del planeta. I quan va passar per les Gavarres es va parar perquè va veure que la gent se les estimava molt i les cuidava moltíssim. I va pensar que mai estaria més ben cuidat que allà. I aleshores el va deixar, però constantment l'anava a veure. I per això Casa té uns gegants egipcis que recorden aquest déu egipci que feia visites a les Gavarres, l'Osiris, al costat de casa. Fins que un dia aquest ou el va trobar una pastoreta i com que era un ou ben curiós perquè era gran i daurat, va decidir mantenir-lo en secret però anar-lo cuidant. I va arribar un moment que la pastoreta el cuidava de nit i l'Osiris de dia. I així l'ou estava sempre vigilat. Però aleshores va haver-hi un dia que els dos es van trobar i l'ou es va moure. L'Osiris li va dir a la pastoreta que sabia que l'havia estat cuidant i li va dir que el cuidés ella i que el dia que aparegués una corona a casa seva volia dir que l'animal que en sortís de dins estava preparat per prendre una decisió. Si es posava la corona, volia dir que es quedava a viure al poble que l'havia acollit i si no se la posava, l'Osiris el tornaria a buscar per emportar-se'l a Egipte. Divendres passat, durant el cremat de la festa major petita de Cassà, a Santa Tecla, l'àliga va aparèixer amb la corona posada. Això vol dir que es queda al poble. Robert Vázquez és un dels dos autors que compòs aquest ball de l'àliga per a copla en declaracions del Coplejant.
2: El repte de fer la cançó de l'àliga de Cassà ha estat interessant, complexa i tot un repte. Primerament perquè has de fer una cançó que integri tots els elements dels gegants de Cassà que són egipcis, més tota la tradició popular de Cassà. I quan fem una cançó d'aquest tipus sempre la pensem sobretot a fer-la amb gralles. En gralles perquè és el nucli musical, és el nucli musical dels gegants i perquè ells ho puguin tocar. Quan fem l'arranjament també el fem pensant en gralles i banda, evidentment, i tota la percussió que hi comporta. Durant aquest procés que hem anat fent la cançó juntament amb la Júlia, ens van dir que s'havia d'estrenar per copla. Ostres, aquí el repte és majúscul perquè jo mai havia fet res per copla. Doncs, esclar, t'has de posar al dia dels instruments, tessitures, tonalitats a tots els instruments de copla. I aquí vull agrair molt al senyor Lluís Bofill, de la principal de Cassà, que m'ha ajudat molt i hem pogut fer, doncs, això, un arranjament per copla de la cançó Horus, l'Àguila de Cassà. La veritat és que és un repte molt bonic, molt gratificant, i si a més agrada, imagina't.
1: No tots els pobles poden tenir àligues a les seves faràndules, només aquells que han tingut favors o privilegis d'algun rei, i és el cas de Cassà. L'àliga és l'animal més noble de la faràndula que s'encarrega de les misses i els oficis solemnes. No surt sempre, i no en totes les ocasions porta la corona posada, que es reserva pels moments més protocolaris i més especials. Anem a escoltar aquesta cançó, aquest ball de l'àliga nou, aquesta àliga nova de Cassà que s'estrenava aquest cap de setmana. Horus, l'àliga de Cassà de Júlia Vilà i Robert Vázquez, a càrrec de la copla, la principal de Cassà.

0: Això era Horus, l'àliga de caçar, de Julia Vila i Robert Vázquez, la nova cançó de l'àliga de caçar.
1: L'agenda.
0: Vinga, fem un recull dels actes de l'agenda de la setmana que ve. Les ballades les trobareu a la web de Som Sardana. I comencem a dimecres 30 de setembre perquè a 6:45 hi ha la conferència Les Sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement, a càrrec d'Albert Fontelles a la Biblioteca de Tordera. I encetem l'octubre, divendres 2 d'octubre, perquè a 8:00 hi ha concert de sardanes i música per a Cobla Martorelles a la Vinya amb la Cobla Sant Jordi. Dissabte 3 d'octubre arriba la plec sardanista de la Ribera d'Ebre, Mora d'Ebre, edició 52 a partir de 5:45 de la tarda i a 9:15 amb les cobles Reu Jove i Vents de Riella. I dissabte que ve també a 6:39 a plec de la Sardana de Montgat al Parc de la Riera d'en Font amb les cobles Bisbal Jove i Ciutat de Girona. Dissabte 3 d'octubre, també a 10:00, concert del 5è aplec de Balaguer. Ara en parlarem. I diumenge 4 d'octubre també arriba el 52è aplec de la Sardana de Malgrat de Mar, al Parc de Francesc Macià, a 11:00 i 4:00 amb les cobles Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Diumenge que ve també 39è aplec del Roser a Martorell amb les cobles Maricel Marinada i Mediterrània, a 12:00 i 4:00. I diumenge també 54è concurs de colles sardanistes del Vendrell amb la Reu Jove a partir de 8:15 del vespre. Déu-n'hi-do l'hora per ser un diumenge. Dilluns 5 d'octubre, també a 7:00 de la tarda, concert de Fra Garí amb les cobles Sant Jordi i Marinada al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. I aquesta setmana destaquem. Doncs la sardanada de Balaguer, que arriba divendres 2 d'octubre i fins diumenge. Doncs divendres 2 d'octubre, a partir de 10:00 de la nit, hi ha revetlla de la sardanada amb el pregó d'aquesta sardanada de Balaguer, a partir de 10:00, amb la Cobla Juvenívola de Sabadell, una ballada a la plaça del Mercadal. I dissabte 3 d'octubre, a 5:15 de la tarda, comença la 5ª sardanada, el 5è aplec de la sardana de Balaguer, amb les cobles Mediterrània, la Principal del Llobregat, i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona a la plaça del Mercadal. Al vespre d'aquest dissabte 3 d'octubre, a partir de 10:00 de la nit, concert d'aquest 5è aplec amb saxo, cobla i cabaret amb Mercè Martínez i Jordi Paulí amb la Cobla Mediterrània al Teatre Municipal de Balaguer. Mentre l'esperem, aquesta sardanada, escoltem la sardana que estrenaven l'any passat, Les Fades de Hollywood, de Marc Timón. Aquest any, per cert, estrenen a Pitu Chamorro i a Anna Abad. Però recuperem aquesta, Les Fades de Hollywood, de Marc Timón, a càrrec de la Cobla, la Principal del Llobregat. L'escoltem i tanquem l'agenda.

0: cuplejant.cat.
1: I aquesta setmana us portem una recomanació que hem recuperat del programa del concert de la Festa de la Música de Cobla de Sant Martirià, i és que una de les cobles, la principal de la Bisbal, interpretarà l'obra lliure de Francesc Assú, Random, i avui la podem escoltar aquí al programa, en aquesta ocasió amb una gravació de la cobla Montgrins. És una obra per a cobla del gironí Francesc Assú que estrenava el novembre de l'any passat al Festival Masquefa Sona Bé a l'Anoia, un concurs de música per a cobla reconvertit d'un temps ençà en un concert bienal a càrrec interpretat per la cobla Montgrins, on l'organització capitanejada per Jordi Tomàs encarrega dues obres per a cobla. Doncs bé, l'any passat, a la 12a edició d'aquest festival, estrenaven a Francesc Assú i a Martí Delgado, professor i alumne, respectivament, de fet. Avui escoltem aquesta obra de Cassú que va decidir titular Random, un concepte, podríem dir, contemporani de la generació Z, que és un anglicisme que, per traduir-lo al català, podria ser un adjectiu relacionat amb quelcom aleatori, inconex, estrany o inesperat, fins i tot, que sembla improvisat, fortuit, casual, arbitrari. I és que l'obra, tal com ens la definia l'autor, és una passejada aleatòria per la rítmica sud-americana per un museu fictici, on hi ha petits interludis que representen els seus passos pels passadissos, i cada sala és un ritme llatí diferent. Hi ha bachata, hi ha samba, hi ha bossa nova, hi ha molts ritmes llatins. Cassú ens confessa que quan va explicar aquesta alegoria al seu fill, ell li va etzibar: pare, que Random. I aquest concepte li va semblar molt adient com a títol. La podem escoltar a càrrec de la cobla Montgrins, és Random, una obra lliure de Francesc Assú.

0: Això era Random, la darrera obra lliure escrita per Francesc Assú.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies. Política.
0: I avui us hem d'explicar que l'agrupació sardanista de Sant Feliu de Codines ha rebut la menció d'honor que atorga l'Ajuntament de la ciutat de Sant Feliu de Codines per commemorar el seu 25è aniversari de l'entitat. L'entrega es va fer en el marc de l'acte institucional de la Diada, en el qual l'Ajuntament va fer entrega, com cada any, de les mencions d'honor a diferents associacions i persones que s'han distingit per la seva tasca al municipi. De cara al futur, l'entitat afronta aquesta nova etapa amb optimisme, diuen. La Junta Directiva es troba actualment en procés de renovació amb la incorporació de membres més joves que han de garantir la continuïtat del projecte sardanista durant els anys que venen.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició i ho fem amb un altre tema de Germà Negre, que és la cançó de les mares, un tema on la tenora hi és ben present i està fet amb la trompetista i cantant Alba Caret. És ben bonic aquest tema que nosaltres fem servir per acabar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok i a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a Coblejant. Coblejant.cat, a les plataformes digitals, a la xarxa Més i a una de les més de 50 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Ràdio Arenys.
1: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7:22 la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7:56 ponemos la primera plana, primera plana, primera plana.
0: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
1: A las 8:12 las prensas empiezan a rodar y a las 8:47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
0: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
2: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
0: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge, a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè el partit de Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin, tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat que la formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant l'urgència d'aprovar al Congrés el decret d'habitatge. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Badalona el presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet. Els fets van passar a l'Avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del cos. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari. I en cultura, Roda de Barà tanca avui la primera setmana de la memòria històrica. Carme Claramunt i Barot, filla d'aquest municipi del Tarragonès, va ser la primera dona afusellada al camp de la Bota. A l'Associació Republicana també hi som, ha volgut retre-li homenatge. Tota la informació des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
7: Roda de Barà tanca aquest dissabte la primera setmana de la memòria històrica Carme Claramunt i Barot, una iniciativa de l'Associació Republicana també hi som, que ha estat un èxit de participació. Durant tota la setmana s'han fet exposicions, taules rodones, documentals, una lectura dramatitzada i una gala de reconeixements per recuperar la memòria de les víctimes de la repressió franquista. Avui a les 12 del migdia al carrer Montjuïc s'inauguraran les llambordes del record en homenatge a dos represaliats. Ho explica Francisco Moya, president de l'associació.
8: Hacemos la conmemoració con dos llambordes, la Carme Claramunt i el Josep Mercader i Llagostera.
7: L'organització té previst que la Setmana de la Memòria tingui continuïtat.
6: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, victòria ahir del Girona a Montilivi per obrir la jornada davant l'Albacete per 2-0, gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. I pel que fa a la selecció espanyola, avui s'estrena la Nations League amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, aquesta nit a partir de 8:45 davant Anglaterra. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys.
9: A Primera Plana, amb en Josep Mola.

0: Molt bon dia. Tornem a estar amb tots vosaltres en primera plana. Bé, ara ja s'ha acabat. Bueno, no s'ha acabat l'estiu, perquè jo de l'estiu em sembla que en tenim per estona. El que sí, que aquest dia em vaig assabentar d'una cosa...
1: Bon dia.
0: Que igual que, per exemple, aquí a Catalunya també va passar, que una cançó popular, diguéssim, s'hagi fet com l'himne, que és l'Estaca. Era una cançó popular, o sigui, però s'ha convertit en l'Estaca. Pues bé, hi ha un país que el nom no el diré perquè és molt difícil de pronunciar, però que està a Bielorússia, que han traduït la cançó aquesta de l'Estaca. I és la cançó que el poble els hi canta en els governants. O sigui, és la lluita del poble amb aquell estat on els governants els hi canten aquesta cançó. O sigui, que una cançó popular d'aquí, com l'Estaca, en allà és un himne en contra del govern. Ja veus tu les coses on t'arriben. Bé.
2: Si estirem tots per aquí...
3: Si tirem tots per allà...
2: Sí, algú quedarà.
0: Bé.
2: Bueno, bon dia, eh?
3: Bon dia, eh?
2: Bon dia. Clar, bon dia.
3: És l'estiu, no estem acostumats.
2: Jo ja vaig venir dissabte passat, perquè jo ja he iniciat el curs, eh? Jo ja he començat el curs, eh?
0: Bé, avui m'acompanyen, tinc el Eric Morales al comandaments. Bon dia, Eric. En Joan Fabregà.
2: Bon dia a tothom.
0: I en Tomàs Salazar.
3: Molt bon dia.
2: El Jordi va dir,
0: Jordi, però que no s'hagi trobat malament o...
3: És que és el quart d'Arenys,
0: Bé, espero que
2: sí,
0: vingui.
2: Sí, esperem, sí.
0: En Jordi Saragossa. Perquè li haguéssim fet una pregunta que no ha pogut vindre el Tomàs Talazar, també, que és referent a...
3: El Juanjo Almanza.
0: Ai, en Juanjo Almanza, perdó, que el Tomàs Talazar sí que el tinc aquí. referent al problema que té la zona d'allà dalt, el tema de l'aigua.
2: Aigua termal.
0: Ja li vaig dir a en Jordi, tens sort, que les aigües termals van molt bé pel reuma.
3: A més, la zona té nom de balneari, el Paraíso.
0: Sí, són coses d'agafar-se a rient, però sí. El cuté fa la feta que...
2: Que en pateix les conseqüències. Vull dir que, però, esclar, m'imagino que aquest problema no és solament d'ell. És tot aquell varal...
0: On te vagi la tuberia aquesta, que agafi la zona que acaba la tuberia. La tuberia està per damunt de la vorera. O sigui que... Imagina't.
3: Sí, per això, si ben Jordi que ho expliqui, però amb el grup que tenim de ràdio que hem parlat d'aquest tema abans que surt, perquè va sortir al ple. Però, clar, estem parlant d'obra del 2023. I si tu passes per allà, ja fa dies que no hi passo. Però, clar, aquella tuberia a l'aire lliure, amb les calors de l'estiu, aquella aigua

0: punt del carrer Sant Sadon i aquella part del Paraíso.
1: Tenim en Jordi aquí,
0: ja tenim, molt bé.
1: Sí, Jordi, però és que jo... Què va ser degut? Que van fer unes obres? O què?
0: Arrel del mur, jo suposo.
1: Del mur, sí, perquè van també parlar l'altre dia del mur.
0: El mur, i com sempre, Joan, obra pública sempre s'agafa el més econòmic. Ja no, ja no és culpa, és la...
1: No, jo no dono la culpa a l'administració, és el sistema.
0: El sistema, que agafen el més econòmic, no diguem el més barat, no, el més econòmic.
1: Imagina't, i aquella empresa després ho subcontratat amb una altra.
0: I plega.
1: O plega, que realment és...
0: Això, en Jordi, que és...
2: Bon dia, Jordi.
0: T'estàvem esperant com en candeletes, que diuen.
2: Sí, estàvem parlant... Opa.
3: Quan et roben la cartera, quedes
2: descontent. Què dius? Sí, de...
3: Sí, van robar la cartera.
0: Avui?
3: No, la setmana passada.
2: En a mi també,
0: Ostres.
2: I, clar, quan no... I em vaig donar compte, això va ser el dematí, i no em vaig donar compte fins a la tarda, que vaig anar a comprar en un lloc, poso mal a la butxaca, cony, i la cartera? Ostres, ja...
0: Ostres.
2: Clar, ja en tens en a mi, i on te me la poden haver fumut? I havia anat a comprar a l'Alcampo. Ja en tens en a mi cap a l'Alcampo, a veure si algú havia trobat una cartera. O d'allò? No, saps? Va... a dintre el campo, el segurat d'allà em va dir, diu, vés a mirar a fora la seguretat de tot el campo. Bueno, pues vaig anar a preguntar, res, collons. I a seguida em van dir, vés en els Mossos i d'una part, cap als Mossos. Vaig anar a donar, i què hi havia a la cartera? Dic, carnet de conduir, això, tot. Diu, bueno, que no et passi res. Diu, perquè, que llavors m'ho va dir, diu, ara nosaltres ja ho comunicarem perquè tu puguis anar a fer el carnet d'identitat. Diu,
1: perdó, quanta estona vas estar per anar a fer la denúncia? Quanta estona vas estar?
2: No, res.
1: Ah, perquè a vegades sents comentaris que dius...
2: No.
3: Com vols dir res? La denúncia?
0: No, l'estona. L'estona per fer-la.
2: Per esperar-me, res.
3: Però no te la va donar escrita.
2: No. Vaig anar allà, em va atendre el mosso.
1: Sí.
2: Allà, què passa? Miri, m'ha passat això, tal. Molt bé, que hi portava la cartera. Això. Molt bé. Cèntims, sí. Com se'm portava? Dic, ostres, ara m'ha matat. Menys de 50 euros. La quantitat exacta no ho sé. Diu, bueno, vale, van apuntar, d'allò. Diu, ara el que tindrà problemes és amb el carnet d'identitat, que nosaltres ja donarem part, però tarden com a mínim de 15 dies a 3 setmanes per donar-te hora. Diu, bueno, mira, pues, no podré sortir de casa nostra, perquè no tindré identificació. Va, així. I, bueno, vaig anar cap a casa, i a la tarda... perquè això era el migdia... No, a la tarda. Al vespre, a les 8 del vespre, en truquen. I en truquen del campo que havien trobat la cartera. Collons. I on te l'han trobat? Sí, la van trobar...
1: No. Devien obrir, treure sí, els diners i llençar-la amb una altra cartera.
2: I la van llançar, la van trobar... el dels segurats, aquells que van a vegades allà al camp amb la moto donant voltes pel mig dels cotxes, la va veure des de lluny a sota d'un cotxe. Quan van trucar, vaig anar allà i dic, hòstia, dic, bueno... I clar, diu, no falta res, vaig mirar, dic, bueno...
1: Els diners.
2: Dic, que s'han emportat tots els 4 cèntims que hi havia i ja està. Llavors me'n vaig anar als Mossos a dir-los, dic, mira... M'he trobat amb això. Diu, gràcies per haver-ho d'allò. Diu, perquè, clar, nosaltres fem molts de tràmits i així, i ho anul·lem tot i ja està.
1: Molt bé.
2: I van millor. Així.
1: La vas trobar, vaja.
2: Cordins.
0: I tu, Jordi, què?
3: No, a mi me la van robar... És, per lògica, algú del Pla dels Frares, vull dir, perquè això és bastant... Jo estic en la línia, en el camí, diguéssim, d'anar cap al Pla dels Frares. No sóc el primer cotxe que roben.
2: El cotxe.
3: A casa, o sigui, davant de casa mateix.
0: Sí.
3: No sóc el primer cotxe que roba.
1: Deixes el cotxe al carrer, tu?
3: Sí, perquè hi ha un cotxe que es posa... i em costa bastant entrar en el graig.
0: Clar.
3: Malgrat vaig fer obres en el graig per poder entrar...

0: vaig tenir la mala sort que van canviar de cotxe, van comprar un cotxe més gran, i llavors es va ser una... Bueno, no interessa, això. Però sí, sí, aquesta zona de, del carrer de Cas, del carrer Sant Zenon, la part alta, és una zona que la gent puja per les escaletes, malgrat és una zona privada, la gent, esclar...
1: Ah, allò és privat, eh? Que sí, aquest tros és privat.
0: No, no, no és un privat general, com, hi ha altres privats com aquests aquí d'ells, sinó la façana nostra és a baix de tot el carrer de Sant Zenon. El que passa que el dret de construir està en retirat.
2: A dalt.
0: En retirat a dalt. Llavors, però diguéssim que cadascú té el tros de davant, els 7 per 5, els 35 metres, són personals. Allà, si volguessis fer un jardinet o una cosa així, doncs s'hi pot
1: fer. Ho podies fer.
0: Pots aparcar tranquil·lament, podies posar una valla. L'única cosa que has de mantenir és el dret de pas. El dret de pas d'un respecte als altres.
1: Perquè hi ha un moment que queda tancat, no?
0: Sí, al final de tot queda tancat. Jo visc al final i primerament jo quedo tancat. Però sí, vaig anar. Jo també. Jo el que passa és que em vaig trobar amb el fet de que em va encarregar una visa, un d'això, em surt a la pantalla del telèfon, em dic, la 11. Dic, home, dic, jo no jugo als cegos, vull dir... I això em va estranyar. I, efectivament, em vien robar la cartera, vaig arribar al cotxe, el vaig veure, diguéssim, a la porta semioberta, el pany forçat, no hi havia res remenat, per dir-ho així, i havia deixat, jo l'havia anat a banyar el dia abans, i havia deixat la cartera al cotxe, allò, per no portar-la a la platja, i el que van agafar. I dues camises que tenia, això em agrada molt, perquè veus aquest noi anirà net...
3: Visca l'humor.
1: Entre l'adversitat,
3: buen humor, eh?
2: S'ho agafa amb humor.
3: Però així és que la vas trobar, no la vas trobar?
0: No, em van trucar de la caixa. De moment, el que vaig als Mossos, no vaig tenir... Bueno, a veure, la persona que em va atendre va ser un mosso cordial, agradable. Ell no tenia feina, jo tampoc, per tant, vull dir, no... No vam anar tan ràpids com tu, Josep. O sigui, ens vam entretenir, vam parlar de bastantes coses, de la situació... Vull dir, jo vaig preguntar-li, quants Mossos sou aquí? I llavors aquest home doncs, es va esplaiar una mica amb el tema de quants Mossos eren, perquè n'hi ha molts, jo pensava que n'hi havia menys i n'hi ha molts, però no creien molts a dintre i pocs a fora, saps? Perquè no tenen mitjans, però estar fora, doncs... I cada vegada que fan una espècie de convocatòria de Mossos, doncs és per posar-los més a dintre que fora. Jo penso, no sé,
3: a nivell de ciutadà el que voldria és que els veiéssim més per fora.
0: Això vol ser diners. Això vol dir
1: diners. I la burocràcia?
0: Les nòmines no. Les nòmines no valen diners.
1: No, sortir al carrer. I a més, la burocràcia, jo li dic, també se'ls deu menjar, com a tota l'administració pública, la burocràcia és una cosa...
0: No, si no n'hi ha de burocràcia. Si no passa res, si no hi ha Mossos... Clar, si no hi ha Mossos al carrer, com vols que passi alguna cosa?
1: La gent que va com tu, que m'han robat a fer els papers...
0: Allà, hi vaig anar allà, i vaig explicar-li com hi ha anat i tal. I va dir, no, va ser agradable. Jo vaig passar-hi dues hores i alguna cosa més, vull dir que...
1: Està bé.
2: Allò no.
1: Està bé.
0: Però no, he de dir que va ser per culpa dels dos, perquè...
1: Ah, clar.
0: Home, vam estar parlant...
3: Us vau engrescar.
1: Ja fora no havia ningú que picava el vidre.
0: No hi havia ningú. No, el que em va agradar més, i puc dir-ho, perquè deu ser públic, va ser que quan, clar, jo, per arribar als Mossos, hi ha una escala...
1: Sí.
0: Una escala bastant...
1: Llargueta.
0: Què?
2: Jo vaig pujar per l'escala. Baixar em va acompanyar el que em va atendre, em va acompanyar l'ascensor i em va explicar com havia de fer-ho per sortir. Vaig baixar perquè llavors hi ha una porteta petita per sortir, però has de pulsar un timbre... que hi ha baix, allà mateix, m'ha dit, diu, veus anell que hi ha d'allò, has de pulsar perquè s'obri la porta.
0: Estàs de sort. Devia ser un moment de llucidesa. Perquè jo, com vaig pujar a dalt, vaig preguntar, no tenen un ascensor? Diu, sí, però només els tenim pels minuts vàlids, una cosa així. I jo m'ha dit, Jo els 80 no els tinc encara, però jo diria que totes les valideses ja se m'han van disminuint. Diu, té raó. Dic, vale. Doncs ja em passa sovint, això, aquestes coses. Però que, sortosament, tinc bons genolls i bones cames i me'n defenso. Però no estaria mal. Llavors hi havia dos Mossos i van fer comentari, diu, vols dir que funciona l'ascensor? Va dir una a l'altra. Diu, no ho sé. Diu, però vaja, la porteta aquesta de baix està tancada amb clau, perquè va dir, per on s'agafa? I em va dir, no, aquí sota, diu, s'ha d'entrar per la porteta, i diu, no, la porteta està tancada amb clau, vull dir que si toques el timbre no et poden obrir, entens? I diu, i l'ascensor, això que dius tu, que t'havia d'explicar com anava, perquè un d'aquells d'allà no sabia com, jo no sé com va l'ascensor.
2: No, a mi me'l va obrir el mosso.
3: A veure, una persona que tingui problemes d'habilitat doncs per pujar dalt.
0: No està pensat.
3: Si no hi ha algú d'ells que et veu que entra, que hi vas,
0: i aleshores... No és un problema d'ells. És un problema de l'arquitecte que va fer l'edifici. Sí, està fet... irracionalment, o sigui,
2: està fet amb els peus.
0: Bueno, no ho he volgut dir. Pues tu més amunt volia dir jo. Però... m'entens? O sigui, em sembla molt desagradable tot això. O sigui, hi ha un... En general, jo conec un d'arquitecte d'aquests que treballa per l'administració, i realment, malgrat que ens coneixem i tenim una certa amistat, és bastant incompetent, eh? Ho he de dir-ho. Sort que s'ha jubilat. Suposo que en el seu puesto li han posat un de més avançat, però és bastant incompetent. Jo sempre li deia, és que el que heu d'intentar és de... I li feia sempre el simil amb els lletreros d'Alemanya. Dic, jo vaig a Alemanya i vaig seguint els lletreros i em porten un tabuí. Vinc aquí a casa i vaig seguint els lletreros i hi ha un moment que es perden els lletreros i ja m'he perdut jo, llavors. O sigui, un lletrero gros, un lletrero petit, un lletrero d'un color, d'un altre, no sé què, tal, no hi ha lletrero. I això passa en general, o sigui, li deia amb ell. El que heu de fer és de posar-vos en el puesto del ciutadà. I què fa el ciutadà? O sigui, jo un dia vaig anar a urgències a Mataró i li vaig dir, escolti, una cosa, què faig amb el cotxe jo ara? I ho diu l'ha de parcallar dalt, o sigui, però si he vingut perquè tinc el peu trencat, com vol que jo... Bueno, tenia el peu allò... Un esguim, Diu, com vol que jo, d'allà dalt de tot, on s'ha deixat el cotxe amb una vinya, allà sobre, jo baixi fins aquí amb el peu esguinzat? Home, el normal seria que hi hagués
3: un espai, clar. Sí, perquè també és un problema.
0: No es pot fer un servei públic sense que es pugui aparcar.
1: Clar.
0: Perquè què passa? Jo he treballat la meva vida en una empresa, i en aquesta empresa hi havia un lloc que portava aparcament per clients. I tu aparques els clients, vale. I els treballadors aparcaven en un altre lloc, que no estava tan a prop de la casa, sinó que estava al lloc. Per tant, el preferent en l'aparcament era el client. Tu vas aquí dalt, això de l'Alcampo, i veuràs que els treballadors aparquen en una zona determinada i els clients aparquen en una altra zona determinada. A l'administració pública passa al revés. Els clients, ningú hi ha pensat, i vas on te vagis, vés al CAP, per dir una cosa, i diu, per al personal... En català ho deu dir. Per al personal...
1: Metge.
0: O sanitari, o una cosa d'aquestes. Vas a l'Ajuntament. Hi ha un pàrquing allà davant de l'Ajuntament... que no sé per qui...
1: Per autoritats,
0: exacte, per autoritats. No tenim en Juanjo aquí, però la gent podia confirmar-nos-ho. O sigui, els que van allà poden aparcar sempre que volen, i els que anem allà perquè ens serveixin, no podem aparcar. I ens haurem de pagar per aparcar. Jo penso que s'hauria de fer al servei públic.
2: Jordi, i si en trobes d'aparcament?
0: No, això ja és un... Això és ara, amb tota aquesta dèria emigratòria que tenim, nosaltres també estem invadits, i ningú diu res. Nosaltres aquí d'anys van vinguent gent de Barcelona. Vam de pisos, d'uns pisos que ha fet un de fora, amb gent de fora, amb material de fora, i que era un benefici de res, perquè a més a més van a comprar en els súpers que els propietaris són de fora.
2: Sí, sí, sí.
1: Això és veritat. I el comerç local tanca, no sobra res, locals buits...
0: Això és un problema, ja, això és un problema del propi comerç i de la visió de l'administració local, amb no tenir una visió de lo que ha de ser el poble com a tal. O sigui, hem passat a ser un poble dormitori o un poble pagador d'ibis i de brossa. I de brossa.
3: Jo quan es fa el comentari de comerç de proximitat, a vegades penso... senyors, vull dir, realment és una utopia, això.
0: I el primer país que va fer els súpers a fora, amb mobles i aquestes coses i tal, va ser França. El primer país que va fer una llei per sí, i d'on va pensar aquests ciutats desertes. El primer, no, quan van fer la llei de l'hipermercat, van fer la llei del comerç local. Heu anat a França, vosaltres, potser una vegada.
3: Sí, i tant.
0: Heu vist que hi ha comerç a l'interior.
3: Sí, i tant.
0: No és per casualitat, això. És perquè hi ha algú que pensa... O sigui, el mateix que diu en aquest camp de faves que s'hi posi un hipermercat perquè fa una decisió política, perquè podria que no li posin, hauria de pensar, si faig aquesta acció, hi ha una cosa que es diu acció-reacció, eh? Si faig aquesta acció, hi haurà una reacció. I la reacció serà, doncs, perjudicar en el comerç de... O sigui, el client va d'un posto a l'altre, està claríssim. O sigui, aquí el que no inventem és que ens mengem dos pollastres cada dia, un del comerç local i un de l'hipermercat. Això no està inventat encara, entens? Per més cèntims que tinguis, eh?
1: Sí, sí.
0: Els pollastres no te'ls menges, està claríssim. Per tant, o menges el del súper o et menges el de la Paquita. Està claríssim, això. Llavors, aquestes coses s'han de rumiar abans, s'han de rumiar. I, lògicament, sobretotament Espanya, com que som un país atreçat, i Catalunya amb Espanya, i ja sempre hi ha algun altre país que ho ha inventat, això. Per tant, fent uns quants quilòmetres, vas allà, preguntes, dius, sóc d'aquest poble i tal, sóc el que mano, i expliqueu-me com ho feu, i t'ho explicaran.
3: Però això amb tots els sentits, vull dir, amb ensenyament i amb tots els sentits. Jo crec que, vull dir, a vegades és qüestió de sortir a fora.
0: Primer de tot t'has de desvestir d'una cosa que se'n diu soberbia.
3: Sí.
0: I vestir-te d'una cosa que es diu humilitat.
3: Sí, senyor.
0: Allò que diu, solo sé que no sé nada.
3: Anem. Anem a observar.
1: I quan vas i observes, sí, senyor.
3: Anem a observar.
1: Observes, miro, què puc millorar. Jo me'n recordo, això que deia en Jordi, quan aquí vam venir els primers hipermercats o grans àrees, que era el Carrefour, us en recordeu, sí, i el famós Plica.
0: El Plica.
1: Que donaven bossa. Jo me'n recordo, jo vivia a Barcelona i vaig anar, que van obrir a Castelldefels.
0: A Castelldefels va ser el primer que van obrir.
1: Sí, no? I donaven una bossa.
0: D'aquí anàvem a Castelldefels,
1: sí?
0: Eh? D'aquí
1: sí,
0: anàvem.
1: Sí, sí, jo havia anat a Poblenou a Castelldefels. I me'n recordo que sortim, ma mare diu, me han dado una bolsa de papel. Quan aquí donaven plàstic, el súper, el pri, que donava una bossa de paper sense nanses, com aquelles pel·lícules americanes, que tu les sorties i l'agafaves. Això són les veus, pel·lícules americanes. I aquí ara encara estem amb el plàstic, eh? I ells encara, enteneu? O sigui, que no, que dieu, eh? Van per davant nostre, a tota Europa, eh?
2: Van prohibir, diguéssim, bueno, prohibir, aconsellar no fer servir tant les bosses de plàstic, i en els súpers, que te les donaven, llavors et feien pagar. Perquè ara tu demanes una bossa de plàstic amb un súper i la pagues.
1: Sí, sí,
0: hi ha una botiga.
1: Hi ha una botiga, també.
3: Sí, sí, i tant.
0: Hi ha botigues que te les cobren, eh?
1: Sí, sí.
2: Bueno, n'hi ha algunes que no.
0: Home, hi ha algunes que no.
1: I aquí vam parar davantat. Vol una bossa, sí, un moment, que li cobro. Passa el codi de barres per la maquineta i ja queda el caix.
2: Clar, llavors dius, ostres...
0: A veure, el de la botiga que te la don és bastant intel·ligent, m'entens? Perquè el que te la cobra... com que és un subcontratat, diu, a mi m'ha dit que cobri la bossa i com
2: sí, ja està,
0: la
2: no,
0: bossa.
2: No.
0: Però la, i que seria fot si fa més client o menys clients, si és més simpàtic. Ja és igual. Que vols magranes, compra magranes. Que les magranes no t'agraden, dius que estan podrides. És igual, deixa-les.
1: Que no vens més, més igual.
0: És igual. Però, en canvi, el propietari d'aquesta botiga que diem tu i jo, aquest diu, home, quantes bosses dono al dia? 10 o 12? Costa 7 o 8 cèntims cada una, sí, sí. No arriba a un euro, vull dir. A veure,
3: Sí, sí. És un detall. És un detall. O sigui, i ho
0: la proporció del cost de la botiga, sí. Per lo que realment, doncs, jo faig de cara al client...
3: Sí. Bueno, escolti, i el mantens el client. Després, amb el temps, si veieu, han sortit aquest altre tipus de borses, que són de roba, aquestes, doncs...
1: Reutilitzables, sí, que la gent les utilitza.
0: És d'anar a buscar pa.
3: No, sí, unes que
1: o
3: són...
1: d'aquestes han de comprar, Jordi, que
3: aquestes
1: són de tela.
3: Comprar, que són de tela.
1: Que te la pots portar penjada aquí.
3: Jo recordo quan estava a la llibreria, que vull dir que hi havia alguns diumenges...
2: Sí, doncs, en, el, que, algun, que en alguns llocs te'n regalen, sí. D'aquestes bosses.
3: I ara la gent s'hi ha acostumat, com vas... Sí.
1: Cada vegada...
0: Són
1: d'Arenys,
0: la gent d'Arenys.
1: Ah, això, aquesta, sí. Comerç d'Arenys, per exemple, sí.
2: Bueno, qui diu el comerç d'Arenys, diu altres d'allò.
3: Aquelles altres, vull dir que hi ha, que són més fortes, també. Sí, una cosa és la bossa penjada, que allò és tou, més flonja, i l'altra són aquelles.
0: La bossa penjada és bona?
3: No. No.
2: Jo quan surto a comprar sempre quan surto a comprar sempre el primer que faig és agafar la bossa.
3: No, perquè sí, quan vas a un supermercat ja vas amb el carretó i automàticament
1: amb la bossa
3: ja va directament en el porta.
0: Jo no l'agafo perquè així no caic amb la tentació de comprar.
1: A veure, també és això,
0: soc un comprador impulsiu.
1: Bueno, i també passa el que portes la llista, Jordi, portes la llista i quan arribes a casa si la llista ho he comprat tot, a vegades no l'has acabat, diu, i tot això, diu, tot això no estava a la llista, el necessites, jo no sé, per si acas.
3: Aquesta persona no ha fet cursets, això és la venda per impuls, que diem això, eh? Quan fas cursets, doncs...
1: T'has fitxat al súper, que quan estàs a la cua posen xiclets, coses que no necessites, mira, és paqueta cosa.
0: Aquí no hi caic.
1: No, però que està fet, de màrqueting està fet.
3: Però escolta, a veure, mira, fixa-t'hi, el robatori de les carteres, fixa-t'hi on t'han portat.
0: Avui és el primer dia, és un dia de festa, és un dia que en les empreses, quan arribes, es perd el dia, m'entens?
3: Escolta, que hi ha molta gent que està de festa aquest cap. Aquest pont,
1: pont llarg, sí. La Mercè.
3: La Mercè, dijous, divendres, dissabte, diumenge.
1: Ahir es dotava per la Riera, ambient, ambient de...
3: Jo era a Barcelona ahir.
0: Jo vaig anar a Calella ahir. Jo vaig anar a Calella.
3: Calella vaig anar-hi abans d'ahir, ahir vaig anar a Barcelona, precisament. I escolta...
0: No, a Calella, quin ambientasso tenien, eh?
1: Sí.
3: Home, és la Festa Major, també.
1: Festa Major.
0: Festa Major.
1: I Canet, hi ha la Fira Buda.
0: Una fira preciosa, eh?
1: Sí, sí. Sí, a la fira aquesta d'Albert.
0: Doncs allò que diem...
3: Allò que diem també de la benzina, han sortit 590.000 cotxes, de Barcelona, que ja t'has dit,
0: Què passa amb la benzina?
1: Que està odorant.
3: I ja pot estar el preu que vulgui.
1: Surt
3: que igual. Te'n recordes? Vull dir, la benzina que
0: és com el pujar.
3: 10 cèntims.
1: Hi havia cues a la benzinera.
3: I ara et venen de França. Et venen de França, travessen la frontera per venir a carregar.
1: O canvien de carrer.
3: Per venir a carregar.
1: I el tabac. Compren benzina i tabac i formatge de bola, no?
3: Sí, era així. La gent el que vol és sortir. La gent el que vol és sortir. I es notava
0: no tenir problemes, m'entens? I si li has de posar 10 cèntims més la benzina i això ha de ser un problema, diu, fam, fora. Ja no s'estalvia, ja no... Tanto tengo, tanto valgo, tanto que tengo, tanto gasto.
3: La gent viu el dia. La gent viu el dia, tu.
0: Està...
3: Demà? No, avui. Avui què hem de fer? Marxem? No,
2: demà ja en parlarem.
3: Demà ja en parlarem, demà, no?
1: I es perd la cultura de l'estalvi, Es perd la cultura de l'estalvi.
0: No es perd, no s'ha perdut.
1: No, clar. Primer que s'ha perdut. Res, si no inverteixes tu...
2: Anem a mitja... Els anuncis.
0: Anem als anuncis.
2: Anem als anuncis. Vinga.
4: Ràdio Arenys. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
5: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
4: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
6: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
7: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
8: Ràdio Arenys.
9: A Primera Plana, amb en Josep Mola.

0: Bé, estem tots vosaltres una altra vegada aquí. Continuava la discussió, com sempre. I quan és a mico tancat, sempre és una mica més picant aquesta conversa. Bé, vam acabar el programa fa bastant amb unes conseqüències que hi havia. Hem tornat al programa i allò està igual que abans. Avui, precisament, el diari surt de que l'illa convocarà unes reunions per parlar sobre el tema de l'ensenyament. O sigui, ha tingut que passar pràcticament 3 mesos amb un problema que teníem d'ensenyament, que Catalunya és el cuer d'Europa i d'Espanya amb ensenyament, i ara resulta que es desperten que han de fer una taula de reunió per mirar a veure com ho arreglen. I jo em pregunto, i amb tot aquest temps què han estat fent? Què han estat rumiant? Han estat buscant alguna solució? No. Ara faran una taula de reunió per veure què poden solucionar. I els mestres segueixen fent vaga perquè els nanos siguin més tontos, perquè si no, no ho entenc, que van fer vagues al temps dels exàmens, que és quan més necessari siguin a sobre de la canalla. També reconeixen de què, com ho han fet anar? Sí, que tenen molt problema amb la lectura.
1: Sí.
0: Llavors dius, bueno, i la lectura qui els hi ensenya a llegir? No li ensenyo jo, perquè jo ja no en tinc de canalla. Entens el que vull dir-te? O sigui que suposo que els pares els ajuden amb el que poden, però per això portes el nano a l'escola, perquè allà li ensenyen. I resulta que no aprenen pràcticament ni a llegir o a entendre el que estan llegint. Com ho veus, això, Tomàs?
1: A veure, l'informe PISA, aquest últim, és el reflexe de l'informe PISA anterior. No recordo quants eren. I no va haver-hi tanta polèmica. El polèmica és que ha anat cada vegada a pitjor. Vale? Quan havia l'Aragonès de president, ja va convocar una comissió d'experts, en aquest cas inspectors d'ensenyament, alguns ja jubilats, i gent del Maresme, concretament d'Arenys de Munt, estaven convocats amb aquesta comissió d'experts, sobretot per les... Aquí van començar amb el tema de les proves de competències de quart d'ESO. Unes proves de competències vol dir que els alumnes s'examinen del que han après des de primer d'ESO, és a dir, 12 anys, fins a que acaben l'ESO i després passen al batxillerat, que ja no és obligatori, es diu postobligatori. L'obligatori a Europa és fins als 16 anys, llavors et gradues. El que va ser el graduat escolar, que era als 14, ara ha passat als 16. Però aquest problema ja el portem de temps. Per què? Perquè recordo època Ernest Maragall, conseller d'ensenyament, vale?, de la Generalitat de Catalunya, que el primer que fa és: posarem tecnologia a les aules perquè el guix és del segle XVIII. Jo he viscut de primera mà i porta les pissarres digitals. Que sí, però molt bé. Però quin problema hi ha amb la pissarra digital? Que si tu vols, poses un pendrive, connectes l'aula a internet, que està connectada, i si vol l'alumne, no toca un llibre ni una llibreta en sa vida, perquè tot ho té allà. I saben més que tu i que jo. I els profes es van tenir que formar amb un curset de 30 hores, que molts ho fan per cobrar tirenis, diguem-ho tot, s'ha de dir tot, eh? I llavors, clar, què passa? Ara estem fent allò que ja farà ser volta al món i torna al bord. Tornem a fer la lectura comprensiva perquè el nen no sap entendre el que està llegint perquè no li han ensenyat a llegir. No sap escriure perquè tot ho pica, al mòbil o a l'ordinador. No parlo res en contra de la tecnologia, no, però la cal·ligrafia s'ha de recuperar. És a dir, hem de tornar a el que funcionava i és bàsic. Vale? I tu, davant d'un text, que te'l proves a quart d'ESO, fes una comprensió lectora del text. No saben què han de fer. Subratlla. Però trobar-te una persona, potser perquè a casa seva li diuen has entès això? Pues subratlla-ho i d'aquí mitja hora ben si m'ho preguntes, pues trobar un pare, però no la resta de pares. És a dir, hem perdut coses que eren bones al meu ensenyament per mal entendre el que són les... Jo dic el que he viscut, el que són les tecnologies. Llavors també hi ha pares que, ostres, jo arribo cansat de la feina, nen, no em preguntis una equació de segon grau, perquè si ho vas a l'ordinador, al mòbil, te la fa. Per tant, no raonis. I avui dia, amb la IA, la intel·ligència artificial, tu digue-li, no miris si això que et diu és veritat o no, que m'ha donat la resposta. A la meva època havia el Rincón del Vago, que era una pàgina, no d'internet, perquè no existia, una pàgina informàtica que anaves, i podies baixar tesis doctorals i agafar trossos, recorda i pega, que dèiem, i te les presentaven com a treball. Si tu revises això, dius, aquest noi a la classe quan parla no parla així. I aquest redactat tampoc és seu, tu compares un examen. I compares allò, i a més hi ha notes benes, notes, i a veure, aquest noi ha anat a llegir un llibre que l'han traduït de l'alemany que no sap ni el que és. Llavors què passa? Fa que no raonis. El que abans el Jordi deia, pregunta-resposta, això s'ha perdut. S'ha perdut. O fer un debat a classe, quan portes 10 minuts, estem avorrits. Perquè no s'ha creat aquest ambient de debatre. Vale? I al memoritzar coses no cal els Reyes Godos perquè no sabeix de res. Però jo he sentit a dir una persona important al Maresme ensenyament a nivell d'administració, les taules de multiplicar no cal que s'ensenyin a tercera primària perquè no serveixen per res, perquè les tenen al mòbil. Però tu has d'ensenyar al nen perquè 3 per 3 és aquell resultat. I aquí està el problema que hem perdut a l'origen. I aquí a Catalunya es va fer un experiment que deia el gust per la lectura. I era important i començava, però canvi de govern ja es va canviar. I aquí està el problema. Com una cosa funciona, canvi de govern. Jo amb el meu temps d'ensenyament he canviat 4 vegades a plans d'ensenyament. I quan estàs acostumat a un pla d'ensenyament, canvi de govern de l'estat espanyol o canvi del govern de Catalunya i et canvien el pla, que funciona. I t'ho treuen tot. I ara hi ha molt de llibre que és dibuix, dibuix, dibuix, lletra. Dibuix, dibuix, dibuix, lletra. I aquest és un dels problemes.
2: Bueno,
1: jo explico la meva experiència.
2: M'ha agradat. Ho has explicat així. M'ha agradat. Molt m'ha agradat. Perquè has explicat el que tu, com a professional, el que has viscut. Però jo sóc una persona que sóc receptiva de l'ensenyança. M'entens? Sóc una persona receptiva. No anem gaire lluny. A Catalunya estem acostumats a anar sempre 300 anys enrere. No, entre aquests 300 anys podem anar-hi. Llavors, l'ensenyança venia deguda a que a un gremi determinat es necessitava gent per poder treballar en aquell gremi. Llavors, en aquell gremi, un gremi de fusters, doncs havia de, els que eren agremiats deien hem de crear una escola, hem de crear una acadèmia, hem de crear una escola d'art i oficis que ensenyin a la gent a fer de fuster. Per tant, hi havia una causa i hi havia un efecte. Hi havia la necessitat de formar una gent que sabés comptar, que sabés agafar un metro, que sabés sumar o multiplicar 3 per 3 i d'anar a buscar quan necessito 3 decímetres cúbics de fusta i he de fer 3 peces, 3 per 3 són 9, i vaig buscant-ne 9, ja està. Llavors, aquest plantejament de causa-efecte feia que hi havia un client final amb tot això. A l'escola, en general, sempre hi ha un client final. En la vida hi ha un client final. Fem coses tots per un client final. A l'escola no hi ha un client final. El client final és el nen. Vale. És el noi, és l'home. Perquè a l'escola a vegades només ens recordem que l'escola és el nen. L'escola no és el nen. És el nen, és el noi, és l'home. L'escola està per ensenyar. No necessàriament per educar. Està per educar les qüestions de caràcter social que en una família no es pot educar. m'entens? Tu pots educar la relació que pugui tenir el teu fill amb els seus cosins, amb la gent del carrer, etc, etc. Però en l'escola poden educar aquesta sociabilització de que els nens es facin amb els altres, que acceptin que hi ha uns altres que són iguals que ells i que tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions. Per tant, l'escola ha d'ensenyar. I ha d'ensenyar una cosa que serveixi per a algú. No ha d'ensenyar perquè el nen estigui ben educat, m'entens? Per tant, si el nen ha de tenir rigor, aquest rigor ha d'haver donat pels responsables, que són els pares, lògicament. El rigor no l'ha de donar el mestre. El rigor, el mestre se l'ha de trobar. O sigui, aquesta responsabilitat de que els nens tots hem sigut nens i tots hem sigut una mica trapelles en aquest sentit. O sigui, si hi ha un lloc que està escrit, doncs ja està. Si em puc fer una xuleta a la mà, doncs em faré la xuleta a la mà.
1: Vull dir, clar.
2: Ningú li explica que tot això va en prejudici d'ell, però com que tampoc té el coneixement per entendre-ho, doncs es passa això. Per tant, tot això que ens està passant és producte de que s'ha perdut l'objectiu de l'ensenyança, al meu entendre. I jo no dic que la manera que em van ensenyar a mi sigui la bona. El que sí dic és que el resultat que jo vaig tenir, i potser tu i tu també vam tenir aquest resultat, per mi va ser més bo que el resultat que estan tinguent ara. Entens? O sigui, possiblement jo vaig anar per una carretera com la de Collsacreu. Curves, i de tant en tant, si em sortia a la carretera, em fotien una empentada per tornar-me a posar-me al seu lloc, m'entens? Però vaig arribar a Collsacreu. Ara hi ha una autopista que va des d'Arenys a Collsacreu directe, o es pretén, amb les ensenyances, anar creant una autopista que les coses siguin més fàcils, siguin més assequibles, etc, etc. Però, noi, aquesta autopista és tan costosa que la gent, com puges com allò del tobogan, quan comences a pujar per sota, tornes a caure cap avall, I hi ha un contrasentit total. Amb el tema de l'ensenyança, quin contrasentit hi ha? Els mestres han assumit el rol dels pares, al meu entendre, d'educar. Segona, no poden ensenyar perquè la majoria de mestres no coneix de què va el món exterior. El tema de l'ensenyança és una cosa tancada, és una espècie com d'iglésia, si em permeteu dir-ho, d'iglésia, on, d'una forma o altra, les persones que hi ha se senten amb el subconcorde que ells tenen l'essència, la reserva espiritual, diguéssim, de la comunitat. I aquest per mi, també és un dels grans problemes que tenim. O sigui, no pot ser que una persona ensenyi una cosa quan desconeix què està passant fora d'aquest entorn educacional. Per tant, vol dir que l'objectiu està molt, molt... No se li acaba donant valors en els temes.
0: Tot ha canviat.
2: No estic d'acord amb això, Joan. Deixa'm dir-te una cosa, només per acabar. Sí. Ara hem tingut una senyora que es diu Mari Carmen en les pantalles de la televisió. I els que estan més al cas han anat, diguéssim, gratant en això, i resulta que aquesta senyora, en la llei davant de la democràcia, tenia tots uns drets que, amb la democràcia, i especialment amb el Partit Socialista, tots aquests drets s'han anat retallant. I, per tant, ara la poden posar al carrer perquè els drets de la democràcia, dels demòcrates, li van retallar tots els que ell feia servir de l'etapa anterior. I ara resulta que els que estan manant a Madrid estan dient que ells volen posar en marxa la mateixa llei que hi havia abans d'aquesta etapa, sinó de l'etapa anterior. És sorprenent, això. O sigui, resulta que... Per què hem tingut de canviar-ho, tot això? Perquè hem fet uns canvis que perjudiquen a la gent, m'entens? És el que em va passar a mi, per exemple, amb aquest senyor Zapatero, que tots el coneixem. Com em vaig jubilar, tots els que es van jubilar en aquella època, en Zapatero, que era un president socialista, ens va pispar tota una sèrie de mils d'euros amb una llei que havia d'afavorir el jubilat i, en canvi, la perjudicava econòmicament. O sigui, no sé com ho compten, això. Amb l'escola passa igual. Ara s'està tornant a reclamar que s'ensenyi com s'ensenyava abans. Potser que ens estalviem els polítics, no?
0: Sí, però és que amb això tenim un problema gros amb els polítics. Perquè els polítics no van a fer polític, van a viure de la política. I aquí tenim el gran problema a tot arreu. Perquè succeeix a l'Estat i aquí. Allò que em deies d'aquella senyora que ha sortit a per tot arreu, que la van desnonar, diguéssim...
1: La Mari Carmen.
0: La Mari Carmen. M'agradaria saber per què a qui li ha interessat moure tanta cosa. Perquè fa, no sé si són 2 mesos o així, aquí a Catalunya, amb un que em van desnonar, es va suïcidar. Que n'han parlat a totes les emissores i tot això, i aquest es va suïcidar, eh?
1: Fa 15 dies, això, eh?
0: Eh?
2: Fa 15 dies.
0: Bueno, un tema que fa molt allò.
2: No és molt greu,
3: és molt greu. Ha sortit el cas d'aquesta persona, però ha sortit el cas d'aquesta senyora, i aquesta ha sortit a la llum, i d'altres manifestacions.
0: I ara en van sortir...
3: Però vull dir, a veure, d'aquests casos n'hi ha a tot arreu. I n'hi ha hagut sempre.
0: No, no.
3: I n'hi ha hagut sempre.
0: Si va sortir la llista dels desnonaments que hi ha hagut...
1: Sí. I hi ha més a Catalunya que a Madrid, eh?
0: Sí.
2: 3 vegades més.
0: Sí. I em van ensenyar, per exemple, aquest dia aquella família de Badalona que els hi han requisat el pis perquè van avalar el fill i el fill no ha pagat i tot el rotllo.
3: És que s'ha de saber també cada cas, pera, eh? Cada cas també s'ha de saber les coses.
0: I tenien ja l'ordre de desnonament. I el dijous passat, diguéssim, aquest dijous, el banc va retirar el desnonament. Clar, jo dic, normal, amb el boom que hi ha ara, amb això dels desnonaments, quan comencin a dir que tal banc ha fotut a la gent al carrer, molta gent potser dirà, sí, doncs ara en canvio de banc.
2: No conoien gaires.
0: Sí, m'entens, com ho dic?
2: Clar,
0: van dir, hòstia, és el BBVA. El banc retira el desnonament. I ara volen arreglar-ho...
2: Això és una cosa de les...
0: No, perquè, a més, l'Ajuntament de Badalona, perquè això és a Badalona, l'Ajuntament de Badalona també hi ha pres part, i es veu que volen que els hi cobrin un lloguer, però que no els treguin. Estan parlant d'això.
2: Això ho feien sempre abans els bancs.
1: Sí.
2: Sempre ho feien.
1: Perquè havia la qüestió
2: sempre.
1: Social...
2: Que havia la qüestió social...
1: Que ara s'ha perdut.
2: Que sembla... És que és el que em dona una certa picor a mi, per dir-ho així.
1: Clar, clar.
2: Sí, amb un sistema que no era social, que era autoritari, hi havia més consciència social...
1: Sí, senyor.
2: Que actualment que se suposa que és un sistema... Això no funciona. Em desagrada dir aquesta a l'antena que sempre que el problema és el sistema. S'ha creat un sistema que és materialista 100%, que és egoista, que és soberbi. S'ha perdut l'essència de les coses.
3: La mentalitat, el que a vegades aquí hem retret, els valors, aquells valors que ens havien inculcat, els valors humans, vull dir que realment, ara...
2: Sembla que t'hagis d'emportar a l'altra banda un faix de clés
1: que no serveix de res. No serveix de res. A l'altra banda no necessita, per sort, és curiós, eh? No necessites un duro per viure, eh?
2: Això, Josep, això que preguntaves per què ha sortit això ara, eh? Ho han explicat, eh? El govern té bastants problemes.
0: Bastants, no molts, moltíssims.
2: Li creixen els ananos a la pista.
1: Cada dia.
2: O sigui, cada dia li creixen els ananos. Jo no ho acabo d'entendre, perquè vull dir... Tu et pots equivocar, però fugir corrents ho trobo... Bueno, no sé, deu haver-hi coses que lògicament els hi dono el dret d'allò. Però això que dius tu, en la manifestació jo diré qui hi havia. Hi havia l'Anna Belén. En la manifestació hi havia el Gran Guayomi. El Gran Guayomi té 19 pisos, han dit. 19 pisos. El que el coneixen, jo tinc una mica el coneix, t'explicaria quin tipus de persona és. És amb un atelit de l'aquí de la llibertat i tal. I calça't. Perquè no li deixen un de pis, aquests. Perquè no li deixen, mentrestant, un pis. Un sòtano, o un graig, o jo què sé, o un traster.
1: Un lloc per estar cobert.
2: Perquè sí. jo, m'entens? M'entens? Ja va sortir una persona que no ha donat el nom cap a dir, jo pago el lloguer d'aquesta senyora.
1: Molt bé.
2: Però el jutge va dir que ja no hi eren a temps amb aquestes històries. Un anònim. Llavors, manifestació que hi ha uns senyors determinats, en un moment determinat, i d'una manera determinada, on es diu precisament, on es veu precisament, que això ha passat perquè en el règim franquista les dones no podien firmar els contractes. O sigui, això, després de 50 anys o 70 anys que van firmar un contracte, ara resulta, o sigui, com si no hi hagués hagut temps amb aquests 70 anys de firmar un altre contracte o un contracte paral·lel, o anar guardant el que realment tocava pagar. Dir, mira, em toca pagar 1.500 euros perquè estic al retiro i em pago 500, doncs d'aquests 1.000 que m'estalvio me'n guardo 500. Amb aquests 500 que s'havies guardat, possiblement ja havies tingut diners per comprar el pis, aquesta senyora. És fàcil, amb tants anys. Però vull dir, hi ha una maniobra política. Hi ha una maniobra que es necessita imperiosament. Tot el que fa el Partit Socialista, doncs és donar-li el bombo que necessita de cara a les properes eleccions, m'entens? O sigui, ha de crear un fum tapant el sentiment general de que no serveixen per res, m'entens? Cosa que fan, cosa que trenquen. M'entens? Està claríssim.
0: Sí, però per mi el problema no és que sigui aquest partit, ni aquell, ni aquell. Sí, són tots.
3: El que entri, vull dir, ho farà millor.
2: No, ella ha preguntat per què ha sortit ara. Ha sortit ara perquè el que mana...
3: Sí.
2: Jo ja sé que ho he dit al partit, abans no l'he dit. El que mana necessita una cortina de fum. I això és una cortina de fum.
1: Mani qui mani, sí, senyor.
2: Mani qui mani.
1: En aquest cas, ara és el Partit Socialista.
3: Ara
2: ja han enviat l'Anna Belén i el Guayomi, i els altres hi enviaran.
3: Jordi, ho has dit clarament. Quins personatges envien? I l'altre també, tela, també. Vull dir, anar davant amb pancartes, el que sigui, tal. Però vull dir que hi ha problemes molt greus a resoldre, com són l'ensenyament, la migració. Vull dir, realment...
2: No es poden resoldre perquè no en saben, no ho entens?
3: Sí, jo i tant que ho entenc.
2: Si no en saps, què vols anar a resoldre? La manera és dir que no hi ha el problema, ja
1: sabeu,
2: està.
1: Sabeu què passa? I acabo perquè ens estan dient que cada vegada més els partits polítics munten laboratoris d'idees. Perquè és el que diu en Jordi, com que els que manen no saben perquè no són experts en la matèria, han de muntar laboratoris d'idees que són gent experta que els hi doni consell.
0: Sí. Tomàs, ens hem de despedir, que de comandament m'estan assenyalant que tallen el programa. Bé, Joan, gràcies. Jordi, gràcies. Tomàs Salazar.
1: Bon dia a tothom.
0: Eric, gràcies.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Govern central, Sumar i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. Per la seva banda, l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada per un fons d'inversió dimecres d'aquesta setmana, per retornar-li a través d'un lloguer social, perquè no compleix, segons diu el consistori, els requisits legals indispensables. I el jutge Juan Carlos Peinado es jubila aquest diumenge després d'haver enviat Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències. El butlletí oficial de l'Estat publica avui la retirada forçosa per edat del magistrat als 72 anys d'edat màxima permesa que poden tenir els jutges en actiu. Parlem també d'agricultura, i és que les activitats agràries, ramaderes i pesqueres van registrar durant l'agost un total de 61.195 afiliats a la Seguretat Social Catalunya, la qual cosa suposa un rècord en la sèrie històrica disponible per qualsevol mes de l'any després de créixer un 2,4% en comparació amb l'agost de l'any passat, segons informa el govern en un comunicat. I no deixem de parlar d'agricultura, perquè avui arrenca una nova edició de la Fira de la Carbassa i Productes de la Terra a Sant Feliu de Codines, a la comarca del Vallès Oriental. Ens ho explica des d'allà, des d'Ona Codinenca, la Laia de Déu.
6: Entre avui i demà hi haurà més de 50 parades, moltíssimes activitats durant els dos dies, i també inclouen més propostes pels més menuts i el ja tradicional concurs de carbasses i fruits gegants amb l'entrega de premis el diumenge a 2:15 del migdia. Més enllà d'això, un dels plats forts d'enguany torna a ser el show cooking d'avui la tarda amb Jan Fargas, cuiner de les voltes i col·laborador al Tot es mou de 3CAT. Dani Fonoll, president de l'entitat Amics de la Carbassa, ho explica.
7: I el Jan Fargas farà un estofat, diguem, de botifarra, carbassa, bolets i producte, i una miqueta de tot el que es pot trobar a la terra amb el seu sofregit, amb les seves verduretes i tal, i a més en farà perquè puguin unes 60 persones aproximadament puguin tastar-lo.
6: Tot plegat en una fira que, amb els anys, ha anat ampliant la mirada. La carbassa continua sent l'eix vertebrador, però ara comparteix protagonisme amb altres productes de tardor.
5: I en els esports, en futbol, ahir victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Totes dues a la primera meitat del partit, els gironins s'han col·locat provisionalment a la tercera posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
8: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per a aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
9: Marta!
10: Ei, hola, com estàs?
9: Superbé, cada dia em sento millor.
10: I el secret?
9: Doncs ho tens ben a prop.
10: Sí?
9: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
10: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
9: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
11: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
12: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
11: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
12: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
11: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
13: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
14: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar. indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
15: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
14: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
15: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
14: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
15: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
14: Info i reserves al 93 131 11 00.
15: Visiteu www.elportinyol.com.
16: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
17: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
16: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
17: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
16: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
17: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
18: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
17: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
18: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
19: Munt Bikes a Arenys de Munt.
18: La teva botiga de bicicletes de referència.
19: Treballem amb les millors marques.
18: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
19: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
18: Finançament a 24 mesos.
19: Munt Bikes.
18: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
19: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
18: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
20: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
21: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
22: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
21: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
22: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
21: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
22: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
21: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 700.

0: 91.2 de la FM.
1: Temps era temps. Cançons d'ara i d'abans al 91.2.
2: Obrir els ulls a tendre llum.

0: Molt bon dia i bona hora. Una setmana més. Avui fa un dia esplèndid, amb un airet fresquet que dona gust anar per la riera. Aquí estem, a l'Eric, l'imprescindible, l'immillorable, el preciós. Per cert, el otro día me dieron un recuerdo para ti.
1: Ah, sí? ¿Quién, hija?
0: El técnico que tuvimos, el Guillem.
1: Ah, el Guillem,
0: sí,
1: que majo.
0: Sí, Guillem, molt maco, molt maco.
2: Ah, també, un pare.
0: Està a Barcelona, però treballa amb algú de... No sé exactament amb què, però treballa amb algú d'àudio... No sé, d'àudio viral, no ho sé, ja li preguntaré a sa mare. Però està guapíssim i va donar molts records per tot. O sigui, és que hem tingut tècnics molt macos, molt. Però tu i el Guillem, igual com la Martina, també ha sigut una nena que aquest estiu ha sigut encantadora.
1: Encara està, l'altre dia?
0: Sí, ja.
1: Dimecres la vaig tindre jo.
0: Sí. Bueno, i aquí estem. Acaba d'arribar... el Xavi Salvanyà, fet un rodolí, en Joan Cintas.
2: Bon dia a tothom.
0: També l'altre imprescindible. I la Xerín, que encara que la setmana passada ens va fer el salt, també és imprescindible.
1: Sí, segurament. Bon dia, guapíssimos i guapíssimes.
0: Que ella està aquí des del primer dia.
1: I el segon.
0: No, el primer vas venir... a explicar lo de la cançó.
1: Bueno, pues el segon.
0: Que te'n recordes que hi havia assegut aquí?
1: Sí, home, ja ho sé, el Toni, ja ho sé.
0: I el segon, jo, com que no la vaig despedir ni res, pues llavors li vaig dir, escolta, vine, que et despediré com Déu mana, i no la vaig despedir, oye, me la cuando... vaig quedar.
1: I bueno, trajo aquí una banda sonora i tot, i que sí, te'n
0: recordes? I tant, i tant.
1: Hicimos aquí un agape, de cava i de
0: bueno,
1: todo.
0: I la Rosa Montner, perquè junts ho pensem molt, molt i molt bé, però és veritat, les juergues... i els atracons que ens havíem fet, perquè ho celebràvem tot, abans de la pandèmia, tot. Ho celebràvem tot.
1: Sí.
0: I clar, bueno, un dia va passar...
1: Eso fue como el finado Fernández.
0: Sí,
1: fue.
0: Bueno, fue, pero oye, que nos quedó bailado.
1: Fue bonito mientras duró.
0: Luego fuimos de peregrinación,
1: sí.
0: Porque...
1: Y acabamos en la portería.
0: Sí, abajo, però el dia que va venir al Bayo i va veure que teníem una ampolla de cava aquí sobre, va dir, però això què és?
2: Sí,
0: t'ha prohibit completament. I llavors ens ho va deixar fer aquí al davant.
1: Sí.
0: Però després va dir
1: bueno,
0: que...
1: Uno, dos, tres, quatre puestos. Vam estar aquí,
0: sí, un,
1: allà,
0: dos, tres,
1: aquí,
0: i el de baix quatre. Sí, hem passejat.
2: A part de les celebracions que fèiem.
0: Que fem nosaltres.
1: Bueno, això
0: és una altra història, però aquí hem estat. Bueno, molt bé.
1: Pues vinga.
0: Bé, doncs aquí estem, ja sabeu, 93 195 79 12. Intenteu-ho, a lo millor teniu sort, i funciona. Si no funciona, perquè a mi l'altre dia em va sortir una veu, o sigui, marco

0: Digo, el número que ha marcado no está registrado.
1: Quan vas trucar aquí, el dimecres?
0: Sí, quan vaig trucar el dimecres, em va dir que el número no estava... Imagina't, no estava registrado. O sigui, anda. No que no hi és, no, que no estava registrado. I després vaig trucar al WhatsApp.
1: Al WhatsApp, sí.
0: Però me'l van agafar de fora, eh? I llavors me'l van passar a la Martina, i la Martina em va dir, espera't, que ara... Ja. No, la Martina era la Martina. Dimecres era la Martina.
1: Sí, estava la Martina, no estava la Marina.
0: I em va dir, espera, anem un esperant quan Déu no penyés que...
1: Sí, però
0: que
1: després passi. va trucar el Joan i va trucar la Maria Antònia i després van trucar tres persones més que m'ho van dir pel sí. WhatsApp i no van poder entrar.
0: No, és que no...
1: No sé.
0: No, si és que no
1: és
0: pot.
1: No sé el que passa, no sé.
0: Jo no havia...
1: Ni per WhatsApp, ni el número, ni res.
0: Aviam, jo l'altre dia ho vaig dir.
1: I jo?
0: Escolta'm, aquí hem tingut un director, com el Toni Cintes, sí, que és un tècnic, sí. Bueno, té una voix, doncs ja ho veus. I el Joan, una meravella. Però, noi, va ser plegar el baió i entrar l'altre noi, que no me'n recordo ni com es deia. No, va estar un parell d'any.
1: És igual.
0: No, se llamava Juan, no, aquell que
2: encontrava. No, ja.
1: Dic que és igual.
0: No és igual, sí. Claro que és igual. Però a partir de llavors, que hi va haver aquí una escampada de tot, no ha tornat a anar mai més bé el telèfon, eh? Ha tingut tots els problemes del món, però bueno, amb bona voluntat, com que teniu... Sí. Els mòbils, més o menys, si no us contesten, ens truqueu que us trucaran. Ai. Vale? Molt bé. Bé, l'altre dia em vaig... Bueno, sí, començarem amb una cosa agradable. L'altre dia em vaig trobar a la germana del nostre estimadíssim... Tienes calor, espérate.
1: Estoy achicharrada.
0: Pato, ¿eh?
1: Gracias, guapo. Estoy achicharrada. El Jan.
0: Vale. ¿Ha quedado claro? Entre
2: sí.
0: Nosotros.
2: Sí.
1: ¡Qué bueno! ¡Sí, lo digo! Es que yo como estaba con él.
0: Home,
1: bueno.
0: De eso, a eso se le dice bueno, tener, bueno. A eso se le dice tener más salidas que Manolete, ¿vale, guapa?
1: Bueno, no, estaba mal,
0: doncs,
1: bueno.
0: L'altre dia em vaig trobar a la germana del Leandre. I em va dir que ens escolta. Sí. Si està a la residència...
2: Jo el vaig trobar aquest dia passejant per la Riera amb la germana.
0: Devia ser diumenge. Perquè és el
2: sí,
0: dia que ve.
2: Diumenge,
0: sí. És el dia que ve.
1: Se l'emporta, sí.
0: Explicant i tal. I després es veu que després de dinar se'n va un ratet amb la Pili.
1: Sí.
0: I bueno...
1: Però està content. Està content,
0: sí.
1: Està bé.
0: No sé si serà massa d'hora, si estarà escoltant-nos, perquè em va dir que ens escoltava. Però si podríem posar-li... Li podria posar ara, però si no... podem fer una cosa.
1: Pues posem una altra.
0: En posem una altra i amb ell li posarem quan...
1: A les 11, no?
0: Quan, sí, a les 11, que era l'hora que...
2: L'hora que entrava.
1: Que entrava ell, i segur que a aquesta hora està ell.
0: Bueno, doncs llavors posarem el gegant del Pi per tota la tropa. En Guiu, en Fèlix, la Pia, en Pau i en Biel, els hi posarem el gegant del Pi. Allà? Vale?

0: Bé, doncs, mira, no, em sembla que no te l'he demanat. Hi ha una cançó que es diu Me voy de vacaciones.
1: Muy bien. ¿Cuándo?
0: Búscame la. Yo no me voy a ir. Estoy de vacaciones todo el año, compañera.
1: Vale, muy bien.
0: ¿Qui la canta? No en tinc ni idea.
2: Ui.
0: Eh? Ja la tens?
1: Un cantante no, la canta.
0: O una colla de cantants. Bueno,
1: ah, bueno,
0: resulta que jo cada dissabte, quan vinc, passo per la... Jo surto de casa sense només haver-me pres el brebaje aquell que em prenc cada dia, però... no esmorzo molts dies, no prenc res. Però el dissabte sí, quan pujo, vaig a la Cruzen,
2: sí.
0: Tenen aquells cruzenets...
1: Argentinos.
0: Argentins, que són molt bons. I a part de que tant a la Dana com a... Ai, mira, tenim el Tullio. Eh? Tenim trucada? Ah, clar, és veritat, no me'n recordava. Bueno, doncs pues continuo després dient l'altre. Aviam, tenim una trucada. Bon dia i bona hora. Hola?
3: Hola.
0: El temps passa volant, els petits es fan gran, sembla i que ens coneixíem, i avui fa 65 anys. Moltes felicitats, carinyo.
3: Gràcies, carinyo. Moltes gràcies igualment. Moltes gràcies igualment per tu, Rosa.
0: Jo i tant. Eh? Ja no ets aquella Maria Àngels que tenies un terreny a parets en parets, no?
3: No, jo no ho tenia, eh? Tenia els meus pares.
0: Oh, no, tu em vas dir em dic Maria Àngels i tinc un terreny a parets en parets.
3: Pues no,
0: me'n recordaré tota la vida.
3: Jo no
0: recordo. Sí, jo sí, me'n recordo de moltes. D'aquells 3 o 4 mesos que vam passar juntes, me'n recordaré. Després de moltes altres coses, gràcies a Déu, no? Però d'aquella època me'n recordo molt i de la gent i penso, mare...
3: Jo també, me'n recordo. Quins innocents érem.
0: Te'n recordo... Mira, jo me'n recordo que un dia en Petrus... El senyor Petrus, una senyora li va preguntar com es deia. I ell no volia dir mai el seu nom, no li agradava. I llavors, el Rafel, que era un petardo, el Rafel ho va sentir, estava al rentacaps i entra i diu «Mariano Petrus, et demanen el telèfon!» Perquè no li agradava dir-se Mariano, no? Però sí, i moltes altres coses. La veritat és que tenim records meravellosos i de la segona etapa ja ni t'explico, carinyo meu.
3: Una etapa molt maca i molt innocenta, perquè tot el que fèiem era força innocència, però bueno...
0: Però ho havíem passat. La veritat és que va ser curt, però molt intens. Tan intens
3: sí,
0: que ha durat...
3: Sí, que és veritat.
0: De moment fa 65 anys que dura.
3: Sí, sí, que això no dura tants anys, les coses aquestes.
0: Bueno,
3: de tan poc temps quan un es coneix.
0: Bueno, i de... Bueno, en fi, tu tenies 14 anys i jo en tenia 16.
3: Sí,
0: o sigui que érem dos nenes. Molt bé, carinyo meu, esteu bé?
3: Sí, reina, sí, vosaltres també.
0: Sí, continueu a l'Empordà?
3: Sí, continuem a l'Empordà, i tant.
0: Bueno, molt bé.
3: Aquí estem.
0: Molt bé.
3: I
0: molt bé, carinyo meu, el Paco...
3: El
0: Paco està estupendo, no?
3: Sí.
0: Mira
3: sí,
0: que era el més vell dels tres, eh?
3: Sí, i tant.
0: I ja, se'n van anar... Se'n van anar...
3: Sí, per... el més jove primer, pobre.
0: El primer, el Emilio, que era el més jove.
3: El més jove primer, el Jordi.
0: El Emilio i després l'Antonio, sí.
3: I el Francesc, de moment, i per molts anys.
0: I per molts anys, que jo no m'entere de lo contrario, ¿vale?
3: No.
0: Digue-li que l'estimo molt, també.
3: Sí, reina.
0: I, bueno, i tota l'altra tropa, tothom estupendo. La Marta, fantàstic, tot
3: sí,
0: bé.
3: Sí, tot molt bé. Tirant, que ja és molt.
0: Doncs ara m'has de demanar un disc, una cançó, una de l'Elvis, una de la... Perquè, clar,
3: sí,
0: és una parella
3: de
0: que balla en el rock. Encara el balleu?
3: No, reina.
0: Home, per què no?
3: Home, jo... No, jo... El Paco... Menys. Yeah. Jo, quan hem tingut alguna festa, si trobo, el que passa que no trobo ningú que li agradi ballar així. I aleshores, pues, costa trobar parella ni que sigui una dona i un home.
0: Jo l'altre dia, bueno, l'altre dia vaig anar, vam anar amb un... amb un dinar als 80 anys d'un company d'aquí del programa i canta Vaneres amb un altre i estava allà assegut perquè a més cantaven altres coses i van cantar un rock, no me'n recordo quin rock era i me'n vaig anar i li vaig dir tu saps ballar el rock? Anar a l'Habanero i em diu sí, diu que vols que balli? Dic sí i ballar un rock perquè m'encanta, a mi també m'encanta, sí, però costa sí. molt trobar gent que sàpiga ballar el rock de veritat,
3: sí.
0: I després
3: bueno, el que passa que jo ballo i també m'afatigo molt pel cor.
0: Però tu passes molt bé, després te sentes i ja està, però el
3: sí,
0: bé que tu passes
3: respiro, agafo aire.
0: Però és molt difícil trobar algú que sàpiga ballar el rock de veritat, eh? Perquè els homes és que s'han mort tots, eh? Els que sabien ballar. Bueno.
3: No, el Paco sabia ballar, però...
0: Hombre, i tant, que sabia ballar. Tu i el Paco era una parella està, fantàstica. I tant.
3: Està operat el maluc i... ja, ha d'anar a cuidar-lo.
0: Ja,
3: bueno. Aquestes coses, ja bé, està. Bueno. Coses de la joventut.
0: I tant, però vaja... Mientras el cuerpo aguante, seguiremos pa'lante,
3: ah,
0: no?
3: Mateix. Ah, això mateix.
0: Molt bé, carinyo meu. Doncs quina cançó vols que us posi?
3: Una de l'Elvis, així.
0: Una de l'Elvis. Després us poso... Després t'envio el programa pel telèfon, perquè pel WhatsApp, perquè el puguis escoltar.
3: Vale.
0: Perquè buscar-lo per internet i tot això potser ho serà una miqueta més complicat. Així que els envio...
3: Complicadíssim.
0: Ja. Com a mi. Molt bé, carinyo. Doncs per molts anys t'estimo molt.
3: Que me'n recordava, eh?
0: I a més fa molt que... No te'n recordaves?
3: Que sí, que me'n recordava.
0: Vale.
3: I tant. Faries,
0: jo me'n recordo...
3: Faries que li dic al Paco. Faries que li dic... Sí. El dia 26 farà 65 anys que es van conèixer amb la Rosa.
0: Sí, sí.
3: Sí, sí, me'n recordava, me'n recordava.
0: No, ja m'imagino que tu tens molta memòria. I el dia que feia... I el dia que feia 28 anys va ser el primer any que tu estaves a Sant Andreu.
3: Ah, sí, això no me'n recordo. Va ser l'any 88.
0: I et vaig enviar un ram de flors o una planta, jo soc més de plantes, no me'n recordo, suposo que era una planta, i posava feliços 28 anys.
3: Oh, veus, sí, jo ara això sí que no me'n recordo quan feia, quan vaig entrar a Sant Andreu, això sí que no. Sé que va ser l'any 88,
0: sí.
3: Però ara mateix, els anys que feia, sí que no.
0: Pues eso. Carinyo meu, repeteixo, per molts anys i bueno, seguirem en contacte. I per tu, quin has triat de l'Elvis?
3: El rock de la cançó, el mateix, per exemple.
2: He triat Jailhouse Rock.
4: Ah, molt bé.
0: Jo no sé com se diu la traducció.
2: La càrcel del rock.
0: Ah, el rock de la càrcel, mira, és el que havia triat
3: el
0: ell. Vale, carinyo.
3: Jo també he dit el rock de la càrcel.
0: Ah, vale. Molt bé, carinyo, vinga.
3: Transmissió. Un petó molt
0: petó
3: gran,
0: molt
3: carinyo.
0: Fort. T'estimo, petons a Paco.
3: I jo també.
0: Adéu, carinyo. Ens ha arribat el Julio.
4: Sí.
5: Bon dia.
0: Que ahir el volia trucar, però vaig pensar el trucaré demà.
5: Ja vinc jo, perquè no et truquessis.
0: Perquè no et truquessis,
5: que no et gastis.
0: Vale. Però per cridar l'atenció jo em poso la boina. Tu no, tu t'operes.
5: Jo m'opero.
0: Vinga, endavant.
5: Tocava ja, eh?

0: Molt bé. Jo no sé si vosaltres teniu calor, però jo en tinc molta.
1: Bueno, jo estic amb l'abanico.
0: I està l'aire, està posat l'aire.
1: Sí, però l'aire deu estar fluixant.
0: No, no, està no. 25.
2: A veure si teniu això de la bona de l'edat.
0: No, sí, deu ser la menopausa.
1: Sí, la menopausa.
0: Està
1: haciendo tonto.
2: O és la remenopausa, a lo millor, eh?
0: Sí, eso, sí.
2: Repetimos.
0: No, però fa molta calor. Ja miraré si quan la baixaré una miqueta més.
1: Eso digo yo, eso tiene fácil la regla.
0: Claro, y tanto.
1: Aquí va nuestro amigo, venga.
0: Baixo una miqueta més, es que...
1: Sí.
0: Es que somos un equipo, compañera.
1: Yo estoy con el vano porque...
0: Que som un equipo. I el papito, vull que no ve?
2: No.
0: No?
2: Avui, ah, no sé.
0: Ah, no ho sé.
2: No ho sé, no ho sé.
0: Vale, vale.
2: Jo me l'he trobat, però no m'ha dit res.
0: Ah, però si està pel món, sí. A lo millor
2: no,
0: ve.
2: No, estava que tenia alguna casa que fer, no sé.
0: Ah, vale.
2: Anava a casa, però no sé si tornar.
1: Ah, jo no l'he vist.
0: Bé,
2: sí,
0: a continuació...
2: Anava disparat.
0: Bueno, pues no cal córrer tant, perquè
1: s'hi
0: arriba igualment, eh? Bé, doncs ara, a continuació, escoltarem... una cançó que la canta un empordanès, però que està casat amb una arallenca, doncs ja també és més arallenca la puntaire, que és en Pep Berguedà, que ens interpreta Les 40 portes blaves, una cançó d'ell, que és molt maca, bueno, va venir aquí i ens ho va explicar. A mi aquesta cançó m'agrada molt. I com que m'agrada molt, i sé que a la Montserrat Fita també li agradarà molt, doncs dedicada amb ella.
3: Si amunteguen els records dels pescadors, els renecs, les males hores i les bones, mil històries amb olor de salaó. Al carrer de les 40 portes blaves s'hi remenden esperances i passions. Les campanes de la vila toquen hores i a la llotja s'hi subhasten il·lusions. De llevant ve la remor de les drassanes, a ponent i mor el sol pels tres turons. Per damunt de les 40 portes blaves, l'infinit s'allunya i s'obre l'horitzó. Al carrer de les 40 portes blaves, guarda xarxes, amps, palangres i tresmalls, eines brutes, fustes velles, pots i tapes. Barres, boies, ploms, garrafes i raspalls. Al carrer de les 40 portes blaves s'hi recorden mestres d'aixa i calafats, bergantins, boletes xaiques i fregates, teixidors de bribolers i enamorats. De llevant ve la remor de les drassanes, a ponent i mor el sol dels tres turons.

0: Molt bé, doncs aquí estem parlant. No us en oblidireu. El dia 28 de novembre hi ha el festival, el teatre principal d'aquesta gent tan meravellosa que són els del grup de Playback, els tres que estan
1: no,
0: aquí
1: quatre,
0: avui.
1: Quatre.
0: Tres.
1: I tu quatre.
0: Ah, bueno, jo presento, però no, els artistes... Però bueno. Els artistes sou vosaltres,
1: ah, bueno, també
0: eh?
1: També
0: si no, evidentment, sí. Jo sóc del grup, però que els artistes veritablement sou vosaltres. Això el 28 de novembre, si tu vols.
2: En què cai? En sábado?
1: Domingo.
0: Sí, claro.
2: El domingo.
1: Sábado, sábado, sábado.
2: Dissabte o diumenge? Dissabte.
0: El 28 de novembre, sí, en dissabte. I després, a l'octubre, no sabem encara el dia, també hi haurà una actuació en el Calissai, com l'any passat, com que és el mes de la gent
3: gran.
0: Sí. Bueno, de
2: los menos jóvenes, de los menos jóvenes.
1: De la nostra edat.
0: Amb acumulació de joventut. Amb acumulació de joventut. Al frente de juventudes, sí. Dic jo. Bé, doncs això. Abans, quan hi havia la Maria Àngels al telèfon, he començat a dir que jo cada dematí, quan pujo els dissabtes, entro a la Cruzen i em menjo un argentí, i en Pedro, que havia estat, jo el conec de quan estava al Cafè d'Arenys, o sigui, imagineu-vos-ho, li he seguit un bon dia, li vaig dir que em fes un tallat amb amor, i sempre més m'ha fet uns tallats que no me'ls fan enlloc més, de veritat.
1: Amb el cor, no?
0: No, és una passada la crema que m'hi posa. Sí. Tu també ho saps fer? Doncs apa la Cruzen a fer-me perquè se'n va de vacances.
1: Amb rodones...
0: Sí, sí, sí, jo també ho faig, això, eh? Jo tinc una maquineta...
1: Amb la senyora...
0: Jo tinc un pot que porta unes plantilles i normalment hi tinc un cor.
1: Amb l'escut del Barça.
0: I faig i poso, també el faig així amb la crema i tal, i poso el cor. Doncs bé, el Pedro, que és el que fa els tallats, però vaja, també li dedicarem a tota la gent de la Cruza, no? Que són molt macos tots.
1: El Pedro és universal, ha treballat tots els bars de Lins.
0: El Pedro és un geni. Doncs, Pedro, carinyo meu, per tu i perquè t'ho passis molt bé i que consti que t'enyoraré, qui la canta, nen? El meu boi Estoy de vacaciones?
3: Ah, el Bugs Bunny.
1: Bad Bunny, sí.
0: Bad Bunny?
1: Sí.
0: No en tinc ni idea. És una que diu Estoy de vacaciones.
1: No.
0: No, no, aquesta no és aquesta.
1: No.
0: No.
3: Però és igual, estan no sé, tots de vacances.
0: Però enséñame a soñar, vivamos de ilusiones.
1: Hòstia, me sona molt.
3: Yeah.
0: Muchos días junto al mar. Sí. ¿Mana? Aviam.
4: Bueno, preparen sus maletas.
1: Sí.
0: ¿Quién es?
3: Sí, sí.
0: Bueno, posa aquesta. Em sembla que no eren ells, però bueno, posa aquesta.
1: Juvenil,
0: vinga.
1: Sí.

0: Molt bé, doncs ja està. Nos vamos a la muntanya o al mar o de viaje o allà on se sembli.
1: No tenc molt gana.
2: A la muntanya a buscar bolets.
0: Bé, i ara escoltarem el Christian dedicat a la Adelina i a la Ramona d'Arenys de Munt.
2: Arenys de Munt.
0: I a mi mateixa. El Christian, el Cristi també, carinyo. I el Christian ens interpreta fa temps, molt de temps.
2: Fa temps, molt de temps. Guapo eres.

0: Molt bé. El dia que, la primera vegada que vaig sentir aquesta cançó, la va cantar aquí en directe el Christian. És Tristesa. De,
1: sí, Tristesa d'amor.
0: Del, com se deia, el Schubert, era? No, el, bueno, no sé. El, sí, cal, sí, Tristesa, és aquell que sí. Estava a Mallorca. I em vaig xufar de plorar. El Christian m'ha fet plorar més d'una vegada. Tenim una trucada. Bon dia, bona hora. Amb qui parlem, sisplau?
2: No, ja, escolta, vale, ja podem parlar, perquè és que és el que t'he dit, que estic als ferrocarrils, però ara me'n vaig a un puesto més tranquil, vale? Vale.
0: Vale.
2: Puc intervenir? Puc intervenir?
3: Sí. Santo y seña.
2: Vale.
0: Vale, Maria Antònia, endavant.
2: Vale, mira. Vale?
0: Sí.
2: Ja està? Puc parlar?
0: Sí.
2: Vale, bon dia, perdoneu, eh?
3: Bon dia.
0: No, perdonada, digues, carinyo.
2: Rosa i companyia. Ostres, quin merder. Espera. A veure, que pujo a la d'això. Bueno, és igual, mira. És que jo, tal com vaig prometre, avui trucaria.
0: Sí?
2: Perquè ara precisament vaig a la Barceloneta, perquè fan allà a la biblioteca tot un recull de poesies sobre el mar, no?
0: Uh-huh.
2: I llavors jo el que voldria és que poséssiu la cançó per tots els de la Barceloneta que també van venir aquí a Arenys a pescar. Soc de la Barceloneta, del Gaietà Renom.
0: Del Gaietà Renom, vale.
2: I que feliciteu a tots els Miquels, Sant Rafael.
0: És veritat que avui és Sant Miquel. Ah, no, és el dia 29.
2: No, serà la setmana que ve, el 29.
0: Sí, el dia 29.
2: Vale?
0: Sí, és el sant del meu net.
2: A la Roseta. Mira, és que estic aquí als ferrocarrils, que me'n vaig ara cap allà baix,
0: sí.
2: A la biblioteca del barri, perquè fan tot un recull de poesia sobre el mar, saps?
0: Ja.
2: I a més intervé una de Quirenys, m'entens? I és per això. I després ja em quedaré, perquè a la tarda fan havaneres.
0: Molt bé.
2: Vale?
0: Com tira el barri, carinyo?
2: Hombre, el barri de mis amores,
0: I tant,
2: pierde,
0: i tant.
2: Escolta, qui perd els orígens perd la identitat.
0: Qui perd els orígens perd la identitat, per descomptat. Sí, senyora.
2: I has vist, nena, el merder ahir de la ciutat per la Mercè. Hosti, tu, quin merder. Semblava la marabunta, tu, Barcelona, sobretot la part del port, vull dir, perquè, i del mar, perquè vam fer tot allò dels drons. Jo vaig baixar el cotxe, el vaig deixar allà al port, on saps? I escolta, vaig trigar una hora sortint del cinturó al litoral. Un merder, hosti, com està Barcelona de gent. Bueno, està impedida, eh?
0: Però per les festes de la Mercè, impossible.
2: Sí. Bueno, carinyos,
0: I aquest any han canviat, després de molts, molts anys, el lloc on faran els focs, el piromisucal...
2: Sí,
0: fan a la platja...
2: A l'espigó del gas, a la platja, tot.
0: A la platja, sí.
2: I després també, ahir van venir la Fura dels Baus, o sigui, hosti, nena, fiesta grande.
0: Home, és que és Barcelona.
2: La nostra ciutat, tu de Sants, i jo del mar.
0: De la Barceloneta, sí, noia, sí. Vale. Bueno, jo ja saps el que dic sempre, que la Barceloneta i el Poble Sec són dos barris de Barcelona que tenen la sort de que no han pogut créixer.
2: El Poble Nou també, el mar, sí.
0: Sí, això sí, però el Poble Nou, imagina't tu el que és ara el Poble Nou, amb tota la ciutat diagonal i tot això. No, però la Barceloneta, el que és el nucli urbà, el que és la Barceloneta, els pisos de quart de pis i tot això... Això és inamovible, això no...
2: Ja.
0: Igual com el Poble Sec. Vull dir, del paral·lel fins a la muntanya, allò no pot créixer. Vull dir, hi ha el que hi ha
2: ja està. El Poble Sec, el del Serrat, i el del meu pare i la meva padrina.
0: Molt bé.
2: El meu pare era d'allà, sí.
0: Molt bé. Vale, reina.
2: Apa, salut a tots.
0: Doncs vinga. Som de la Barceloneta.
3: Visca la Barceloneta, sí, senyor.
0: Vinga.
2: Sardana aquesta, sí, del
0: Gaietà Renom. Vinga, vale. Adéu, preciosa. Que vagi molt bé, disfruta.
4: Que passis bé.
2: Bon dia, sí.
4: Adéu, guapa.
2: Adéu, bon dia.

Barceloneta aimada, jo mai t'oblidaré. Seràs per mi estimada, sempre et recordaré. Pescador que vas a dins la mar, ton retorn vaig esperar. A la mar a la barca podrem cantar i ballar. Dolça Barceloneta, joia de cara al mar. Sembles molt petiteta i gran sempre seràs. És el peix filó que no té fi que de la mar tu treus per mi. Celebrant l'arribada, podrem cantar.

0: I tenim una trucada. Hola, carinyo meu.
1: Hola.
0: Hola, preciosa.
2: Bon dia.
1: Hola, bon dia. Marcos, molt bon dia a tots.
0: Molt bon dia, reina.
3: Bon dia, bonica.
1: Aquí, aquí n'ha puntejat la sardana mentre m'esperaves.
0: Molt bé.
1: N'ha puntejat la sardana, eh?
0: Molt bé, molt bé.
2: Home, així, així sempre te'n recordes.
1: Bueno, ja. No home, que no em perd la pràctica, oi?
4: Sí. No, no.
1: A veure una cosa. Tenim el nostre Joan dels acudits?
2: No.
1: Que
2: no.
1: M'ha dit m'ha dit que s'ha fet amic del contestador.
0: Sí, ja m'ho he dit ja també a mi,
1: ha quedat,
0: que
1: ha quedat,
0: que sí.
1: Ha quedat i tot.
0: Sí, sí, diu que quedarà en un dia d'aquests. Sí. Escolta'm una cosa, Glòria, carinyo.
3: Gràcies.
0: Ens queden...
1: Que ja fa l'acudit, us fixeu, el Joan.
0: Sí. El és que qualsevol cosa fa acudits, el noi.
1: És que és per menjar-se'l, de veritat
0: I
1: que
0: tant,
1: sí,
0: de veritat que sí, és encantador.
1: Ai,
0: jo l'altre dia vaig estar dinant amb ell i la veritat és que és una persona meravellosa. Me l'estimo moltíssim.
1: Però
0: escolta'm,
1: molt,
0: carinyo,
1: molt, molt bona
0: ens queda un minut. Ens queda un minut i 80 segons, i 40 segons. Digues, digues.
1: Quan estigui, estigui, no he tingut temps de tant de picar, no he tingut temps de mirar la cançó. O sigui, que vull donar feina d'en Joan avui. Va, Joan Cintes, i els que esteu a la taula, vinguen.
2: Molt bé, Julio.
1: Posteu de dins jockey.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Mira, posa oques grasses la gent que estimo.
0: Oh, que bé.
3: Que maca. Que bonita.
1: Per tots els que estimem, sí, senyor.
0: Sí, senyora.
3: Vale.
0: Bueno, Glòria, carinyo,
1: digui, digui, guapa.
0: Després t'enviaré un àudio per quedar d'acord per allò que et vaig dir, que tinc per tu. Aviam com ho fem. Si baixo
3: o pujo.
0: I t'hi porto, o si veniu, i us ho dono.
1: Ara tinc que pensar, que és que té per mi, perquè ja vaig tenir un regalet així de penjar aquell dia, molt mono, eh? Que estic a París, eh? Quan me'l poso, estic a París.
0: Ah, molt bé.
1: Te'n recordes?
0: No,
1: sigui,
0: no.
1: Al Maresme, passo, m'ho col·loco i estic a París, a la Torre Eiffel.
0: Molt bé, carinyo. No, això no és tan personal, això no és tan personal.
1: No, bueno, però vale. Escolta'm, tu, és per estar en forma i d'allò, eh? Per,
0: sí, sí.
1: D'alimentar-te un bé, eh?
0: No pots imaginar-te fins a quin punt.
1: Pues
0: lo pràctic que arriba a ser.
1: No sé com va jo, això, eh?
0: És molt
1: no
0: pràctic,
1: va,
0: de veritat. Molt bé, carinyo meu.
1: Pues moltes gràcies, molt bon programa i una abraçada per tot l'equip.
0: Moltes gràcies i estem gràcies. Molt guapes en aquell muntatge que vas fer de les tres.
1: Sí. Oh, oh,
0: és que ets un artista.
3: I tant,
1: bueno,
3: escolta'm, i tant.
1: L'última tinc entès que la Xerín s'ha anat a banyar amb la Mafalda, eh?
3: Ai, sí, que bueno.
1: Que bueno.
0: Que gràcia. Ara mateix que... pitarà. En recorda-te'n del Patufet.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 11 us per l'Eduard París. Govern central i Junts mantenen converses perquè el partit de Carles Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris i també el de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Néstor Urtasun, es mostra disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant l'urgència d'aprovar al Congrés aquest nou decret d'habitatge. I en successos, un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. I en plana cultural, Palamós s'obre durant tot aquest cap de setmana a una nova edició de la Festa de Cultura Digital Tecnofan Party. Es fa a la nau dels 50 metres del municipi empordanès i l'entrada és gratuïta. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
4: Entre les principals novetats d'aquesta edició de la Tecnofan Party hi ha una zona de VR Laser Tag, la Retroland, simuladors i consoles d'última generació. També la Karaoke Band, que incorporarà un ampli catàleg de cançons amb temes de sèries d'anime tan populars com Bola de Drac, Harare o Shinshan. Pep Martorell és president de Palamos Tecnofan.
7: La gent que composa l'associació són friquis. Són friquis de la tecnologia i trobem que ens agraden un ventall de coses molt gran. Des del cosplay i recuperació de màquines antigues, informàtica de lo més actual, amb realitat virtual, i com ens agrada tot és el que portem aquí a la nau, perquè així pot agradar qualsevol de qualsevol edat.
4: El públic que s'acosti a la nau dels 50 metres de Palamós també podrà reviure els salons recreatius amb màquines arcade i pinballs, provar consoles de diferents generacions i descobrir alguns dels grans clàssics dels videojocs de PC a la zona retro.
6: I acabem amb els esports en futbol. Ahir, victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek a la primera meitat. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
8: Ràdio Arenys.
9: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
10: Marta.
11: Ei, hola, com estàs?
10: Superbé, cada dia em sento millor.
11: I el secret?
10: Doncs ho tens ben a prop.
11: Sí?
10: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
11: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
10: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
12: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
13: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip 4 mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
12: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
13: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935-95-55-99.
12: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
14: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
15: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
16: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
15: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
16: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
15: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
16: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
15: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
16: Info i reserves al 93 131 11 00.
15: Visiteu www.elportinyol.com.
17: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
18: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
17: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
18: Salvacot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
19: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
20: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
19: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
21: Ràdio Arenys.

0: Temps era temps, cançons d'ara i d'abans, a Ràdio Arenys.
1: Obrir els ulls, atendre llum, cercar amb les mans la pell del llit.
2: Tenim una trucada. Hola?
3: Hola, bon dia.
2: El
3: bon
2: temps dia. Passa volant, volant, els petits es fan grans, sembla i que vas néixer i ja tens un altre any.
3: Oh, quina
2: hola,
3: sorpresa.
2: Hola, Francesc, carinyo.
3: Hola, quina sorpresa.
2: És que m'acaba de sortir. He mirat una cosa al telèfon, a la Facebook, i m'ha sortit. I compré. Aquest era company... Els meus inicis de Ràdio Arenys en les tertúlies,
3: sí,
2: te'n recordes?
3: Sí, sí. Sí que és veritat, sí. Ho recordo amb força carinyo i enyorança, en certa manera, no? Molt
2: sí,
3: bé.
2: Sí, sí. Doncs...
3: Bueno, ens escoltem mútuament, això. Encara jo cada setmana que puc estic amb vosaltres també, en la ràdio i tot això.
2: Pues
3: tot
2: molt bé.
3: Tot i que no truqui, també, i el feu... Recordar melodies de temps passats, que magnífiques. Doncs
2: pues sí, la veritat és que jo fa... Pues ja deu fer 20 o 21 anys que estic per aquí. Vaig començar un mes d'agost amb un noi que hi ha ara aquí, que és l'Oriol... L'Oriol, no sé què.
4: Jo només sé que es diu
5: Oriol. L'Oriol Ferran.
2: No me'n recordo el cognom. És un noi d'Arenys Amunt. Que per ell vaig venir i el primer programa el vaig fer el mes d'agost, els primers programes amb ell. I després ja vaig passar les tertúlies amb vosaltres, que veníem els dimecres.
3: Molt bé, sí senyora.
2: Sí.
3: Sí, jo he passat amb diversos tipus de tertúlies i de més.
2: Ja.
3: I fem el que podem i col·laborem. Com,
2: sí, senyor.
3: És l'exemple de nova reienca que t'has integrat totalment i és, en fi, molt seguida i estimada.
2: Qui perd els orígens perd la identitat, però no cal perdre que un és de Menorca per sentir-se aranyenc més que la puntaire.
3: Exacte. Jo ja no sé d'on soc, eh? En realitat porto molt més anys aquí que no pas a Menorca.
2: Clar.
3: Els meus orígens són a Menorca, però la família que he format i de més, i els amics, i feina, i això, doncs és Arenys de Mar. Per tant, tinc una pota en cada lloc, eh?
2: Sí, molt bé, carinyo.

0: I tant.
1: Sí,
0: i
1: això sí. No si voleu, faré un atent més encara més tancat, Festes, estes i de més, si voleu. De tota manera, em costa ja una mica. Porto més de 50 anys aquí.
0: Clar.
1: I em costa ja una miqueta recuperar. Però vaig allà dos dies.
0: Vas allà i en dos dies seguida parles igual, i
2: sí,
0: tant.
2: Sí, sí,
1: i de
2: sí
1: seguida enganxo la tonalitat i el deix.
2: Sí, sí, sí, però sí, l'acento lo tienes clavado, eh? Sí,
0: molt
2: sí
0: bé, Francesc, doncs ara ens has de demanar una cançó.
1: Quina emoció, mira. Una cançó qualsevol pot demanar.
0: La que t'agradi, la que vulguis.
1: Mira, jo què sé. A veure. El Lluís Llach mateix.
0: El Lluís Llach, quina del Llach?
1: El viatge a Itaca mateix m'agrada
0: bastant. El viatge a Itaca de Lluís Llach, vale? D'acord?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Així que has tingut una bona sorpresa. T'ha agradat que et truquessin?
1: Una sorpresa fantàstica, no ho pensava gens.
0: Molt bé, rei.
1: Tinc algunes trucades, però la vostra no l'esperava i és la que més m'ha
2: fet il·lusió.
0: És que jo quan ho he vist en el Facebook, estava mirant una cosa i he vist que era el teu aniversari avui, he mirat el meu telèfon i tinc el teu telèfon en el meu mòbil. Li he donat en el tècnic i ja està.
1: I endavant, veus que fas fàcil les coses.
0: I tant.
1: Molt bé,
3: clar,
1: molt bé, Rosa.
3: Vinga, carinyo. Es té que simplificar.
0: I tant. No, exacte, no,
1: molt bé,
0: escoltem.
1: Joan, molt bé, Joan.
0: Sí. Sí, molt bé, estic molt content.
1: A l'edat que tenim ja hem d'anar a l'essència de les coses.
0: Clar que sí, sí, clar que sí. I els bons records, i gràcies a Déu, doncs aquest
1: i
0: és un record d'uns moments molt agradables. Vale?
1: I tant que sí, i tant que sí. I els que queden encara, perquè oh, encara donarem guerra.
0: I tant,
3: i tant.
1: I tu la primera, i tu la primera.
0: L'altre dia, no sé quin escriptor va ser, que escriu coses actuals i tal, i va dir que té 80 i pico d'anys, però diu que és un xaval perquè no ha deixat que entri la bellesa. En ve baixa, eh? Doncs ja ho sé, això.
1: Escolta'm. La ve alta la tenim sempre.
0: Exacte. Escolta'm una cosa, carinyo. T'ho dic perquè si no ho has vist mai, t'asseguro que t'agradaria molt, però molt, molt. El dia 28 de novembre, al Teatre Principal, actuen el grup de playback cinerenc, cinera, que és del Esplai, i que són uns artistes, de veritat, ho fan tan bé. Bueno, el teatre s'omple de gom a gom, vull dir, no hi ha entrades. Jo tinc l'honor de presentar-los, i de veritat que és molt maco. O sigui, apunta-t'ho.
1: 28 de novembre,
0: al Teatre Principal, a les 7, o a les
3: 6?
0: A les 6 de la tarda.
1: A les 6 de la tarda,
0: sí,
1: molt bé. Doncs
0: és un dissabte.
1: Ja m'ho marco ben sorrellat.
0: Doncs, de veritat, el que passa, ja ho anirem dient, on es poden anar a buscar les entrades, vale?
1: Va, ja ho diré, ja estaré al cas.
0: Vinga, molt bé, carinyo, doncs encantada de sentir-te, encantada i feliç d'haver-te donat aquesta sorpresa, i ara escoltarem aquesta cançó tan meravellosa que és El viatge a Itaca. Vale?
1: Molt bé.
0: Adéu,
1: molt
0: preciós.
1: Moltes gràcies, altra vegada.
0: Adéu. Passis un gran dia.
2: Adéu,
0: reis.
2: Adéu.
0: Davant. Adéu.

0: Pues ara tu digues la de la Txarín. Ai, la de la Glòria.
1: Ah, bueno, aquesta l'hem triat de cançó per la Glòria. És el tema La gent que estimo, de d'Oques Grasses. Pues vinga, per ella i per tot l'equip.
2: A veure si parles bé.

0: Molt bé. Doncs ara, havíem dit alguna cosa o no? No havíem dit res? Doncs mira, ara... dedicat a tots els gitanos de la Riera, dels dissabtes, que són, tots són amics meus, a tots me'ls estimo, però sobretot, evidentment, a l'Encarna i al Rafa, que són els que fa més anys que hi tinc tractes i que són, francament, encantadors. La veritat és que me'ls estimo molt i ells a mi també. Avui passat, i ara, a partir d'ara, ja els he dit que cada setmana tinguin una cançó preparada i que me la donguin. I llavors els hi posarem, ja dic, dedicada a tots, però bàsicament amb ells. Ja he dit moltes vegades que jo, amb els gitanos, directe o indirectament, ja he tingut relació tota la vida, perquè com que a casa meva hi ha hagut cavalls tota la vida, doncs...
1: intercanvio.
0: Per tractants de cavalls i tal, doncs teníem relació. Llavors, Encarna, Rafel i tots, per vosaltres, el Peret ens interpreta Catalunya tiene poder.

molt poder, ella té molt poder. Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder. Ella té molt poder, ella té molt poder. Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder. Ella té molt poder.

Ella té molt poder, ella té molt poder. Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder. Ella té molt poder, ella té molt poder. Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder. Ella té molt poder, ella té molt poder. Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder.

0: Molt bé. Durant aquests anys que fa, durant aquests 13 anys que fa que està...
1: A que tens un ojo?
0: Vale, que no hi ha pas, por favor, que jo presumo...
1: Quanta gent, quantos jóvenes.
0: Jo, quanta joventut, que jo presumeixo sempre de que fa 13 anys que estem aquí i que mai a la vida
1: no
0: hi ha hagut cap
1: ella.
0: Problema, vale?
1: Bueno, pues
0: o sigui,
1: ja
0: que hi ha pas. Bueno, no, no, més que res, és que el Julio estava a punt de pagar-li una bufetada a la Txarín.
2: No, no,
0: no,
2: al revés, que
1: podia pujar. Luego dicen de los ángeles.
0: És que, bueno, m'he tingut de posar al mig i he rebut jo. Aquestes coses, déu-n'hi-do, eh? No, conyes a part.
1: Que m'has acusado, eh?
0: Bueno, bé, aviam, amb aquests 13 anys que fa que fem el programa... Aquest programa està dedicat veritablement a tothom. Hem començat dedicant-li la cançó a la gent més jove, al Biel i a tota la seva tropa. El Biel té 7 anys i els altres són més joves que ell. O sigui, i hem començat amb això. Però, bàsicament, aquest programa, en principi, estava dedicat als records de la gent que tenia la Txarín, va ser la primera que va venir amb la cançó de la seva vida, que era El humo ciega tus ojos. No? Aleshores, durant tot aquest temps, aquests anys, se'ns han anat anant molta gent a la que els dedicàvem cançons, alguns trucaven, els altres ens les demanaven pel carrer, i així... I n'hi havia un molt fidel que ens venia a veure cada dissabte quan sortíem i abans d'entrar ens demanava una cançó de la Rosalia, que era el Lluís Collet. Quan va morir, que va morir aquest mes d'agost, jo en el programa que feia llavors ja li vaig fer una menció d'honor. Perquè, pobret, doncs, d'això, ens esperava cada dissabte. Casualment, abans d'ahir, em vaig trobar per la Riera la seva germana i em va dir que no havia patit, que havia estat ingressat i que, quan estava despert, només feia que dir la Rosa Montner s'enfadarà amb mi. La Rosa Montner s'enfadarà amb mi perquè no em demanava cançó. O sigui que, Lluís, allà on t'estiguis, sempre estaràs entre nosaltres. I avui, en memòria teva i dedicat a la teva germana, la Rosalia ens interpreta La Perla.

0: Bé.
1: Vinga, la cançó vostra.
0: I ara demaneu vosaltres la cançó. Tenim temps de despedir-nos a després?
1: No.
0: Doncs acomiadem ara,
1: fins la setmana
0: dient que han passat aquestes dues hores volant, com sempre.
1: I pitant.
0: Que jo li volia dedicar una cançó a l'Eric, però ja te la dedicaré la setmana que ve, si
2: Déu
0: vol.
2: La setmana que ve.
0: Eh? I la setmana que ve, si Déu vol, tornem a estar aquí. Joan Cintas.
3: Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana a tots.
0: El Julio, la Charín.
1: Bon cap de setmana, guapíssimos i guapíssimes. Muah.
0: Els que vulguin venir, els que no hi són, i formen part de l'equip. I la Rosa Montner, perquè junts... Ah, i l'imprescindible, l'Eric. I la Glòria, que és la gran dissenyadora gràfica dels programes de Temps era Temps i d'Anem a la Cuina. Llavors...
1: I no falla mai.
0: Mai.
1: Mai.
0: Llavors,
1: la cançó.
0: Ara, en Joan i el Julio... No, en Joan i el Julio junts o...
1: Sí,
2: en conjunt.
1: Vinga,
2: nosaltres
0: mateixos. Endavant, fins la setmana que més igual. Endavant,
2: digues. Una noche d'amor desesperada.
1: Amor desesperado.
2: Per la meva dona, que és la més guapa del món.
3: I tant.
0: Sí, senyor. Perquè la dona que té un bon marit a la cara ho porta escrit, vale?
1: Doncs vinga, escoltem la cançó.
0: Endavant per les dues dones més guapes del món.
2: Vinga, adéu.
0: La Emi, la Maricín.
1: I la Rosa i la Charín.
0: Això mateix,
2: Hola. Ximping.
0: Vale, vinga, endavant. Fins la setmana que ve, si no vol. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Govern central i Junts mantenen converses perquè el partit de Carles Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. Per la seva banda, l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada, per un fons d'inversió dimecres d'aquesta setmana per retornar-li a través d'un lloguer social perquè, segons diu el consistori, no compleix els requisits legals indispensables. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a la informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què es disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament posteriorment després de ser robada. Marxem ara fins a Canet de Mar, al Maresme, que retorna al segle XIX durant tot aquest cap de setmana en motiu de la Fira Mercat Modernista. Enguany, la temàtica central girarà al voltant de la gastronomia. Ens ho explica des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
2: Tant avui com demà, carrers i places del municipi es convertiran novament en un gran escenari a l'aire lliure amb espectacles itinerants, música, teatre, cercaviles, activitats familiars, artesania, gastronomia i recreació històrica. Tampoc hi faltaran les rutes i visites que permeten endinsar-se en el patrimoni modernista de Canet i descobrir espais i figures imprescindibles per entendre la història de la vila, com ara el castell de Santa Florentina. A més, aquesta 18a edició incorpora la jornada indiana, una proposta dedicada específicament al llegat indià. Glòria Jiménez és regidora de Turisme.
3: De fet, estaríem parlant d'un lloc paral·lel a la fira, però que està inclòs a dintre.
4: Sí.
3: S'ha reservat la plaça dels americanos com a tal per crear aquest petit espai ambiental on tastar i viure, doncs, encara el passat, podríem dir, dels propis modernistes.
2: Des de l'organització animen els assistents a vestir-se d'època per fer una immersió plena a l'època modernista.
1: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, ahir victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Doni Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. I encara en futbol, la selecció espanyola debuta avui a la Nations League amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a partir de 8:45 contra Anglaterra. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys.

Benvingudes, benvinguts, Joan Puig, veïns de mar. Fantàstic, meravellós, final de setembre. I res, nosaltres ja hi som, ja estem a punt, bueno, i de fet ja hem, en aquest dissabte 26, ja estem a la tardor. Sempre faig una petita entrada. La petita entrada és quan vas per aquesta autopista d'aquí dalt, la que ara diuen AP7, si us en recordeu era la 17, no, la 17 era fins a Mollet, bueno, i et trobes que surten 4 o 5 policies que es paren al mig de l'autopista i que agafen algun que va en un cotxe i el tornen a ficar en un altre cotxe autopista i se'n van, com a les millors pel·lícules americanes, però res, a un tros d'aquí. Això ha passat la setmana passada. Que el món està canviant, això està claríssim. Evidentment, no fa falta dir que els policies no eren de veritat, que era un sequest express. I que a Catalunya també tampoc fa falta ser molt intel·ligent per veure-ho. Bé, és el món que ens toca viure. I en aquest món, nosaltres, a través de Veïns de Mar, a través de la 20a temporada, el farem que arribi aquí, com sempre, una mica més. Res més, nosaltres avui parlarem de trens, parlarem d'esgrima i parlarem, si tenim un moment, de petanca, fins i tot. Si ens voleu acompanyar, sereu sempre benvinguts aquí, en la vostra casa, a Ràdio Arenys, a Veïns de Mar. I res més, escolta, nosaltres comencem amb un amic de tots, que a mi m'agrada molt, i que ara l'escoltava com baixava del poble veí, i que, va, després d'estar mitja hora buscant cançons, és la que al final he triat. Allò que com vas a votar, a vegades hi ha gent, de vegades com jo, que sempre fica a l'última papereta que veu. Jo sóc d'un, a vegades, un d'aquests. Que poc costa, ficar-se en un jardí. Poc costa, molt poc. Escolta'm, Michael Mobley. Gràcies, Eric.

0: Vull dir, sí, no echarlos casi.
1: Por això t'ho dic.
0: Però passen un bon rato. És hacer algo diferente. Solo eso ya vale la pena.
1: Vicente, doncs et quedem molt, molt agraït. I escolta'm, de veritat que sí, i ens tornem a veure, perquè jo he passat un moment, però hi torno, eh?
0: Val, d'acord, seràs benvingut.
1: Felicitats, perquè és un treball de xinesos, que dèiem abans, sí, sí. I que realment us queda força bé. Vicente, molt agraït, i ens veiem a baix. Us ho recomanem a tothom, que s'acosti, que val molt la pena.
0: I vingueu, que val la pena.
1: Clar que sí. Eric, els mosqueperros.

0: Bé, nosaltres, com sempre, en aquest programa, l'abordatge sempre, sempre és bo. Avui ens han vingut a veure i des d'aquí us hi agraïm. I gent de Sabadell, Sabadell, no de Terrassa, de Sabadell, que quedi clar això, per explicar-nos alguna cosa que a vegades, com de, ara hem parlat dels trens, i els trens, tothom, oh, que bé, els trens, no? I qui no li agraden els trens, d'una cosa que no sembla una mica particular, que els que no som del gremi ens sobta una mica, vull dir, el que hi ha, i és de fer-vos a 5 cèntims de tot això que anomenem esgrima. A més, ells són del club de Sabadell d'esgrima, que la setmana que ve tenen un campionat. Tenim dos crac jovenets, que els dos estan al CAR de Sant Cugat, i tenim el Xavi, també, que és el pare d'un, i que també ens farà, i tenim també l'Esther, que és la mare sacrificada, que li fa de mànager i de taxista i de psicòleg, com fa en el Biel, que també és un crac que ha entrat aquest any. Fem de col·legit de pagament. Esther, molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Comencem per tu.
1: Per mi?
0: Sí.
1: Bueno, doncs comença.
0: Què té de fer una mare, a més de ser mare, per ser tan sacrificada en qualsevol esport, en qualsevol disciplina, amb un nen, amb una noia?
1: Pues el que fem tots els pares, dedicant-nos als nostres fills, vull dir, com dic jo, treballem per ells i ho fem tot per ells. Llavors, si és el que els agrada i és el que els fa feliços, pues hem d'estar al seu costat i fer-los costat i acompanyar-los en el camí que ells triïn. Vull dir, jo crec això.
0: Molt maco, no?
1: Bueno, maco, però difícil, de vegades.
0: I complicat, no?
1: També, també.
0: I complicat. Però, bueno, tu sempre amb un somriure i amb un d'allò, amunt i avall, cap a Sant Cugat, cap a
1: Sabadell. Cap on sigui, sí, cap a Valladolid, cap a Madrid. Sí, voltem més que una baldufa. Vull dir, això... això és per descomptat. Però, bueno, sempre contents, perquè els veus que ells són feliços, que estan bé. Llavors, pues, jo amb el meu fill, igual que amb la meva filla, sempre ho he dit, si això és el que els agrada, pues, lluitem per ell. Vull dir, que fa falta això, pues, això, que hem de comprar un floret nou, que hem d'anar a aquesta...

0: competició, doncs anem a aquesta competició. I sempre mirant de recolzar-lo. És feina, perquè avui jo tindria que estar treballant, però com que tinc el meu marit, que és la meva altra meitat, entre els dos fem la feina. I llavors, de vegades, per jo acompanyar-lo, el nen a competir, doncs ha de treballar ell, o tinc que treballar jo i l'acompanya ell. Vull dir, som un equip.
1: Tu saps la quantitat de pares i mares que estan dient quina raó té aquesta noia?
0: Bueno, suposo que bastants.
1: Perquè tots aquells que hem passat per una etapa com aquesta, que és molt maca, i que a més és inoblitable, vull dir, requereix això que estàs dient tu, aquest esforç i aquesta disciplina, no?
0: Sí, perquè hi és canvis constants, vull dir, perquè ara que ha entrat al CAR, doncs és canvis de que jo n'hi ha dies doncs que jo ara no puc anar a treballar o tinc que anar més tard, perquè el tinc que deixar al tren perquè agafi a Sabadell, perquè jo no visc a Sabadell, jo visc a 20 quilòmetres de Sabadell, però tenim una combinació d'autobusos una mica d'aquella manera.
1: En un lloc molt xulo, diu tot.
0: També. Sí, vivim molt tranquils, també. I, bueno, i és fer-ho tot en família, perquè jo n'hi ha dies pues, que el baixo a Sabadell, però n'hi ha dies que tinc la meva filla, que com que també ja té carnet, pues, ella diu, mama, ja el baixo jo i tu vés a treballar, i entre tots pues, ens ho fem tot.
1: Ni més ni menys. L'altra part de... Xavi, molt bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia.
1: Tu ets el pare d'una de les criatures.
2: Sí. De l'Arnau.
1: De l'Arnau.
2: Sí.
1: Formes part també d'una junta directiva d'aquí del Sabadell.
2: Sí, formo part de... Soc el secretari del Club d'Esgrima Sabadell, des d'allà farà qüestió de 4 anys, 5 anys, i també formo part de la junta directiva, subvocal de la junta directiva de la Federació Catalana d'Esgrima.
1: Parlem d'un nivell. Escolta, fins a 5 cèntims per la cosa... Què feu la setmana que ve a Sabadell?
2: La setmana que ve fem una competició d'àmbit estatal que es diu TNR, que consisteix en la primera lliga de l'escual del Floret, en aquest cas, que organitza el club, i ho fem a la pista coberta de la més gran d'Espanya, que hi ha a Sabadell, la pista coberta d'atletisme de Sabadell, i allà fem a tant...
1: Quina capacitat té? Doncs,
2: no ho sabria dir-te'n, però bastants milers d'espectadors.
1: Suposo que a nivell de club un esforç brutal, no?, de coordinar tot això.
2: Sí, el que passa que ja estem bastant avesats a fer aquest tipus d'organitzacions d'esdeveniments. Són esdeveniments que intentem muntar com el club per diverses raons. La raó fonamental és evitar que els nostres tiradors, que tenim uns quants que participen en competicions nacionals i també internacionals, s'hagin de desplaçar, perquè ja us comentaré, però aquest és un esport minoritari i és un esport que no tenim la sort de que hi hagi tanta participació i tantes possibilitats de poder realitzar aquest esport proper a casa. I això significa que t'has de desplaçar per tot el territori espanyol i també per fora d'Espanya per poder competir-hi habitualment i assíduament. Llavors, una manera de poder tenir un estalvi per les famílies, perquè això, la federació és una federació petita, tampoc pot costejar...
1: No és la federació de futbol.
2: No, ni la d'atletisme, ni d'altres, que sabem que les federacions poden assumir el cost dels viatges i fins i tot patrocinis per als nanos perquè tinguin material. Aquest esport és tan minoritari en aquest sentit que són els mateixos clubs que són d'espavilar i les mateixes famílies que són d'espavilar. Llavors, en quant al tema de l'organització de la competició, fonamentalment és un tema monetari, comoditat per als nostres tiradors, 2, reputacional per al club, 3, també per la ciutat, perquè es conegui aquest esport cara a la ciutat i la ciutat pugui tenir un nom dins una ciutat molt esportiva, Sabadell, i el que es pugui practicar...
1: És esportiu. Teniu l'equip de futbol que va com un tir, eh?
2: L'equip de futbol, l'equip dels equips de waterpolo, natació, sí, de bàsquet i de tants altres esports que Sabadell se la reconeix com una ciutat...
1: A la nova Creu Alta, eh? Parlo de futbol, més que res perquè l'entrenador que tenim és molt jove, que és... però a més és una persona molt, molt intel·ligent i que estima molt també el futbol i esperem que se'n segueixi parlant. Escolta, també és responsabilitat, no?, organitzar un torneig com aquest a nivell estatal.
2: Sí, és una responsabilitat, perquè heu de pensar que aquí vindran diversos centenars de tiradors a tota Espanya, que tots tenen, com us deia, i podeu imaginar-vos, tenen bitllets d'avió o de tren per tornar, tot ha de quadrar en temps i forma, que tot funcioni, que les pistes funcionin, que tot estigui cronometrat perquè tothom pugui participar-hi, tothom s'ho pugui passar bé i finalment es pugui recollir, tothom pugui marxar-se'n cap a casa seva pel que el dilluns doncs, vagi a estudiar o se'n vagi a treballar. Llavors és una responsabilitat, sens dubte, i és una, òbviament, és unes competicions que hi ha en altres llocs d'Espanya que volen organitzar i que si ho fas tu bé, doncs fa que la federació, en aquest cas espanyola, doncs tinga la consideració del proper any doncs, tornar a pensar-hi amb nosaltres per poder organitzar-ho i que no s'hagi d'anar a una competició en una altra part del territori espanyol.
1: Sabadell, no fa falta dir-ho, com a ciutat és vital entre futbol al waterpolo. Ara sabem l'esgrima, que jo fins aquí no d'allò, amb l'òpera també, però que té una infraestructura i que està molt ben situada, no, per rebre això que tu dius, no ser molt competitiva a nivell Espanya per organitzar un campionat. Els protagonistes, l'Arnau, hola Arnau, benvingut. Hola. Tu ja portes un any al CAR, no?
3: No, aquest era el meu quart any.
1: Ja. Tu ja ets un veterà.
3: Sí, no podríem dir-ho, sí.
1: Tu ja ets un veterà. Escolta, com afrontes aquest campionat?
3: Bueno, moltes ganes, ja que és el primer, ja tenim... Bueno, parlo també en nom de tots els meus companys, també. Ganes de la primera competició, de tornar d'un estiu que, bueno, ens hem estat preparant també per començar amb les màximes forces.
1: A veure, m'estàs dient que tu l'estiu, en comptes d'anar a allò de la disciplina, de la dinar, al menjar, al dormir i a l'entrenar, això ho heu tingut clar, que tenia que ser d'aquesta manera,
3: sí,
1: no?
3: Sí, després tornem a entrenar, clar, entrenem potser més de 20 hores a la setmana i si el cos no està preparat ja, pues... Llavors es nota que...
1: Parles del cos, però també és un esport com tots, però aquest especialment, on la ment hi juga molt, no?
3: Tira bastant.
1: Tens d'estar psicològicament molt ben preparat, no? Molt ben amoplat, que se'n diu, no?
3: Sí, sobretot per temes de lesions, parlant de la meva part, i, bueno, pues, entrenadors també, companys, sobretot això ha passat també molt als esports, la competitivitat interna, fosfata també.
1: Això passa quan arribes a un nivell que no saps qui tens al cantó, si t'ajudarà o no t'ajudarà.
3: Sí, llavors,
1: a tots els esports.
3: Has d'estar molt ben preparat també mentalment i físicament també és molt important.
1: Deixa'm que t'ho digui, quines expectatives tens tu d'aquest torneig?
3: Doncs... no moltes, en veritat. He posat a categoria. Jo, la verdad...
1: Quines categories hi ha? Explica'ns-ho. Fes-ho 5 cèntims.
3: Doncs comencem amb M12, no, M11, que són menors de 11 anys. Llavors estem a M13, menors de 13, M15, menors de 15, M17, menors de 17, M20, menors de 20, M23... Bueno, sub-23, que és menors de 23 anys, llavors està absoluts, i els veterans. I els veterans ja tiren cap amunt, ja.
1: I ara, tu saps més o menys els torneigs que et tocaran la setmana que ve?
3: No, bueno, estem amb júnior, que és l'M20, que he pujat a categoria ara, i...
1: I ja és més complicat, també, no? Suposo que et trobes amb gent ja amb un nivell alt.
3: Sí, però com des de categories ja més inferiors també anem competint amb altres i així ens trobem la diferència de nivell i la gent, que és molt important també això.
1: Arnau, és tan important la competició? L'entreno és una cosa per la competició? Fa que t'hagis de pujar de nivell o t'hi quedes, no?
3: Sí, l'entreno és molt important perquè al final la competició són els resultats de l'entrenament. Llavors ens hem de centrar, ens hem de preocupar molt més dels entrenaments que només de la competició, perquè si ens preparem bé durant tot aquest temps que tenim lliure, que seria entrenant, llavors la competició no té res a veure. No és res complicat, perquè es demostra tot el que has fet, tot el que has anat treballant, totes les setmanes. Llavors, és com la demostració de tot el que fas.
1: Una pregunta amb mala intenció, ja que et tinc aquí. Escolta'm, és molt bonic el CAR de Sant Cugat, a nivell d'esports, però és tan dur, com sembla, o diuen?
3: Sí, és molt dur.
1: És la part que no es diu a vegades, no?
3: No, clar. I més que entres de ben petits. Jo vaig entrar amb 13 anys, 14, però allà pots entrar des dels 11 anys. Llavors, entrar en un món tan autònom que tires molt de tu mateix ja és molt complicat, i més per xavals menors, molt petits. Llavors costa, però et fa madurar. Et fa madurar, et fa veure les coses d'una banda diferent i, bueno, canvies d'àmbits, d'amics, pues de rutines. Llavors, està bé. Té dos cares, la verdad.
1: Com tota la vida, el que passa que és clar, com més puges, trobes menys gent, però la gent que trobes és més competitiva, no?
3: Sí, sí.
1: Escolta, aquí també tenim un nou vingut al CAR, que ha entrat que com et van dir que en Biel, que havies entrat al CAR?
4: Doncs a mi em van dir perquè primer van dir que sí havia entrat. Després, al juny, crec que va ser, em van dir que no. Però després, a l'agost, em van dir que sí que havia entrat i ara ja estic a dins del CAR.
1: Però això ha estat uns mesos que, déu-n'hi-do, com Santa Teresa de Jesús, vivo sin vivir en mi, no? Sí. Perquè mèrit havien fet, però hi ha uns números importants, que no podies entrar. I al final, un ocellet em va dir, doncs sí, ha entrat. Escolta, preparat per aquest nou repte?
4: Sí, preparat, entrenant per estar dispost per les competicions i poder fer un bon resultat. I això, anar seguint entrenant per millorar tot.
1: Això és fàcil de dir, però a l'hora d'aplicar-ho és dur, no?
4: Sí, perquè ho has de compaginar també amb els estudis.
1: Que
4: i
1: això
4: tot.
1: És un altre món.
4: Sí.
1: Suposo que parles dels estudis, però també parles dels amics.
4: Perquè has de fer nous amics, noves amistats, i doncs això, t'has d'adaptar més.
1: I ara que no ens sent ningú, no hi ha els pares aquí, hi ha els amics i les amigues, també, no?
4: Sí, sí.
1: També necessiten el seu espai, no?
4: Sí.
1: No, evidentment. Jo trobo que és... Que no és fàcil, no? Sobretot com són dos nanos joves amb perspectiva i tal, ficar-ho tot això dintre d'una coctelera, però el que se us veu és amb ganes, no? Amb il·lusió, no?
3: Sí, sí, totalment. Sí.
1: Parlo pels dos, no? Sí. Que sou els protagonistes reals aquí avui de l'entrevista, no?
3: Sí.
1: Escolta, primer any, ara tens el campionat la setmana que ve, et sents preparat, en Biel?
4: Sí, òbviament serà més complicat perquè són més grans que jo, però jo crec que puc fer un bon resultat.
1: Això és important. Diu que és com més s'aprèn, eh? En futbol també, com jugues en categories superiors a edat, o puges cap a dalt o t'hi... Vull dir que...
4: Sí, sí.
1: Però aquí, en aquesta taula, vam tenir el Guillermo Amor, el jugador de Barcelona, que té una casa aquí a Sant Vicenç, i ell va entrar en el món del futbol gràcies a que el van cridar. Va haver-hi una lesió, com això passa, com tots els esports. Va haver-hi una lesió, el van cridar, i és el que van trobar, i van anar a jugar un partit amb gent més gran. Amb la bona sort que li va sortir bé, que hi havia un scouting del Barça, i va dir aquest cap a casa. Vull dir, que és com et fas, no? Com et fas. Il·lusionat amb aquesta nova etapa, Biel?
4: Sí, sí. Jo crec que pot sortir molt bé.
1: Estàs amb moltes ganes, eh?
4: Sí.
1: Molt bé, a més la mànager que tens aquí, que fa mànager, psicòleg i taxista, vull dir, genial, no?
4: Sí.
1: Bé, doncs escolta.
0: Jo pensava que seria difícil, eh?
1: No.
0: Perquè s'ha de llevar tots els dies a les 6 del matí, ell. Vull dir que n'hi ha qui ho té més fàcil perquè dorm una mica més, però entre que ho té tot més lluny, és complicat, però bueno, però es lleva amb ganes.
1: Es necessita també, suposo parlo pels quatre, també molta força i voluntat. Ara que tothom ho vol tot ràpid i bé... Saps que vas allà, escolti'm, no sé què, Xavi.
2: Jo, sí, això que comentes és tens tota la raó. Com deia l'Arnau, ell ja fa 4 anys que va entrar al CAR. Allò va ser un canvi d'etapa a la seva vida. Això significava que cada dia s'havia de baixar a les 6 del matí. Cada dia havia d'agafar l'autobús que passava prop de casa per anar-se'n als ferrocarrils de la Generalitat. Els ferrocates, que a Sabell funciona com un metro. Però, bueno, era un nen que mai havia agafat el metro abans, i
1: ni el bus.
2: I s'espavila, i al final, ostres, arriba a un lloc que es diu Sant Joan, que està a Sant Cugat, ha de travessar l'autopista, passant fred, quan fa fred a l'hivern, quan plou...
1: Una autopista que és on hi ha més tràfic d'Espanya, però això és a part.
2: I de nit, i...
1: Trànsit.
2: Sí, però ell ho viu com una etapa de maduresa major. I després, òbviament, comença les classes... Bueno, ha d'arribar, esmorza, comença les classes a les 8, i ja són classes intensives fins a quarts de 12, que és quan comencen ja l'entrenament. Tornen a gimnàs, a enfortir cames, etc., dina, i després de dinar tornen les classes, i a la tarda, en el nostre esport no passa, que és continuar entrenant al CAR, sinó que el nostre esport cadascú se'n va als seus clubs per poder entrenar a les tardes als clubs, trobar també espai per poder estudiar de l'escola i a dormir, i el dia següent igual. O sigui, és una vida de sacrifici i de maduresa que és la part positiva, jo penso. Tant ell com la seva mare vam trobar amb el cas de l'Arnau un canvi maduracional extraordinari, i que és la part més positiva que ens emportem de tot plegat. Però sí que és cert que bueno, com a pares, pues, et preocupa, no? I veus que el fet de que no sé si és... A vegades preguntes si és bo o és dolent això, que aquesta presa de decisió que ell i com a família també vam fer, no? Però bueno, al final jo penso que, i ell ho dirà més que ningú, creiem tots que hi ha moltes més parts positives que negatives.
1: Sí, com deia un entrenador meu, diu, s'impressiona. Després s'impressiona. Escolteu una cosa. Esther ha de fer una mica de tot, no, a casa, com el Xavi, com tens un nano o una nana, parlem de l'esgrima, però en aquest cas nanos, que Esther ha de tindre també una cosa important, paciència.
0: Sí, bueno, paciència s'ha de tenir a tota la vida. Vull dir, però quan tens un criu, pues, que a més li has de dedicar més hores, ¿vale?, pues se'ls hi dedica, però també has de pensar que de vegades van més cansats per tot el que porten, i si per norma general els renyes més per tot, via l'això ho has de fer així, via l'això ho has de fer així, de vegades penses, li dius d'una altra manera, diu, Biel, sisplau, carinyo, això pots ajudar-ho i fer
1: vida
0: així?
1: Meva, eh?
0: No ho sé, hem de mirar de fer les coses i fer moltes coses per ells. I, bueno, la competició, per exemple, que tenim la setmana que ve, el divendres, els pares, doncs ens anem allà, ens arremenguem i comencem a muntar pistes i comencem a preparar tot el pavelló.
1: Això perquè et va, això
0: no, et va, bueno, a la meva esquena no, a mi sí, però a la meva esquena no. I clar, i, bueno, i és feina extra també per nosaltres perquè ells puguin fer el que els agrada.
1: Per què em dono la impressió, Xavi, que està, als mitjans en general, està tan poc promocionat l'esgrima? I ara, en aquest cas, com estàs parlant d'un campionat estatal que té el seu nivell amb gent jove, amb gent d'aquí, perquè jo no dic que facin un públic reportatge, però diguem-ho així, molt cruament, per què no ven com altres històries? Però espera, no em contestis ara, fem-ho bé. Publicitat.
5: Ràdio Arenys.
6: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
7: Vols anunciar el teu establiment o servei?
6: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
7: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
8: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
9: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
8: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
9: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
5: Ràdio Arenys.
10: Veïns de Mar, amb Joan Puig.

0: it floats back to you.
1: Gràcies, Eric. Xavi, per què hi ha tan poc recolzament dels mass media, no?, que diuen?
2: Home, suposo que, sens dubte, el fet de que sigui un esport minoritari, com tants altres hi ha, és el fet de que no hi hagi prou focus mediàtic. Focus mediàtic avui, és que tots som aficionats al futbol, per exemple. Tots ens apassem al futbol. En la menor mesura, doncs, a la gent li encanta el bàsquet, també. Li encanta les motos. Són aquests els esports que, òbviament, que depèn de, també, la geografia on estiguis, doncs, hi ha més atracció que altres. Però jo voldria reivindicar tota aquesta classe d'esports minoritaris que, quan arriben uns Jocs Olímpics, tots ens fixem i tots ens quedem embadalits quan veiem aquest tipus d'esports i veiem aquells esportistes que són totalment desconeguts i arriben en posicions elevades d'un esport que ens sembla superestrany. Jo, almenys, quan arriben als Jocs Olímpics, jo...
1: Sobretot els nòrdics.
2: Sobretot
1: els nòrdics.
2: Sí, sí, tant Jocs Olímpics d'estiu com d'hivern, al final te trobes que són jocs, són esports supercuriosos, superinteressants, i perquè aquelles persones puguin arribar a pujar i aconseguir medalla, et preguntes com ho haurà fet, com haurà estat de sacrificada aquella vida. I en el cas particular a Catalunya, home, sí, sens dubte, al final jo penso que és veritat que ara hi haurà, sabem que la Generalitat hi haurà més aposta econòmica per en general per l'esport, hi ha una conselleria dedicada al món de l'esport i s'ha posat focus, però tradicionalment Catalunya, a diferència d'altres comunitats autònomes, els recursos destinats al món de l'esport són més minsos. I en el cas de les...
1: És curiós, perquè aquí tindríem de tindre recursos, no?, suficients per...
2: Sí. El que passa que, bueno, dins dels pressupostos de la Generalitat, doncs, s'hi dediquen a unes coses i a unes altres, i al cap del món de l'esport, i especialment dels esports minoritaris, és menys, i parlo en coneixement de causa per altres comunitats autònomes, com per exemple a Madrid, els recursos econòmics que s'hi destinen realment.
1: I ha sortit l'Ayuso per aquí?
2: L'Ayuso és un gran amant dels esports tipus minoritaris,
1: en què
2: s'aposta
1: seriosament.
2: Sembla ser.
1: Però per què ens passa la mà per la cara ara últimament a Madrid? Ho dic amb tot de bon rotllo, no? Per què estan apostant per una cosa com és l'esport, que és una cosa, sobretot per la joventut, bàsica, no? Crear una sana, no? I que ment sana incorpore sano, que deien aquells anys.
2: No ho sé. Jo segurament... No ho sé. De veritat que jo penso que el món del futbol i el món dels esports més majoritaris eclipsen tota la resta.
1: També ha agafat el circuit, ara, també, aquesta noia. Vull dir que...
2: Vol posicionar-se, sens dubte, com a un pol d'atracció del món de l'esport en general. No sé si en destinació algun dia torna a ser candidatura per uns Jocs Olímpics, però sí.
1: Això esperem que els hi costi cada uns quants anys. Bueno.
2: Sí que és veritat que Catalunya, home, tenir un centre del rendiment com el que té i alguns altres centres de tecnificació d'aquest esport i d'altres al voltant de tot el territori català és un avantatge que no tenen altres comunitats autònomes, encara que per certs esports tinguin major pressupost destinat a ells, però el centre del rendiment cal dir que és un exemple de com potenciar l'esport. Venen esportistes tant no només catalans sinó de tot el territori espanyol i alguns internacionals. A Madrid també en tenen, òbviament, un centre com aquest, però bueno, sent la
1: segurament
2: capital...
1: més gran. Jo no el conec, però segurament més gran.
2: Sí, perquè
1: jo, com fan les comparacions, inclús ara tu també ets futbolero, pel que veig, si vas a les Roses no tens en comparació amb el que tenim aquí de futbol. Escolta, deixa'm que parli amb els nanos. Biel, tu com vas a classe amb els teus amics, amigues, companys, els professors, dius, tu quin esport fas? I els dius, esgrima? No et miren una mica diferent?
3: No, al principi es sorprenen una mica, però després ja no tan raro, perquè ja saben que fas esgrima i això.
1: Però en principi xoca, no?
3: Sí, perquè no s'ho esperen. Normalment tots els nens fan futbol, bàsquet,
1: tenis, sí. Algú que fa tenis. Sí.
3: I que algú et digui que fas grima, doncs resulta una mica estrany.
1: Ho has tingut d'explicar moltes vegades?
3: Sí.
1: I en els profes també?
4: No, els profes ja anys tenen els altres companys que han tingut. Tens grima, llavors... Bueno, pues, em recorda una mica dels antics, però bé, però és veritat que a la gent... Hòstia, i no només de dins del car, sinó de fora, dius... faig esgrima, diu, ah, doncs sí, jo això només ho he vist per les pel·lis, no sabia que es practiqués això.
1: Sí,
4: sí. Diu, sí, doncs mira, jo faig això, faig floret, haig de tocar aquí, sí, sí, l'he explicat tants cops i tants cops. Però és com, els hi sobta, els hi fa raro, perquè no sé tan comú, però de pes s'ho prenen bé.
1: No, jo m'imagino, a vosaltres dos, un cap de setmana qualsevol, que no teniu competició, perquè si no els pares també us controlen, i que sortiu i trobeu un grup de nois i noies... I explicar, escolta, i tu què fas, esgrima? Tens de donar... explicar-ho molt bé, no? Perquè
3: sí, sí, sí.
1: Us ho dic en els dos.
4: Sí, és divertit, és hora d'una conversa.
1: No, no, i una conversa sí, interessant,
4: sí.
1: No?
4: Sí, sí, sí. Diuen, però què vas, com vas començar a practicar i tal? I, bueno, sí.
1: A mi em sobta de tots els esports, però el vostre també n'hi ha d'altres, com poden ser les arts marcials, el protocol que hi ha amb les salutacions.
4: Sí.
1: Bueno, explica'ns-ho seria... una mica, això. Sé que estan en el llibre, que aquest d'aquí.
4: Sí, sempre hi ha una salutació al principi del combat.
1: Hi ha un respecte, no?, sempre
4: sí,
1: a l'adversari.
4: Sí, sí. Saluda primer al...
1: Que aquí el respecte pels altres s'ha perdut, també.
4: Ja.
1: Vull dir que això també t'ensenya valors.
4: Mm. Primer has de fer un salut al contrincant i després a l'àrbit. I quan s'acaba, li has donat les mans, la mà al contrincant i també a l'àrbit.
1: Això ho diu en segons quin esport que es fa, però en altres costa molt.
4: Sí, sí, bueno, et pot caure una penalització si no ho fas.
1: Ah, sí?
4: I, sí, sí. Hi ha molta controvèrsia en aquest món i no saludar, si saludar, per temes ja polítics, i això hi ha hagut bastant...
1: Ah, perquè tu ets d'aquí o tu ets d'allà, no?
4: Sí, tema Rússia, Ucraïna, tot això, va haver-hi molt de...
1: Però l'esport aquí jo trobo que tindria de ser totalment neutral, ja.
4: Sí, sí, sí, totalment. Però bueno, coses que passen.
1: I si vas a Lloret, estan junts, eh? Els russos i els ucranianos, vull dir que bueno, però aquest és un altre tema. T'has trobat amb algun, us pregunto en els dos, algun adversari que no hagi complit alguna d'aquestes normes?
3: A vegades algú perd...
1: Emprenyat, suposo,
3: sí.
1: No? Empipat de...
3: S'empipa molt i o s'olvida o no et vol donar la mà i se'n va.
1: I això està penalitzat.
4: Sí, bueno, sí. L'àrbit diu, vine un moment, i donen com la mà més fluix, o te sí. La xoca només.
3: Amb la gana.
4: Sí, però tampoc... Jo tampoc m'hi fixo molt, o com em dóna la mà, això.
1: Hi ha una cosa que amb els esports, sempre, i sobretot amb els pares, que hi ha una cosa que és bàsica. Es té de saber guanyar i es té de saber perdre. I com guanyes, t'has de donar la mà, i com perds, també. Perquè això a la vida després, perquè arribar a dalt és molt complicat, en qualsevol, però el que no està complicat és tindre uns valors, ser educat i ser com sou vosaltres esportius, no? Perquè després això pot passar o no, però a la vida, quan tingueu més edat, penso que el Xavi i l'Esther també, l'Esther, vull dir, és una cosa que sempre queda, que és l'avantatge que tenen aquests esports, tots els esports en general. Escolteu, també teniu un equip, que un equip, fem-nos a 5 cèntims, queda poquet, que diguem-ho, pels que no hi entenem, no deixa de ser curiós, no?
4: Mm.
1: Explica'ns una mica què necessita... Ara algú que ens està escoltant i diu, hosti, avui el Puig ens ha portat una gent que fa esgrima, ens ha portat els pares, ens ha portat... però què es necessita d'equip? Quines coses, a part del floret, però hi ha diverses categories. Explica'ns-ho també una mica. Hem après la M12, M11, M12, cap aquí,
4: sí.
1: Fins a curt, però ara, categories que tenim de...
4: Tenim bueno, el floret, l'espasa i el sable, que en tema material són canvis minoritaris molt pocs. Són, per exemple, doncs, que, per exemple, en el sable es pot tocar tronc, amb braços i cap, llavors el material de la careta s'ha de canviar, el floret hem de trucar amb el tronc sense els braços ni el cap, llavors, clar, es canvia el material un altre cop, i es passa, per exemple, com es toca tot el cos i no necessites res elèctric, tu pots anar sense res. Llavors vas només amb tot el material blanc. Llavors nosaltres tenim pues, la nostra careta amb la nostra barbada elèctrica, la nostra armilla elèctrica, el nostre floret, que també canvia les armes. L'espasa pesa més robusta, el sable... és més lleuger, més fràgil, i el floret seria com una combinació entre durabilitat i pues, agilesa, també.
1: A més, és com, suposo, com tots els esports, però en aquest especialment ha de ser molt important l'entrenador, no? O entrenadora.
3: Sí, és molt important, per com t'ho explica, com t'ensenya.
1: Jo ho veig que per exemple, una pilota rodona, saps que ja no, ho veus cada dia 70 partits aquí, des de les normes, i com ho tens de fer, tens de trobar algú que en sàpiga molt i que t'ho expliqui molt bé, que a vegades tingui pedagogia, no? Explica'ns una mica.
3: Doncs l'entrenador normalment t'explica com es fa, les normes, tot, i quan estàs competint i veu que no tens un bon dia, t'explica, et diu
1: perquè
3: el que has de fer.
1: Passa això que tu dius. Sí. A vegades hi ha dies que arribes al CAR i dius, avui no toca, no? I hi ha dies que dius, escolta, són les 10 i encara seguiria. Digues.
3: I doncs, ja només no en el CAR, sinó al dia de la competició, també si tens un mal dia, també t'ajuda i et diu el que has de fer si no ho veus clar. Et diu una acció que has de fer i coses així.
1: Es pot entrar com en combat abans o després? Poden dir alguna cosa? O és després, sempre?
3: No, enmig del combat, sempre que fas el punt, normalment mires a darrere i si tens l'entrenador, no? Doncs a vegades et diu alguna
1: cosa. Val. Està molt a prop vostre?
3: A l'entrenador?
1: Sí.
3: Però el dia de la competició...
1: El dia de la competició, ara ja estem competint, ara ja.
3: Vale. Si estàs... depèn, perquè a vegades són molts i no pot estar sempre per tots.
1: Vale.
3: Però si vas passant i quedes tu, sempre la tens a darrere. I
5: sempre li fot crits, també,
1: sí,
5: a tots.
1: Sí. Perquè teniu una entrenadora en romana, o...
5: Sí.
1: Que és que tenen més tradició? Pregunto, ja, pregunto.
2: Va haver-hi una tongada d'esgrimistes procedents de Romania que van venir fa 20 anys a Catalunya en un moment on Catalunya necessitava de nous tiradors, entrenadors, i aquells, doncs, viuen, s'han muntat clubs, com el cas del nostre de Sabadell, com el cas de Granollers, com el que és l'entrenador a l'hora del centre del rendiment en l'especialitat de Floret, però també hi ha d'altres de procedència hongaresa, per exemple.
1: Tens arrel cap al tipus aquest d'Europa?
2: Sí, països de l'exòrbita soviètica, el món de l'esgrima... tenia molt de reconeixement. Tot i així, no oblidem, és un esport que encara que no ho pensi, que s'ho cregui la gent, l'esgrima és un esport espanyol, és un esport que va néixer a Espanya. La gent es pensa que és un esport creat perquè les normes són en francès i ve de França, però un esport creat per
1: els mosqueters. Jo sempre que veig esgrima veig els mosqueters, vull dir, els d'Artagnan i companyia.
2: L'ús de les armes, òbviament, és quelcom històric, però...
1: Com la Flor de Lis, saps? I el Cardenal Richelieu.
2: Sí, senyor. Doncs a partir de tot això, algú va decidir fer un ús lúdic de les armes i es va crear l'esport de l'esgrima. No obstant, allò va arrelar molt bé a França, i a França es van inventar ja les normes, o millor dit...
1: Internacionals, suposo.
2: Sí, el nom, i òbviament en tot el prestigi, amb els Jocs Olímpics, va ser el primer dels esports que es van implantar juntament l'atletisme en uns Jocs Olímpics pel baró Pierre de Coubertin, i allà tothom pensa que és francès, però insisteixo, és d'origen espanyol.
1: L'important és participar, que deia aquest bon senyor, no?
2: Sí, senyor.
1: A veure una cosa. M'agrada a mi fer volar el colons a l'estrella, ja sap que sí, m'encanta la colombofia. Us veieu algun dia a l'equip olímpic espanyol?
4: Molt difícil, perquè no...
1: Saps? Vinga...
4: A veure, és possible, clar que sí, però... Clar,
1: jo, com a mínim, fusta en tenen.
4: Sí.
1: Vull dir, el que diuen...
4: Sí, però
1: que
4: també...
1: Que passa fàcil, no sé.
4: No, depèn molt dels anys, perquè crec que la mitjana de persones que van als Jocs Olímpics estan als 30 llargs.
1: Déu-n'hi-do.
4: I no és com a l'equip de futbol, que es classifica tot l'equip, sinó que es classifica individualment la gent.
1: És important, això.
4: Clar, tu pots... A Espanya pots presentar 5 persones, però que només es classifiqui un o dos. Llavors,
1: perquè seleccionen, suposo.
4: Clar, van per resultats. Això és molt important. Llavors, costa molt tenir un equip. Per exemple, als últims Jocs Olímpics també va costar molt que el nostre únic participant espanyol de Floret anés als Jocs Olímpics. Llavors va, costa molt, és molt difícil.
1: I 30 anys, i dius que és la mitja? Que...
4: Sí, 30, està por ahí, 20 llargs.
1: Mira tu des del punt de vista positiu. Teniu temps.
4: Sí, sí.
1: Podeu anar amb l'equip, que amb l'estaf que porteu.
4: Ja que sí.
1: Amb tot el permís de la Ayuso, que no hi fiqui tants de recursos, Que suposo que la competència d'aquí té de venir bastant, suposo, a Madrid, també, no?
4: Sí. Madrid és realment dels millors tiradors, però nosaltres també ens considerem dels millors. Mm. O sigui, estem allà i a part a part.
1: Val. I us agradaria, en el fons, poder...
4: Home, sempre és un somni, sí. Més a la gent que venim del CAR i que estem entrenant al CAR. Qualsevol persona que li preguntis allà als Jocs Olímpics, seria un somni, un...
1: Tothom se li obren els ulls, no?
4: Sí, seria... I ara tenim companys que han anat dels Jocs Olímpics,
1: ben joves... Això
4: té de ser important, no? Sí. I és com una enveja allà, hòstia, quina sort. Bueno, que no és sort, perquè al final molts anys de dedicació, llavors... Sí, és com tenir ganes, també estaria molt bé.
1: Penseu que aquí a Ràdio Arenys us esperem quan pugueu ser per seleccionats i seleccionats. I, escolta, us en recordeu, que... és important, no?, també de vegades tenir aquesta... Ja sabem que és molt, molt complicat i molt difícil, perquè la competència a aquests nivells és... Però tot i així, ara, si parlo pels dos, repeteixo, la gent que ens escolta, com ja el programa se'ns està acabant, què li diu a alguna persona jove que... Escolta'm, nosaltres ens agrada molt l'esgrima, però què és el que us podeu dir-li? Escolta, veniu i proveu aquí en el Club de Sabadell, tal. Què li demanaríeu? A part de la il·lusió de que vingués, quines són les coses bàsiques que...
4: Doncs passar-s'ho bé, primer de tot, i...
1: Important, això, no?
4: Donar-li ganes de sortir de la zona de confort, que jo...
1: Però això ens costa molt.
4: A mi m'hagués encantat fer futbol, però van dir, futbol no, o sigui, tot menys futbol.
1: Què dius, això? Això és un sacrilegi, vull dir, totalment...
5: Veus el meu fill, no? El vaig apuntar a futbol i seguia a la porteria.
1: És que ser porter, els que han tingut fills porters, és un drama, però bé.
4: Llavors, bueno, compromís, també... I això, passar-s'ho bé, que si al final no ho veus com un esport de dedicació, com fa el Biel i jo, d'anar cada dia a entrenar i competir i anar-nos per Europa i per al arreu del món...
1: Que això és molt maco, també.
4: Sí.
1: Que això és molt maco, perquè l'experiència aquesta no te la treu ningú, i a més, com tens una certa edat, te'n recordes amb molt de carinyo d'aquestes coses. Biel, tu què li diries a algú que ens està escoltant? Diu, home, a mi m'agradaria provar-ho. Doncs, escolta...
3: Doncs que vingués, que ho provés, si li agrada, doncs que sigués. I ja si té l'oportunitat de competir per Espanya i fora d'Espanya, doncs que ho intentés i que no rindés mai.
1: Els que hem acompanyat a gent per Espanya i fora d'Espanya en qualsevol esport, ens hem passat de conya, això sí, Pateixes més per la gent que té de competir que per una altra cosa. Escolta, jo us vull donar les gràcies. Primer pel desplaçament, Esther, Xavi, Biel i Arnau, per il·lustrar-nos, per explicar una mica més, no?, què és l'esgrima, però sobretot el que és per mi molt important és per la gent jove, no?, el tenir aquests valors de practicar qualsevol esport. I el que passa moltes vegades, que la gent no ens en recordem, de l'esforç que hi ha darrere, no? Parlava, per exemple, en el cas del futbol, del Guillermo Amor, que amb 11 o 12 anys el treuen de casa seva, el fiquen a la Masia, i això només ho veus com... O d'aquesta gent que té de compaginar esports, amistats, família, i dius, bueno, escolta, no és fàcil, no és fàcil. I a més amb una cosa que no saps mai si la rifa et tocarà o no, perquè arriba un moment que... Permeteu-vos, una mica loteria, no? Que hi hagi aquell senyor que et vegi o que aquella història sigui la com és amb un esport tan competitiu com és l'esgrima. Heu portat diversos estris. No tenim pràcticament temps, però també hi ha darrere tota una indústria, no? Que ja... Explica'ns una mica...
4: Doncs ja pel fet que tu ja estàs connectat amb el passant, que està connectat a la pista, que està connectat allà al marcador, que està tot controlat per a l'àrbit també, és com hi ha un sistema darrere de cada tirador molt important i molta dedicació. També es veu la currada dels detalls, que no és com ficar-te les botes i jugar un partit de futbol a una pilota.
1: I tirar, i xutar, no?
4: Aquí tens, has de portar material i material i material, que al final després també si és teu també es nota quan has de
1: pagar-ho.
4: Has de pagar-ho.
1: Sí, sí, perquè sí. Barato no és per la cançó. No. Barato, barato, no. Jo no vull dir-ho, però us conec, bueno, no és tan elitista com pugui semblar, no?
6: No, pas per res. Un arma, si tens sort, òbviament, i si no en fas un ús mal ús, doncs et durarà una temporada, com a mínim, i aquí on està la despesa forta, sens dubte, si t'hi dediques, són els viatges. Els viatges...
1: Desplaçar
6: per Europa, per Espanya. Exceptuant això, no és un esport car i tens un vestit, jaqueta, pantaló, armilla, així, que pot durar, home, no sé si tota la vida, però gran part de la teva vida professional o d'ús de l'esgrima.
5: Depèn sí. de lo ràpid que creixin.
1: Tu això també, ja està amb una edat de creixement i tal. Però jo em dono la impressió, normalment, per una família mitja catalana, que és una despesa important, però que ho fas molt de gust.
6: Sí. Senyor, el que tu deies abans, de que poder compartir l'experiència de vida d'aquests nanos, del viatjar, de que...
1: Això no té preu. Això, com deia la màster, no té preu,
6: com
1: això.
6: Com a pare, no té preu. I sabent que formes part d'aquest món vital d'ells, ho recordaràs per sempre.
1: Això que vosaltres ja estem acabant, això que vosaltres us sembla una mica estrany, el que estem dient aquí els tres, com sigueu pares, entendreu tot aquest, i tingueu algun nano o alguna noia que es dediqui a l'esgrima o al futbol o als escacs i que tingui les idees de portal. Vull dir, és la sensació de convivència i de rol d'ajuntar això, el que esteu fent vosaltres ara els pares, això realment és una cosa que no s'oblida mai. Escolta, en Biel, moltes gràcies per haver estat aquí. Ja sabeu que a Ràdio Arenys teniu un amic i l'emissora també. Arnau, gràcies, molta sort.
4: Merci.
1: Xavi, molta sort també en el proper campionat.
6: Us animo que pugueu venir aquest proper cap de setmana a la pista coberta d'atletisme de Sabadell, on podreu veure tant dissabte com diumenge les competicions dels millors tiradors d'Espanya.
1: El desconeixem, però sabem situar la Creu Alta i algun camp de futbol més que teniu.
6: Això està al costat del riu Ripoll, al costat de la bassa, la famosa bassa
1: així
6: de Sabadell.
1: Pujant a mà dreta.
6: Efectivament.
1: Va, doncs així ja ens hi situem. Alguna cosa, una mare, patidora, també...
5: Bueno.
1: No sabia que el teu bé era porter, doncs a patir dos cops...
5: No, no volia, de futbol no.
1: Escolta, molta sort també, molt agraït a vosaltres i molt agraït a tothom que ens escolta, que ens segueix. Hem volgut donar una pinzellada molt breu pel campionat que ve la setmana que ve a Sabadell i que gràcies per la invitació. I jo crec sincerament que els mitjans públics, com a mínim públics catalans, de televisió i de ràdio tindrien de fer el quelcom més pels esports minoritaris i, si em permeteu, quelcom més per l'esgrima, perquè és un... que a més, a part de la tècnica, té d'haver-hi molta devoció i moltes ganes, i per aquests dos bons elements que ens heu portat avui, que us donem les gràcies, però sobretot per aquesta joventut que puja, que s'ho mereix tot. Eric, com sempre, gràcies, crac, com sempre, per acompanyar-nos, i nosaltres no podíem ser, us deixem amb un bolero. I fins la propera setmana, si Déu vol, us ha parlat en Joan Puig. Moltes gràcies a tots. Todos mis pedazos.
7: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.
1: Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.
2: Hola, molt bon dia i benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda. Ja sabeu que us saludem, com sempre, l'Eric Morales, des de la part tècnica, el nostre control tècnic, i jo mateixa, la Imma Renera, des d'aquests micròfons de Ràdio Arenys. Mireu, avui tenim amb nosaltres el convidat que es connecta via streaming, aquí, d'aquí, ja esteu veient, benvingut. Ell és Josep Maria Vila de Badal i Serra, i li donem la benvinguda i les gràcies per tornar a ser amb nosaltres al Sàvia Verda, perquè ja vam tenir el plaer de tenir-lo com a convidat fa 2 anys i escaig amb nosaltres. Benvingut, Josep Maria.
3: Gràcies, Imma, moltes gràcies i molt bon dia. Gràcies per convidar-me i permetre un cop més que puguem expressar la nostra manera de fer i de pensar.
2: Mireu, jo us el presento. En Josep Maria Vila de Badal és enginyer tècnic agrícola de formació. Ell prové d'una família de propietaris rurals de la comarca d'Osona i aquesta formació agrícola li ha permès compaginar la seva carrera política, perquè ell va ser alcalde de Vic, va ser diputat al Parlament, amb la seva activitat professional al sector forestal i ramader. Ell és fundador de l'Associació País Rural, de la que en va ser president, i també va ser president del Consorci Forestal de Catalunya i va liderar el Centre de Propietat de la Propietat Forestal. Actualment, en Josep Maria és president d'ENSCAT, que és l'ens català sol·licitant de la certificació forestal, que és l'entitat que s'encarrega de gestionar i de promoure la certificació forestal que té les sigles, diguem-ne, PEFC, que vol dir el Programa de Reconeixement de Sistemes de Certificació Forestal a Catalunya. Les sigles, si no m'equivoco, van en anglès, però la traducció, diguem-ne, al català és aquesta. Que és una certificació que garanteix de forma oficial una gestió forestal sostenible dels boscos i de les finques forestals, ja siguin de titularitat pública o privada. Aquest sistema de certificació forestal és el més implementat del món i a Catalunya permet a l'ENSCAT agrupar els diferents propietaris i empreses de treballs forestals en un únic certificat comú per optimitzar els tràmits i per optimitzar els costos. No podem oblidar que a Catalunya, on tenim 948 municipis, el 95% es podrien considerar rurals, donat que el 71% de la població catalana viu en només 59 ciutats. Què ens indiquen aquestes dades? Doncs que el valor del nostre país es troba també en la salut econòmica de les seves àrees rurals, en la seva riquesa ecològica, de l'entorn natural, en la qualitat del seu paisatge, en la força de la seva cultura d'arrel o en la capacitat transformadora d'aquesta ciutadania que viu al món rural, posant la terra al capdavant de les nostres polítiques i de la nostra concepció del país. Josep Maria, tu que has passat gairebé per tots els graons de la defensa del sector forestal a Catalunya, el Consorci, el Centre de la Propietat, País Rural i ara ENSCAC, amb aquesta perspectiva de tants anys, quina diries que és la relació entre la normativa i la gestió forestal? Perdoneu, diries que ha millorat o diries que ha empitjorat?
3: Bé, clarament s'ha complicat, per tant s'ha empitjorat, no? Les normatives, la gestió forestal, el treballar un bosc, està avui dia super tutelat per moltes administracions i, per tant, és complicadíssim doncs, tirar endavant projectes de gestió forestal. Amb la voluntat de que es faci bé i amb la voluntat de que realment els boscos siguin perdurables, que aquesta és la voluntat de la normativa, el que està fent és aconseguint que s'abandonin, que es deixin la gestió i que, per tant, doncs, no siguin sostenibles en el futur.
2: I això s'uneix... Perdona.
3: Clarament ha sigut així. Digues.
2: No, disculpa'm. I això s'uneix, a més, el fet de que el bosc, ja sabem que va guanyant lloc i van guanyant territori al nostre país, entre d'altres, per l'abandonament d'activitats agrícoles i ramaderes, no? I llavors això va fent que tinguem una altra dada que jo repeteixo i que els oients potser ja estan cansades de sentir-me dir-ho, però crec que és important, que tenim més superfície forestal a Catalunya que a Suïssa, no? La qual cosa potser dintre del nostre cap ens sona a contradicció, però aquesta és la realitat. Què significa aquesta tasca que feu per obtenir aquesta certificació que garanteix aquesta gestió forestal sostenible dels boscos i de les finques forestals? En què ens repercuteix a tots aquesta feina que feu?
3: Bé, això és el final d'un procés, no? S'inicia primer amb una redacció d'un pla de gestió a la finca, a la propietat, al grup de finques, perquè es pot fer agrupat també, un pla de gestió que defineix la gestió que es farà per part dels seus propietaris i dels treballadors que vinguin a treballar allà els propers des de 10 a 30 anys. I aquest pla de gestió contempla tots les necessitats d'informes que hi ha de parcs naturals, de fauna, de flora, de la Generalitat, de serveis, d'urbanisme, de totes aquestes entitats que deia abans que tenen dret a controlar la gestió forestal. No? Un cop tens això, pots demanar la certificació. La certificació, com a tal, és un certificat, dit a la redundància, que certifica una empresa externa. O sigui, aquesta gestió que diem que farem amb els nostres boscos a través d'un pla de gestió que s'ha fet per la propietat i que aprova l'administració, una entitat externa certifica que és correcta i que la gestió d'aquest bosc serà sostenible, per tant, perdurarà el bosc amb el temps i que, per tant, les rentes o les extraccions que se'n facin de fusta i d'energia doncs no posen en perill la seva viabilitat. Aquest és el certificat.
2: Estem perdent... Perquè hem parlat amb empreses de fusta, no? Hem parlat, per exemple, en el passat amb la gent de Fusta Sebastià, per posar un exemple, no?
3: Sí,
2: llavors,
3: sí.
2: Resulta que a Catalunya sembla ser que acabem important palets de fusta que prové de països nòrdics quan aquí tenim prou fusta, segurament, per si l'aprofitem bé, doncs poder generar també aquesta economia, no? Aquí, això és quelcom que també intenteu des d'aquesta gestió forestal que pugui succeir. És a dir, que aquesta gestió, a més, pugui representar pels propietaris, perquè recordem, jo crec que a Catalunya aproximadament el 15% està en mans de les administracions públiques, però la resta és propietat privada.
3: Sí, la majoria és privat, i els de les públiques també la majoria és, una gran majoria és dels municipis, que també es comporten com a... podien comportar com a privats, perquè té veïns que són propietaris dels seus boscos, no? La certificació forestal el que permet és que el Sebastià pugui fer una casa amb fusta i que el que compra aquesta casa i utilitza aquesta fusta sàpiga que aquesta fusta ve d'una gestió forestal que és correcta, que això és així. És com el quilòmetre zero, els aliments ecològics certificats ecològicament, no? Que saps que menges un aliment que és correcte, que no té additius, que és bo per la salut. Doncs la fusta certificada de l'ENSCAT, PEF, doncs és una fusta que prové de boscos, que es fa una gestió correcta i, per tant, el consum d'aquella fusta per part del consumidor final ha d'estar tranquil, perquè és un consum correcte, perquè no tan sols no perjudica, sinó que beneficia el bosc. Aquest és el certificat PEF que fem nosaltres, que fa l'ENSCAT, i aquest importantíssim, important és donar el missatge de que la gestió forestal ha de ser certificada. Si en compte de dir sostenible, que és una paraula que serveix per tot ja avui dia, tot és ha de ser sostenible i tot és sostent, doncs nosaltres doncs, diem no, gestió certificada. Si és certificada, vol dir segur que és correcta.
2: Clar, i fins a quin punt la normativa existent facilita o dificulta, diguem-ne, tots aquests informes que tu anomenaves previs, que s'ha de fer en aquest informe de gestió. Com de fàcil o de difícil és pels propietaris complir, diguem-ne, tots aquests requisits que, en part, venen imposats per la normativa catalana o estatal o fins i tot europea?
3: Bueno, hi ha informes que són demolidors, no?, i que quasi impossibiliten la gestió, ni certificada. Perquè hi ha informes que diuen que no es pot tallar en èpoques determinades, que no es pot entrar al bosc en èpoques determinades i que, per tant, no pots trobar-te 3 mesos sense poder entrar a la finca. A l'hivern, perquè hi ha neu o perquè plou, ja no hi pots entrar de natural. Fan la gestió molt, molt, molt difícil, no? Quan hi ha problemes de fauna i de flora protegida, doncs ens trobem que realment hi ha finques que pràcticament passen a ser no practicables. I això exclou aquestes propietats sense cap tipus de compensació de tota la part forestal, de tot el sector forestal, no? ha provocat realment un abandó i un encariment dels costos en un país com el nostre, que és molt més car produir treure la fusta d'un bosc que un país que és pla, com està en el centre d'Europa o el nord de França, que són molt més senzills d'explotar i que tenen una cultura forestal diferent. No?
2: Clar, perquè per tant, en aquests països també hi ha flora i fauna protegida.
3: Tot, igual que aquí, sí.
2: Però és més fàcil.
3: Però aquest excés de zel et provoca això. Què ha passat? El que deies tu abans, hem de portar els palets de fabricats a fora perquè aquí no tenim fusta. Sí que la tenim, però tenim ja el sector ha desaparegut. Tenim un sector molt pobre. O sigui, no hi ha treballadors de bosc, no hi ha camions, no hi ha tractors. Les indústries n'hi ha molt poques. Ja el sector forestal té una greu crisi i ha perdut, ha desaparegut. I està a mínims, està a mínims. Encara podem fer alguna cosa, però estem als mínims. No? I això és el que ha provocat aquest excés de zel, sobretot amb el tema d'ecologia, per part dels ecologistes, no dels ecòlegs, sinó dels ecologistes. Aquest excés de zel ha provocat realment doncs, que s'abandonin els boscos. Això també l'urbanisme també ha fet molt mal, els impactes ambientals, la normativa d'impacte ambiental és demolidora, perquè si tu vols fer un treball i et demanen impacte ambiental, vol dir uns costos addicionals d'uns projectes i unes taxes caríssimes per l'impacte ambiental, que una cosa que ja no rendeix en un sector que ja no és rentable, que ja té problemes econòmics, doncs a sobre no li fa més difícil. I tot això va dificultant. La pròpia administració forestal, doncs també, de través de sort que tenim el centre, el cuidat forestal, però doncs, fa les coses més complicades perquè vol garanties de que ella no tindrà problemes de cara a la gent, perquè la gent doncs, no volen que tallem arbres, i etcètera, etcètera. I això ha provocat això que has dit abans, que és claríssim, demostra el que ens està passant. Importem fusta quan tenim fusta.
2: Tu que coneixes, perquè has tingut també una trajectòria des de la vessant de la política i de l'administració, com a alcalde, com a diputat, creus que la política realment, és a dir, veus factible que es pugui millorar, solucionar, fer una millor gestió de tot aquest tema? Perquè al final els boscos i el forest, el que no ens hem d'oblidar és que formen part d'aquest sistema del qual nosaltres també formem part i l'hem de cuidar i l'hem de protegir molt perquè ens proporciona, diguem-ne, que puguem continuar visquent com ho hem fet fins ara, no? I ara estem patint les onades de calor i després et faré una altra pregunta, però tu que coneixes també aquesta altra vessant, com ho veus? Veus que la política sí. Està reaccionant en general? Veus que les administracions s'hi posen?
3: Estem notant aquest estiu que potser l'opinió pública ja comença a entendre, ja comença a acceptar, i això es pot veure també amb els que fan tertúlies als mitjans quan parlen de boscos, no? Comencen a entendre que falta gestió. No saben quina gestió, però falta gestió. Ja és una cosa és important. L'opinió pública està... Doncs el govern també està detectant aquest canvi i també el propi govern, jo crec que està canviant, volent canviar les coses i volent fer una administració més propera a la gestió forestal que és necessària per mantenir els boscos vius com els hem de tenir, que s'estan morint, no? I amb el canvi climàtic encara més ràpid. Jo crec que sí, però s'ha de fer un anàlisi exhaustius i ser valents per canviar realment les coses com estan ara i eliminar tot el que no fa falta de controls allà on no són necessaris. Per exemple, en tots els boscos no cal fer un control de fauna i de flora. Hi ha llocs especials molt bons que potser els hem de diferenciar i aquests sí que els hem de guardar per fer la gestió de la biodiversitat, de la part més ambiental, més ecològica. Però hi ha altres llocs, no a tot arreu han d'aplicar tota aquesta norma, perquè al final fas tot el país impossible. No? Hi ha un exemple, que és l'Alta Garrotxa, el Pla Especial de l'Alta Garrotxa, que està parat, perquè l'hem parat el sector privat, doncs volia deixar 7.000 hectàrees a no evolució natural, vol dir no gestió, gestió zero. I no fa falta 7.000 hectàrees. Això es pot aconseguir en llocs més concrets i fer-ho millor. I a més, treure-li carga d'això dels impactes ambientals, perquè... Al final, hem treballat el bosc molt més cara a Catalunya, els anys fa, el segle passat i els anteriors, molt més, i bé s'han mantingut, i bé estan vius, i han arribat fins avui, en bones condicions, i bé hi ha biodiversitat, perquè la biodiversitat en el sector forestal, en el bosc, té bona salut. I això ho diuen els informes de biodiversitat. La diversitat forestal està en bon estat. Per tant, ja posem-hi confiança a la gent, posem-nos confiança a nosaltres, als gestors, i tirem endavant, no? I jo crec que sí que és possible, però hem de crear nous organismes com el Centre de la Propietat Forestal, que tinguin més força i posar en mans dels seus gestors la responsabilitat de la bona gestió.
2: Que l'administració confiï en la ciutadania, no? I que sí, no ens tracti com a nens petits, que a vegades és la sensació que podem tenir.
3: Això seria
2: tenir.
3: Increïble, però es pot fer. I penso que el govern actual ho vol fer. Penso, dona la sensació, i a més ho veig, i el conseller que tenim actual, m'agrada molt i que és una persona que ho està fent bé, crec que ho vol fer. Ara hi ha una lluita interna aquí, hi ha els funcionaris de l'administració que són molt reacis a fer canvis i a deixar la seva capacitat d'influència i de mando, no?
2: I de decisió.
3: Això és així.
2: Parlaves fa un moment de que això com a conseqüència ens fa, per exemple, amb el tema de la fusta, no?, que tinguem un sector feble, però aquest estiu que hem tingut l'incendi a les Gavarres, malauradament, tu parlaves, si no vaig errada, deies quelcom com si es vol netejar les Gavarres, no hi haurà gent per fer-ho. Parlaves també de la manca de personal especialitzat, que també és un altre problema, no? Tenim prou gent o s'ha de promocionar els graus de formació que tenen a veure amb la gestió forestal?
3: Sí, no, això és el punt més flac que tenim. Això ningú sí que ho denuncien, ho denunciem els que estem al sector i ho saben els responsables polítics, que el punt flac, però la gent no ho reconeixen, això, perquè és impossible, no? Però el punt flac és aquest, no hi ha treballadors de bosc. Si ara poséssim en marxa totes les gavarres per posar-les perquè l'any que ve no es cremin, bueno, que es cremin bé, diguéssim, que si es cremen no passi el que va passar, no tenim gent per fer-ho, perquè a més hem de fer totes les franges de protecció dels incendis que els bombers han assenyalat a Catalunya, les franges de confinament, que diuen ells, on baixa la càrrega de foc i allà poden treballar per apagar el foc. Això són aproximadament 150.000 hectàrees que s'ha de treballar intensament, s'ha de treure fusta, s'ha de baixar la biomassa que hi ha dintre aquestes 150.000 hectàrees. Això és una feinada terrible amb gent. En unes zones que a vegades són molt muntanyoses, que no són de fàcil accés, no es poden mecanitzar aquestes feines. Hi ha països que els treballadors de bosc ja van dalt de màquines immenses. Aquí no, aquí anem amb un xerrac i amb un tractor i hem d'anar a peu, no? Perquè no ho permet el nostre país. Per tant, això és un punt terriblement complicat, no? I la mà d'obra és supernecessària. Però no només ben formada, sinó primer fer-la, no? I llavors hi ha les escoles de formació i aquí trencaré una llança a favor d'una, que hi ha Montesquieu, que ha fet 25 anys, que forma treballadors de bosc, i que d'allà surten treballadors que van al bosc. Perquè hi ha moltes escoles de formació forestal que acaben sortint d'allà i els donen tanta teoria, els donen tant coneixement que no van al bosc, que acaben anant a fer de jardiners i altres feines que també són més fàcils, no? L'altre problema importantíssim, si la fusta no val diners, si el sector forestal no té economia, si no hi ha bones ajudes per tirar endavant, això no funciona. I com que no funciona, no es poden pagar ni la fusta als propietaris, però tampoc bons sous. I per tant, aquests treballadors de bosc que van a treballar al bosc, que és una feina que si són... Jo aquí conec treballadors de bosc que els encanta anar a bosc cada dia. Però és dur. Deixa de ser molt dur, perquè vas a l'intempèrie, amb fred, amb calor, amb situacions complicades. Jugues la vida. Hi ha un risc importantíssim d'accident, perquè talles arbres que cauen, que de vegades no es dominen. No és fàcil, aquesta feina. És molt, molt, molt tècnica i molt especialitzada. Doncs han de cobrar el doble del que estan cobrant avui. Si no, marxaran a altres sectors, que es cobra més i es viu més bé. O altres països, perquè hi ha treballadors de bosc de Catalunya, se n'han anat a Europa, perquè a Europa els hi paguen millor, perquè les fustes més rentables, etcètera, etcètera. Vull dir que això és un problema gravíssim, gravíssim, i que aquest és el principal, no? No hi ha treballadors, doncs no n'hi ha. Si volem arreglar, que ara suposem que el govern doncs es posa les piles i doncs posa un diners al sector per poder treballar per l'any que ve, totes aquestes coses que ens faran falta, estar una mica més tranquils, si no començar seriosament una feina que pot durar 10 o 15 anys.
2: Clar, és que la gestió la gestió del bosc no és una cosa que és d'avui per demà. És a dir, la gestió del bosc, i a Catalunya tenim ple d'exemples de gent que va decidir...
3: Si permets un incís, hi ha gent que vagin als parets a treballar a bosc. Els parets no poden anar a treballar a bosc, perquè no en saben. I treballar a bosc és molt difícil. És una feina molt tècnica, s'ha de saber molt. I és una feina molt especialitzada, no és fàcil. No pot fer qualsevol persona.
2: Escolta, ens encantarà si ens pots facilitar algun contacte, entrevistar la gent d'aquesta escola de Montesquieu perquè ens expliquin el que fan, perquè crec que és molt interessant.
3: Ja t'ho dic, aquí és en Josep Anglada, que és l'alcalde de Vidrà, i et passaré després el seu telèfon, que és el que va fundar això i és el president d'ara, que porta per ara 25 anys lluitant Sí, anem avançant, però costa molt i se l'ha de recolzar perquè és una escola fantàstica.
2: Doncs, doncs em sembla bo poder donar-li veu en aquest espai que dediquem cada setmana a la ràdio per parlar d'aquests temes. Diries llavors una mica per anar concluint, eh? no acabem encara, però diries que tenim potser una normativa que ja no està feta pel país real que tenim, que és una normativa feta per un altre moment del país?
3: Jo diria que és una normativa que es va fer al principi de la democràcia amb una diagnosi equivocada. Tenim una normativa que va diagnosticar als anys 80, quan van començar als 90, la democràcia, va diagnosticar un país que tenia problemes i que el foc i que el bosc, i tots ho deia tothom, podia desaparèixer, cada any n'hi havia menys bosc, que desapareixia, que havia problemes, i que cada any n'hi havia menys. Quan ja n'hi havia més, ja feia 20 anys, que anava augmentant. Però la diagnosi va ser aquesta. I a partir d'aquesta diagnosi han fet tota la llei forestal, tots els seus reglaments, tots els temes. Una diagnosi és que, a més, l'home és el culpable de que tota la biodiversitat desapareixi i que, per tant, qui és el que treballa al bosc? Doncs el que treballa al bosc és culpable que la biodiversitat desapareixi. Però tampoc sabem quina és la biodiversitat que desapareix. Hi ha zones urbanes que allà sí que desapareix. I les periurbanes és que allà sí que hi ha problemes amb la biodiversitat. Però les zones forestals, degut a l'abandó, doncs potser està augmentant. Però llavors volem dur més biodiversitat i posar en risc la pròpia biodiversitat amb el bosc. Tota aquesta diagnosi, aquest discurs, aquest discurs és el que va crear, ha creat el que tenim avui dia, una administració forestal de segon ordre i una administració ambiental de primer ordre que està per sobre de la forestal i que domina i marca les normes de la gestió forestal, no la pròpia forestal. Per tant, sí, està totalment desfasada. Hem de fer una altra administració, una altra normativa i una administració que parteixi que tenim necessitat de reactivar la gestió forestal certificada, i així ja comencem per aquí, i que per tant hem de reactivar el sector creant economia, indústria, treball, formació i que sobretot es respecti i es valori positivament la feina que es fa en els boscos en aquest sentit, no? Certificada perquè certifiques que és perdurable. Això per suposat. Però a partir d'aquí, que es posi confiança i que estigui endavant, hem de començar a fer tot això nou. El que tenim avui dia no funciona. No funciona, i ho està demostrant. Ens diran molta gent que la nostra gestió ha sigut nefasta perquè ha portat els incendis. I és totalment injust, perquè no ha sigut la nostra gestió, sinó la gestió que se'ns ha imposat des del sector dels conservacionistes urbans o ecologistes equivocats. Aquests ens han imposat a nosaltres aquesta gestió, i aquesta gestió realment, tota l'administració que provoca aquesta gestió, que és l'ambiental, bàsicament, sí que s'ha equivocat.
2: De fet, tu parlaves abans...
3: Estic parlant molt clar, avui tindré problemes, avui, em sembla.
2: No ho crec, i espero no, però parlaves abans, parlàvem de les Gavarres, no? I tu em deies, abans de començar l'entrevista, no?, que justament les Gavarres pot ser un exemple per visitar-lo, perquè mostra molt clarament quines zones que sí estaven gestionades i no es van cremar, i quines zones on no hi havia aquesta gestió forestal sí, van resultar cremades, no? Vull dir, és com un exemple viu del que representa una bona gestió forestal, no?
3: Sí, a les Gavarres hi ha propietaris que es cuiden de les seves finques perquè hi ha un sector que està de sort, i el sector del suro, doncs, encara té una certa rentabilitat, però els propietaris que són actius, perquè també n'hi ha que no són actius, també hi ha culpa de propietaris, que no ho fan bé, com a tot arreu. Però els propietaris actius, doncs, cuiden les seves finques, les tenen en producció de suro, per tant, tenen una estructura molt humanitzada, molt, molt determinada, molt poca càrrega de foc, diguéssim, no? Molt poca energia. I gràcies a aquestes zones que estan gestionades, els bombers van poder fer un control, com ho explica molt bé el Marc, van poder preveure en aquestes zones apagar el foc quan arribés allà, que arribaria a menys càrrega de foc. Va anar creixent cap a les zones més abandonades, o totalment abandonades, que és cap a Calonja, Sant Antoni de Calonja, cap a aquell sector. Va anar creixent el foc i va anar cremant fins que van arribar, la van poder apagar, a les urbanitzacions, que algunes, com també dèiem, que no han fet la franja de protecció, doncs es van cremar, i les que l'havien fet no es van cremar les cases. Va, això... Aquí hi ha una aula per poder veure exacte doncs el que s'ha de fer, cap on hem d'anar. Però cada any ho diem, i cada any ho diem al setembre o l'octubre, després d'anys de foc, i tornem a parlar al juny una altra vegada, què ens passarà, no?
2: Sí, sí.
3: Espero que aquest any no sigui així,
2: sinó
3: que realment s'iniciï, perquè és impossible fer tot el que hem de fer. Necessitem, com que necessitem 15 o 20 anys per fer-ho, hem de començar ja, però...
2: Ja anem una mica tard. També és veritat que aquí hi ha altres tipus de responsabilitats, no només les dels propietaris. Quan parles de franges de protecció, a vegades els municipis són els que moltes vegades han de preocupar-se perquè s'estigui complint la normativa i perquè, sí, i perquè tothom la compleixi. No? I moltes vegades, i ho veiem en urbanitzacions, ara hi ha molta por perquè amb aquests incendis de sisena generació que hem vist com poden afectar urbanitzacions i emportar-se per davant cases ràpidament, a vegades potser darrere, malauradament, perquè es perden aquestes propietats i és un dalt a baix per als qui les tenen, però a vegades també s'hauria d'intentar controlar millor, no?, aquesta responsabilitat de que aquestes franges de protecció estiguin fetes, de que potser determinades plantes no les posis al teu jardí o a tocar de la finestra... Bueno, no sé, molt complicat, no vull entrar... És un tema per un altre programa, jo crec.
3: Bueno, això demostra el poc que coneixen la gent, que el que passa on estan, amb el seu entorn, que posen plantes a vora casa seva, que els posen per allà a casa. Això, el desconeixement, que estem al Mediterrani, que estem en una zona de foc, quines plantes poden haver-hi, quines no hi han de ser, a quines distàncies, els pagesos, les cases de pagès, totes elles, abans, doncs no, plantaven els arbres els que tenien que plantar i el lloc que tenien per tenir l'ombra, el lloc que tenien que plantar, però les cases les deixaven buides de vegetació, no? Perquè
2: exacte,
3: sabien que es podien cremar.
2: Exacte. Doncs ara sí que anem encarant ja els últims minutets del programa i ja saps que sempre acabo demanant als nostres convidats doncs, un consell, una recomanació, un suggeriment de quin hàbit o quina acció podem fer d'una manera diferent perquè pugui tenir un impacte en positiu en tot aquest tema de cuidar el medi. Quin seria el teu?
3: Bé, jo serà una mica llarg això potser, però jo els demano a les catalanes i els catalans que quan vagin per la muntanya i per pagès, doncs que quan vegin que hi ha una gestió, que es treballa a una zona forestal o es treballa al bosc, doncs que s'ho mirin en positiu, que vegin com una cosa bona que estan fent aquella gent treballant allà, perquè doncs, aquest bosc segueixi estant viu i que es pugui defensar, si mai ve un foc, es pugui defensar del foc, i que en definitiva estan treballant per ells, no? perquè ells puguin tenir un espai preciós, un paisatge preciós, i un lloc on caminar, no? Que no ho vegin com una cosa mal feta, dolenta, que es fan en contra dels arbres, que tallar un arbre no és dolent, que és positiu, no? Que això seria canviar aquesta actitud. És important perquè es donar valor a aquesta feina, donar valor a la feina que fan aquests treballadors, que s'ho mereixen perquè estan allà, i els seus gestors, i tot el que comporta de tot el sector forestal, no? Això és importantíssim. I després també els demanaria que quan vagin a comprar fusta també mirin que sigui certificada. Igual que es mira, doncs, avui hi ha les etiquetes de menjar ecològic, doncs que mirin la fusta si té un certificat que és unes lletres que és la P, la E, la F i la C, PFC. Si té aquest certificat, doncs que la reclami, si no té el certificat, que aquell moble, la fusta, estigui certificada, perquè amb això incentivaran la certificació forestal i obligaran a que tot el procés estigui certificat. Si està certificat vol dir que llavors es fan les coses bé, el que dèiem abans, les tallades són correctes, el paisatge es manté i la biodiversitat es respecta. No? I crec que això seria una cosa que seria fantàstica. Veiem si ho aconseguim entre tots, perquè és necessari que el nostre país canvi d'actitud i es posi al davant de la gestió forestal certificada perquè puguem preveure els incendis que ens venen.
2: Perfecte.
3: I el canvi climàtic, també, que també et mata arbres sense cremar, eh? També
2: sí, sí.
3: Pel cop de sol, per la calor, per la secada, etcètera.
2: I ho estem veient, a més, als nostres boscos, de manera que tant de bo puguem canviar i anar i caminar cap allò de que sempre també diem aquí el Savi Verde, de que acabem cuidant més el que més estimem. És a dir, anem a estimar els nostres boscos i si els estimem molt, doncs voldrem que es faci aquesta gestió per tenir-los sempre bé, perquè la seva salut afecta la nostra salut. Si ells estan bé, nosaltres estarem millor. Nosaltres ens acomiadem. Ens queda un minutet encara, Eric? Molt bé. Doncs t'agraïm moltíssim, Josep Maria, que hagis estat de nou amb nosaltres. Espero que tinguem oportunitat de tornar a parlar de com està anant aquesta gestió, de quants associats més, perquè he estat mirant una mica el web i he vist que, déu-n'hi-do, teniu milers d'associats ja de
3: sí,
2: propietat privada. Tant de bo creixin,
3: sí,
2: amb el temps.
3: Sí. Bueno, si la fem útil, si la gent reclama la certificació pels seus productes, per tant, li dona més valor. Això dona més valor a la fusta certificada, la farem més rentable, li donem més utilitat, la farem útil, com deia abans.
2: Perfecte.
3: I, per tant, això arribarà en positiu i els boscos potser poden començar a regenerar-se.
2: Doncs,
3: és molt necessari. L'economia és important a tot arreu, i el bosc també. Sense les coses que no són rentables, costa que tirin endavant.
2: Doncs aquí ja...
3: són més fàcils de cuidar.
2: Exacte. Fem les rendibles i més fàcils de cuidar. Recordeu, nosaltres ens acomiadem amb el nostre lema de que no tenim planeta B, de que la Terra és casa nostra i que si la volem continuar gaudint, l'hem de protegir.
4: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat.
6: Exigeixen al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
4: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
7: Bon dia, Eduard.
4: Seguim amb més política. El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha assistit avui a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran de la crisi migratòria.
6: En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, des de Vic.
4: I avui se celebra també el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal.
6: S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
4: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar, bon dia.
8: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb la presència abundant de molts núvols baixos a moltes viles costaneres de la Costa Daurada, com és el cas de Cambrils o també de les Terres de l'Ebre. Amposta i Tortosa, el cel era molt més ennuvolat. Però a mesura que ha anat avançant al matí, aquests núvols s'han anat trencant, deixant un matí doncs molt més assolellat, tot i que teníem, això sí, la presència de més núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada, les temperatures no són tan elevades com ahir divendres, on recordeu, hem arribat fins als 37 graus. Avui quedaran una miqueta més frenada, tot i que l'ambient és molt suau a aquestes hores de la jornada. De cara a la tarda tindrem el pas de més núvols alts i prims, alguna nuvolada sobretot al Pirineu, però això sí, sense precipitacions.
4: I d'altra banda, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif.
6: Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
4: I en Cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
6: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars, i aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè.
4: I en els esports, en futbol, victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
6: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna.
4: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts vinent el que han batejat com a decret Mari Carmen, arran del desnonament d'una dona de 87 anys aquesta mateixa setmana, que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
1: La principal mobilització és precisament a Madrid, amb una manifestació convocada aquesta tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Alicia del Río i Carmen Carazo, portaveus dels sindicats de llogateres de Madrid i Catalunya, respectivament.
2: Ante esta oleada de indignación y rabia, ¿van a estar a la altura los actores políticos de este país? ¿Van a estar a la altura? Exigimos medidas estructurales inmediatas. Exigimos que se apruebe este mismo martes el decreto Mari Carmen en el Consejo de Ministros. Que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No aceptamos más vivir bajo estas leyes rentistas que destrozan la vida, ni las de Ayuso ni las de Sánchez. Y no aceptamos más que se utilice este dolor de forma arrojadiza, como un arma arrojadiza para las campañas partidistas de los diferentes partidos.
3: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
0: Per la seva banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge precisament pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió precisament a Junts per Catalunya.
1: Aquests dies el govern central i Junts estan negociant per intentar arribar a un consens sobre el decret d'habitatge. En els últims mesos, Junts ha tombat 3 mesures que havien arribat al Congrés per fer un escut social per l'habitatge, alineant-se amb PP i Vox. Al febrer van votar contra el decret de l'escut social que implicava allargar la suspensió de determinats desnonaments. A l'abril també van votar contra el decret de pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer. I per últim van votar contra una proposició de llei del Partit Popular que reduïa els terminis de suspensió dels desnonaments per vulnerabilitat.
0: Parlem ara precisament del Partit Popular, i és que el seu secretari general, Miguel Tellado, ha assistit aquest matí a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran de la crisi migratòria. D'aquesta manera, els populars continuen fent de la migració l'eix del seu discurs per desacreditar el govern del PSOE.
1: Tellado ha dit que Espanya és molt millor que el govern irresponsable que avui té i per això assegura que exigeixen que Sánchez dissolgui les càmeres, convoqui eleccions i se sotmeti al dictat de la societat espanyola. En canvi, ha evitat parlar de traïció i donar suport a l'activació de l'article 102 de la Constitució, com reclama Vox, que també ha estat present a la concentració a través del seu president, Santiago Abascal.
0: I per la seva banda, el Partit Popular Català, seguint la línia del PP espanyol, ha posat també la immigració al centre del seu discurs avui a Vic.
1: El president del partit a la ciutat i diputat del Parlament, Pau Ferran, ha defensat que cal acollir i integrar les persones que venen a treballar, però reclama més control sobre qui delinqueix.
4: I, evidentment, nosaltres donem la benvinguda a tots aquells que han vingut a la nostra ciutat i a la nostra comarca a treballar, a fer-la créixer i a integrar-se. Però tot aquell que vingui a delinquir, a aprofitar-se del sistema o a imposar una cultura incompatible amb els nostres valors democràtics, no el volem aquí. Ho diem molt clarament. No el volem aquí. Perquè integrar no és substituir.
0: Ferran ha criticat el que considera una política d'immigració massa permissiva i ha advertit que, segons ell, no es pot permetre que determinades situacions que es viuen en altres punts de l'Estat es reprodueixin també a Vic.
4: Correm el risc de que les imatges que estem veient últimament a Ceuta es repliquin a la nostra ciutat. No volem un Vic convertit en un califat islàmic on els vigatans ens sentim estrangers. No ho volem.
1: Un discurs que també ha defensat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, qui ha reclamat prioritzar l'arribada de persones procedents de països amb lligams culturals amb Catalunya i Espanya.
5: El tiempo nos da la razón y nos la volverá a dar. La solución a este problema está en la mesura. Recordar a nuestros compatriotas de Ceuta. Acordarnos de ellos porque Ceuta es tan española como Vic, como Toledo o como Madrid. Que cuando en Cataluña vivimos un procés en el que se intentó convertir en extranjeros a más de la mitad de población, nuestros compatriotas ceutíes estuvieron a la altura. Y ahora nos piden que no nos olvidemos de ellos.
1: Fernández també ha situat la immigració entre els problemes que, assegura, el Partit Popular ja fa temps que advertia que calia abordar.
0: I encara en plana política i també a casa nostra, Joan Tardà recupera en un llibre les anotacions dels 15 anys al Congrés i repassa també alguns dels episodis clau de la política tant catalana com espanyola.
1: L'exdiputat d'Esquerra Republicana l'ha presentat aquest mateix matí a l'Alt Urgell. Des de Ràdio Seu, Pep Graell.
6: La Seu d'Urgell ha acollit aquest dissabte la presentació d'una crònica republicana des de Madrid, el llibre de Joan Tardà, que recupera les anotacions del seu dietari durant els 15 anys que va ser diputat al Congrés entre el 2004 i el 2019. L'obra ofereix una mirada personal sobre la política catalana i espanyola des de dins de la Cambra Baixa i repassa moments especialment intensos d'aquest període.
7: Hem viscut uns anys tan vertiginosos que s'han viscut amb tanta velocitat que de vegades no solament ens vam veure obligats a improvisar, sinó que, a més, encara avui no hem metabolitzat, diguem, les conseqüències dels encerts i dels errors.
6: La presentació a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell ha comptat amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i amb la conducció de Saúl Garreta, vinculat també a l'Alt Urgell pel projecte de recuperació del poble de Solanell. Tardà ha compartit amb el públic les idees principals de la seva obra i ha reflexionat sobre el moment actual en un col·loqui amb la participació dels assistents.
0: I avui se celebra també el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
1: La proposta xoca des de fa 3 anys amb la reticència de molts països que no veuen necessària aquesta inversió en una llengua que, d'altra banda, té molts més parlants que altres llengües oficials però minoritàries. Ens ho explica Norma Lebrero.
8: Aquesta setmana el català s'ha sentit a parlar a l'Assemblea General de l'ONU.
9: Senyor president, senyor secretari general, excel·lències. Hi ha una idea que acompanya Andorra des de fa més de 270 anys.
8: És Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, l'únic país del món que té el català com a llengua oficial. Però com que Andorra no forma part de la Unió Europea, el català encara no és oficial a Europa. Fa 3 anys que el govern espanyol de Pedro Sánchez, complint un dels acords d'investidura amb Junts, va sol·licitar formalment que el català, el basc i el gallec s'incorporessin al règim lingüístic de la Unió Europea. El debat es va allargar diversos mesos i la Comissió Europea va analitzar fins i tot què costaria 44 milions d'euros anuals. Per modificar el règim lingüístic de la Unió Europea cal la unanimitat del Consell i aviat molts dels estats membres van mostrar-se reticents a la proposta. L'any passat el debat es va reprendre, sense acord. Aquesta setmana encara s'han pronunciat alguns països com Alemanya, Suècia o Lituània que han criticat que el govern espanyol vegi impensable que reconeguin les llengües de països que han d'entrar a la Unió Europea, com Montenegro i Albània, sense abans

0: altres informacions especialment sensibles. Segons Renfe, l'incident es produeix després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics.
1: Seguim amb successos. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic.
0: La víctima va viatjar al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i un cop al país li van retirar el passaport, restringir els moviments i imposar un matrimoni amb un cosí. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de sers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
1: I una altra detenció en aquest cas a Badalona, la d'un presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet.
0: Els fets van passar a l'avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del mateix cos. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari.
1: Parlem avui també de salut perquè ja ha començat el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària.
0: Un fet que durant aquesta tardor sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Ara mateix, el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants.
1: Són encara a nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir-se de manera especial als grups de risc.
0: Tot i que el període ideal per vacunar-se és durant la tardor, les injeccions també es podran rebre fins al mes de març. Per tal de prevenir una situació d'epidèmia, el personal sanitari recalca la importància de les vacunes. En cas de tenir algun símptoma, es recomana mantenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
1: Obrim ara plana local i comencem a la Garrotxa, on es renovarà el servei de banca mòbil. Gairebé la meitat dels municipis d'aquesta comarca es beneficien d'aquest servei que la Generalitat va posar en marxa ara fa dos anys.
0: A Sant Jaume de Llierca, un dels municipis que més va lluitar per no quedar-se sense servei bancari, la darrera entitat que els quedava al poble va tancar l'any 2020. Des d'Olot FM, Gerard Puigdemont.
2: Sant Jaume de Llierca és un dels municipis catalans que més va lluitar per no quedar-se sense servei bancari després que el 2020 marxés del poble a la darrera entitat bancària. Ara fa dos anys la Generalitat va posar en marxa el servei de banca mòbil i ara s'ha sabut que es renovarà. Jordi Cargola és l'alcalde de Sant Jaume de Llierca.
3: Pensem que és bona notícia perquè és necessari. Un cop cada mes que vingui l'entitat bancària aquí a través del vehicle poder oferir aquest servei que tenim una mancança aquí al nostre municipi, evidentment és una excel·lent notícia i pensem que s'hauria d'anar renovant sempre el servei.
2: A Sant Jaume de Llierca valoren positivament l'ús que els veïns fan d'aquest servei, sobretot les persones grans.
3: Per part nostra es valora bé perquè tan sols hi hagi 4 o 5 famílies que d'una manera residual vagin sempre utilitzant aquest servei, ja és una excel·lent notícia. A nivell de l'entitat bancària suposo que és un servei que han de donar perquè van guanyar en el seu moment el concurs.
2: Gairebé la meitat de municipis de la Garrotxa es beneficien d'aquest servei.
1: I hem de parlar també de la Biennal del Metall de Campdevànol, que es reinventa per connectar la indústria amb les noves generacions.
0: La sisena edició es farà d'aquí a dues setmanes i vol posar en valor el teixit empresarial del municipi del Ripollès. Al mateix temps, vol mostrar als més joves les oportunitats laborals que ofereix un sector que avui dia continua sent clau per la comarca. Des de Ràdio Ripoll, Judit Espert.
4: Campdevànol prepara la sisena edició de la Biennal del Metall. La cita vol anar més enllà de la fira i convertir-se en un punt de trobada entre empreses, professionals i joves. L'objectiu, explica l'alcalde Oriol Lázaro, és posar en valor el pes de la indústria del metall al municipi i al conjunt del Ripollès.
5: Que tots els veïns i veïnes, ja no tan sols de Campdevànol, sinó fins i tot de la comarca, puguin veure quines empreses tenim, què s'arriba a fabricar.
4: Enguany, l'Ajuntament vol fer un pas més i orientar la Biennal cap al futur del sector.
5: Els petits, que entenguin i que aprenguin d'on venim, aquesta història del metall, l'altre enfoc, que coneguin el present, què s'està fent, quines peces surten de les indústries d'aquí de casa, que hi ha treballs que són espectaculars. I després mirar cap al futur, quines tecnologies s'estan incorporant per poder millorar aquestes produccions.
4: Un dels objectius és acostar la indústria als joves, que coneguin les empreses del territori, les oportunitats laborals que ofereixen i les sortides professionals del sector. Una manera també d'intentar retenir talent a la comarca.
5: Aquest talent jove pugui quedar-se a la comarca. però els hem de donar les eines necessàries, tant de

0: habitatge com d'oportunitat laboral. Pensant en la indústria d'aquí de la nostra comarca, una indústria que ja va fer créixer les nostres viles a partir d'aquesta indústria del metall.
1: La sisena Bienal del Metall se celebrarà els dies 9, 10 i 11 d'octubre.
2: Obrim ja el bloc cultural i ens anem fins a la capital, Barcelona, que viu avui una de les jornades més intenses de les festes majors de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
3: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. La gastronomia també tindrà un paper destacat amb la Fira Terra i Gust, un espai dedicat al producte de proximitat, l'alimentació sostenible i la cuina catalana. I per als amants de vi, el Wine Festival oferirà l'oportunitat de descobrir i tastar diferents propostes vitivinícoles. La jornada es completarà amb espectacles de circ i arts de carrer, concerts gratuïts i activitats musicals en diversos escenaris. I quan arribi la nit, el foc tornarà a ser protagonista amb les propostes pirotècniques de la festa.
2: De Barcelona ens n'anem fins a Tarragona, on aquest vespre l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya hi actuarà per primera vegada.
3: Ho farà amb la preestrena de Pau, un espectacle inspirat en el llegat de Pau Casals i que es presenta quan estan a punt de commemorar-se els 150 anys del naixement del músic del Vendrell. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: A través de música original, dramatúrgia contemporània i les músiques d'arrel dels territoris de parla catalana, l'espectacle proposa un viatge poètic que connecta el pensament de Pau Casals amb els grans reptes de present. Al capdavant de la direcció musical hi ha el tarragoní Magí Capdevila, que s'estrena en aquesta funció.
5: Realment, dur tot això a terme amb l'orquestra no és una feina fàcil, sobretot a l'hora de com fem arribar aquest missatge, però la música, que és de Dani López, el compositor, és una música excel·lent, és una música viva i plena de matisos i realment escrita des d'una profunditat i des d'un lloc d'amor molt, molt gran.
4: El concert tindrà lloc a les 8 del vespre al Teatre Tarragona.
2: Seguim parlant de cultura popular, en aquest cas uns 120 bastoners vinguts d'arreu de Catalunya en omplir, precisament com diem, de cultura popular i tradició, al centre de la ciutat de Lleida per commemorar els 325 anys del Ball de Bastons a la capital del Segrià.
3: La celebració s'emmarca en la trobada nacional infantil d'aquesta dansa popular i col·lectiva que enguany ha reunit 8 colles. Totes elles han desfilat amb ballades en una cercavila des de la plaça de la Catedral fins a la plaça Sant Joan, on han fet una ballada conjunta. L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també preveu espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre moltes altres.
2: I fem una darrera aturada a l'Alt Penedès, on aquest cap de setmana se celebra la novena edició de l'Obrim Vilafranca. Aquesta activitat permet visitar fins a una vintena d'espais patrimonials de la ciutat. Des de Ràdio Vilafranca ens ho explica Enric Vidal.
6: Amb un 95% de les entrades venudes, enguany s'han incorporat tres novetats a la llista de visites. Els terrats inèdits de la Basílica de Santa Maria, la nova biblioteca que s'obrirà a finals d'aquest any, i el parquet, edifici ben peculiar, edificat per un artista local a principis del segle passat. El guia d'aquest espai, Pere Cervera, explicava les sensacions després de les primeres visites d'aquest matí.
7: Bé, ens fa molta il·lusió. Vam entrar en el projecte, ens semblava que era coherent amb la casa i ens semblava que podia resultar d'interès per persones que segurament l'han vist moltes vegades a Vilafranca, però no hi hem pogut entrar. I visitem com dos espais, un espai que és el de la cúpula i aquest que és el taller i el terrat. I aviam com va, si la gent li agrada.
6: Altres espais visitables són la Casa de la Vila, el Fòrum Verger Balaguer o el Palau Baltà, que està considerat com a bé cultural d'interès nacional. Des de l'Ajuntament de Vilafranca, remarca que enguany, més de la meitat dels visitants debuten a l'activitat.
2: Són les 2:21 minuts. Anem a parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol i de la victòria del Girona a Montilivi ahir davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
3: Aquesta tarda torna el Sabadell, que visita el Celta Fortuna. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
9: El centre d'esport Sabadell busca la seva primera victòria de la temporada fora de casa. De moment, a la nova Creu Alta, 3 de 3, 9 punts, però en canvi fora, malgrat el bon paper fet fins ara, un parell d'empats amb places fotudes com el Molinón i Castalia i una derrota en l'última sortida a Son Moix. El partit d'avui serà el partit de les baixes, perquè el filial del Celta de Vigo té a diferents jugadors convocats amb les seleccions inferiors, és finestra FIFA de seleccions, i a canvi al centre d'esport Sabadell la infermeria s'ha anat omplint les últimes setmanes, operat per tota la temporada ja, Nico Joaquini, l'home gol, de moment, de l'inici de temporada, pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, s'ha sumat també a aquesta llista d'absències Xavi Moreno, amb un fort esquinç de turmell aquesta setmana. Arbitrarà Gorka Etayo a partir de 6:45 del vespre a Banca Balaïdos, aquest Celta Fortuna, centre d'esport Sabadell, en l'únic precedent, ara fa 3 temporades, derrota 4-2 a Arlequina, en aquell cas no a Balaïdos, sinó a Barreiro.
2: Ens n'anem ara al futbol femení, perquè el Badalona Women ha disputat aquest matí el partit corresponent a la cinquena jornada de la Lliga F davant del Granada, en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Pau Roche, bon dia.
10: Molt bon dia, amb una derrota molt cruel a l'última jugada del partit. Ha perdut el Badalona per 0-1 davant del Granada. El Badalona, que ha sigut millor durant tota la segona meitat, ha tingut ocasions de tots els colors per avançar-se al marcador. De fet, dos s'han estavellat contra els pals, però la poca contundència en àrea rival i també la poca contundència en àrea pròpia han acabat fent que el Granada s'endugués els 3 punts en això, com dèiem, en l'última jugada del partit, amb una acció penjada des del centre, des del cercle central, que no ha refusat bé la defensa i ha acabat quedant-se morta dins l'àrea. Ara mateix el Badalona segueix sense patir, segueix en una còmoda cinquena plaça, a falta de que es juguin encara 6 partits d'aquesta jornada número 5. El proper repte serà la setmana vinent a Sevilla, també dissabte a les 12.
2: Moltes gràcies, Pau, i una llàstima aquesta derrota del Badalona Women, i encara més si ha estat a la darrera jugada del partit.
3: D'altra banda, en la resta de la jornada, el Barça visita aquesta tarda el Logroño. El partit començarà a 4:45 a l'estadi de les Gaunes. Les blaugranes arriben a la cita amb l'objectiu de mantenir el pla de victòries i continuar al capdavant de la classificació. El conjunt de la Rioja, per la seva banda, ha guanyat 2 dels 4 partits disputats fins ara.
2: I recuperem el futbol masculí a la primera federació. Derbi aquesta tarda entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. La prèvia des de Tarragona Ràdio, com sempre, Jordi Blanc.
11: El Nàstic vol buscar aquesta tarda la tercera victòria de la Lliga a la primera federació i fer el ple de victòries com a local en aquest inici de temporada, sumar el 3 de 3. El partit davant la Unió Esportiva Sant Andreu és una nova oportunitat per guanyar a casa i de pas deixar la derrota del passat cap de setmana al Corcón en una anècdota. Una derrota contundent, la que van patir els jugadors de Xisco Campos, però a la que no se li vol posar dramatisme i amb naturalitat per intentar continuar treballant i ajustant conceptes per un equip nou i amb tot un període d'adaptació encara mig fer. El segon capità del Nàstic, Marc Montalvo, diu que la derrota no ha de preocupar més enllà de revisar on es pot millorar i aplicar-ho en el partit d'aquesta tarda.
12: No em preocupa, al final ho han demostrat els 3 primers partits, crec que s'ha vist, crec que ha sigut una senya d'identitat d'aquest equip. Llavors, un mal dia es pot tindre, està clar que no és excusa, però crec que per aquí no ens hem de preocupar.
11: El partit es juga a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, que s'espera una bona entrada, ja que també venen més de 500 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu en el primer derbi català de la categoria.
3: Pel que fa a l'altre representant català a la primera federació, l'Europa jugarà demà a la tarda a partir de 4:00 a casa davant el Rayo Majadahonda.
2: Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: Ràdio Arenys.
3: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
4: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
3: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
5: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas sota Estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
2: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que el teu esquelet es renova gairebé completament al llarg de la vida. Encara que els ossos semblen estructures rígides i permanents, en realitat són teixits vius que canvien constantment. Dins dels ossos hi treballen dos tipus principals de cèl·lules: els osteoclasts, que descomponen els ossos vells, i els osteoblasts, que construeixen os nou. Aquest procés s'anomena remodelació òssia i serveix per reparar petits danys, adaptar els ossos a les càrregues que suporten i mantenir l'equilibri de minerals com el calci i el fòsfor. Gràcies a aquest sistema, gran part del teu esquelet es reemplaça gradualment. En adults, molts ossos poden renovar-se gairebé del tot en un període d'uns 10 anys, tot i que algunes parts ho fan més ràpidament que altres. Això vol dir que l'os que tens avui no és el mateix que tenies fa una dècada. És com si el teu cos estigués reconstruint silenciosament la teva pròpia arquitectura interna.
2: Ràdio Arenys.
3: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat.
5: Exigeixen al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
3: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
6: Bon dia, Eduard.
3: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha assistit avui a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran d'aquesta crisi migratòria.
5: En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, des de Vic.
3: I avui també se celebra el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal.
5: S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU, mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
3: En plana de successos, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de dels servidors informàtics d'ADIF.
5: Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admeten que l'anàlisi continua en curs.
3: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
7: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb la presència abundant de molts núvols baixos a moltes viles costaneres de la Costa Daurada, com és el cas de Cambrils o també de les Terres de l'Ebre. En Posta i Tortosa el cel era molt més ennuvolat, però a mesura que ha anat avançant el matí, aquests núvols s'han anat trencant, deixant un matí doncs molt més assolellat, tot i que teníem això sí la presència de més núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures no són tan elevades com ahir divendres, on recordeu hem arribat fins als 37 graus. Avui quedaran una miqueta més frenada, tot i que l'ambient és molt suau a aquestes hores de la jornada. De cara a la tarda tindrem el pas de més núvols alts i prims, alguna nuvolada sobretot al Pirineu, però això sí, sense precipitacions.
3: I en cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
5: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars, i aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè.
3: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, victòria ahir del Girona Montilivi davant l'Albacete per 2-0. Gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
5: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna.
3: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts vinent el que han batejat ja com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
5: La principal mobilització és precisament precisament a Madrid amb una manifestació convocada aquesta tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen Más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Alicia del Río i Carmen Carazo, portaveus dels sindicats de llogateres de Madrid i Catalunya, respectivament.
0: Ante esta oleada de indignación y rabia, ¿van a estar a la altura los actores políticos de este país? ¿Van a estar a la altura? Exigimos medidas estructurales inmediatas. Exigimos que se apruebe este mismo martes el decreto Mari Carmen en el Consejo de Ministros. Que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No aceptamos más vivir bajo estas leyes rentistas que destrozan la vida, ni las de Ayuso ni las de Sánchez. Y no aceptamos más que se utilice este dolor de forma arrojadiza, como un arma arrojadiza para las campañas partidistas de los diferentes partidos.
6: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental. Y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
3: Per la seva banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris en al·lusió a Junts per Catalunya.
5: De fet, aquests dies el govern central i Junts estan negociant per intentar arribar a un consens sobre aquest decret d'habitatge. En els últims mesos, Junts ha tombat tres mesures que havien arribat al Congrés per fer un escut social per l'habitatge, alineant-se amb Partit Popular i Vox. Al febrer van votar contra el decret de l'escut social que implicava allargar la suspensió de determinats desnonaments. A l'abril també van votar contra el decret de pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer. I per últim van votar contra una proposició de llei del Partit Popular que reduïa els terminis de suspensió dels desnonaments per vulnerabilitat.
3: I precisament el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha assistit aquest matí a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran d'aquesta crisi migratòria. D'aquesta manera, els populars continuen fent de la immigració l'eix del seu discurs per desacreditar el govern del PSOE.
5: Tellado ha dit que Espanya és molt millor que el govern irresponsable que avui té i per això assegura exigeixen que Sánchez dissolgui les càmeres, convoqui eleccions i se sotmeti al dictat de la societat espanyola. En canvi, ha evitat parlar de traïció i donar suport a l'activació de l'article 102 de la Constitució, com reclama Vox, que també ha estat present a la concentració a través del seu president Santiago Abascal.
3: I aquí a casa nostra, el Partit Popular Català, seguint la línia del PP espanyol, també ha posat la immigració al centre del seu discurs a Vic.
5: El president del partit a la ciutat i diputat al Parlament, Pau Ferran, ha defensat que cal acollir i integrar les persones que venen a treballar, però reclama més control sobre qui delinqueix.
8: I, evidentment, nosaltres donem la benvinguda a tots aquells que han vingut a la nostra ciutat i a la nostra comarca a treballar, a fer-la créixer i a integrar-se. Però tot aquell que vingui a delinquir, a aprofitar-se del sistema o a imposar una cultura incompatible amb els nostres valors democràtics, no el volem aquí. Ho diem molt clarament. No el volem aquí. Perquè integrar no és substituir.
3: Ferran ha criticat el que considera una política d'immigració massa permissiva i ha advertit que, segons ell, no es pot permetre que determinades situacions que es viuen en altres punts de l'Estat es reprodueixin també a Vic.
8: Correm el risc de que les imatges que estem veient últimament a Ceuta es repliquin a la nostra ciutat. No volem un Vic convertit en un califat islàmic on els vigatans ens sentim estrangers. No ho volem.
5: Un discurs que també ha defensat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, qui ha reclamat prioritzar l'arribada de persones procedents de països amb lligams culturals amb Catalunya i Espanya.
9: El tiempo nos da la razón y nos la volverá a dar. La solución a este problema está en la mesura. Recordar a nuestros compatriotas de Ceuta. Acordarnos de ellos porque Ceuta es tan española como Vic, como Toledo o como Madrid. Que cuando en Cataluña vivimos un procés en el que se intentó convertir en extranjeros a más de la mitad de población, nuestros compatriotas ceutíes estuvieron a la altura. Y ahora nos piden que no nos olvidemos de ellos.
5: Fernández també ha situat la immigració entre els problemes que assegura el Partit Popular ja fa temps que advertia que calia abordar.
3: I encara en plana política, Joan Tardà recupera en un llibre les anotacions dels 15 anys al Congrés i repassa alguns dels episodis clau de la política tant catalana com espanyola.
5: L'exdiputat d'Esquerra Republicana l'ha presentat aquest mateix matí a l'Alt Urgell, des de Ràdio Seu, Pep Graell.
10: La Seu d'Urgell ha acollit aquest dissabte la presentació d'una crònica republicana des de Madrid, el llibre de Joan Tardà, que recupera les anotacions del seu dietari durant els 15 anys que va ser diputat al Congrés entre el 2004 i el 2019. L'obra ofereix una mirada personal sobre la política catalana i espanyola des de dins de la Cambra Baixa i repassa moments especialment intensos d'aquest període.
11: Hem viscut uns anys tan vertiginosos que s'han viscut amb tanta velocitat que de vegades no solament ens vam veure obligats a improvisar, sinó que, a més, encara avui no hem metabolitzat, diguem, les conseqüències dels encerts i dels errors.
10: La presentació a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell ha comptat amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i amb la conducció de Saúl Garreta, vinculat també a l'Alt Urgell pel projecte de recuperació del poble de Solanell. Tardà ha compartit amb el públic les idees principals de la seva obra i ha reflexionat sobre el moment actual en un col·loqui amb la participació dels assistents.
3: I avui també se celebra el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
5: La proposta xoca des de fa 3 anys amb la reticència de molts països que no veuen necessària aquesta inversió en una llengua que, d'altra banda, té molts més parlants que altres llengües oficials però minoritàries. És una crònica de Norma Lebrero.
12: Aquesta setmana el català s'ha sentit a parlar a l'Assemblea General de l'ONU.
13: Senyor president, senyor secretari general, excel·lències. Hi ha una idea que acompanya Andorra des de fa més de 270 anys.
12: És Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, l'únic país del món que té el català com a llengua oficial. Però com que Andorra no forma part de la Unió Europea, el català encara no és oficial a Europa. Fa 3 anys que el govern espanyol de Pedro Sánchez, complint un dels acords d'investidura amb Junts, va sol·licitar formalment que el català, el basc i el gallec s'incorporessin al règim lingüístic de la Unió Europea. El debat es va allargar diversos mesos i la Comissió Europea va analitzar fins i tot què costaria 44 milions d'euros anuals. Per modificar el règim lingüístic de la Unió Europea cal la unanimitat del Consell i aviat molts dels estats membres van mostrar-se reticents a la proposta. L'any passat el debat es va reprendre, sense acord. Aquesta setmana encara s'han pronunciat alguns països com Alemanya, Suècia o Lituània que han criticat que el govern espanyol vegi impensable que reconeguin les llengües de països que han d'entrar a la Unió Europea, com Montenegro i Albània, sense abans haver reconegut el català.
3: Parlem ara de successos. Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
5: Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. Alhora subratllen que no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, mitjans de pagament, DNIs o altres informacions especialment sensibles. Això sí, segons Renfe, l'incident es produeix després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics.
3: I més successos. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic.
5: La víctima va viatjar al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i un cop al país li van retirar el passaport, restringir els moviments i imposar un matrimoni amb un cosí. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
3: I encara una altra detenció per part dels Mossos d'Esquadra, la del presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet.
5: Els fets van passar a l'avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del mateix cos policial. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari.
3: I en l'àmbit de l'automoció, expliquem avui que 67.000 vehicles de la marca SEAT dels models Ateca i Tarraco produïts entre el 2016 i aquest mateix 2026 han estat cridats a revisió a Espanya per evitar un problema en el seu sistema de direcció.
5: El grup Volkswagen ha fet la mateixa crida a 224.000 unitats d'aquests models arreu del món, en una situació que, segons la premsa especialitzada alemanya, afecta també models de dues marques més del grup, Volkswagen, com dèiem, i Audi. Fonts de SEAT puntualitzen que no s'ha registrat cap incident i que el problema s'ha detectat en inspeccions internes de qualitat. Aquestes inspeccions han determinat que, en circumstàncies concretes i després d'un temps d'ús, un cargol de la direcció pot generar corrosió i pot comprometre el sistema.
3: I d'altra banda, comença el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària.
5: Un fet que, durant aquesta tardor, sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Ara mateix, el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants.
3: Aquests són encara nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir de manera especial els grups de risc.
5: Tot i que el període ideal per vacunar-se és durant la tardor, les injeccions també es podran rebre fins al mes de març. Per tal de prevenir una situació d'epidèmia, el personal sanitari recalca la importància de les vacunes. En cas de tenir algun símptoma, recomana mantenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
3: Obrim ja el bloc cultural i ho fem a Barcelona, que viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per als diferents espais de la ciutat.
5: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I a la tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. La gastronomia també tindrà un paper destacat amb la Fira Terra i Gust, un espai dedicat al producte de proximitat, l'alimentació sostenible i la cuina catalana. I per als amants del vi, el Wine Festival oferirà l'oportunitat de descobrir i tastar diferents propostes vitivinícoles. La jornada es completarà amb espectacles de circ i arts de carrer, concerts gratuïts i activitats musicals en diversos escenaris. I quan arribi la nit, el foc tornarà a ser protagonista amb les propostes pirotècniques de la festa.
3: Seguim parlant de música, perquè aquest vespre l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya actuarà per primera vegada a Tarragona.
5: Ho farà amb la preestrena de Pau, un espectacle inspirat en el llegat de Pau Casals i que es presenta quan estan a punt de commemorar-se els 150 anys del naixement del músic del Vendrell. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: A través de música original, dramatúrgia contemporània i les músiques d'arrel dels territoris de parla catalana, l'espectacle proposa un viatge poètic que connecta el pensament de Pau Casals amb els grans reptes de present. Al capdavant de la direcció musical hi ha el tarragoní Magí Capdevila, que s'estrena en aquesta funció.
15: Realment, dur tot això a terme amb l'orquestra no és una feina fàcil, sobretot a l'hora de com fem arribar aquest missatge, però la música, que és de Dani López, el compositor, és una música excel·lent, és una música viva i plena de matisos i realment escrita des d'una profunditat, des d'un lloc d'amor molt, molt gran.
14: El concert tindrà lloc a les 8 del vespre al Teatre Tarragona.
3: Parlem ara de cinema, en aquest cas a Premià de Mar, que es converteix en punt de trobada del talent audiovisual jove durant aquest cap de setmana.
5: El Teatre Patronat d'aquest municipi del Maresme acull la tercera edició del Patrofest, amb una programació que combina curtmetratges de documental i ficció. Des de Premià Mèdia, Manel Ferrer.
16: Aquest cap de setmana el cinema jove té una cita a Premià de Mar amb la tercera edició del Patrofest. El Festival de Curtmetratges del Teatre Patronat dona veu a autors i autores de menys de 35 anys i aposta per descobrir nous talents del món audiovisual. La programació es divideix en dues jornades. Dissabte serà el torn del documental i diumenge el de la ficció amb la cloenda del festival. Les sessions començaran a les 11 del matí i permetran veure els treballs seleccionats i participar en col·loquis amb els seus creadors. El Patrofest també repartirà premis en diferents categories amb prop de 900 euros en premis i convertirà durant tot el cap de setmana el Teatre Patronat en un punt de trobada per als amants del curtmetratge i especialment per als joves creadors audiovisuals.
3: I seguim amb un altre festival, en aquest cas a Rubí, al Vallès Occidental, que arrenca la quarta edició del Peacock d'art multidisciplinari emergent, transgressor i contemporani. Més detalls des de Ràdio Rubí, David Burillo.
17: Rubí viu en aquests moments l'equador del Peacock Festival, un espai de trobada d'art contemporani, emergent i alternatiu que recupera la seva quarta edició després d'una dècada sense celebrar-se. El festival és una gran trobada multidisciplinària on música, fotografia, performance i audiovisuals es barregen per mostrar la potència artística del Vallès Occidental. Ahir divendres van poder gaudir d'actuacions d'Alba Ludo, Giselle Cornejo i aquest matí la literatura, la dansa i el videoart contemporani han estat els protagonistes. Escoltem Laia Uller, organitzadora del festival.
18: Està en exposició connectiva, que ha quedat superbé, i després tenim tant concerts com performance, i audiovisuals també, dansa, els concerts que hi ha són de música i estils molt variats, o sigui, és com un poquito de todo.
17: Aquesta tarda i demà al matí encara hi haurà l'oportunitat de veure una quinzena d'expressions artístiques, a part de l'exposició col·lectiva d'una vintena d'artistes que es podrà visitar fins a l'11 d'octubre a la Sala de Tines del Celler de Rubí.
3: I encara un altre festival, l'Inspira de Ripoll, que ha obert aquest matí les portes amb una programació pensada per a tothom i amb l'accessibilitat i la inclusió com un dels seus eixos principals.
5: Una de les grans novetats d'enguany és la incorporació dels codis navilents, una eina que permet la mobilitat de les persones amb dificultat visual. Des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
19: Fa un parell d'hores ha començat la 7a edició del Festival Inspira, un esdeveniment que des de la seva posada en marxa acull centenars de persones vingudes d'arreu. Així ho expliquen Laura Caballero i Pat Soler, membres de la comunicació de la Fundació MAP.
20: Des del bon matí la veritat és que s'omple molt de famílies, però també estem plens d'entitats, vull dir que cada racó respira valors i inspira, que és el que més ens agrada aquest festival.
21: Ambientar-s'ho, vamos, a aquest any, el que dèiem ahir, no?, que hem venut totes les entrades, estem en sold out, hi ha gent que se'ns ha quedat fora i, per altra banda, també estem molt contentes d'haver fet aquest sold out, no?
19: Un dels objectius de l'Inspira és apropar la cultura a tothom i garantir que el festival sigui un espai accessible i inclusiu. Precisament per aquest motiu, enguany s'ha posat en marxa el Codi Navilens, una eina pensada per facilitar la mobilitat de les persones amb discapacitat visual. Escolteu a Marta Gómez, membres de l'organització.
21: El que permet és que les persones amb dificultat visual puguin tenir accés a la informació del festival a través d'àudio. Amb una aplicació que es descarrega en el mòbil, quan s'acosten aquests codis, els hi salta automàticament la informació. N'hem repartit uns 30 als diferents estands i punts més importants del festival perquè també puguin gaudir del festival d'una forma més autònoma.
19: L'Inspira preveu acollir unes 5.000 persones, una xifra que es manté des de fa un parell d'edicions i que consolida el festival com una de les cites més destacades del Ripollès.
3: Són les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol, de la victòria del Girona ahir a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
5: Aquesta tarda torna el Sabadell, que visita el Celta Fortuna. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
22: El centre d'esports Sabadell busca la seva primera victòria de la temporada fora de casa. De moment, a la nova Creu Alta, 3-3, 9 punts, però en canvi fora, malgrat el bon paper fet fins ara, un parell d'empats en places fotudes com el Molinón i Castalia i una derrota en l'última sortida a Somoix. El partit d'avui serà el partit de les baixes, perquè el filial del Celta de Vigo té a diferents jugadors convocats amb les seleccions inferiors, és finestra FIFA de seleccions, i en canvi el centre d'esports Sabadell, la infermeria, s'ha anat omplint en les últimes setmanes, operat per tota la temporada ja Nico Joaquini, l'home gol de moment de l'inici de temporada pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, s'ha sumat també a aquesta llista d'absències Xavi Moreno, amb un fort esquinç de turmell aquesta setmana. Arbitrarà Gorka Etayo a partir de 6:45 del vespre a Banca Balaïdos, aquest Celta Fortuna, centre d'esport Sabadell, en l'únic precedent, ara fa 3 temporades, derrota 4-2 Arlequinada, en aquell cas no a Balaïdos, sinó a Barreiro.
3: Passem ara a la primera federació, on avui hi ha derbi català, en aquest cas el primer de la temporada entre Nàstic de Tarragona i Sant Andreu. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
23: El Nàstic vol buscar aquesta tarda la tercera victòria de la Lliga a la primera federació i fer el ple de victòries com a local en aquest inici de temporada, sumar el 3-3. El partit davant la Unió Esportiva Sant Andreu és una nova oportunitat per guanyar casa i de pas deixar la derrota del passat cap de setmana al Corcón en una anècdota. Una derrota contundent, la que van patir els jugadors de Xisco Campos, però a la que no se li vol posar dramatisme i amb naturalitat per intentar continuar treballant i ajustant conceptes per un equip nou i amb tot un període d'adaptació encara mig fer. El segon capità del Nàstic, Marc Montalvo, diu que la derrota no ha de preocupar més enllà de revisar on es pot millorar i aplicar-ho en el partit d'aquesta tarda.
0: No em preocupa, al final ho han demostrat els tres primers partits, crec que s'ha vist, crec que ha sigut una senya d'identitat d'aquest equip. Llavors, un mal dia es pot tindre, està clar que no és excusa, però crec que per aquí no ens hem de preocupar.
23: El partit es juga a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, que s'espera una bona entrada, ja que també venen més de 500 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu en el primer derbi català de la categoria.
5: I demà torn per l'Europa, que rebrà a Can Dragó el Rayo Majadahonda a partir de 4:00 PM.
3: Parlem ara d'hoquei patins, i és que avui comença la Lliga Catalana i un dels duels serà el que enfrontarà el Noia amb el Vilafranca. La prèvia des de Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
1: Aquest dissabte, a 8:15 PM, el Noia Freixenet inicia la Lliga Catalana a l'Ateneu amb un derbi comarcal contra el Patí Vilafranca. Els vilafranquins, recent ascendits a l'Hockey Lliga, arriben a Sant Sadurní després d'haver disputat la primera jornada ahir dijous amb derrota per 4-1 davant el Pons Lleida. Pel que fa al Noia, el de demà serà el primer test competitiu de la temporada després d'una pretemporada en què l'equip ha anat perfilant el nou projecte amb l'excapità Leja Esteller com a nou entrenador després de retirar-se l'any passat. Escoltem-lo.
2: La veritat és que estic molt content amb el treball que està fent l'equip. Portem ja un mes entrenant, estem apretant molt i cada dia veig els jugadors més adaptats al que volem i sobretot més convençuts de la nostra manera de jugar. Evidentment, encara tenim molta feina per davant i coses per anar ajustant, però l'equip està fent passos endavant cada setmana. Tenim molta confiança en el treball que estem fent i sobretot en aquest grup. Veig les ganes i la intensitat i sobretot el compromís dels jugadors en cada entrenament. I penso que arribem al cap de setmana amb moltes ganes de competir, de fer un bon partit i traslladar a la pista tot el que estem treballant durant la setmana.
1: L'excapità del Noia passa ara de la pista a la banqueta en la seva primera temporada com a tècnic del primer equip i ho fa a més en una competició que el Noia ja ha guanyat en dues ocasions, l'any 1989 i més recentment el 2023, quan Esteller era el capità de l'equip i l'encarregat d'aixecar el trofeu.
3: I acabem parlant de bàsquet perquè avui també arrenca la Lliga Endesa.
5: El primer equip català que entra en competició és el bàsquet Manresa, que visita aquesta tarda a 6:00 PM al Bilbao Bàsquet. A 9:00 PM serà el torn del Barça, que rebrà l'Eima Corunya al Palau Blaugrana. La resta d'equips catalans debutaran demà. A 12:00 PM, el Joventut visitarà el Breugan. A 5:00 PM, el bàsquet Girona rebrà el Múrcia. I a 6:00, el Lleida jugarà a la pista del València.
3: I amb això acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
7: La xarxa de comunicació local.
24: Ràdio Arenys.
25: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
26: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
27: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadre mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
26: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
27: Som al carrer de Sant Roc, número 1 d'Arenys de Mar, i al carrer de Sant Gabriel, número 4749. Truca al 935 95 55 99.
26: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
24: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Hi ha bacteris que poden sobreviure menjant roca. Un exemple són alguns microorganismes extremòfils que viuen en les profunditats subterrànies, lluny de la llum solar i gairebé sense nutrients orgànics. A diferència de plantes i animals, aquests bacteris no necessiten llum ni matèria orgànica per obtenir energia. En lloc d'això, aprofiten reaccions químiques entre els minerals de les roques. Per exemple, alguns oxiden ferro, sofre o hidrogen alliberats per processos geològics. Aquest mecanisme s'anomena quimiosíntesi. El més sorprenent és que alguns d'aquests ecosistemes existeixen a quilòmetres sota terra, en esquerdes de la roca on gairebé no arriba l'oxigen. Allà els bacteris poden viure molt lentament, dividint-se només unes poques vegades en anys o fins i tot dècades. Aquest descobriment ha canviat la manera d'entendre la vida. Durant molt de temps es pensava que gairebé tota l'energia dels ecosistemes provenia del sol, però aquests organismes demostren que la vida també pot basar-se directament en la geologia del planeta. A més, això ha fet pensar científics que formes de vida semblants podrien existir sota la superfície de planetes com Mart.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Rosell Opar, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

Hola, sigueu benvinguts al Rodamont. I un cop més, doncs, com sempre, a la nostra editorial, doncs us fem unes recomanacions de fires, festes o esdeveniments que siguin, doncs, a bé per fer aquest cap de setmana o els propers dies. I començarem amb les festes. Què us sembla? A Tarragona, festes i fira de Santa Tecla. Diades castelleres, sobretot, diades castelleres i altres events. Són les festes de Santa Tecla que acaben el proper diumenge. Més festes, doncs com no, la festa de la Mercè a Barcelona. Una festa que ja ha començat i que acabarà el proper diumenge. I com plat fort, perquè hi ha moltes activitats, moltes. Hi ha cercaviles, paradetes d'entitats, paradetes de gastronomia, de tapes, però el plat fort és la darrera jornada amb el piró musical allà davant de les fonts de Montjuïc. Allà porta molta gent va a veure el piró musical. Veurem aquest any si és tan maco com els altres anys. I què més? Doncs el dia, allà fins ja ha començat, però el dia fort és el dia 26, les fires i festa major de la Minerva a Calella del Maresme. A Calella del Maresme hi ha moltes activitats, més de 40, dia i nit, eh? I potser de dia el més maco és anar a la fira d'entitats que hi ha al passeig Puigverd, a l'altra banda de la via del tren, doncs amb paradetes d'entitats, associacions, de gent doncs, que fa cosetes per, podríem dir que són aquests niotaires, i també paradetes de gastronomia de tapes. Hi ha un apartat aquest any, que és nou, que és per infants, és un parc infantil. Els nanos s'ho passen d'allò millor. I els grans ho mirem amb una mica d'enyorança. Què vols que us digui? Doncs sí, festa de la Minerva a Calella del Maresme. 40 activitats dia i nit, eh? Ja podeu passar-ho molt bé. I hi ha què més? Doncs a Terrassa han començat la temporada de tardor, ha començat la tardor i ha començat la temporada el Jazz Cava de jazz. Jazz, doncs, amb grups del país i també grups vinguts de fora. El que li agrada el jazz ho passarà molt bé. I com que parlàvem de jazz, la nostra portada musical us portem a la Maria del Mar Bonet acompanyant el piano amb el fabulós Tete Montoliu fent una peça de jazz. A veure què us sembla.

Bé, ens havien deixat dues coses importants a dir. I és que al llarg de les festes de la Mercè, doncs moltes coses de la ciutat són gratuïtes, són de franc. Per exemple, l'entrada de la Sagrada Família, de franc. Els museus, el Museu Picasso i d'altres. I també, doncs, de franc, doncs, les cases importants com la Batlló o la Pedrera també es poden visitar, doncs, de franc. Això per una banda. I l'altra és dir que a les festes de la Minerva i a la Fira de Mostres, per primer cop estarà present una paradeta del Museu del Canti d'Argentona. Doncs és que no he estat mai a Argentona i no he vist el Museu del Canti, doncs allà us informaran de les coses que podeu veure i admirar en aquest Museu d'Argentona. I dit això, doncs dic que ja arribant a final de mes, els museus, com el del Canti i el de Badalona, celebren doncs l'arribada de la tardor i fan activitats de franc perquè es puguin visitar el museu amb visites guiades. Dit això, doncs continua el programa. Ens ho havíem deixat, però era molt important dir-ho.

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: Per al poble de Sant Celoni, el ball dels arbres. Els arbres ballen cada matí alegrement quan els ocells es gronxen les branques i salten d'una a l'altra picotejant tot i donant un aire de vida a l'arbre. El vol d'ocells petits i van tot piulant. Són petits, com mig dit, grisencs i blancs, els mallarengues, que tots saltant sense parar, que van d'un arbre contents i és com si es posin a ballar. És tan bonic el despertar de l'arbre, movent les seves fulles verdes de l'acàcia, com són com plomes d'àngel, d'un verd lluent que no paren de moure's ni un sol moment. Aquests ocells tan matiners i bagullogadissos van d'un arbre a l'altre sense parar, cada matí portant l'alegria amb el seu piular fins a mi, fent ballar els arbres de les acàcies de bon matí. Per al poble de Sant Celoni.

De Rodamón, una setmana més, ja quasi ve la penúltima de setembre. No podem dir la cançó Setembre temps plujós, perquè no ho és. El temps ja ho veieu com està, dic que les temperatures continuen sent com el mes d'agost. Doncs, i després també hi ha... Bueno, avui és el primer dia de la tardor. Tenim temps d'estiu. Sempre, bueno, va per les llunes, que aquesta setmana, fa, el dia 26, fa el ple. Però que les temperatures són d'estiuenc fort. Bueno, esperem com anirà. També dintre de poc també haurem de parlar ja del canvi d'horari. Jo veiem si algú m'escolta, ja faré algun comentari per anar... Perquè és que, esclar, inclús es parla del canvi del temps, de la memòria històrica. Ja ho comentarem a la setmana que ve, que encara ens quedarà un mes pel canvi. Bé, els sants, doncs, mira, hi ha a Sant Maurici, el Sant Mateu, Sant Mateu, que com com ve Sant Mateu, diu l'estiu se'n va, doncs veu, bueno, no se'n va encara. Santa Tecla, que és la patrona de Tarragona, doncs saludem a la gent de Tarragona, i llavors també la Festa Grossa, el cap i casal de Catalunya, que diuen que és Barcelona, és la Mare Déu de la Mercè. Normalment sempre també recorda el que va haver-hi els aiguats de la nit de la Mercè del 1962. Bueno, les històriques, però no, jo crec que tindrà una bona festa de la Mercè, sense pluges, almenys és, crec, el que diuen els meteoròlegs. Bé, com sempre, doncs hem de dir que continuï igual, la guerra d'Ucrània, el de Gaza, a l'estret d'Hormuz, en Trump que fa de bomber, que diu que tot ho salva, que tot va solucionar la pau, bueno, cada dia, però nosaltres cada dia, degut a seu, hem de pagar més, tot més car. No nosaltres, no, tota Europa, i després la part d'aquests països, que no compten, però de la Índia i tots aquests països, que amb això ho passen malament, també. El que passa que, esclar, com que ja estan... representa que nosaltres ens queixem més perquè tenim el nivell més alt, però encara ho passen més malament. I després també hem de sempre la lacra, sempre dir, dels assassinats de dones, que ja passen cap a més de 40, i ara més faltava que avui les televisions i tot en parlen d'aquesta dona, la Mari Carmen, de 87 anys, que ha de marxar per un fons d'esbultre o el que sigui, siguin 87 anys, no sé com, els partits i tot, ja diuen que la Constitució t'empara, que tota persona té dret a tenir una vivienda i un lloc de treball, doncs la vivienda què, o doneu-li una vivienda i tot, o 87 anys, pot viure uns anys o dos aquesta dona, no, és inhumà això, home, és que no sé què ens penso mirar, reaccionem, i els que estem aquí humilment hem de queixar-nos de dir això, no pots continuar, perquè si no, llavors ja diu, oh, és que guanyen uns, guanyen els altres. Home, és que només hi ha uns que representa que saquegen tot el que poden. Bé, doncs ja aquí val a anar continuant ja després d'aquesta mica de pràctica que faig, anirem a la premsa del cor, les petites cor. També vull recordar que fa 4 anys diu Gina Amini, d'allò Pedro Franz, bueno, noms d'aquests difícils d'explicar, que fa 4 anys també va ser assassinada pels els homes de la revolució de l'Iran, vull dir, l'edat que tenia i tot, vull dir, a més, esclar, l'Iran i tot està contra els americans, però tenen una dictadura d'aquestes, bueno, contra la dona. I això no, de vegades ho hem de dir-ho, perquè sembla que aquí, que llibertat aquí llevat, aquestes dones sí que, a més, les d'Afganistan, no diem, i ja fa 5 anys de la que van marxar els americans i tot d'allà, ja veieu com ho han deixat. D'allò, bueno, no haver-hi anat, així no hauríem patit tant. I bueno, i aquí també hem de dir ja hem comentat tot. Ah, mira, també el magazín, també hi ha la memòria, ja, fent el Spencer, el germà de la Reina Vic, ha fet un llibre, que ha escrit un llibre, sobre la seva germana, del príncep de Gales, i diu això, diu l'altre, el morbo. Evidentment, ja és morta aquesta noia, 29 anys, què vols ara, retreure tot això? Que si aquí, que si allà, a la vida, ja està. Ja està, sense comentaris. Ara, segurament que durà vendre el llibre, llavors voldran investigar si van ser culpables o no. Bueno, en fi,
Pues aquí estem la revista.

0: que vagin fent, explicant el que hi ha. També li vol, també felicitem també, bueno, la, dintre de poc, avui m'han dit a Ràdio Argentona, perquè la que és, la parella és de Alemany, de Baviera, i diu, no, dic, em sembla que celebren a l'octubre. Diu, no, ja ha començat la festa de l'Octoberfest a Baviera. També almenys que es distreguin una mica, perquè amb les eleccions i tot que tenen, i dintre de poc també començarà la de Calella i de Santa Susana, les festes que fan al Maresme. També, avui també m'han dit, diu, avui la Minerva, la festa de Calella, pues felicitem els de Calella. I després també felicitar a la penya, a l'equip de bàsquet que ha guanyat, de bàsquet, pues, a l'equip de la penya sabeu que és molt important, és un símbol de Badalona. Pues felicitats. I l'altre dia també vaig llegir que aviat estan a punt d'inaugurar el pont del petroli. També crec que quan inaugurin serà una visita, podrà visitar una cosa turística. A mi m'agrada que allò, que l'arreglin i tot, que sigui més el port de Badalona, estan fent gran, o estan tot arreglat molt bé, i vull dir, ens animem, doncs, bueno, tota la franja marítima de tota la... Bueno, Badalona ja és part del barcelonès. En fi, anem explicant històries. Ara diem el festival de Donòstia, també, que el va començar el 1954, a la gent que intentava, en plena dictadura, que ja havien passat els anys més aviat tristos, el 39, 40, 50, llavors van intentar fer el festival d'obrir una finestra de cara a l'exterior, llavors venien a personatges, a artistes de fora, i bueno, la gent que encara que vulgui ser no, nosaltres com que érem a la part de baix, però la classe alta i tot, pues, com que ells sortien més i anaven a Biarritz i tot això, pues s'obria una finestra, una mica d'aire internacional, i es van aconseguint allà, més a Sant Sebastià o a Donosti, és fantàstic, és una ciutat. El Ricardo Darín deia, diu, és cara, diu, pues que és que ho té tot, és tan maca, a la Donosti, amb la Bahia de la Conxa, tot, i els edificis, en fi, és molt maco, pues, enhorabona a Sant Sebastià. I llavors també hi han hagut menys artistes, ha vingut els Javis, la Pedro Pérez Cruz també, amb això a la bola, i veiem ara diuen que poder si aniran que sobre el Federico Lorca, i veiem si poder, sí, que... Mira, l'angustiant és participar. Si anem als Òscar i veu, fantàstic, però aquí com que sempre quan ens proposen ja diu, ja hem guanyat. No, que hi ha molt de més. Ara fan una quantitat de pel·lícules cada dia que és impressionant. Doncs pues han fet diverses, i després ja també hi ha l'Eduardo Fernández, que ha fet també el mal pare, també, i després diu que, segons diuen, hi ha el Brad Pitt, que em sembla que ja hi és, i arribarà, està amb la Inés Ramon, que aquesta, la seva parella, fa 4 anys, i és madrilenya, i els pares van als Estats Units, i ja tenen la reservació. És com en Richard Gere, també amb la seva parella, que també és d'aquí. Bueno, mira, pues, molt bé. Pues benvinguts siguin a les relacions internacionals dels artistes i de tot. Més turisme cap aquí, diguéssim. Què més direm aquí? Bueno, també hem de dir que també hi ha dos... sempre dic Gentemal i Lely. Les festes de la Mercè seran dos personatges. El pare i la filla de la bodega aquesta de... La bodega aquesta de Sants, que faran les festes, molt bé, doncs ja són persones amb una bodega emblemàtica, és el símbol del comerç, que per ser l'altre dia també van dir que el Boulevard Rosa, que és gran, no? Doncs l'han inaugurat un grup empresari de Geòrgia, que acaben 250 persones, vull dir, fan menjar... de Geòrgia, diguéssim, i veiem com anirà. Doncs, pues, bueno, val més això que està tancat, vull dir, i a més, com que hi ha tant de turisme a Barcelona, doncs pues, que vol dir que no s'omplirà, diguéssim. Jo me recordo fa 25 o 30 anys que, quan era l'estiu a Barcelona, quasi bé no quedava, no? Només hi havia el Corte Inglés i 4 botigues, lo just, o la Rambla, però després tot era mort, no hi havia res. I ara ja, en ple estiu, a canícula, està ple de botigues, restaurants, de tot. L'única cosa que està amb el clima, diuen que els hi baixa la venda en els bars i a les botigues, perquè amb tanta calor, però la gent no surt a comprar. no surt a les 4 de la tarda, al mes d'agost i juliol. Llavors, esclar, surten tard, bé, en fi, això ja ho decidiran els mandamàs. Bé, doncs esperem que passi la festes de la Mercè i ja ho anirem comentant, també. Bueno, ara anem a veure els... Bueno, mira, ja que, el que tenim apuntat ja la Casa Real, també, que mira, el rei va anar a la inauguració de... Bueno, amb una inauguració no, amb una representació que commemoraven els 125 anys d'Iberdrola, amb el Galant, el president de la companyia. Després la reina va anar a Sevilla, que també li van donar un premi d'enfermetats aquestes rares, diguem-ho així, i després la reina, que també va anar, estava a Brussel·les, i també va anar, potser que és la setmana passada que hi va anar-hi, que va anar a l'escola que havia anat a Astúries. Bueno, doncs tot això és fer carrer, que és el que han de fer tots. Això han de fer-ho ells, els polítics i tota la gent que es dedica a la cosa pública. Així, i si no, que pleguin. Doncs també hi ha hagut el cosinet de la... nebot net de la seva cosina Catalina de Grècia, que era banquer, relacionat amb el món del banquer, em sembla 44 anys o 6, va morir a Londres amb estranyes circumstàncies. Vull dir, problemes econòmics i tot, una crisi nerviosa, bueno, en fi, doncs ja, desgraciadament. A tot arreu que se n'aves, vull dir. Però de tant en tant és millor recordar-ho, perquè no tots són flors i violes. I també, ja que diem això, també, mira, ja mor el fill de la Cindy Crawford, aquesta d'allò model, que va sempre la confong amb l'altra, amb la de Pretty Woman, i el fill Presley, si fa gràcia, perquè es diu Presley Gerber, amb 26 anys, tenia problemes psíquics, però també és el problema de la droga, molt jove, doncs també tal dir-ho, explicar-ho, perquè sàpiguen a les noves generacions i tot, doncs que tot som és un perill, tot això del món de la droga, que és més complicat del que sembla. Cada dia es dispara més, i especialment les noves generacions. Doncs, i també hi havia el naixement de la neboda de la Tamara, l'Alejandro Nieva, doncs que ha tingut un naixement, i amb el que fa poc es van casar també, és el Hess Williams, que era, em sembla que aquelles hores d'aquella pel·lícula del doctor o sèrie de televisió, ara no em ve la memòria, 49 hores de... No em ve la memòria ara. Bueno, doncs ja... Ai, a més també fa gràcia que en tant, vull, mira, avui dia el dia, aquesta setmana va ser el dia de sense cotxes, després l'altre dia el dia de la xocolata. Aquesta setmana també em sembla que ha sigut el no sé si era del d'Alzheimer, o poder m'he confós. Jo, com que tinc un familiar recentment que es va deixar i és el... I m'he apuntat ara que faran una cursa a Mataró, i m'he apuntat ja com a record de la família, doncs m'he apuntat aquest any d'anar-hi, sembla que és a l'octubre. Doncs, bueno, no la gran, la més petita, perquè l'edat tampoc no... 15 quilòmetres tampoc els puc fer ja, perquè tenen problemes de circulació, però, en fi, i vull col·laborar-hi i participar-hi. Bé, ara ja anem de cara als aniversaris. Doncs, mira, l'Helena García Melero, que és dels nostres, de la televisió, 58. El Jeremy Irons, és de la meva quinta, diguem-ho així, 78, i va fer una gran sèrie, Retorno a Howard... Retorno a Howard Hen, ara no em surt, confongo amb Howard... No em surt ara la paraula, tot és anglès. I després també tinc una anècdota que fa poc la va explicar, que es van trobar a Barcelona, em sembla, o a Barcelona, Madrid, amb la Loles León, i bueno, van anar a sopar i tot, i potser hauria acabat fent una aventureta, una relació, però no sé què va passar, que no podia obrir l'ella... La Loles León va voler obrir la llum, no ho veia, es va entrebancar, es va accidentar i resulta que la van tenir d'ingressar i es va acabar l'aventura amorosa. I després ell li va enviar un ram de flors a la Loles León. I després ella va denunciar l'hotel i sí, al cap d'un temps, un any o així, l'han indemnitzada. Que ja sabeu, la Loles León per allà on te va, així sempre fa gràcia. Soc un admirador d'ella, perquè més que parla ja fa gràcia. Bé, anem continuant. Després hi ha la Tibi, 77, que era una als anys... ja cap al 66, 1900, ara esclar, ja és a dir, 1967, perquè ja estem a 2025. Doncs Tibi, que era molt primer, una model, però prima, doncs mira, encara es manté igual. Després el Michael Douglas, 82, i la Sofia Loren, 92. El Marc Giró, mira, el Marc Giró, 52. El Gabino Diego, 60. I després la Marta de Lluïsa, bueno, l'exprincesa, que em sembla que ha renunciat a Noruega, 55. L'Albert Pla, actor, 60. L'Aina Clotet, 44, artista, directora, germana del Marc Clotet, i els pares del doctor Clotet, aquesta família de Barcelona, que a mi m'encanta perquè són molt agradables, i el doctor Clotet col·labora amb entitats de tota classe. Felicitats. El Brook Sprint, 77. També es fa gran, també. I l'Almodóvar, mira, 77, també. Vull dir que tothom es va fent gran, però bueno, anem fent activitats, que és l'important. L'important és estar en moviment. I també, de bons, aquí hi ha ara un que a mi m'encanta, és el casament del fill del Josep Creueres, que és el director de l'editorial Planeta, doncs que s'ha casat, i diguéssim, el seu fill, diguéssim, i han fet un casament por todo lo alto, amb una, diguéssim, per la Iglesia, ja l'altre dia també, sembla que tothom torna a casar-se per la Iglesia, o sigui, cadascú es casi, el millor és que no se separin. Doncs vull dir, van fer una festa a la Costa Brava i després a la seva finca, i molt bé, diu que es van conèixer com a veïns, com passa amb la burgesia, com passava, jo me'n recordo de petit, quan anaven als casinos del poble i es coneixien les famílies i allà venien els matrimonis. Funcionaven o no, era normal, abans emparentaven. I també ella, la núvia és també de la classe alta de Barcelona, doncs va ser, bueno, i després hi van haver-hi tots els artistes, em sembla que hi havia... precisament, a mi m'agrada perquè hi ha la part política, artística i de tota classe. Hi havia, em sembla, el president Illa, també hi havia el Núñez Feijóo, i després la Susana Griso, la Sonsol Zonega, i molts actors, i, bueno, esclar, perquè ella treballa a Antena 3, que és de l'editorial Planeta, doncs una festa d'aquestes que és maco, i llavors, esclar, es comenta tot. Abans es comentava que hi havia un que era la presentadora de Telecinco i feia el programa, i l'altre, la Susana Griso, la competència, però com que la parella del Vallès, doncs mira, allà xerrant i fent comentaris i cadascú lluitant pel seu. A mi m'agrada així que relacioni, perquè si no ja veieu tot el dia entre el del Parlament i després allò de les televisions i tot el dia estan màstics, s'estan insultant tot el dia, i a mi això no m'agrada. Cadascú pensi el que vulgui i respectant-se. I nosaltres, els que estem parlant així, hem de fer un esforç perquè la gent, perquè després tot això va al carrer. Bueno, aviam que hi ha més. Aquí, les portades també, ja han dit, surt la Sonsa Lesonega, la Susana Griso, el Brad Pitt, després també hi ha el grup aquest, els Gemeliers, parlen de sobre la seva família, i també hi ha hagut el pensament de la Paz Padilla, també. I el que m'ha estranyat, que, per exemple, la revista, no ho sé, ja la setmana que ve fixaré, que en canvi les lectures no ha comentat aquest, això que és de Barcelona, dit ara a Barcelona, potser la setmana que ve. Però aviam si comentaré, aviam si era, perquè a vegades per un casament d'aquests que no donen 6 o 7 pàgines d'un artista o alguna cosa que no té tanta importància, home, i aquest és vulgues, no? Els d'allò... El grup Planeta és tot una potència econòmica sobre el món dels llibres, diguem-ho així. Bueno, doncs ja ara ja anirem a la part de, diguéssim, històrica. I abans també diré, mira, sempre faig els fets històrics, diguéssim. Mira, per primera vegada, allò que he comentat, el 1994 va ser el Dia Mundial de l'Alzheimer. Després també, que va néixer el 1948, va néixer Joan Pere, també el conseller. Llavors, com a anècdota, posa aquí Lluís XIII, el 1601. Llavors, rei de França, de Navarra, i conde de Barcelona, i copríncep d'Andorra. Veieu, mira, els títols ara, a tot això que venen, i ara aquí, jo sempre, per això sempre defenso a Catalunya que el títol de conde de Barcelona s'ha de fer servir, recordant la història i tot, perquè és el que arribem de l'època de la marca hispànica i tot. Després també, aquí són el més... ja està. Ja, bueno, hi ha algun altre més. Mira, el 924, la selecció de... es funda la selecció de Rubí del club de futbol Barcelona, anexa. I també el 1938, el doctor Negrín, que era el cap de govern durant la Guerra Civil, pues retira les brigades internacionals, això també, des de Barcelona. Vull dir, això també, això de les brigades va ser molt fort, perquè llavors van quedar sols aquí, ja veieu com va acabar tot. I llavors, diu, el 1779, la batalla de Baton Rouge, que la guanyen els francesos a la lluita de la Revolució de Louisiana. I llavors, un incendi a Nova York, el 1776, devia ser per qüestions també de la Guerra Civil. Doncs ara ja anirem a... em sembla que ja ho he dit tot. Bueno, doncs llavors anem... sí, perquè aquí havia dit el... bueno, no, sí, que se'm va oblidar el premi el Festival de Sant Sebastià, a més del Brad Pitt i tot, era la Nau Edwards, que va fer 58 anys, com a convidada del festival. I també es dedica allà, ho vaig informar-me, que quan es dedica a temes de pel·lícules basques i tot, ho fan en basc, el castellà, i quan es dedica a l'anglès, ho fan en l'anglès. I no hi ha cap problema de cap classe, problemes lingüístics ni res. Vull dir, doncs n'hem d'aprendre aquí també. Llavors aquí hi ha aquí hi ha hagut diversos, hi ha Alberto Romero, i després la Belén Encuesta, el Miquel Silvestre, bueno, tots aquests que m'havia deixat del festival de... ah, bueno, m'he deixat, perdó, també, com que ho porto annex, com que les notícies van tan ràpides, el rei Joan Carles li han donat un premi a França de 5.000 euros, que diu que l'ha donat a l'associació, hi ha hagut la família, després d'estar a Sant Genxo, no va participar en els premis de Sant Genxo perquè l'esperaven a França, el tema reconciliació. Bueno, a poc vagin venint i sense donar-nos en compte serà una cosa normal. Ja va venir d'escapada a veure el seu amic, en Josep Cosí, i no va passar res, ràpidament, i ja està. I el protocol és el que ha de funcionar. I ara anem al... què més anem? Aquí. Sí. Mira, com que l'altre dia van fer una senyora, també, que era de l'11 de setembre, hi ha també un personatge, que també ha degut el català i tot, doncs personatge, Jordi Vila de Badal, és una família d'aquestes de la Plana de Vic, que va néixer, mira, fa gràcia perquè va néixer el 1926 i el 10 d'agost d'enguany va morir als 100 anys, 2026, doncs mira... com a referència, catalanisme civil i justícia social. Aquest senyor va ser exmonjo de Montserrat i després va ser president, anirem comentant a poc, president d'aquest grup CIEMENT, que és un grup que es dedica a activitats catalanes, tot, no cal posar tot el nom, i després també pel dret a decidir. Després també va escriure bastants llibres. Per què es droguen els joves? Per què es droguen els joves? La joventut entre l'encant i el desencant. Després va fer un llibre a l'abat d'un poble, un poble viu, de l'Aureli, de la història de una mica de l'Aureli Maria Escarrer, i després va fer un llibre també. Un dia, més endavant, explicarem una mica d'història del seu pare, Lluís Vila de Badal. Va ser un metge que va morir molt jove, en plena guerra, el 1937. I després, després també va fer un llibre sobre l'amnistia. Després ell va, el 1979, va deixar de monjo, perquè diu que... va veure que devia ser ara agnòstic o que posi, diu que era que va veure que era impossible i reformable l'Església. Però va, des fins que va viure, va lluitar sempre per la justícia social i tot. Vull dir, durant la, bueno, diguéssim, sempre es va interessar pel el temps que va estar a Montserrat i després va anar a l'abadia de Sant Miquel de Cuixà, doncs el va omplir molt culturalment i culturalment i sobre i també sobre la vida religiosa i cultural i sobretot i també sobre el franquisme. I al venir de Sant Miquel de Cuixà, doncs, com va decidir, es va exiliar a París i va relacionar-se amb en Josep per la retorna del president Josep Tarradellas, que dintre de poc, a l'octubre, també es commemorava l'arribada. També, bueno, haurem de fer una mica d'història. Eh? I també l'ha de dir que la casa aquesta de la família dels Viladedal que venen allà, encara la família té el seu sentit, hi ha el cavaller de Vidrà, que és la casa pairal, que hi ha allà la casa, que ara s'ha convertit en un restaurant o no ho sé, però és el símbol del cavaller de Vidrà. I després el seu pare va ser fundador de... No sé, el pare o el tiet va ser fundador d'Unió Democràtica i després un seu nebot va ser Josep Maria Vila de Badal, va ser alcalde de Vic. I llavors jo el coneixia perquè també es dedicava al món de la fusta i coneixien la meva família i tot i ens coneixien per les dues versants. Doncs aquesta és la història d'aquest personatge de Jordi Vila de Badal, també, perquè de mica van sortint personatges amb els diaris i tot, jo els vaig apuntant i llavors, mira, l'altre dia comentarem que és un català de Terrassa que va fundar un Moulin Rouge, ja ho veieu, de París, eh? Sempre un català, estem per tot arreu, eh? I sempre fent coses. Bueno, amics de Rodamont, espero de cor que aquest petit espai de les corazones i de vistes de la societat us hagi agradat. Mòbil, Josep Pamades. A reveure.
1: Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
2: Doncs el col·leccionista ja està aquí i a punt de melodia. Avui anirem a recordar una melodia que va ser prohibida. Era a 1940 va passar això i llavors tot era molt prim i mirat i va ser prohibida no pel contingut ni la música, pel títol, perquè era un corrido que va venir de Mèxic que el títol era Què puntada. I aquí ho va gravar-ho el que estava de moda en aquell temps, el Rafael Medina, que era el vocalista de moda, i ho va també gravar amb l'orquestra Montoliu, el pare del Tete Montoliu, una orquestra famosa de Barcelona en aquell temps. I el disc es va editar, es va anar interpretant, però amb el decurs del temps, com que estava de moda, tothom al pronunciar Què puntada treia la N. Treien la N i això va arribar a nivells més alts. I com que llavors es havia acabat la Guerra Civil i hi havia una censura aferrissada i tot era nacional catolicisme per aquí, nacional catolicisme per allà, doncs modo i manera i mètode. Treure de circulació la melodia. Van treure-la que no es podia radiar a les ràdios i ja està. I aquí s'ha acabat, però aquesta melodia, aquest disc ja s'havia venut, ja s'havia interpretat, i és clar, els particulars que el tenien no podien anar pas a buscar a casa seva. Es va, doncs, prohibir, ja està, perquè no traiessin més a la N. Doncs ara portarem el disc de Què puntada, la gravació de 1940 d'en Rafael Medina, amb N incluïda.

0: Fins aquí El col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Històries musicals pel Rodamón, amb Josep Dalmau. Parlem avui de Marvin Gaye, cantant, compositor, pianista i productor estatunidenc de música soul i un dels cantants fonamentals del soul Motown. Era conegut com el príncipe del soul. Al llarg de la seva carrera, Marvin Gaye va vendre més de 25 milions d'àlbums. A través dels anys, Marvin Gaye s'ha consagrat com un pilar fonamental i una icona del soul, llançant diversos discos que revolucionarien i canviarien el rom d'aquest gènere en la dècada dels 70 i 80. Després de la seva mort, moltes institucions li han otorgat títols pòstums, premis i distincions, incloent el Premi Grammy a la carrera artística i un lloc en el Saló de la Fama del Rock and Roll. Escoltem a Marvin Gaye.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.
0: Descobreix la televisió com no l'has vist mai amb la caixa tonta.
2: Lo que pasa es que yo he dicho lo que he dicho y lo demás lo han dicho los demás.
3: Clarito y poco a poco.
4: De toda la vida de Dios, un clavo saca otro clavo.
5: Y esa es la noticia.
6: ¡Qué gentuza, qué mierda!
7: Me ha tocado un becario hoy, pues, para hacer programa. No puede ser esto, tú.
8: Si tuvieras cojones a venir aquí y decírmelo a la cara, te escupía, cerdo.
9: No sé si voy a volver a hablar en Operación Triunfo y tengo que decirlo.
10: ¿Que no sabes si qué?
11: No puedo, es que encima tenemos que aguantar que vengan y se meen. Vete a la mierda, sinvergüenza.
0: Cada dimarts a partir de les 10 de la nit, Joan Bosch i Assumpta Vitoria et despullen la televisió i et desvetllen els seus trucs. Cada dimarts a la nit, la Caixa Tonta a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
12: Adiós.
0: Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 11:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
13: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
14: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
13: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
14: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
13: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
14: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
13: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
14: Info i reserves al 93 131 1100.
13: Visiteu www.elportinyol.com.
15: Notícies en xarxa.
16: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornaran aquest dissabte als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. La principal mobilització serà precisament a la capital espanyola amb una manifestació convocada aquesta tarda a 6:45 a la Puerta del Sol, sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
17: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental. Y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
16: D'altra banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió a Junts per Catalunya. En plana local, l'Ateneu Mojenc de Moja, l'Alt Penedès, torna avui a maridar gastronomia local, música en directe i jocs per tota la família en la 8a edició del Moja Tast, la festa gastronòmica programada a la plaça de l'Església. Des de Canal 20, Olèrdola, Raimon de Cara.
3: L'activitat es viu entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit, amb la previsió de reunir a 300 persones. La música en directe la posa Chrome Acoustics i la zona de jocs està amenitzada per Aventiart. Elsa Vila és la presidenta de l'Ateneu Mugenc.
5: Sí que ja vam millorar doncs, o ampliar l'espai traslladant els jocs a la plaça Tadeu, que abans ho fèiem inicialment tot junt, no? A la plaça de l'Església. Per nosaltres és emblemàtica aquesta plaça, el seu fanal, la seva església, la llum que hi ha aquest mes de setembre, no? Que encara ens acompanya, per poder estar a la fresca i que, en principi, no ens plantegem un altre lloc.
3: Qui vulgui gaudir de la degustació podrà comprar el tiquet de degustació per 12 euros, que inclou un aperitiu, escollir entre 3 opcions, 2 tapes, a escollir-ne entre 7 opcions, una beguda i un postre, a escollir-ne entre 3 opcions. La novetat enguany és que s'incorpora a meitat de preu mig tiquet de degustació.
16: També en Cultura Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes majors de la Mercè. Avui, a 8:45 del vespre, tindrà lloc un dels moments més esperats, el Correfoc. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
15: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys. Continguts en xarxa. Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Avui us proposem un Jazz Club Concert d'alt voltatge amb l'escolta del concert inaugural del 45 Festival Jazz Terrassa, celebrat a la Nova Jazzcava el 6 de març de 2026. Després de l'acte institucional d'inauguració i de la bufada d'espelmes commemorant 45 aniversari del certamen, obrien foc els primers compassos musicals de l'Oriol Vallès i Irene Reig Quintet. Som-hi, doncs, amb el Jazz Club Concert d'arrencada del Festival Jazz Terrassa 2026, on escoltarem temes originals de Vallès i Reig en format suite. Comencem amb la peça que porta per títol Hitmas, composició original del trompetista agarenc.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazz Cava. Amb Susanna Carmona.

Divendres 6 de març de 2026 arrenca la commemoració del 45 Festival Jazz Terrassa a la Nova Jascaba amb un concert d'obertura que plega noms rellevants de l'actual escena jazzística catalana. Al capdavant de la banda, dues veus amb molta anomenada, amb dues compositors i líders dels seus projectes i impulsors del col·lectiu The Changes. Des de l'escena local, el trompetista Oriol Vallès, col·liderant projecte amb la saxofonista del moment, Irene Reig, recent guanyadora del Premi Enderroc 2026 per l'àlbum Ànima. La Irene i l'Oriol porten tocant plegats des de fa més d'una dècada, però per aquesta ocasió uneixen les seves bandes en un quintet únic, interpretant la seva música original més recent. Han esplanat el projecte amb altres escenaris per arribar en plena forma al Club del Passatge Tete Montoliu amb un dia d'estrena, acompanyats per una secció rítmica de somni, amb Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Han estat tots cinc els protagonistes del tret de sortida de l'edició 2026 del certamen agarenc i avui protagonitzen el Jazz Club Concert. Estem escoltant un tema original de Vallès del seu darrer àlbum, Manteca Abstracta, que porta per títol Hillmans.

estat actuant internacionalment, tocant per Europa, a Catalunya, Espanya, Holanda, Bèlgica i també als Estats Units, a Nova York i New Jersey. Nascut el 1993 en una família musical a la ciutat de Terrassa, l'Oriol acaba el grau professional amb menció d'honor el juny del 2011. També el grau superior a l'Escola Superior de Música de Catalunya, graduant-se el 2015 amb matrícula d'honor. I durant aquest temps d'escola i formació, forma ja la seva primera banda, anomenada Smack Dab, i co-liderada amb el baterista Joan Casares, una formació que ha tocat clubs i festivals importants com el de Terrassa, també el Mas i Mas, i que va gravar el 2015 amb el saxofonista de Nova Orleans, Jesse Davis. I el 2016, Vallès enregistra amb dos dels músics de més renom aquí a l'Estat, com són el saxofonista valencià Perico Sanbeat i el trombonista Toni Balanguer, en una crítica que es publicava al Jazz Journal Magazine anglès, deien que Vallès és un trompetista vigorós que exhibeix una clara influència de Freddie Hubbard, influenciat per Hubbard i també pel mestre Josep Maria Ferràs, de la ciutat de Terrassa, natural d'on és Oriol Vallès. Vallès finalitza el màster a la Manhattan School of Music l'any 2018 i torna a ser distinció cum laude. I el juny d'aquell mateix any ja lidera el nou projecte al festival Mas i Mas. Amb Smack Dab es va expandir també com a Big Band, l'Smack Beat Dab, i va rebre doncs molta atenció per part dels mitjans. Ell també dona classes i mostra la seva mestria com a professor convidat al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears o també a Tenerife en el Jazz Camp de 2019. Estem escoltant Hilmas, un tema original del trompetista Oriol Vallès, en aquest cas acompanyat pel saxoal d'Irene Reig, el piano Joel González, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Un tema que forma part del darrer àlbum del vallesà, Manteca Abstracta, que ha editat aquest any 2026 amb el segell i col·lectiu del que forma part The Changes.

Concert, esteu escoltant el concert inaugural de l'edició 2026, la número 45 de la història del Festival de Jazz de Terrassa. Estem recuperant aquest concert celebrat a la Nova Jazz Cava amb Oriol Vallès a la composició i la trompeta, Irene Reig també a la composició i al saxo alt, amb Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria, una Nova Jazz Cava que es vestia de luxe per rebre aquests cinc magnífics de l'escena catalana amb nou material, nou projecte per obrir una edició exitosa, la d'aquest 2026 del Festival Agarenc. Tot un col·lectiu el que forma aquest quintet, tots líders de projectes i que en aquesta ocasió doncs presentaven també material original. Ara estem escoltant una peça

d'Irene Reig, recollida en el seu nou àlbum, Ànima, porta per títol Mai vaig pensar en tu. S'editava per The Changes, lògicament, aquest 2026, i amb temes i títols com Felicitat continguda, Atzucat, Centaures, Relays, Dins d'un somni o La bassa. I aquest que ara us presentàvem, Mai vaig pensar en tu. Estem escoltant avui aquestes peces amb un Jazz Club concert especial.

La saxofonista i compositora barcelonina Irene Reig és una de les grans exponents de la generació millennial del jazz català. El 2017 debutava en format de trio amb Vibes, disc mèdit 2017, i uns anys després la música del Raval també va presentar el debut discogràfic amb la mateixa segell disc mèdit l'any 2018 de l'octet que ella mateixa liderava, de Bob Col·lectiv. El segon disc de Reig, en format trio, Mira, venia uns anys després, el 2021, i ja va ser un àlbum molt ben valorat per la crítica. La mateixa revista 440 de clàssica i jazz del grup Enderroc el considerava el segon millor disc de l'any. Aquest 2026, però, Irene Reig ha arribat amb molta força al mercat discogràfic amb un nou títol, Ànima, una suite amb quatre moviments que Reig comparteix amb una secció rítmica de luxe, amb el pianista Xavi Torres, el contrabaixista Pau Sala i a la bateria Andreu Pitar, un disc que ha estat en els Premis Enderrocs doncs el millor de l'any 2026, segons la crítica, i que l'Acadèmia de la Música l'ha nominat amb els Premis Alícia per menció compositiva.

Estem escoltant Mai vaig pensar en tu, un tema original de la saxofonista barcelonina Irene Reig, que interpretava en directe al costat d'Oriol Vallès, Joel González, Giuseppe Campisi i Joan Casares, un concert memorable el que presentaven i oferien al públic que omplia vessar la nova Jazzcava el proppassat 6 de març de 2026, coincidint amb la inauguració de l'edició número 45 del Festival de Jazz de Terrassa. Irene Reig ha estat, doncs, en aquests moments, dèiem que és la saxofonista del moment, i és que, bé, ella va començar el 2008-2010 com a membre oficial de la Sant Andreu Jazz Band, i a partir d'aquí, doncs, ha anat liderant el seu propi septet de Bob Collectif, amb composicions i ja arranjaments originals, i des de 2010 ha anat, doncs, amb altres formacions, també com a assignment, però després d'un període residint a Amsterdam i fins i tot de fer una estada als Estats Units també, va decidir tornar a Catalunya, on ha anat afiançant una carrera com a líder que realment és impressionant i que consolida, doncs, el seu so i la seva personalitat dins de l'escena del jazz europeu.

Concert inaugural del Festival de Jazz de Terrassa en la seva edició número 45 comptava amb uns instrumentistes i compositors de luxe, una producció de l'edició 2026 del festival que unia el que podem considerar probablement la generació dels nous lleons de l'escena catalana. Una dinàmica de concert la que vam viure molt interessant, amb interpretacions solistes de tots els membres del quintet, doncs interpretacions de luxe amb moltíssima compenetració, amb una entesa doncs molt palpable, aquesta sintonia que no només és dins de l'escenari, sinó també a fora, perquè són bons músics que comparteixen música i experiències artístiques, però també amistat, i això doncs certament es nota i es notava en aquest concert i en aquesta peça que ara podem escoltar, el tercer tema de la vetllada en format de suite que porta per títol Divendres Vespre.

Volem significar la presència a l'escenari del passatge TT Montoliu del pianista Joel González. Ell doncs ha tornat a Catalunya i ho celebrem després d'una llarga estada a Nova York i també va brillar, doncs, lògicament, tots els solos, però en aquest tema, aquest divendres vespre que estem escoltant, val la pena destacar la interpretació al saxo alt d'Irene Reig en aquest tema, Divendres vespre.

Una nova coincidència en el repertori que van oferir Oriol Vallès i Irene Reig Quintet en l'obertura del 45è Festival Jazz Terrassa. El tema anterior que escoltàvem portava per títol Divendres Vespre, just el dia d'inauguració del certamen agarenc. I la que estem escoltant ara és número 4, el títol de la quarta peça també d'aquest repertori que interpretava Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria, amb aquesta super engreixada secció rítmica, i Oriol Vallès i Irene Reig a la trompeta, al saxo alt, respectivament, i a la composició.

Arrencada per dalt del Festival de Jazz Terrassa en la seva edició número 45 a la Nova Jazzcava, amb un concert i un ambient propi de les vetllades inaugurals. Un concert i una vetllada que es va retransmetre en directe precisament per aquesta casa, la xarxa Més, i també per Catalunya Músic. Destacar aquest superdiàleg que es va establir entre la platea i l'escenari, el diàleg entre líders i la combinació excel·lent dels solos, com el que hem escoltat del trompetista Oriol Vallès.

0: des de la nova Jazz Cava. Jazz Club Concert.
1: Moltes gràcies. Uau, micro corporatiu i tot, eh? What is jazz? Moltes gràcies. Oriol Vallès, a la trompeta. Joan Casares, a la bateria. Giuseppe Campisi, al contrabaix. I al piano, Joel González. Bé, estem molt contentes d'estar aquí inaugurant el 45è Festival de Jazz de Terrassa. Per nosaltres és, bueno, és un privilegi, és un luxe. Són molts anys de compartir música tots plegats i també compartint música plegats aquí a la Cava i al festival. Vull dir, Terrassa és com casa nostra, ens ha vist créixer des que érem ben petits, la veritat. I per això que ens fa especial il·lusió presentar aquest projecte que és molt nou aquí, avui en el festival. És un projecte que veu de les composicions de l'Oriol i meves i que vam decidir unir forces, no? Perquè ens agradava com quadraven les nostres músiques i vam dir, endavant, aviam com queda això. Hem començat amb aquesta suite de quatre parts, quatre temes, eren dos de l'Oriol i dos meus. Hem començat amb un tema que es deia Hilmas, després hem tocat Mai vaig pensar en tu, divendres vespre, com avui. Això ha passat ja moltes vegades, no? Hem tocat divendres vespre, un divendres vespre. Està bé, està bé. I per acabar, aquest últim tema es deia 4. Número 4. Un aplaudiment, un aplaudiment. Sí, sí. Després ja li passaré el micro a l'Oriol perquè us expliqui més coses, però ara a continuació anem a baixar una mica les revolucions i tocarem un tema meu en aquest cas, que es diu La Bassa. Esperem que us agradi molt. Molt bé.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Heu pogut escoltar a Irene Reig, qui presentava els músics i agraïa al festival i a la ciutat de Terrassa per l'oportunitat de presentar bona part dels projectes d'aquesta formació. I és que el concert celebrat a la nova Jazz Cava el 6 de març de 2026 va mostrar el bo i millor de l'escena catalana. Va ser un concert molt intens i molt celebrat pel públic que omplia el club del passatge TT Montoliu. Era precisament l'arrencada de l'edició 2026 del Festival Jazz Terrassa, que va arribar fins al 27 de març amb concerts molt exitosos. Nosaltres avui al Jazz Club Concert hem volgut celebrar aquests 45 anys de festival amb l'emissió exclusiva d'aquest primer concert. Celebrar i agrair també a Oriol Bagardit, tècnic de concert, i a Manolo Guerrero, les vies de so del Jazz Club. Tornarem la setmana vinent amb molta més música.
2: Continguts en xarxa. Ràdio Arenys.
3: Marta.
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Actualitat, entrevistes, política aranyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip, a Ràdio Arenys, la primera en informació.
6: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar. Todos los días desde hoy hasta entonces, por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos...

0: you an edge.
1: La música a Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. La principal mobilització serà precisament a la capital espanyola amb una manifestació convocada aquesta tarda a 6:45 a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
2: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental. Y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
1: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió a Junts per Catalunya. De fet, el moviment Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres el pròxim dimarts si no s'aprova aquest decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest dissabte al migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'han desplaçat al lloc. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 2 homes ferits lleus, evacuats a l'Hospital de Granollers, i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi a un gos. D'altra banda, les pàgines web d'Adif i d'Adif Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectada i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb normalitat. D'altra banda, en plana cultural, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat. Aquest vespre tindrà lloc un dels moments més esperats. Serà 9:15 al Passeig de Gràcia. Arribarà al correfoc de la Mercè. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
5: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana? Doncs atentes, que ara us ho diem. A l'apartat de l'entrevista tindrem amb nosaltres a l'actriu i dobladora Maria Luisa Solà, una de les veus més familiars en el món del doblatge de les últimes dècades. Amb ella parlarem de cinema, doblatge i de la seva trajectòria professional. Com sempre, tindrem el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot, i com sempre parlarem de història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Seguiu-nos perquè us posarem al dia del que passa a la tele. Res més, preparats, preparades? Comencem.
6: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.

0: Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, l'Assumpta Vitòria ens porta la història de la tele. Assumpta, com estàs?
1: Doncs la història de la tele d'avui és d'esport.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè hem buscat, per exemple, un programa que es deia La Barberia.
0: Apa!
1: I diu aquí...
0: Qui la presentava, ara?
1: De tertúlia futbolística amb Josep Abril, el Pitu Abril.
0: El Pitu Abril.
1: I els tertulians sempre eren els mateixos polítics de diferents partits. Jaume Sobrequés, Enric Lacalle, Francesc Baltasar, José Camps, el Carles Canut, que també era l'únic perico de l'equip.
0: I tant, des d'aquí un record al gran Canut.
1: Després van fer el dissabte i diumenge esport...
0: Bé, que escolta, què et sembla si posem un trosset de La Barberia?
1: Ah, molt bé, que després el va substituir La Porteria.
0: Exacte. Doncs vinga, posem un trosset.

0: Dortmund.
1: Quan estava buscant la barberia m'he trobat el José Mari Vaquero i m'ha dit que aquesta era la barberia del Barça. Dic, bueno, doncs som-hi.
2: Què tal? Perquè esteu content.
1: Home,
2: s'ha portat aquest obsequi, que
1: bé.
2: Us farà feliç.
1: Com, gràcies.
3: Benvingut,
1: Nicaragua.
3: Aquí. Nicaragua, el partit.
4: L'has de guardar.
1: Home, guardarem aquí.
5: Com estem?
6: Què del vago? Com vaig?
3: Oi, no veies com va les companyies,
6: Hola, no,
1: no. Sort n'he tingut d'ell, que m'ha dit, sí, sí, aquesta és la barberia del Barça. Dic, som-hi, doncs.
4: Aquí mateix.
2: Si no el trobes, ho haguessis tornat.
1: Bueno, jo hauria buscat...
7: Molt bé, i continuem, a veure,
8: doncs,
7: què més?
8: A veure. La porteria que va substituir a la barberia, i també ho presentava el Pito l'Abril amb el Carles Canut.
7: La porteria, molt
8: va
7: bé.
8: Va ser una cosa molt xula i molt bé. Després, la Olga Viza va fer més que un club per preparar la gent, una memòria històrica molt bonica. Després, el periodista Santiago Argallo va dirigir Barça, Barcelona.
7: Sí.
8: Bueno, és que hi ha moltes coses, sí.
7: Què et sembla si posem un trosset també del de l'Olga Viza? Com es deia, el de l'Olga Viza?
8: El de l'Olga Viza, més que un club.
7: Més que un club. Doncs vinga, posem un trosset, un fragment també, a veure si el trobem, de més que un club.
9: S'ha començat ja la segunda mitad del encuentro entre el Real Madrid y la selección yugoslava. No perdemos tiempo. Ramón Tresen, Nacho Calvo de nuevo.
10: Llevamos exactamente 14 minutos, o quedan 14 minutos 43 segundos para que acabe el segundo tiempo, y ese es el resultado, el que han visto ustedes. 57 para el Real Madrid, 55 para los yugoslavos.
7: Vinga, assumpte, molt bé.
8: I després, per acabar,
7: els
8: Jocs Olímpics de Barcelona.
7: Home, els Jocs Olímpics!
8: Que van estar coberts per tot el... Bueno, per la televisió del 92.
7: I tant.
8: Televisió Catalunya va participar de dues maneres diferents, donant cobertura a l'operatiu en castellà i per tot Espanya, i després, amb l'acord amb TV3, emitint els Jocs en català a través del canal olímpic, que és molt important, això.
7: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Avui hem recordat, doncs, el món dels esports, que també és important en el món de la televisió, i m'agradaria acabar, si et sembla, la secció...
8: Em sembla.
7: ...amb un tema musical de Montserrat Caballé i del gran Freddie Mercury, una cançó preciosa que va inaugurar els Jocs Olímpics del Barcelona 92. Què et sembla?
8: Completament d'acord. Fantàstic.
7: Que ens posarà a tots... El vello de punta.
8: Sempre, eh? Aquesta cançó és terrible.
7: Vinga, doncs acabarem amb aquesta
8: preciosa
7: cançó. Gràcies, Assumpta Vitòria. Una abraçada.
8: Adéu, amics.

0: triste, uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta, María Luisa, que usted sabe que puede contar conmigo. Això és de Mario Benedetti. De plaisir, de frisson, de caresse, de pauvre
1: promesse, à quoi bon se laisser reprendre. I és que avui tenim amb nosaltres a María Luisa Solà, actriu de doblatge de Sigourney Weaver, però també és la veu habitual de Helen Mirren, Susan Sarandon o Diane Keaton. I amb ella volem parlar de la professió, de la vida i de tot plegat entre amics amb l'Assumpta Vitòria i un servidor, i la tenim ja a l'altra banda del fil telefònic. María Luisa, com estàs?
2: Hola, hola, hola, bona tarda, bona com
1: tarda,
2: esteu?
1: Com estàs?
2: Molt bé, aquí esperant i ja està, ja estic amb vosaltres.
1: Escolta'm, un plaer tenir-te amb nosaltres.
2: Gràcies, molt amable. Molt amable. Per mi també és un plaer tornar a estar amb vosaltres, perquè altres vegades ja hem estat i hem parlat.
0: Moltíssimes vegades. Sí, sí. Jo pregunto, jo és que... A ver, yo estoy acostumbrada a hablar con María Luisa en castellano.
1: No hay problema, pero podemos mezclar aquí idiomas. Escolta'm, això és per tot Catalunya, que ens escolten, i pel podcast i per tot arreu. O sigui que podemos hablar...
0: ¿En català, María Luisa, o en castellano?
2: Habla en català, no habla en castellano.
0: Lo que nos salga.
1: Lo que salga, Assumpta.
0: Lo que ens surti.
1: Clar que sí, dona.
0: Molt bé.
1: Escolta, María Luisa, abans parlàvem amb l'Assumpta. Nosaltres sí. Ja veuràs que fem com una charla aquí, eh? Però,
2: sí,
1: escolta'm,
2: perfecte.
1: El món del doblatge, sí. Jo que, mira, últimament estic parlant amb estudiants de doblatge, no? I sí, em comenten, sí, doncs, que ha canviat moltíssim. Veia una entrevista teva de fa poquet en el que parlaves de la voràgina de tot plegant, no? Que ara, i en els mitjans de comunicació també ens passa, malauradament, que tot ens ho demanen no per avui, sinó per abans d'ahir. I em va fer molta gràcia, perquè dic, és que això ens passa a nosaltres també, als mitjans de comunicació.
2: Sí.
1: És horrible, el ritme.
2: Exacte. Això quan ha d'estar? Abans d'ahir? O sigui, que clar, dius, bueno, doncs pues corre, que te pillo.
1: Ai, Déu meu.
2: I ja està, però no pot ser sempre corre, que te pillo, perquè hi ha pel·lícules i pel·lícules. Ah. I, bueno, hi ha pel·lícules que també ja, bueno, per com són o per tot, s'ha d'anar una mica més a poc, i, bueno, però de tota manera, mira, ara la tècnica... ha avançat moltíssim, sí, és el que més ha avançat. I la tècnica vol molt ràpid.
0: Molt ràpid, sí. No té pas d'anar.
2: És rapidíssim, no tens ni... És que no pots ni respirar, que ja tornes a veure el take i que no és com abans, que passava i tenies una estoneta per mirar una mica, per memoritzar una mica, ara no.
0: O havia el del costat, com tu,
2: exacte,
0: o el Manolo Cano, qualsevol.
2: Mica.
0: Jo et deia, mira, però, esto sí, sí, algo.
2: Pero es que ahora Asunción trabajamos solos, ya lo sabes.
0: Solos completamente. Yo es que sí. Lo he visto y me he quedado... Yo no podría ahora ya, porque
2: sí,
0: da miedo.
2: Que podrías,
0: da miedo.
1: Al final te acostumbras.
0: Te acostumbras, ¿no?
2: A todo y entonces, pues bueno, pues ya está.
0: Pero
2: dices, ¿qué hay que hacer esto? Pero ¿cómo podré sin tener el compañero que me da la réplica?
0: Claro, claro.
2: Que, y sí, te acostumbras y ya está.
0: Claro, pero yo me acuerdo de que, no sé, los directores de doblaje también te marcaban un tono, que el otro día hablaba Rafa Calvo también en una entrevista como la tuya, que le marcaban el tono y estas cosas, y ahora
2: lo
0: haces por ti solo.
2: Bueno, lo haces por ti solo, tienes al director que está en la sala
0: contigo.
2: Está
0: en la sala igual, te lo marca.
2: Está en la sala igual y bueno, y él te ayuda y te dice, pues como siempre, que ha visto la película y te ayuda, ¿no?
0: Claro.
2: Pero no deja de ser extraño el que hagas una, yo qué sé, una escena y que nadie te conteste. O sea, a ver, tienes que estar un poquito... a la guay de lo que has oído, sobre todo oír el original mucho, saber cómo lo dicen y saber cómo te va a responder la persona. Y si tienes la suerte de que el resto está hecho y tú puedes oír a tu compañero grabado, pero lo puedes oír,

0: amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Sí, sí, la envidia les corroe. Però escolta'm, amb ell això li importa un pepino. I ja està, no hi ha més. Anem a connectar amb el Toni Rovira a veure què ens porta avui. Jo no vull saber-ho, perquè ja sabeu que la seva secció és totalment explosiva, sorpresa, en la que hi pot passar de tot. Anem a connectar amb el seu plató, anem a veure si està preparat, a veure la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí? Toni? Toni? Toni Rovira? Escolta.
1: Què tal, mira, amics de la Caixa Tonta? Sóc en Toni Rovira, des del plató. Encara que no em veieu, sóc aquí. Sóc invisible, però hi sóc. I res, avui esperant a la Mari de Chambau, que ens ve a presentar el seu treball de 25 anys d'història en col·laboracions amb els més famosos d'aquest país. I res, i mentrestant, doncs, per aquí, pels passadissos, a maquillatge. Mira, ella, la Mari, ja és tota una institució, però tinc una noia molt jove que té 13 anys i que vaig descobrir l'altre dia, que va vindre al programa, i avui també hi serà perquè pugui estar amb la Mari de Chambau, i que ens va presentar el seu primer single com a compositora i cantant, que es diu Ella Enar i que es diu Déjalo en Visto. No, callen, aquí no callen, i això és que estem per la ràdio. Hola.
2: Hola, hola, hola.
1: Com estàs, Enar?
2: Muy bien, muy bien. Molt contenta.
1: Per què estàs tan contenta?
2: Pues perquè estic aquí, amb tu, amb tots. Pues molt contenta, la veritat.
1: I perquè has pogut donar a conèixer, no,
2: el teu single, sí.
1: El teu primer single. Yeah. I vas estar... Amb qui vas estar el dia que el vas presentar?
2: Amb l'Antonio José.
1: Amb l'Antonio José.
2: Oh.
1: I què va suposar estar al costat de l'Antonio José?
2: Molta il·lusió. És molt guapo, la veritat.
1: Ah, és guapo, però és una mica gran per tu, no?
2: Bueno, però qui és guapo és guapo.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Ell també va començar molt jovenet, eh?
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: Tenia 8 anys, ell.
2: 10, crec. No, no
1: 8
2: sé.
1: Anys.
2: Ah, 8.
1: 8 anys.
2: Que guai.
1: I tu acabes de començar amb 13.
2: Sí.
1: Però amb il·lusió, amb ganes, amb penta...
2: Sí.
1: De què va la teva cançó? Digue'ls-hi breument.
2: Doncs va cap a una amiga que no existeix, perquè no em vaig inspirar en ninguna, però bueno, la història va cap a ella, que jo li estic dient que no torni amb una persona pues, que ja li ha fet mal una vegada.
1: Una història d'amor, d'aquelles sí. Que passen?
2: De desamor, millor
1: dir. Ja, de desamor. I en 13 anys, imagina't ja el que explica, eh? Des de l'ego que esteu avançats, eh?
2: Bastant, bastant.
1: Bueno, com ho poden fer si volen escoltar la teva cançó?
2: Seguiu-me per Instagram a enarg_music.
1: Molt bé. Segur que en Joan Bosch la punxarà i els amics de la Caixa Tonta escoltaran Déjalo en Visto. Eh? Aplaudeix, aplaudeix, Nor! Digues allà que vaig jo i que callin, sisplau. Ves, corre, corre, corre, ves, Enar. Corre, ves cap allà i que callin. Com si anessis en patinet. No paren de xerrar, no tenen vergonya. No tenen vergonya. Paco, no tenen vergonya. Digues que no.
3: No tenen vergonya, què?
1: Un moment, un moment. Us importaria tindre silenci, que estem gravant per la Caixa Tonta? On tens l'educació?
4: No?
1: No, però pregunto jo, on tens l'educació?
4: Aquí.
1: No, no, jo, clar, i vosaltres?
5: Jo som just també abogat, no vull fer reclamar.
1: Abogat, Xavi Prats. Jo no puc creure en un abogat així, és que xerra tant.
5: Si just també abogat, no vull fer declaracions.
1: El senyor Carlos Guan arriba amb el seu abogat sempre, no?
4: Home, hem de controlar tot. De controlar
1: què has de controlar?
4: Allò.
1: Què és allò?
4: Home, els teus interessos, Toni, els teus interessos.
1: Mira, i l'altre posats els pantalons, Carlos Guan.
4: Sí, bueno, l'altre ets xivinxa, no? Xivinxa, eh? El rei de TikTok, el rei de TikTok, el Sergi. El Sergi.
1: Amb pantalons brillants.
4: I tant.
1: Què et sembla?
4: Ben guapo, home, ben animat.
1: Va, quina cançó han d'escoltar del cantautor Carlos
4: Guan? Ho estàvem discutint.
1: Doncs,
4: encara no
1: què discutíeu?
4: Dir. Si farem la gran cançó o esperem que la canti algú més.
1: La gran cançó és una cançó teva, Carme, no?
4: Que potser és millor fer-ne els dos.
1: Però que té la seva versió pròpia, però...
4: Que matem d'un tret dos ocells.
1: Ell, com a bon català, sempre està cavilant. A veure què pot treure. No, no, no, és així. Està... Ell vol dir del tema Carme, que ha fet una versió que li ha produït el Fernando Allende, el gran cantant i actor.
4: Sí, sí, però no de Gran Canaria tot.
1: Com fa la cançó? Va, ràpid.
4: Va. Volver de nuevo a empezar. Se enfría mi alma. Las noches son largas. No puedo pensar. luchar, poder resistir. El amor no me llama, será porque el karma pasó por aquí. Si existe el karma, yo lo viví. ¡Bum! Si existe el karma, qué malo que fui. ¡Bum, bum, bum, bum! Cualquiera que ame, si tienes un amor... Vinga, ja n'hi ha prou.
6: Bueno, bueno, que busquin la versió original feta sola per ell. És que tots tenen que xerrar i posar la cullerada. Tu també, charlatana.
7: Yo no,
6: eres una charlatana.
7: Jo no hablo.
6: Así que llegas y estás charlando.
7: No, hombre, es que necesito
6: hablar. Eso no es la peluquería, Charo.
7: Bueno, es igual, pero bueno, me desbravo aquí un poco. Me desbravo.
6: Espera, mira, mira, a ver, Nara, déjalo en visto un poco.
2: Déjalo, siempre promete cosas que no cumple. No te das cuenta, siempre estás en bucle.
6: Hola, déjalo en visto. Sergi, Sergi, que t'has posat
8: això,
6: brillant.
8: Això m'he posat brillant, això és de veritat, eh?
6: La Sergi Soler.
8: Està com boja. S'hauria de fer un programa paral·lel, o abans o després, i fer un canal 24 hores del programa.
6: Les xarxes socials estan pujant, eh?
8: Home, i tant que estan pujant. A més, si veieu aquí amb la Rosalia i tot, bueno, i un tros, que si entreu a Instagram, un tros de Miguel Noguera pel terra amb els Vengamonjas, que us partireu la caixa.
6: Que ja no sé quantes visites té. No?
8: Ja anem per 34.000.
6: I l'acabes de pujar avui?
8: Fa res, una estona.
6: I en una estona ha pujat 34.000.
8: Estan com bojos, estan com bojos, sí, sí.
6: És que m'haig de tirar per terra, jo
8: Déu
6: també.
8: Déu-n'hi-do.
6: Bueno, us deixo, amics de la caixa tonta. Si arriba temps abans no comenci jo la Mari de Chambau, us poso una salutació d'ella. Adéu-siau, Catalunya! Joan, si te l'envio, doncs ja ho saps, comparteix aquesta salutació.
0: Gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el seu equip, que de veritat que ens feu passar unes estones la mar de divertides. Sempre promete cosas que no cumple, no te des cuenta, siempre estás... I nosaltres marxem amb aquesta jove promesa, la Enar, amb aquest Déjalo en Visto, que aviat la tindrem aquí, al nostre programa. Anys, si és que ja, escolta'm, pugen, que no vegis amb quina empenta. Ja sé que empezarás a remontar y tu corazón... Apa, gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el teu equip.

0: tengo a ellas, los tengo a
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.
0: Expectativas, incertidumbre, pero aquí sigo.
2: Y llevo todo esto por dentro. Bajar barreras mientras tenga...
3: Hola, què tal? Com esteu? Esteu aquí escoltant La Caixa Tonta. Jo sóc Tinet Rovira, director de Jazz Music, i ja us dic jo que La Caixa de Tonta no en té res. Au, vinga.
4: Miles de personas van a verme.
5: Avui acabem amb l'himne d'OT 2025, perquè tot just ara fa un any que començava aquesta darrera edició d'aquest format que tant ens agrada. Gràcies a Maria Luisa Solà, que ens ha acompanyat avui al programa. Una bona entrevista, esperem que us hagi agradat. Gràcies a Toni Rovira amb el seu racó en el que hi passa de tot. I, com sempre, gràcies a la gran Assumpta Vitoria, aquesta veu nostrada que cada setmana ens explica la història de la tele. Recordeu, com sempre, que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
2: Dejarme la piel en el intento. Ya no quiero disimular. Miles de personas van a verme.
5: I gràcies, com sempre, per ser-hi. Gràcies a l'audiència i gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, perquè sense vosaltres això no seria possible, tampoc.

0: Ràdio Arenys, la primera. Temps de Salut és un espai sobre medicina tradicional i alternativa. Sobre psicologia i creixement personal. Cada dimecres a partir de les 9 del vespre, Josep Torrents, amb la col·laboració de Rafael Caro, et presenta diferents professionals del món de la salut per parlar de malalties comuns, enfermetats i trastorns psicològics. Temps de Salut, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Arenys. Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.
1: Ara que som junts...
0: La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
1: Diré el que tu i jo sabem.
0: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
1: I jo dic no.
0: Cada dissabte a partir de les 10 del matí
1: no.
0: Pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Munné.
1: Nosaltres no som deixemors.
0: Temps era temps.
1: No.
0: A Ràdio Arenys.
1: No.
0: I reviu els millors anys de la teva vida.
1: Nosaltres no som deixemors.
0: Ràdio Arenys, la primera música.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen, arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. De fet, la principal mobilització és a la capital espanyola amb una manifestació convocada d'aquí a 30 minuts a 6:45 de la tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. Precisament la mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. Escoltem a Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
3: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris en al·lusió a Junts per Catalunya. De fet, el moviment Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres el pròxim dimarts si no s'aprova aquest decret d'habitatge. La Garriga viu l'inici de la programació per celebrar el centenari del Teatre al Patronat, un dissabte festiu amb activitats infantils i una xocolatada. Allà hi tenim el company de Ràdio Silenci, el Jordi Roig.
5: La Garriga viu una jornada molt especial amb el primer acte per commemorar el centenari del Teatre al Patronat. Tot plegat és justament una setmana després que es complís aquest aniversari, ja que el teatre es va inaugurar el 19 de setembre de 1926. Va començar sent un patronat de caràcter parroquial, depenent de la parròquia de Sant Esteve del municipi, i no va ser fins als anys 90 que l'Ajuntament va adquirir l'edifici, el va reformar i des de llavors hi fa programació estable per totes les edats. L'espectacle infantil Zoom de la companyia La Tresca i la Barresca ha estat l'inici i tot just d'aquí uns minuts serà el torn d'una xocolatada i dels parlaments institucionals. I serà llavors a les 7 de la tarda quan comenci l'espectacle Sustrai de la companyia Circus dins del teatre, que dona inici a la temporada tardo-hivern del patronat de la Garriga d'aquest any del centenari.
3: Gràcies, Jordi. També en cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè i, de fet, aquest vespre a 8:45 al Passeig de Gràcia arribarà un dels moments més esperats amb el correfoc. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys.
6: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.
7: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
6: You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young...
8: Pluja d'estels. From the chapel bell. Les estrelles xerraires són fetes a trossets i despreses del cel una a una, disperses, besant les parets fosques i s'estenen a terra aquí, a la ràdio, per omplir una estona de diversitat i color. Que bonics són! Jo n'agafo uns quants i els pujo aquí a la ràdio, perquè, clar, són molt bonics, són les estrelles del papaseit. L'estranezza di un cielo che no è il tuo, Cesare Pavese, és un poema que diu Otro cielo. No existe esponja para lavar el cielo, pero aunque pudieras enjabonarlo y luego echarle baldes y baldes de mar y colgarlo al sol para que se seque, siempre, siempre te faltaría un pájaro en silencio. Mario Benedetti. No existen métodos para tocar el cielo, pero aunque te estiraras como una palma y lograras rozarlo en tus delirios y supieras por fin cómo es el tacto, siempre, siempre te faltaría la nube de algodón. No existe un puente para cruzar el cielo, pero aunque consiguieras llegar a la otra orilla a fuerza de memoria y de pronósticos y comprobaras que no es tan difícil, siempre, siempre faltaría el pino del crepúsculo. Y eso es porque se trata de un cielo que no es tuyo, aunque sea impetuoso y desgarrado. En cambio, cuando llegues al que te pertenece, no lo querrás lavar, ni tocar, ni cruzar, pero estarán el pájaro y la nube y el pino.

I vet aquí que un dia es va omplir una petita escletxa amb un núvol negre. Això és un petit conte de Tomàs Molina que també parla del cel.

Era un foradet molt petit, però el sol el va aprofitar de seguida per ficar-hi un dels seus rajos. Les gotes de pluja van veure com per la petita escletxa del núvol entrava el llamp més bonic i silenciós que havien vist mai.

0: Va ser un raig enlluernador que no s'apagava i que feia una llum clara i brillant. Totes les gotes de pluja van anar a veure el corrents. Quan el raig de sol va veure les gotes i la va trobar per primera vegada, va aparèixer un raig molt fort. Va aparèixer tota la seva llum i es va desfer d'admiració. Va ser un amor a primera vista. I tant es van enamorar que el cel es va omplir de colors entre la foscor del núvol i la claror del sol.
1: Porque encontraste la razón en la vergüenza.
0: I així va néixer l'arc de Sant Martí, que és un fill d'una gota d'aigua i un raig de sol.

Per això, si alguna vegada veus que surt el sol mentre plou, gira cap als seus rajos i podràs comprovar que ha sortit a veure el seu fill. Segur que descobriràs al cel, entre els núvols i les gotes de pluja, un preciós arc de colors, prodigi del cel, l'arc de Sant Martí.

El sol les il·lumina i es gronxen amb les ones. Ella voldria ser la plàcida barqueta d'una cala. Vol ser serena i plàcida, com la barca ancorada, en comptes de tenir veles al temporal, en comptes de tenir les veles esquinçades. No haver de vèncer el vent i ser la bona amiga de l'airet de la cala. Hermínia Mas.

Ara parlaré d'un article que va escriure el Josep Maria Espinàs al diari Avui, el 1990. I es diu Núvols. No parlem de drons ni parlem de res, perquè en aquell moment no existien. Però és un article que fa pensar molt, com sempre feia pensar el Josep Maria Espinàs.

Quin temps aquell, fixeu-se. Diu, un belga ha tingut una idea rarament excepcional. Fer publicitat als núvols. Diu l'Espinàs, si no ho entenc malament, es tracta d'aprofitar els núvols com a pantalles i projectar-hi des de terra imatges o textos publicitats.

que Tom és molt tossut. Al meu entendre, el govern belga s'equivoca entrant en aquest joc. I fa temps que hauria hagut de publicar un decret prohibint, ras i curt, la publicitat als núvols. Potser els ha fet vergonya una llei amb aquest títol. La idea és bona, des del punt de vista publicitari. En els països de nebulositat constant, vol dir disposar d'una enorme i permanent pantalla de televisor sobre els caps de la gent. Els preus d'aquests anuncis es posarien pels núvols.

També és cert que es tracta d'una publicitat molt inestable, perquè els núvols van i venen, i si plou es deu liquidar l'anunci, però el belga ho deu tenir tot estudiat. La idea és bona, però inadmissible, clar.

0: could share.
1: Observar els núvols és un espectacle de privilegiats. Quan dic privilegiats, no penso en els que no tenen res a fer, sinó en els qui tenen la sort de no haver perdut la capacitat adolescent d'estreure's en un moment determinat d'allò que ens envolta. Observar els núvols hauria de ser pels adults una pràctica periòdica. Potser algú ja ho ha dit abans, però jo sempre he vist el cel com una immensa pissarra. I els núvols són els esborradors màgics que van modificant el que hi ha escrit. I al mateix temps van escrivint. Escrivint què? El que cadascú hi sap llegir? D'una altra manera, la pissarra és també el nostre cervell. I els núvols hi esborren i fan néixer pensaments i records i preguntes. Per això, diu l'Espinàs, deixeu, per tant, els núvols tranquils. La seva domesticació publicitària seria infamant. Deixeu-los que diguin que són inútils.

també aquells que no creies que mai s'abaratissin han abaixat el preu, s'han guarnit de garlandes i han venut el somrís. Això és el preu de cadascú.

Que boniques les cançons d'abans cantades per la gent d'ara. És molt bonic. Fa recordar. És molt bonic. I la pluja pels topants de sempre. Cada cosa en el seu lloc. Però resulta que no hi ha un lloc per cada cosa. Per comptar fins a 10, em sobren dits. L'escuma de la tarda vessa del vas. Tots els records plegats són una gota d'aigua dins d'una mar immensa. I el violí que no se sent deu plorar algun amor que jo encara no sé.

Mercè Rodoreda, la gran escriptora, va escriure moltíssims llibres, molts, molts, però ella va dir en una roda de premsa que salvaria aquell llibre, Flors i viatges. Aleshores, com és un llibre molt complet, jo a vegades llegeixo fragments i parla de les flors. A cada flor li ha posat un nom. Llegiré un fragment, el fragment de la flor ballarina. Mira com descriu aquesta flor. És groga i molt escabellada. La tija té quatre cirzells. Es va del pic de l'estiu a l'alba amb el sol. Els pètals neixen en petites envergides, prims i rodons, i pengen cap avall. Escampa un perfum entre buscar, o sigui sec, d'herba callada, o sigui humit. Així que aboca tot el seu esplendor, fora els cirzells, es despenja i s'enrotllen a les branques més properes, quedant tibants com a filferros. Jo crec que és la flor ballarina, però com és el Don Diego de Noche, que es diu en castellà? No ho sé, és que no posa el nom ella. On s'en souvient, on s'en souvient. Lentament gira damunt d'ella mateixa, dona petites estrebades a la dreta i a l'esquerra, endavant, enrere i prova. I quan després de paciència i pena tot el que ha aconseguit ja s'ha cargolada, cessa tot esforç i comença a cargolar-se a l'inrevés, es descargola, s'escabella i els pètals estesos. Com pot ser que no digui el nom d'aquesta flor? Hem d'endevinar-ho. Això ho feia la Mercè Rodoreda amb viatges i flors. Ella li diu flor ballarina.

Recorda quan encara no arribava a caronar els serrells a la llum de l'eixida. Era molt baixeta, estava amb les flors. Feia saltironets i en tocava les puntes. I pensava, potser de gran hi arribaré. Ara hi passa la mà i fa moure els serrells. És més gran que les plantes. I ella encara se sent com la nena aquella. Aquella nena que jugava amb els serrells de les llums, de les eixides, i agafava flors i les arrencava.

campaneta daurada del meu carret de fira, cavallet de cartró, de mig pam, tot pintat, havent caminat tant pels camins sense ira, que ara ens cal reposar i agrair nostre fat. Ja no tornaré més fent «Osca! Osca!», corrent a carregar amb palets el teu quadrant de fusta. Campaneta daurada, tu em sabies content? Ara em mena la gent i tot hora t'injusta, i sóc infant encara, i no puc fer-ne esment. Cavallet de cartró, tu em sabies la joia. Si ara jugués a córrer, què diria la gent? Trobaran molt millor que estimi alguna noia, tant si és vella com no. Cavallet tot pintat, campaneta daurada, i que us deixi el terrat.

La història d'un estel. M'han portat un estel de Bangkok. Representa una serp i té una llarga cua clapada en verd i vermell. Hi ha estels que són paons, papallones, dracs. Jo no sé d'on venia l'estel de Nazaret. I aquí diu que es tracta d'una aparició d'un cometa o d'una conjunció astral. El que sembla clar és que els estels estels són al cel. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. Jo mai no oblidaré els estels de Hong Kong, ben diferents als tailandesos. Parlo dels estels que jo vaig veure, diu l'Espinàs, en un suburbi misèrrim, on unes patètiques barraques, construïdes damunt una barreja d'aigua bruta, de llot, de residus i quitrans, i enfilats damunt les teulades d'aquestes cases on vivien, uns infants feien volar els estels. Among the garbage and the flowers there are heroes. Era com si d'alguna manera es volguessin desenganxar de la misèria que tenien sota els peus. Eren estels modestíssims, improvisats amb deixalles. Retallats en la grisor del capvespre, els marrecs miraven en l'aire aquella petita superfície que mirallejava, que recollia l'últim raig de sol al capdamunt del fil que ells retenien fermament amb les mans. I vaig pensar jo que aquests nens esperaven el miracle d'enfilar-se ells mateixos cor damunt cap a l'estel.

I tot plegat no és res més que un miratge. Un món que no pots veure en cap mirall, però que els anys, l'àspera solitud, han ben configurat i els prens, si vols, i adopta formes convincents i clares. Secretament, la vida que s'esfulla fecunda els pous. Pels clars camins de l'aigua, tots els silencis, novament, amb el vent que s'aixeca amb claps de boira.

contar un fet. Sovint té mals acostaments. Les fetes s'afuen. Passa que una persona explica les coses. Les paraules arriben molt després de les fetes. Quan un conta una cosa, sap prou, com a mínim, que és mentider o venut. Les fetes no són coses. Un fet són moltes persones que et desitgen. Jo puc contar el que els altres han fet de mi. Si dic jo mirava, tant el pronom com el verb són una malifeta de la veritat. Contar? No. Recordar. Recordar, recordar, significa donar el cor. Acostar les coses al cor. Això és contar un fet.

un passatge del Petit Príncep. L'asteroide on habitava el Petit Príncep estava infestat de llavors de baobab, però el jove personatge d'Antoine Supery es tractava d'unes llavors terribles, perquè d'un baobab, si no ets a temps, ja no te pots desfer mai, mai, mai. Ocuparà tot el planeta. Et foradarà amb les arrels. I si el planeta és massa petit i hi ha masses baobabs, el rebenten. Això explica que als matins, un cop llevat i arreglat, el Petit Príncep es recri també el conte del planeta. T'has d'obligar regularment a arrencar els baobabs així que els distingeixis. Al Senegal i d'altres puntes d'Àfrica Negra, el baobab és un arbre sagrat. La fruita del baobab, per exemple, és utilitzada per fer minvar els mals de panxa i altres malestars. Saint-Exupéry va exercir d'aviador anant de la Seca a la Meca i ens fa observar que allò que és beneficiós i estimat en un indret no necessàriament és beneficiós i estimat a tot arreu. Al contrari, pot causar estralls irreversibles en altres varals, especialment quan creix de forma indiscriminada. Això ho diu el Petit Príncep.

Quan torno de sol, d'enlloc, tot em sorprèn i descobreixo nous esclats de vida. No som mai tristos els retorns, si amb ells recuperem allò que tal vegada consideràvem ja perdut per sempre. Per això vello fites i camins, i no em són gens estranys a la mirada. Sols dic l'estricta solitud que m'envolta des d'un angle discret d'aquella tarda. Martí i Pol.

El color de la pell, el color dels ulls, els llavis vermells, el color d'una síndria, la intensitat colorant del safrà, els boscos de fulles caduques, daurades, el cel, aquest cel immens que ens acompanya sempre, cada dia diferent, amb blaus intensos i la generosa esplendor del capvespre. He passat al llarg de la meva vida moltes hores mirant les postes de sol. Mai dues iguals. Un degradat de matisos omple el cel des de l'Orient fins a l'Occident. Uns delicats colors acompanyen l'horitzó al final del dia. I quan els núvols són presents, les seves formes i colors dibuixen capricis imprevisibles. L'art de Sant Martí.

La sang de paper. De vegades m'agrada seguir el cantell de la vorera i caminar a grans passes com si comptés les pedres. Així deixo el cas a pavellones i em trec la barba postissa. El camí té una bandada de planura i a l'altra el matoll espès amb un bosc de pins secular al fons. Joan Brossa.

0: Buscant coses antigues, Ciceró el va escriure quan tenia 62 anys per ajudar amb un amic seu, que en tenia 65, per suportar l'edat que tenia. És un llibre divertit i ple de contradiccions. És molt bona la contradicció. Ciceró explica que un dels grans mèrits de ser vell és que ens deslliura de l'apetit dels plaers sensuals en el moment en què ell acaba de casar-se amb una noia de 14 anys. És que no es deu existir cap molla que faci tots els vells iguals, com no existeix cap que ho faci els joves. Com deia aquell home, només els papes i els reis encara poden parlar en plural. I nosaltres potser per això també diem que Ciceró deia que li agradaven els vells, els vells que tenien alguna cosa d'adolescent i els adolescents que tenien alguna cosa de vell. Hem tornat bastant enrere. Fins aquí, Pluja d'Estels. Avui tenim un oient molt especial que es diu Anand, que és el meu amic. ¿Te ha gustado el programa, Anand?
1: Mucho, me gusta mucho.
0: ¿Te has divertido un poco?
1: Sí.
0: Aunque las músicas son un poco de mayor, ¿verdad? Pero te gusta todo a ti.
1: Sí, me gusta mucho.
0: ¿Y a qué colegio vas?
1: Yo a Maragall.
0: Me alegro mucho de que hayas venido. ¿Volverás otro día, Anand?
1: Sí.
0: Yo te quiero mucho, ya lo sabes. ¿Vale? A ti y a tu mamá, a Samira. Un beso grande para todos. Guiant la música amb tot el carinyo, Elena Soldate, gràcies. Disseny musical, Carla Ricard. Amb el suport del nostre director, Joan García. Adéu, amics, moltíssimes gràcies.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. En marxa des de fa mitja hora la manifestació del sindicat de llogateres a la Puerta del Sol de Madrid i en altres punts de l'estat espanyol per exigir al govern central que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. De fet, el lema és ni una Mari Carmen más. La mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel mateix sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. A tot això, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres aquest dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris en al·lusió a Junts per Catalunya. A tot això, el moviment Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres aquest pròxim dimarts si no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar aquesta crisi residencial. Busquem ara la previsió meteorològica per les properes hores i la jornada de demà diumenge. Marc Jaureguizar.
3: Un dissabte on la calor ha quedat molt més frenada, molt més continguda a l'interior de Catalunya, i és que veníem d'un divendres amb una màxima de 37 graus. Doncs bé, avui els valors de les màximes han quedat clarament per sota dels 35 graus, com ha estat el cas, per exemple, de Vinebre. Amb una tarda que hem tingut el pas de molts núvols als íprims, el creixement d'alguna tímida nuvolada al sector del Pirineu. I demà diumenge acabarem la setmana ja amb inicis de canvis. Ja a primeres hores del matí tindrem nuvolositat ben compacta tot el litoral i prelitoral català, que pràcticament ens acompanyarà durant tota la jornada. A l'interior, pas de núvols als íprims, i a la tarda, creixement de moltes nuvolades, sobretot al Pirineu, on podríem tenir les primeres precipitacions. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants a les d'avui dissabte.
2: En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís de l'enfonsament s'ha rebut a la 1 del migdia, al número 15 del carrer Pont, a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades: un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, dos homes ferits lleus evacuats a l'Hospital de Granollers i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web d'Adif i Adif Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està absolutament garantida. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Un programa en directe des de l'estudi 1 de Radio Arenys, un espai on parlar d'allò que sovint no parlem, de com vivim la masculinitat avui, en un món en constant canvi, on sembla que l'únic que no canvia és la masculinitat.
1: Mirem de parlar de tot allò que ja no ens serveix i que encara estem construint. Parlarem de vulnerabilitat, rols, paternitat, salut emocional, sexualitat, sense filtres i sense drama.
0: Un espai on totes les persones hi són benvingudes, siguin del sexe que siguin, siguin del gènere que siguin, perquè això va de tothom, on la teva veu importa, i molt.
1: I com que importa i molt, sabeu que estem en directe i volem escoltar-la. Teniu alguna cosa a dir, una experiència, un dubte, un jo crec que... Doncs que no es quedin al tintero, com deien aquells, i truqueu-nos, que també hi ha WhatsApp en aquest número que diré ara, al 93-759-7912. 93-759-7912. El micro és vostre.
0: Un programa creat per Rín García, dirigit i conduït per David Herrero i
2: Jordi Anglada.
0: I avui al so tenim a la Susana. Bon dia, Susana.
3: Bon dia, nois.
0: Bon dia a tothom. Continuem amb la quarta temporada d'Homes, en directe avui des de l'estudi de Radio Arenys, com cada dilluns, i avui, dilluns, dia 21 de setembre, recordem que és el Dia Mundial de l'Alzheimer.
1: I avui hi ha una cosa molt diferent. No hi ha convidat.
0: No.
1: Som només el David i jo, i vosaltres, no
0: sí,
1: ho creus? 795, 79, 12.
0: És important la vostra participació, és molt important.
1: El tema d'avui és d'aquells que gairebé tothom té a casa, el que portem avui, i que gairebé ningú explica.
0: Exacte, mira, és una mica un recull d'un programa que ve el que encetàvem aquesta nova temporada,
1: sí?
0: Que vam parlar amb l'Artur, d'això fa un parell de setmanes, que era un home que havia passat tota la seva vida cuidant els altres i que de cop havia d'aprendre a deixar-se cuidar. Avui girem la moneda i mirem a l'altre costat. Què passa quan l'home és el que cuida? No és cuidat. No és el cuidador, és el que... Vull dir, normalment a l'home sempre hem estat cuidats, hem anat tirant cap endavant, però de vegades hem de canviar aquesta faceta. És a dir, no estem parlant d'un professional, sinó de com el fill, el que un dia era el fill, ara se n'adona que els papers han començat a invertir-se.
1: Evidentment, evidentment, perquè sempre ens han dit, durant molts anys, que cuidar era cosa d'homes, ens han explicat.
0: Cosa de dones.
1: Homes, sí. Estem aquí.
0: Però sí, que era cosa de mujeres.
1: Cosa de mujeres, deien, no? I mentrestant, silenciosament, cada cop hi ha més homes que porten el pare al metge, o equis, no? I que gestionen la mediació de la mare, també, cada cop més homes. Que fan torns de nit i que agafen el telèfon a les 3 de la matinada i quasi mai en parlem, d'això.
0: Exacte. Mira, jo, una de les coses que sí que vull comentar avui és que aquest tema gairebé no me l'he tingut de preparar, perquè malauradament me'l sé de memòria. Molts de vosaltres ja sabeu que jo vaig perdre la mare als 17 anys. Apenes tenia 17 anys, la van operar quan tenia 16, vull dir, 17 que vaig a complir, i mesos més tard, al febrer, moria. Febrer del 87. Clar, ma germana tenia diversos germans, dos germans més grans, bueno, eren quatre germans, dos homes i dues dones. La seva germana, la Paquita, la que per mi va ser la teta Paqui, va agafar el seu testimoni. Sempre he dit que he tingut la gran sort que jo he tingut dues mares. Una, la biològica, la que em va donar la vida, la que em va donar una sèrie de valors que encara ara recordo i que en aquell moment m'emprenyava molt, però que ara ho agraeixo, i que amb el seu exemple em va servir molt, fins que, malauradament, als 17 anys em va deixar. I aleshores va agafar el relleu la meva tieta, la tieta Paqui. Uh-huh. Aquí va marcar un camí on també va donar valor amb el seu exemple. Era un exemple que no era de grans paraules, era una persona que a mi, per exemple, em va aixoplugar en el moment en què jo em vaig trobar arruïnat, i em va posar llit i plat, i no em va faltar mai de res. Va estar amb mi quan el món se'm queia. Recordo una vegada que va decidir, la meva parella, que estava en Andorra, va decidir trencar amb mi via d'una manera molt personal, per e-mail.
1: Parella?
0: La que era amb aquella parella, la que jo me'n vaig anar a viure a Andorra.
1: Sí, no, dona no.
0: Dona no, era no, parella. No, només sí. Em vaig casar un cop i, bueno, de moment no ho sé.
1: I anaves a dir, allà. No tornaré a fer mai més, ja
0: ho
1: veurem.
0: No ho sé, ja ho veurem, no? Però ja et dic, en aquell moment moment era la meva parella i va decidir de manera molt personal fer-ho per e-mail. I clar, doncs evidentment a mi em va deixar. Jo recordo que aquella nit, que va ser una nit que no vaig poder dormir amb tota la nit, me la vaig passar tota la nit en el sofà, que no sabia com posar-me, plorant, i la meva tia al costat meu, tota la nit amb ella, dient què puc fer. La vaig tenir allà al costat, vull dir, era, com dic, aquest tipus de persona que estava allà, que tenia... que sempre estava al costat. Sí. Ella deia que mai va tenir fills biològics, però que la vida li va donar dos, mon germà i a mi, i un munt dels meus nebots, sí, que també els va estar criant i tirant cap endavant.
2: Déu-n'hi-do, la Paquita, eh?
0: Sí, ja et dic. Què va passar? Doncs jo recordo totes aquestes etapes, recordo moltes vivències, però va haver un moment en el qual ella va començar a patir d'una petita demència. Era una demència suau al principi, que fins i tot ella se n'adonava i que tots ens en riem d'ella. I bueno, ella també se'n ria de si mateixa, eh? Vull dir, tenia molt oblits, hi havia coses que tu deia i al cap d'una estona tornava a dir «Ui, això t'ho he dit», i se'n fotia.
2: Se n'adonava ella,
0: se n'adonava, amb el nom de les persones que li anava canviant el nom a tothom, amb l'ombreta ni t'explico, però mirabolosament, no sé com, al final se va acabar prenent el nom d'ombreta, que mira que a més a tota la gent li canviava el nom. Però amb ella se li va quedar el nom molt... Vull dir, era una persona superactiva. Va estar treballant, bueno, fins... Es llevava cada dia a les 3 de la matinada, quan treballava a 3, 4 de la matinada per anar a netejar despatxos. Se li va quedar aquest tarannà. Clar, cada dia es llevava a les 6, es llevava, anava a recollir els diaris, el portava...
2: No necessitava rellotge, ella,
0: no, se n'anava a la plaça, feia no sé què, tornava, preparava el dinar, preparava a vegades macarrons, a vegades els hi preparava llenties, anava a la peixatera i li portava... Perquè, clar, tenia el nen, la peixatera, que no podia, i aleshores ella, com que es llevava, doncs li portava, i és que d'aquesta manera el nen pot menjar calent. Vull dir, era així, era aquesta persona. De fet, tothom es discutia aquesta, sempre deia, esta és nuestra Paqui, no? Vull dir, era una persona que era...
2: Es feia estimar en el poble, en el barri, diguéssim.
0: Amb tot, clar. Què va passar? Doncs va passar una pandèmia. Una pandèmia, i aquella pandèmia... va fer, doncs, al principi també encoratjat per nosaltres a no sortir, perquè ella patia d'una malaltia que era una veracitèmia vera, una policitèmia vera.
2: Què és això?
0: És com una espècie de leucèmia, però amb els globus vermells. Ah. El cos comença a produir globus vermells com si no hi hagués un demà, petits i poc funcionals, i esgota totes les reserves de ferro, ¿vale? Se la vam detectar així. Aleshores, el que fa és es posa un tipus de tractament, en el seu cas plantejaria un tractament d'un fàrmac que es diu Hidrea, que és com una quimioteràpia molt, molt suau, que el que fa és convertir aquella potencialment perillosa malaltia en una cosa crònica. I portava molts anys, i ja sabíem que això potser a la llarga acabaria provocant coses. Clar, com que era una persona que era un factor de risc, perquè és el que vam rebre nosaltres a tota la comunicació, doncs...
2: De tota la informació que ens van donar, doncs, no surti, tancat, històries...
0: Tant un germà com jo li deia, no surtis, si és necessari en nosaltres, a comprar, li anava a nosaltres si era necessari, el que fos.
2: Inclús imagino que vosaltres, inclús a casa, patíeu per si vosaltres sortíeu i portàveu alguna cosa, com tothom abans, evidentment.
0: Evidentment. Què va passar? Doncs que, sense adonar-nos, allò que li donava vida el vam anar mica en mica desconnectant. I això ho vaig aprendre amb el temps. D'una persona superactiva a una persona que s'aixecava, anava al sofà, veia la tele i del sofà anava al llit. I poca cosa més.
2: Això sempre ho diuen, que quan et fas gran o quan et jubiles o perds, diguéssim, aquesta rutina de la feina... Ostres, busca't alguna cosa, no paris, perquè això de no sortir i quedar-te en el sofà és el que al final acaba fent-te gran, no l'edat, diguéssim, no?
0: Exacte. Doncs què va passar? Doncs es va trobar amb això, i allà va començar a perdre molt de pes, i la demència va començar a entrar amb més força. I, bueno, ja et dic, cada vegada era més els despistes que tenia. Al principi eren coses que anava a preparar, per exemple, el dinar, i a lo millor es preparava dos cops el dinar, perquè s'havia oblidat. I a vegades que es preparava alguna cosa i es deixava el foc encès, i arribava al meu germà a la tarda. Mon germà vivia a Barcelona, viu a Barcelona. I clar, doncs cada dia, com que de pas podia passar per allà un momentet amb un cop de moto, li donava un cop d'ull. I alguna vegada s'havia trobat això de que s'havia deixat un foc encès, i clar, vam començar a amoïnar-nos i vam dir, hem d'estar una miqueta...
2: Més per ella. Més temps amb ella, vaja.
0: Exacte,
2: aleshores. O tenir-la més supervisada, diguéssim, no?
0: Bàsicament, mon germà, el que s'encarregava sobretot era de fer la compra, que és un tipus de cuidado, que més cap endavant ja en parlarem d'això, no? Però es cuidava de fer la compra, de portar-li, era el que li portava el que era tota la... quan tenia el metge, quin metge, ho portava tot. Tot això de portar l'agenda del metge, de les medicacions, a preparar-li Tot això ho feia amb un germà.
2: El germà és més gran que tu.
0: Més gran, és 9 anys i mig més gran. Sí, 9 anys i mig més gran, sí. Sí, sí, de fet fa poc s'ha jubilat ara mon germà. Es va jubilar l'any passat.
2: Doncs que no es quedi els sofats.
0: No. Afortunadament ell és molt actiu. I ja et dic, ell s'encarregava més d'això. També estava, l'anava, la netejava, la s'encarregava moltes vegades a quan s'havia de dutxar, doncs anar-la a dutxar, quan al principi encara es podia dutxar bé, però quan ja necessitava una mica més d'assistència, era mon germà que anava i que la dutxava i de més, perquè no tenia tanta estabilitat la meva tia. I jo, doncs, quan que vivia a Mataró, doncs ja m'ho vaig organitzar per la feina que jo tenia, podia baixar a Barcelona i jo m'ho vaig organitzar, em vaig aprofitar del bono aquest del tren, que em va anar molt bé.
2: El tren gratis,
0: exacte. I jo doncs vaig poder, doncs al principi anava una miqueta per dir, bueno, haig de fer una mica, no? Doncs diguem, no és una obligació, però és com un... Haig de tornar-ho.
2: Una crida que dius, hòstia, sí. No? Que evidentment que si no estigués passant això, doncs potser
0: igual no
2: la tindries,
0: tant.
2: No?
0: Exacte,
2: però
0: sí que és cert que mica en mica em vaig anar adonant que dius, s'està acabant el seu trajecte, com a mi en aquesta vida, s'està apagant la seva flama. Què et sembla si li dones la volta amb la manera de baixar i més que veure com vinc aquí per ajudar-li, de més, vinc a gaudir d'ella. Vull dir, per mi això va ser un punt d'inflexió que va ser doncs, potser els últims 2 anys. És que ja baixava i baixava i per poder gaudir, perquè jo volia gaudir-la d'ella, d'estar allà.
2: Temps, no?
0: Jo treballava allà, però recordo una vegada que...

0: Doncs ens farem preguntes nosaltres, no? Vull dir
1: Perfecte.
0: Que tu, jo i vosaltres, els oients, si ens voleu també comentar algun moment que hagueu passat semblant, volem escoltar si, què sentiu i com estava, i com estava també la família, si tu t'has encarregat d'algú més que teu germà, o si tot estava bé, o si tot estava remogut, no? Volem escoltar-vos una miqueta si teniu alguna cosa a dir de lo que contem o a dir de vosaltres mateixes. Llavors, jo tenia una pregunta que em anava sorgint quan t'escoltava, sobretot quan has dit que quan se li va començar la demència suau a sortir en els 80 i pico d'anys.
1: Sí, eren 84 anys. Entre els 83 i 84.
0: Jo diria la identitat, no? La identitat mantinguda. David, la pregunta era quan la Paqui va començar a perdre facultats, com fèieu perquè continués siguent ella i no només una persona a qui cuidar? O sigui, quines coses intentàveu que continués decidint per ella mateixa? Jo crec que tenia aquesta pregunta, però m'has contestat una mica abans, igualment ara doncs et demano a veure què d'allò, no? Perquè no, ella, m'has dit, no?, que era molt activa, ella mateixa anava aquesta rutina que l'agafava i tal, i això ella la mantenia, no? Però en el cas de vosaltres, que, no?, que quines coses fèieu perquè continués sent ella mateixa, què intentàveu que continués decidint per ella mateixa, si, fins quan, no?, diguéssim?
1: Mira, jo, per exemple, moltes vegades el que feia era... Ella havia sigut costurera durant molts anys de la seva vida. Abans de dedicar-se a l'última etapa laboral seva, es va dedicar a netejar. Però molt abans ella tenia una màquina de cosir industrial a casa, perquè durant molt de temps l'estava fent. Cosia moltíssim a casa. Jo recordo de petit que li donaven la...
0: Una overlock d'aquelles que es deien? No,
1: no tenia overlock, però era una màquina d'aquestes enormes, però industrial, eh? Jo recordo de petit que em donaven un mocador de fer-se ells, anava a casa d'una client, la tieta, recollia un munt de lo que era roba, que estava sense fer, i aleshores la portava, i la meva tia estirava tot diversos dies i nits i de més allà cosint, i quan ho tenia totes les prendes preparades, les tornia a posar, les tornava a agafar en el mocador de fer-se ells, agafa l'autobús de la línia número 56, baixa al costat de lo que és la monumental, porta aquella cosa i t'agafaves una cosa nova i la tornaves, i aleshores era el missatger que portava, era com un globo però versió més juvenil, més abans amb els autobusos. I ella, clar, treballava molt amb el tema aquest del cosí, per tant, a ella sempre li va agradar molt cosí. Jo recordo que no havia tingut mai de portar a arreglar cap prenda, se'm trencava un pantaló. Exacte, i algun pantaló, ella ho arreglava. M'havia de comprar pantalons nous, ell em pujava, em prenia els baixos i els arreglava. Aleshores, aquest tipus de coses encara ara, en aquell moment encara li demanaven. De fet, jo recordo alguna vegada que l'hombreta li va dir d'anar perquè li ensenyés a cosir amb la màquina. No recordo si va arribar perquè ja començava a tenir dificultats. Hi va haver un moment que també se li va espatllar la màquina.
0: L'hombreta, la teva companya ara de vida, que per lo que sé, a vegades es lia la tovallola al cap i fa coses de cosir.
1: Bueno,
0: i es lia, però que li agrada, també.
1: I tant, tot el vestuari que hem portat de l'últim cant de
0: l'espectacle de cabaret que dèiem, eh?
1: Sí, sí, que per cert,
0: forma part de les divines i les mandarines.
1: Aquest diumenge tornen a actuar, això és un petit anunci, tornen a actuar una secció del cabaret de les mandarines. A la Fira Modernista.
0: La Canet de Mar.
1: Si no recordo malament, és a les 7:30 a Canet de Mar, aquest diumenge.
0: Al pati de?
1: És al pati de la rectoria, m'en sembla.
0: Ah, vale, sí, sí, a la plaça aquesta del pati de rectoria,
1: sí,
0: dins del que és el programa
1: d'activitats
0: de Canet, de la Fira Modernista de Canet de Mar, estan allà les mandarines. Val la pena, és divertit, és gratuït, és l'aire lliure, i a més passejar-te per allà Canet és espectacular. Però, però David, a part d'això també, aquest parèntesis que hem fet, has parlat de que anaves a casa d'una persona que esdevenia la tieta a buscar aquestes coses, a fer aquests cosins i tal, i ara també em surt la pregunta que després de perdre la teva mare als 17 anys, David, què va ser la Paquita per tu? Què era per tu aquella dona?
1: La meva altra mare.
0: Però des dels inicis ja, o no? Perquè, clar, quin va ser el moment en què vas entendre que s'havien girat les coses, o quan va ser la primera vegada que vas veure alguna cosa de que aquella dona, la Paquita, esdevindria la funció mare per tu?
1: no va haver un punt d'inflexió sota el que jo recordo, sinó que va ser una continuïtat. Tenien una manera de funcionar tan semblants, ma mare i

0: tia, eren, cuidaven d'aquesta manera, de les que cuidava. La meva tia, per exemple, era una cuidadora més de xuplugar, d'ajudar-te, i ma mare era la cuidadora en cuirassa. És a dir, que com ella cuidava, però com intentessin tocar amb algú, ai, pobre de tu, no hi havia lloc en el món per amagar-te. Vull dir, perquè era molt defensora. I la meva tia potser no era tan beligerant o era tan agarrida com ella, però sí que ho feia sempre des d'aquesta tendresa. I no va haver una continuïtat de cop i volta. Me n'adono que he perdut una persona que per mi era tremendament important, però no hi havia un buit complet. És com si hi hagués alguna cosa, part de l'aquella essència, potser que és el que havíem viscut les dues germanes juntes, no? Part d'aquella essència seguia viva amb la meva tia.
1: A la teva mare.
0: Sí,
1: clar.
0: Sí, sí. És part d'aquella essència de la mare, part d'aquella manera de fer i de... Seguia viva amb la meva tia.
2: Bueno, vols dir que en un cert sentit també hi havia part d'amor i de dol alhora, no? Que sí. Feia una mica de reviure i mantenir aquell amor de mare, clar, evidentment. No?
0: I de fet, la meva tia mai va voler agafar i ocupar el lloc de ma mare. Ho tenia això claríssim, ella. I, de més, per ella era, deia de que havia perdut, bueno, tota la seva aliada, perquè ma mare, per la meva tia, va ser una persona vital. I la trobava a faltar fins l'últim dia, sempre la tenia present. De fet, jo vaig sospitar de que li quedava molt poc estant en l'hospital, perquè em va dir, mira, està aquí la mama. I jo vaig dir, ah, t'han vingut a buscar.
2: Aquells moments de certesa que a vegades se'ns fan tant de terror viure i que quan passen tan naturalment, xerrades o despedides, em sorteixi ara, acomiadaments sí. No, de familiars, i en aquells moments que us mireu, tots dos ho sabeu, i passa tan naturalment i a vegades es fa tanta por. Doncs la Paqui,
0: sí.
2: El vincle amb la Paqui, molt, molt fort. La Paqui havia estat una figura pues, molt important per tu.
0: Sí, per mi és barri.
2: Des dels 17 anys, i pel teu germà, sí, sí. Però bueno, parlem de tu avui, des dels 17 anys, no? Durant el temps que la vas cuidar, vas descobrir alguna cosa d'ella que fins aleshores desconeixies? O sigui, a l'última etapa?
0: Vaig intentar recuperar memòria de la meva família, perquè em vaig adonar que hi havia molta cosa que em faltava.
2: A partir d'ella?
0: A partir d'ella, de les seves vivències. I volia recuperar una miqueta la meva àvia com era, el meu avi com era, la relació que van tenir, la vivència que van passar.
2: Oi, a mi això m'encanta, això de les relacions que van tenir amb els avis. Hi ha una cosa que em fascina d'anar descobrint, perquè mira que avui en dia estem tan desconnectats, no? Que costa molt a vegades tenir curiositat, no? De com van conèixer els nostres avis. I perdona que t'he tallat.
0: Sí, no,
2: però és que em fascina,
0: sí,
2: això.
0: Sí, sí, sí. De fet, jo quan em vaig anar a viure, va haver una temporada que vaig estar vivint al barri de Sant Andreu, que jo vaig deixar a casa de la meva tia, que vaig estar vivint amb la meva tia durant 2 anys amb ella a casa seva, perquè no em podia mantenir ni econòmica ni... I quan ja vaig poder-ho fer, doncs jo em vaig voler independitzar i me'n vaig anar a viure al barri de Sant Andreu, al carrer Baliarda. Jo recordo 2 coses. Una, quan me n'anava, el dia que me n'anava, que em va dir, sobretot no t'oblidis de la tieta. I jo vaig dir, no, com vols que m'oblidi de la tieta? Vull dir, jo cada setmana intentava anar a dinar, passava a recollir la meva neboda, intentava anar a dinar amb la meva tia d'aquesta manera la veia. Era una manera que tenia de cuidar-se. I la segona és que alguna vegada, quan li deia que estava vivint allà al carrer Baliarda, ella deia, ostres, allà al costat està el carrer Pons i Gallarza, i se'n recordava de que a Pons i Gallarza estava el menjador social de quan la guerra, on ostres. Anaven ells a demanar per menjar.
2: Ui, imagina't. Sí, sí, sí.
0: Vull
2: sí.
0: dir, hi havia un vincle també allà que em va explicar algunes coses, i són puntets així que me'n recordo.
2: Sí, sí. Bueno, i parlàvem, com parlàvem en el programa, de que els homes... com ens costa cuidar si no és des d'algú de fer,
0: sí.
2: No? Des de l'acció, d'algú funcional. Sí. T'acompanyo un cotxe, perfecte, t'acompanyo aquí, sí. T'acompanyo allà, et faig, et arreglo, et penjo un quadre, no sé quantos, però el que és cuidar de la manera que estem parlant, sí. Que tu has estat també doncs, cuidant a la Paqui i que molts homes avui en dia també estem cuidant a mares i cuidant a persones que ho necessiten, cada vegada més, per sort, i no ens tanquem tant només amb l'ajuda funcional. Pues, se m'acudeix una altra pregunta a fer-te. Hi ha una imatge que em costa d'encaixar una miqueta, no? O sigui, la persona que sempre, com va ser per tu, que la persona que sempre va ser forta, et va cuidar, ara depèn de tu, no? O sigui, la Paqui era una dona molt activa, com has dit, i que estava prenent el món amb aquesta activitat que tenia i amb aquesta acció que tenia, que estava penetrant el món a la vida, diríem, que jo, que m'agrada molt aquesta frase. Què et remou veure així algú que per tu va ser un suport en aquell moment, no? O sigui, com es canvia dels moments, no? Com
0: que no va ser una cosa sobtada, que va ser progressiva, no va ser per mi molt xocant, per dir-ho així. Vaig veure com si fos una evolució natural. Ara, quan feia una comparació amb anys anteriors, dius, ostres, com ha canviat. I em sentia... em donava una miqueta de llàstima, perquè dius, ostres, l'independent que era ella, i el que tenia molt clar, que ella volia ser independent i no donar feina a ningú. Ella ho tenia claríssim. I moltes vegades part de les converses voltaven amb ella, ostres, és que us estic donant molta feina, i jo li deia, Tieta, tu quantes vegades m'has ajudat a mi?
2: Sí,
0: quantes vegades? I per tu això que t'aportava? No, clar, és que és el que hi havia de fer, no, però tu què t'omplia? No, és que m'omplia molt. Dic, doncs ara m'omple a mi. Clar. Ara permetem que pugui fer-ho, no? Vull dir, era aquesta, és intentar fer-ho veure des de la seva visió que ella tenia, no? Vull dir, però sí que una persona que era tan... A mi el que més em va... Potser més tinc d'impressió és veure aquesta persona que a les 6 del matí... a les 8 del matí ja havia fet els 40... No els 1.000, 40.000 passos. Exacte. Havia recollit els papers i els diaris, l'havia repartit per tota l'escala, havia anat a comprar, havia fet la neteja de la casa i tota la dutxa. I dius... I moltes vegades anaves caminant amb ella per la carrera i no la
2: podies agafar. I ara ens falta temps, ara, a vegades, eh? Amb la meitat de coses.
0: Exacte.
2: I ens falta temps. Què és el que ens distraurà tant i ens treu tant de temps en aquest món, en aquest sistema i en aquesta societat d'avui en dia?
0: El portem a la mà.
2: Que ja ho sabem.
0: El tenim a la nostra mà.
2: Sí,
0: allà
2: ho tenim. I sembla mentida, però realment és així. I també, bueno, hi havia pregunta de que... o sigui, la frase, no?, de la Paquita, que ens passa molt amb moltes persones avui en dia, homes, dones, del cap dret, diguéssim, que no és que ho havia de fer, no és que necessito fer això, no? Com per, no?
0: Sí.
2: Aquesta obligació de...
0: Sí.
2: Aquestes, o sigui, sí que ho feia amb amor, evidentment, sí que ho gaudia, no? Però sí que hi ha algú darrere de... s'ha de fer això perquè això és el correcte. Aquí ho hem parlat moltes vegades,
0: sí,
2: no? Que són els introjectes, les creences limitants, i, no?
0: Sí,
2: dir-li
0: sí,
2: com
0: sí.
2: vulguis. Que tant ens han impulsat també a carregar-nos de coses, a no saber dir que no, a no saber posar límits i a fer més pels altres sempre que per nosaltres mateixes.
0: Uh-huh.
2: Però bueno, en aquest cas, no, pues sí que hi havia una amorositat a l'hora de fer-ho per tu, igual que a tu et va sortir una amorositat de fer-ho per ella. No?
0: Sí, sí.
2: O sigui, aquí és així. Llavors, per última pregunta, abans d'acabar la secció, mira, estem parlant de canvis de rol a la vida, amb la Paquita cuidant-te,
0: sí,
2: i tu cuidant a la Paquita, i avui jo estic fent preguntes,
0: sí,
2: i jo anunciaré la cançó del primer bloc.
0: Ah!
2: Vinga! Aleshores, però abans d'acabar, dius que tenia dues germanes i dos germans.
0: Sí.
2: La teva mare, evidentment...
0: Sí, la meva mare, Conxita, els meus tios, el Pedro i el Nando, el Fernando, i ella, que es deia Paquita.
2: Perquè després aquests homes, el Pedro i el Fernando, van tenir fills, no?
0: Sí,
2: van tenir fills.
0: Sí, sí.
2: Perquè com s'arriba a la conclusió de que quin és el fill o quin és el nebot, el net que ha de cuidar i ha de passar temps, més temps amb aquesta persona, com s'arriben aquí, ho veu consensuar?
0: No ho vam consensuar amb un germà. Ell la portava des de, com que estava allà a Barcelona, doncs la portava mentre tenia d'anar al metge, mentre era força autosuficient, però en el moment en què vam veure que la cosa començava a que ella cada vegada tenia més dificultats, doncs aleshores sí que ho vam parlar i vam dir, escolta, haurem d'estar més per la tieta, i jo vaig dir, va, jo puc baixar diverses vegades. I mirar una miqueta el que és la manera com funcionàvem, la part de la cura funcional, per dir-ho així,
2: sí,
0: la portava amb un germà,
2: i la
0: cura emocional, o l'atenció més...
2: Sí, d'estar allà, d'estar en presència, evidentment, pots dinar amb ella, acompanyar-la també, bueno,
0: dinar,
2: no? Segurament que també
0: ella,
2: tot... l'has portat al bany alguna vegada, no? Vull dir que... No, però la
0: tot
2: més funcionalitat...
0: Tot està allà, una vegada,
2: sí,
0: que estava inquieta, doncs m'assentàvem bé allà, que potser s'aixecava, doncs, s'aixecava per al matí, va, anem a esmorzar, doncs va, vinc a esmorzar amb ella, i estava allà l'estona que fos que calgués. Vull dir, tot aquell acompanyament, que intentava fer aquell acompanyament, combinant-lo amb les hores de feina que tenia de fer, però aquell acompanyament, aquesta la vaig fer jo, que més una vegada, quan parlàvem amb la meva tia, el que ella em deia és, home, sí, és que... Ella em deia, és que tu ets especial. Diu, el teu germà també me l'estiu molt, diu, però és diferent a tu. Perquè ara... el meu germà és molt més executiu.
2: Bueno, per aspecte. Això va fer aquesta part de la feina, no? Sí. Que en els seus ulls, evidentment, que et digués aquesta frase, clar, és normal,
0: normal.
2: Però ara justament està esperant i anava dient, m'agrada sentir-te quan parles de el que feies tu, el que feia ell, perquè no hi ha una competència i no hi ha rancor. Evidentment que en l'època potser doncs, van passar coses i aquí és on moltes famílies, moltes persones no es troben, tenen desencontres. Perquè es pensen que una cosa és més dedicar-hi temps o una altra cosa més funcional, però les dues coses són igual d'importants, no? Sí. Portar els metges, l'agenda, portar les medicines, no? Vull dir, és tan tot important com important, estar en presència, exacte, també, com estar temps amb ella, com estar donant-li xerrera, com estar dinant amb ella, com estar allà durant la nit dormint per si passa alguna cosa, no? I aquí és on hi ha molts desencontres i a vegades es troben molt desiguals els que posen una cosa, els que posen una altra, i aquí és un temazo, això, les famílies, eh?
0: Sí.
2: És un pedazo de tema que jo també l'he viscut, i jo crec que totes les famílies l'hem viscut. I aquí, abans de posar la cançó per trencar el primer bloc, farem una pregunta als oients. Si vols, te la deixo llegir-la.
0: No, va, llença-la tu. Va, avui faig de convidat.
2: Vale, va. Doncs pregunta pels oients. Ja sabeu que podeu fer whatsapps o trucar en aquest mateix telèfon que us diré, el 937957912, 937957912. I la pregunta és... Recordeu el moment en què vau entendre que cuidar els vostres pares ja no era una opció, sinó una responsabilitat? I què veu sentir? Gràcies i us deixem amb la música Father and the Son, de Cat Stevens.

0: preciosa. És molt suau i és com acaricia atencionadamente mi sí, cara, sí. No?
1: Bueno, aquí ara m'acaba, perquè mentre estem escoltant la música moltes vegades nosaltres ens posem a parlar. Vale, vull dir, això si ens, després ens veieu en el vídeo, que hi ha vídeo, ho penso a la meva pàgina web, després ho diré on, ens veureu que estem parlant encara que no s'encén. I jo normalment acostumo a preparar tot un guió, que després ho comparteixo amb el Jordi, i ens posem d'acord. Però aquesta vegada suposo que quan va veure el guió va dir, saps què, me'l guardo i que es trobi les preguntes. I ara em diu aquí que té un munt de preguntes.
0: Sí, sí,
1: i en algunes
0: sí.
1: Que té a veure amb el que estem tocant.
0: Aviam, perquè, jo, per sorpresa. Exemple, David, ara pues llegint la història, escoltant-te, no? Parlem molt de l'aspecte del tema pues, de l'ajuda, de què és ajudar, mm-hmm. no? Què és ser home i ser cuidador alhora, no? No només funcionalment. I com va sentir cuidat per la Paquita i en el moment en què va començar la demència suau. I hem parlat molt de com va ser la cosa, no? Sobre la cosa, no? Però a mi m'agradaria preguntar-te una mica més enllà de sobre la cosa i el tema, no? M'agradaria anar una mica més endins i preguntar alguna cosa més íntim per tu, no?
1: Som-hi.
0: Íntim, no íntim, no? Vull dir que és com... Bueno,
1: ara que no s'escolta ningú.
0: Clar, primer m'agradaria preguntar-te...
1: Digues.
0: Quan la Paqui va morir... Uh-huh. Què va passar amb aquella part de la teva vida que estava organitzada al voltant de cuidar-la? Perquè realment aquí estem parlant a la ràdio tal i ho diem ràpid, però va ser un temps dedicat diàriament, quasi bé, no? Els dies de la setmana, hores, no?
1: Sí, sí.
0: Com vas viure el fet de deixar de ser cuidador?
1: Doncs diria que hi havia una barreja. Hi havia sentiments enfrontats. Per un cantó, un buit. Una manera de funcionar que canviava, que de cop i volta, perquè fins i tot quan ens havíem d'anar de vacances ens havíem posat amb un germà i jo d'acord. Però mira, jo em vaig a vacances tal temps i tu,
0: clar.
1: Aleshores, aquell buit, no? I al mateix temps hi havia dos sentiments que semblen contraposats però que tenen tot el sentit quan ho mires amb una mica de distància, no? Que és la tristor, perquè, doncs, potser l'últim vincle amb tota la família de ma mare desapareixia i només em quedava el que quedava a la meva memòria. I per mi allò era una pèrdua important. I per l'altre cantó, era l'altre cantó que teníem per allà era alleugeramenta. De cop i volta és un... És com si m'hagués tret un pes a sobre. I això em feia sentir culpable.
0: Home, és algo molt unes d'allò molt encontrades, no?, que es diu. Molt...
1: Sí, perquè per un cantó jo veia que la meva tia ja últimament ja, vull dir, va tenir la sort, jo dic que va tenir la sort, i això moltes vegades ho ha dit la meva parella l'Ombreta, que ella afirma sí. A qualsevol cantó que diu tenir que fins a l'últim moment va ser la meva tia. No va desaparèixer la meva tia. Repetia coses i a més, però la personalitat d'ella va ser ella fins a l'últim dia. Fins a l'últim moment que la vaig deixar a l'hospital, aquell divendres que jo marxava a Tarragona, sí. I tenia la intuïció que ja no la tornava a veure. I evidentment va ser així, perquè el diumenge de matinada, del diumenge a dilluns que tenia de baixar a l'hospital jo a estar amb ella, un germà m'envia un missatge dient que a les 3 de la matinada la meva tia havia deixat el cos. Per un cantó va ser alleugeramenta, perquè ella deixava de patir i perquè a mi... Cada vegada que jo baixava a Barcelona, jo m'implicava tot el que podia, però de vegades pujava esgotat.
0: Clar. Sí.
1: De fet, moltes vegades feia coincidir el dia que venia de pujar de cuidar la meva tia amb una classe a Sumaresma. Perquè era una manera de trencar-ho. I jo ho estava fent de coincidir-ho, o bé de taxi o alguna cosa així, per tal com arribés, és trencar i donar una inèrcia diferent, perquè els dies que no passava això, era com ostres, em deixava com dos o tres dies una mica desestabilitzat.
0: Sí, t'entenc perfectament, perquè jo que he tingut també pues, una vivència molt propera de tenir que cuidar i de tenir aquestes sensacions de, hòstia, una certa culpabilitat, exigència entre sentir que no estic prou que podria estar més temps al costat d'aquesta persona, o la manera de quan estic amb aquesta persona a vegades estic més enfronyat i més tal, perquè realment a vegades costa, no? Trobar-te el temps per poder estar allà, simplement estar i tenim la nostra vida i tenim tantes coses i venim amb lo de fora i llavors marxem i quan marxem i diem, ostres, doncs ara jo estic disfrutant i ella està allà, no? Uh-huh. Totes aquestes històries. T'entenc perfectament perquè, però un ha d'entendre que si tu vols estar al costat d'una persona bé, tu també has de tenir aquesta part de vida fora, pues, d'aquella habitació, d'aquell hospital o d'aquella, no? Perquè si no, quan estàs allà no acabes d'estar del tot, no? A mi em passava, no? Jo per exemple, estava anant a teràpia en aquella època d'aquesta, i en parlarem un altre dia, i deia, no, perquè clar, és que estic allà i em sembla que a vegades, pues, no estic, o estic enfadat, o quan no estic allà i estic disfrutant que me'n vaig de festa, que jo era molt jove, llavors penso, ostres, hauria d'estar allà amb ell, parlo del meu pare, no? Uh-huh. Estava morint i tal. I a la teràpia va sortir una cosa que en aquell moment, pues, no em va relaxar gaire, però ara puc dir-ho, no? Dir, clar, diu, però és que aquesta persona li està passant el que està passant i tu ets una altra persona que has de fer la teva vida, sí, no? Llavors, si tu no fas la teva vida, no podràs estar o cuidant bé o acompanyant o amb un cert que et surti també des de l'amor, perquè si no et sortiria des de l'obligació, des de l'exigència, ja no has d'estar igual. I ojo, perquè aquí també pot tacar aquest després de quan no estigui aquesta persona, no? I bueno, això que deies, no?, de que anaves allà i a vegades, ostres, és com que sorties d'allà, sí, que necessitaves trencar amb això, que foties? Pues anava allà, per exemple, que era una cosa per tu de goig.
1: Per trencar una mica. Exacte. De fet, molts dies, quan jo marxava de casa de la meva tia, que marxava potser a les 5 o a les 6 de la tarda, quan estava sortint i pujava, ja m'anava cap al Clot a agafar el tren, jo recordo que alguna vegada me n'anava amb el cor embogit, sí, perquè dius, ostres, és que m'hauria quedat més estona. I alguna cosa dins meu em deia, no, David, has d'agafar distància, perquè t'estàs, si no, perdent tu. Tu comences a desibuixar-te i al final has de formar, com moltes vegades he dit amb tots els meus cursos de rescat subaquàtic, has de formar part de la solució, no del problema. Uh-huh, i si em quedés, formaria part del problema. I l'engruixaria encara més, no? I aleshores, doncs, aquí era necessària aquesta separació,
0: sí,
1: per agafar aire.
0: Sí, sí, a vegades és una mica enrevessat, no?
1: Sí.
0: Això que estem dient, però l'hora d'enrevessat és molt senzill, no? O sigui, has de tu viure el teu goig, també el teu plaer, dins d'aquesta època que estàs acompanyant algú que, que també té els seus moments de plaer i tal, però que, no, vist de la societat, estàs en un moment, no, pues que o s'està morint, o li queda uns mesos, un any, però bueno, la vida és tan contradictòria com això, clar, i tan preciosa com això, no? I tu, si tu vas a gaudir a la vida, quan vas a veure-la li portes aquest goig, clar, amb el teu estat, amb la teva presència, amb la teva veu, amb la teva mirada.
1: Moltes, no?, vegades, per exemple, alguna vegada que havíem fet alguna actuació li portava els vídeos de l'actuació que havíem fet.
0: Mira, que balles, no sé què.
1: O que la Umbreta havia fet alguna actuació li portava, i clar, ella per això li donaves vida, no? Que li anaves ensenyant això.
0: I una coseta més.
1: Digues.
0: Per profunditzar una mica més. Què li va quedar per dir? O sigui, a tu, no? Hi ha alguna conversa amb la Paqui que vas ajornar perquè no veies el moment de dir-li, de comunicar-li o de dir-li aquella cosa o aquella altra, que t'hauria agradat tenir? Si et ve de gust compartir-ho, què li hauries volgut dir que potser et va quedar ajornat per el que sigui, pel temps, o perquè ara no era el moment, o perquè...
1: Mira, podria dir que per sort no em va quedar res per dir-li. Perquè he tingut la gran sort de poder-me anar treballant i he tingut la gran sort de donar-me que els homes també som animals emocionals.
0: Sort tenim i decisió pròpia, que la sort, sí, no arriba sense la teva decisió.
1: Sí, és la meva decisió, però també vaig tenir aquesta sort, no? Però aleshores vaig entendre de que les persones no tenim telepatia, per tant, si vols que alguna persona se n'enteri que l'estimes, digues-ho obertament. I jo més una vegada amb la meva tia s'ho vaig dir obertament, que me l'estimava moltíssim, me la menjava a petons, i ella també m'ho deia. Per mi això és el que més m'enriquia de tot, era el que més m'emplenava, i crec que gràcies a això no em va quedar cap tipus de cosa per poder per parlar amb ella.
0: Per poder parlar, comentar, sí, sí.
1: També haig de dir, jo en aquell moment estava estudiant un tipus d'astrologia que és la griva predictiva, que a mi no m'agrada gens, però mirant la meva carta natal ja vaig començar a intuir que li faltava molt poc de temps, perquè per els moviments que estava veient allà semblava que podia passar alguna cosa amb alguna persona que tenia la figura de mare. En aquell moment era la meva tia. Sí, sí. I dius, no podia precisar exactament quan, però més o menys tenia una idea. I quan vaig veure que tot s'anava així, acabant, que dius, ai, ai, ai, doncs ja em va servir com si fos un preparat nano i vés enllestint i digue-li el que tinguis a dir, no? He tingut la sort de que amb mon pare i amb la meva tia he tingut com una espècie d'avís. I vaig poder enllestir coses. Amb mon pare vaig poder parlar moltes coses i amb la meva tia vaig poder ser clar i li vaig poder mostrar doncs el David que no m'havia atrevit mai a mostrar. El David tendre, el David que estima, el David que és un home i que aquest home pateix com els camins i que té emocions molt boniques. I no callar-les, perquè de vegades aquestes emocions sembla que són les que donen més vergonya, no?, de mostrar-les.
0: Vergonya o un sentiment de que no entendran o de que et veuran dèbil, vulnerable, que aquí diem la paraula, no? Ara mateix jo et parlo i tens els ulls una mica més brillants,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: no, et deixes anar, de parlar, no? Clar, és que...
1: Jo vaig tenir també la sort de que la meva tia va recuperar una mica aquella nena, perquè aquella demència no la va esborrar, sinó que va fer que es fusionés.
0: A vegades ho diuen, que va molt...
1: I quan es fusiona amb aquella nena, aleshores és capaç d'entendre el llenguatge emocional i explicar-ho, el llenguatge emocional. I no solament explicar-ho, sinó abraçar-te, menjar-te petons. Jo, com moltes vegades deia, semblava com si hagués après de la meva àvia, no?, que t'agafava i era una metralladora de petons. I t'agafava allà i era un darrere de l'altre. Però sí, vull dir, era això, aleshores... Vaig poder tenir aquesta sort. Jo vaig poder tenir, no sé si et dic si sort, si perquè m'ho vaig buscar, ho vaig preparar, però per sort no em va quedar res.
0: Bueno, sort perquè vivim en una època que és més senzill, potser, d'anar a treballar-se, com has dit tu, no? Pues fer alguna sessió, fer algunes tècniques, les que sigui, però poder fer una mica de procés, mirar-te què t'està passant amb la cosa, no?, amb el moment, amb la feina, amb la parella, amb el que sigui, no?
1: Sí, sí,
0: tu mateixa, sobretot.
1: És més, jo crec que tot aquest procés que jo vaig fer amb la meva tia potser em va donar la...
0: Això és el que anava a preguntar, perquè de tot això que estem parlant, avui en dia, no?, què té en David d'això? Què n'ha après en David de tot això? Què te'n pots emportar per tu? I què ens diries a nosaltres?
1: Mira, crec que homes no estaria jo aquí si no hagués sigut per aquest procés amb la meva tia.
0: Pues mira, això
1: perquè
0: ja és
1: entenc
0: molt...
1: la vulnerabilitat. Entenc que l'home és vulnerable, com els camins, i no tens d'anar amb la cuirassa tot el sant dia per al carrer.
0: Home, és molt cansat, això, eh?
1: Oh, sí, ho he portat molt de temps, molts anys he portat, i m'ha costat gairebé una úlcera.
0: S'imagina.
1: Vull dir, no, home, afluixem una mica. I això em va ajudar a entendre. I m'ho va ajudar... A més, em va ajudar a moderar-me moltíssim, perquè jo tinc un tarannà de que de vegades quan dic les coses les dic de manera molt, molt agressives. I jo recordo alguna vegada que amb la meva tia li havia tingut una resposta així, i la meva tia em deia, no, David, no tractis així la tieta.
0: No val la pena.
1: No tractis així la tieta, que això em fa mal. M'ho deia directament, i jo quan veia això me n'adonava i dius, hòstia, què acabo de fer? I va tenir aquella paciència i aquella cura d'ensenyar-me des de, mira, m'estàs fent mal. Sense replicar, sense atacar. I clar, a mi això... Ostres, això em va donar... I em va donar a entendre que hi ha moltes vegades que tenim les coses i hem les coses d'una certa manera, que tractem, que portem un tarannà...
0: Això ara mateix, amb això de vez, que portem un tarannà que a vegades no pot ser aquestes reaccions, oi?
1: No pot ser.
0: Això ara mateix que estaves dient, i ho diré perquè a mi també em passa quan m'ho retornen i m'ho fan veure, no? Tu ara t'has emocionat bastant a l'últim moment, perquè què deies? Perquè ma tieta em deia, no, així no, això a la tieta li fa mal. En aquí, quan a mi em diuen, quan jo em retornen que això, doncs com la teva tieta, això a la tieta li fa mal, hòstia, a mi em fan veure el mal que he rebut jo i que a vegades és el mal que vomito cap a fora. Sí. Això és el que em fa més mal veure, quan em dono compte. Per exemple, la meva parella, la Imma, i a vegades, pues bueno, tenim desencontres i jo a vegades fàcilment trec una trec un, una, o sigui, no insulto, no agredeixo, però trec un to de veu que dic, hòstia, dona'm bé això, saps? Uh-huh. I és de la merda que he tragat, tio, saps? Sí, i que en seguida tinc una exigència de que m'han d'entendre la primera, que si ets, no, que si no m'entenen, doncs, què em deu passar? Doncs que igual el que em passi, no? Que no m'entenen o no, soc burro, no sé què. I, quan, i a vegades em mira i diu, ostres, ara veig que el poc que t'han cuidat, em diu, el poc que t'han cuidat, quan em poso així, em diu, veig el poc que t'han cuidat, perquè el primer que em surt és una violència.
1: Que important és que hi hagi alguna persona que sigui capaç de tornar-te aquest reflex sense cap tipus d'ira. No? És tornar-te el que passa dient, mira el que està passant i mira el que estàs fent sense tu adonar-te, perquè no som conscients. A mi això em passa.
0: No, és tremendo.
1: Em passa moltíssim.
0: I quan em diu, quan em veu això, diu, veig el poc que t'han cuidat, no? M'ho fa retornar una mica de patapam, no? També ella dic, collons, hòstia, no? Però pam, em salta la llàgrima al moment, perquè me'n vaig a la ferida, directa. Clar. Dic, hòstia, doncs sí, perquè jo això no ho he tingut. Llavors, com, pam, fot ràbia i vomito una ràbia fora tremenda.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pregunta pels oients.
1: Anem a fer una pregunta anem, pels oients.
0: Anem, si et sembla, o potser ja ens esperem a
1: ens
0: fer...
1: Ens esperem, perquè ja queda poquet. Vull sí, dir, no? Estem a les acaballes. Són i 52, no donarà temps a posar.
0: Ara retorna en David a agafar el...
1: Sí, sí, el sí, de fet, ara estava mirant l'hora i són i 52. Vull dir que li queda molt bé, perquè es vegi que en directe són les 11, 52. I estem, doncs, gairebé a la recta final del programa.
0: Fem una pregunta pels oients, que
1: pregunta
0: ha sortit una miqueta també la
1: i
0: cosa...
1: I si volen ho poden exacte, respondre.
0: La cosa abans de dir, heu tingut alguna vegada la sensació que, per ser homes, teniu menys dret a dir no puc més? No sé si per ser home o no, però per això que t'estava dient, aquesta exigència, aquesta cosa que jo no he rebut de cuidar-ho o de cuidar-me o de aprendre'm a escoltar, a posar límits, no hi ha els altres, sinó a mi mateixa, com de dir, ostres, fins aquí. Uh-huh. Que veig que també et costa, a tu.
1: Sí, a mi.
0: Ets aquests homes que també diria com que tens alguna cosa com de la Paquita, que igual tu vas també agafar sí. D'això que deies, no?, d'aixecar-te, fer pum, pam, i a no sé quina hora ja estaves amb unes tàries ja hetxes que no veies, no? Sí. És com... I moltes coses, no?, que jo a vegades et miro i em foto creus de dir, hòstia, i ara faré això, i ara no sé quantes... Dic, ostres, però si jo a vegades estic al límit i li pregunto coses a en David i el tio, sí, doncs ara no sé què, o sí, tal, o sí, farem això, o sí, som-hi. Hòstia, a vegades et miro i penso, hòstia, quina enveja, perquè no sé si és que em falta mi energia o li sobra l'envell, de veritat, és com...
1: No ho sé, la porto per allà de vegades, si tinc una mica aquella energia.
0: Tremenda,
1: Jo, mira, m'agradaria fer una pregunta,
0: vamos,
1: també així, obert,
0: vamos.
1: També perquè la gent ho pugui donar una volta, no? Sobretot perquè és tant per homes com per dones, el que passa que, especialment amb els homes, si algú que ens escolta és home i encara no ha viscut... però sap que potser ho acabarà vivint, perquè moltes vegades quasi tots ens toca passar per aquí. Què faríem ara, mentre encara hi som a temps? Perquè, clar, quan et trobes... I aquesta és una reflexió que a mi m'agradaria també portar a tots els cantons. És quan tu tinguis a anar a veure amb alguna persona, la teva, avi, el teu, no estarà allà tota la vida. No esperis a que estigui de cos present dins d'una caixa i tu pugis al púlpit amb un discurs preparat amb el qual
0: ja no t'escoltarà.
1: Et diràs, li dius tot això, digues-ho en vida, com deia la meva...
0: Ai,
1: la
0: que
1: meva,
0: costa això,
1: La meva tia, a mi les flors me les porteu en vida.
0: El que costa això, David, és una cosa, perquè a vegades jo escolto... amics que diuen, hòstia, tal, això, l'altre, que no, perquè el meu pare, la mare, que va parir, que aquí, que allà, i tal, i Pasqual, i llavors el miro, pare, i li dic, ah, però és viu, el teu pare? Diu, sí, diu, ah, doncs tot això...
1: Aprofita que
0: aprofita,
1: no.
0: Aprofita-ho, perquè estàs discutint i pots discutir per què està viu. No, per exemple,
1: sí,
0: els que no tenim pares ni mares i tal, no, a vegades en vegem inclòs... Uh-huh. El que es puguin discutir amb els pares.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No sé si et passen a tu,
1: Sí, sí. Bueno, doncs arribem gairebé al final.
0: A la recta final del programa.
1: Que ara posaran de fons l'última de les cançons. Que ja sonarà.
0: El Pájaro de las Cenizas, no?
1: Sí.
0: No era això?
1: Era Fix You, de Coldplay. És el de...
0: Ah, no, Fix You?
1: Sí, Fix You és
0: Fénix,
1: la...
0: Fénix, no? Però no, no.
1: No, és l'última que posen és la de Fix You, de Coldplay. I aquí sí que m'agradaria tancar el programa... Mira, ja sona de fons. M'agradaria tancar el programa amb una petita reflexió que he fet, no? I me l'he escrit, i igual se'n trenca la veu, però ja se m'ha trencat, vull dir, collonant. Jo m'agradaria...
0: Respira, David, respira una mica, agafa aire.
1: Sí, és permetre tancar amb la Paqui, la meva tita. Ella em va cuidar quan va tocar créixer sense mare, i jo els dimarts i els dijous li vaig intentar tornar una part. No ho vaig poder arreglar tot, però era el que hi havia. I crec que això és al final que el que cuidar demana, no? És no arreglar-ho tot, sinó ser-hi. Em va ensenyar a cuidar per protegir. Potser ara toca aprendre a cuidar per acompanyar. I com dèiem fa dues setmanes, també a deixar-nos cuidar. Vull fer una última cosa abans de tancar aquest programa, i és dedicar-li aquest programa amb aquesta increïble dona que va ser la Paqui, que va deixar empremta silenciosa cuidant-nos a tots, portant el dinar als que el li feia a la peixatera o portant aquell diari. Perquè jo recordo això perquè el seu fill no passés gana. Vull dir, era aquesta dona, aquella persona que com a coses anecdòtiques, en lloc de Schwarzenegger li diria Schwarzenegger, i com ella deia una frase molt seva, que era: jo soy de Tocanda, jo soy de Miranda però no de Tocanda, referint-se que no permetia que ningú la toqués. Arreia de si mateixa, una dona que va deixar una empremta molt profunda en mi. Allà on siguis, va per tu.
0: Doncs moltes gràcies a totes les persones que ens heu acompanyat avui en aquest programa una mica més íntim, i res més. Fins la setmana que ve. Gràcies, David.
1: Gràcies.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
2: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
1: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
2: Som al carrer de Sant Roc, número 1 d'Arenys de Mar, i al carrer de Sant Gabriel, número 4749. Truca al 935 95 55 99.
1: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
3: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
4: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
3: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
4: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
3: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
4: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
3: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
4: Info i reserves al 93 131 1100.
3: Visiteu www.elportinyol.com.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Milers de persones es manifesten pel centre de Madrid amb el lema Ni una Mari Carmen més. La marxa ha començat a la Puerta del Sol i acaba al Congrés dels Diputats. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. Sumar ha amenaçat de plantar-lo, aquest Consell, si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. La mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts el decret per canviar el que considera lleis injustes que han provocat el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit i afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades, un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, dos homes ferits lleus, evacuats a l'Hospital de Granollers, i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web d'Adif i Adif Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectat i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb total normalitat. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat aquest mateix dissabte que el govern espanyol treballarà incansablement fins a aconseguir l'oficialitat plena del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea. Ho ha dit i ho ha afirmat, afirmant que seran oficials aquests tres idiomes, reiterant-lo en el missatge de xarxes socials pel Dia Europeu de les Llengües. Justament aquesta setmana, recordem, s'ha produït un fet paradoxal. S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU. D'altra banda, en plana cultural, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat al llarg d'aquesta jornada. La cultura popular ha estat protagonista i aquest vespre, de fet d'aquí mitja hora, a partir de 8:45, al Passeig de Gràcia, arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa. En Joc, el programa de l'esport català.
7: Bona la tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Jordi Cervantes, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda, Anna.
7: Doncs vinga, comencem i repassem el més destacat de la jornada dels titulars. El Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
8: Les blaugranes s'han imposat 0-2 al camp del Logroño United amb dianes de Maisa i Patrick Guijarro. Aquest migdia el Badalona Women ha perdut el minut 96 de partit davant el Granada per 0-1. Demà serà el torn de l'Espanyol, que visitarà el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves buscaran el segon triomf consecutiu del curs.
7: A segon, el Sabadell visita el camp del Celta des de 2:15.
8: Els arlequinats busquen una victòria que els deixi en zona de play-off després de 7 jornades. De moment, el partit es troba amb empat a 1 al marcador al minut 76 de partit. Qui també ocupa aquestes posicions de privilegis és el Girona, que ahir guanyava l'Albacete 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek.
7: A Primera Federació marxa el primer duel català de la temporada.
8: Des de 6:45 s'enfronten el Nàstic i el Sant Andreu. De moment s'avança, guanyen els quadribarrats 0-1 amb gol de penal. Els tarragonins busquen tornar a la zona de play-off, mentre que els barcelonins volen sortir de la zona de descens. L'Europa, amb nou entrenador a la banqueta, Luis Blanco, jugarà demà a Can Dragó. Els escapulats buscaran el primer triomf del curs davant el Rayo Majadahonda a partir de les 4 de la tarda.
7: I el Barça prepara la segona jornada del Mundial de Clubs d'Handbol.
8: Els blaugranes s'enfrontaran demà al El Zamalek d'Egipte a partir de 2:45 del migdia. Els de Carlos Ortega, que van derrotar el Pinheiros a l'inici de la competició, jugaran el primer lloc del grup contra el conjunt egipci, que també van guanyar en el primer partit. Recordem que l'equip defensa el títol aconseguit l'any passat.
7: Les 8:05, marxem de ronda. I comencem amb segona divisió, Jordi.
8: Sí, amb el partit de la setena jornada entre el Celta Fortuna i el Sabadell. Ho explicàvem a titulars, minut 77 cap al 78 de partit. Empat a 1 al marcador, s'avançava el filial del Celta, només començar el partit pràcticament, però al minut 23 el jugador del Sabadell, Edgar González, empatava el partit. Com dèiem, 13 minuts pel final del partit, empat a 1 al marcador.
7: I a Primera Federació Masculina, el grup 2, jornada 5, tenim en joc el duel català entre el Nàstic i el Sant Andreu. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, com va el partit?
9: Minut 60 de joc i els visitants de la Unió Esportiva Sant Andreu, que està per davant en el marcador gràcies a un gol de penal que ha transformat Àlex Bermejo. Això passava al minut 55 de joc. Tot just havia començat aquesta segona meitat en aquest primer derbi català de la temporada. La categoria amb més de 8.340 persones al nou estadi Costa Daurada. D'aquestes, més de 800 són aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu, que ocupen la preferent alta del nou estadi Costa Daurada. De moment, partit igualat, de màxim respecte sobre la gespa, però amb aquest avantatge de la Unió Esportiva Sant Andreu, que guanya des del minut 55 gràcies a un gol de penal d'Àlex Bermejo.
7: Doncs moltes gràcies, Tere. Baixem una categoria. Segona Federació Masculina, el grup 2, jornada 4. S'està jugant des de les 7. El Manresa, el Logroñés B. Ràdio Sallent, Jordi Giver, com va?
10: Bona tarda. Doncs, de moment, som al minut 4 de la segona part i el Manresa perd per 0-1. Un gol que ha arribat després d'una errada d'Àlex Iglesias, que li ha permès recuperar la pilota a John Soraut, el delanter del Logroñés, a sol davant la porteria de Pulido, i ha obert la llauna al començar el partit. Tot plegat en un enfrontament on els manresans estan dominant, són l'equip que porta la iniciativa des d'aquest gol matiner del conjunt riojà, però que no...
7: Sembla que tenim problemes, després recuperarem la connexió amb el Jordi Givert, però Jordi, hi ha un altre partit que ha arrencat també a les 7 de la tarda en aquesta segona federació.
8: Sí, el partit del filial del Barça, el Barça Atlètic, ja la segona part. Barça Atlètic 1, Penya Esport 0, gol d'Ignasi Kerr des del punt de penal, 5 gols De moment, el davanter blaugrana en 4 jornades.
7: I baixem una altra categoria. Tercera federació masculina, grup 5, jornada 4. Un partit en joc.
8: I s'acaba d'avançar l'equip visitant. S'acaba d'avançar el Tona al camp del Sant Joan Atlètic de Montcada. Per tant, minut 8 de partit. Sant Joan Atlético de Montcada 0, Tona 1.
7: I avui arrenca la Lliga CB. A partir de les 9 del vespre tindrem el duel entre el Barça i el Leima Corunya. Més bàsquet, la Lliga Catalana, tercera FEB. Final a 4, Mollerussa, semifinal en joc.
8: Busquem el segon finalista. Fa una estona s'ha classificat l'Espanyol després d'imposar-se al Mollerussa. I ara, de moment, el partit es troba doncs, en el tercer període, en el tercer quart, i guanya el Valls al Montgat. Montgat 30, Valls 40.
7: I estarem pendents també de l'handbol. La segona jornada de la Lliga Sobal a 2:15, Alacant, que accepta l'Humano Granollers. Amb waterpolo, divisió d'honor masculina, jornada 2, un partit en marxa des d'un quart de 8 de la tarda.
8: Sí, un partit que, com bé deies, ja es troba... Per cert, acaba d'empatar el Sant Juan Atlético Moncada, per tant, li ha durat poc l'alegria al Tona. Com deies, també s'està jugant aquest Sant Andreu Canoe de la divisió nord masculina jornada 2 i el partit es troba a l'últim quart amb 14-7 favorable als andreuencs.
7: Doncs també parlem d'hoquei a patins perquè ja ha arrencat l'hoquei Lliga Catalana Masculina, jornada 1. Anem cap a Sant Sadurní d'Anoia perquè està en joc des de 7:45 el Noia Vilafranca. Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera, com van les coses?
11: Pues les coses les tenim, que estem al descans d'aquest partit, entretingut, on el Noia ha portat més el pes, no hi havia manera d'obrir la porteria d'un Vilafranca ordenat, un Vilafranca que també ha tingut alguna ocasió per inaugurar el marcador, però no ha estat fins al darrer minut de partit. Al minut 23 hi ha hagut un penal que David Gelmà ha errat, aturada de Pol Castro al porter vilafranquí, i en el darrer minut David Gelmà feia l'1-0 i quan faltaven poc perquè sonés la botxina, Toni Salvador feia el 2-0 que llueix ara aquí el Lluminós a Sant Sadurní. De moment, a la mitja part, 2-0 domina el Noia al marcador i també domina en el joc.
7: Doncs moltes gràcies, Jaume. Un altre partit també, Jordi, en marxa des de 7:45 i un que tindrem més tard.
8: I tampoc s'ha mogut el marcador. Queden 11 minuts per arribar al final del primer, de la primera part. Calafell 0, Xum 0. I el partit que comentaves és el partit que començarà a les 9 de la nit entre el Reus i el Caldes.
7: També tenim en marxa ja la Hockey Lliga Catalana Femenina. Aquesta, però, va una mica més avançada perquè entre setmana es disputava la primera jornada. Avui, la segona, tenim un parell de partits en marxa.
8: Sí, el Sant Cugat Palau, que encara no ha donat el seu tret de sortida. Era un partit que començava a 7:45 del vespre i de moment no ha començat. I també ara a les 8 encetava l'enfrontament entre el Cerdanyola i el Mataró.
7: I un altre partit que està en joc des de les 8 a Sant Hipòlit de Voltregà és el Voltregà Vigues. Ràdio Vic, Pep Portet, com va el partit?
12: Bona tarda, doncs no està en joc perquè ja s'ha acabat el partit que començava a 7:45. I finalment ha acabat amb un empat a 4, un partit amb dues parts molt diferents. A la primera meitat, al minut 7, Esther Vistós ha anotat l'1-0 pel conjunt local, i al minut 11, Berta Ferran, amb una contra, amb una gran assistència de la juvenil Carlota, feia el 2-0, i a més, Berta Ferran aconseguia encara ampliar més l'avantatge amb un 3-0 al minut 18. Ho tenien molt encarrilat les de Sant Hipòlit, però Judit Vietma, amb una jugada on havien quedat dues jugadores del conjunt de Sant Hipòlit esteses a terra, aprofitant aquesta superioritat, ha anotat el 3-1. Marta Borràs ha marcat el 3-2 en el darrer minut, i encara el conjunt de Sant Hipòlit ha tingut temps per fer el que podríem dir que ha estat el millor gol de la tarda. Un golaç, una gran jugada col·lectiva que, faltant 8 segons, la capitana Esther Vistós ha posat al fons de la xarxa. La segona meitat ha començat amb un gol molt matiner. El primer minut ha marcat a Marta Borràs amb un gran xut llunyà que ha picat l'escaire i el pal i ha entrat. I al minut 34, Esther Rangles, amb una contra, ha marcat el 4-4 definitiu. Un partit amb constants alternatives, ocasions a les dues àrees, i tant el conjunt de Sant Hipòlit, el competitiu Voltregà, com el Vigues i Riells, que mantindran aquest primer lloc en aquest grup, a 4 punts, 3 a 1 victòria i un empat, esperant el resultat del partit, de l'altre partit d'aquest grup.
13: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
7: I comencem parlant d'handbol, d'aquest Mundial de Clubs que està jugant el Barça aquests dies. Egipte defensa el títol, l'ha aconseguit la passada temporada, ja ha jugat un partit, Jordi.
8: El va jugar ahir al migdia i el va guanyar per 11 gols de diferència. Piñeiros 33, Barça 44. Jugadors més destacats han anat Dikamem amb 11 gols i també Òscar Grau amb 8 dianes.
7: I demà tindran un altre partit, el Barça, en aquesta fase
8: sí,
7: de grups.
8: Sí, el de la segona jornada. És un partit que ha de servir per decidir si el Barça acaba com a líder en solitari del grup. Partit a 2:45 de la tarda, Barça contra l'equip egipci del Zamalek. I a més, dimarts tancaran aquesta fase de grups, Anna, davant el Montada del Marroc. Qui guanyi o qui guanyi aquesta fase de grups, aquest grup A, passarà directament a la final, que es disputarà el dijous 1 d'octubre.
7: Doncs aquest partit de demà, 2:45 de la tarda, el Barça-Zamalek, en parlava Blas Jang, jugador del Barça. Escoltem-lo.
14: Sí, mañana jugamos contra un buen equipo, seguro que va a ser un ambiente, y nada, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Sabemos que es, puede ser que el partido más importante de, en el grupo, ¿no? Y más difícil, por eso queremos dar todo y ojalá que ganamos. Pues seguro que jugar en casa, ¿no? Jugar contra Barça, seguro que da una motivación extra y nada, tienen buenos jugadores y nada, nosotros tenemos que preparar el partido bien y dar todo mañana.
7: Lliga F, avui han jugat dos dels equips catalans. Com han anat les coses, Jordi?
8: Doncs una freda i una de calenta. El Badalona al migdia ha perdut davant el Granada per 0-1, de la manera més cruel, però podríem dir, amb un gol al minut 96, després d'unes quantes ocasions per les badalonines que no han pogut materialitzar i al final, com dèiem, en l'últim sospir de partit el Granada s'emportava els 3 punts. I a la tarda, qui s'hi ha guanyat és el Barça, en la seva visita al camp del Logroño United, 0-2, amb gols de Maissa i una preciositat de gol com el que ha fet Patrick Jarro de vaselina.
7: Doncs el Barça, que segueix líder en solitari, en ple

0: gent que ha de donar tot per l'equip, hem pogut moure la banqueta, hem pogut dosificar gent que aquests dos propers partits que ens venen penso que seran importantíssimes, i al final les jugadores del B, tres de les quatre que han iniciat el partit han pogut fer 90 minuts, crec que això també doncs, té mèrit.
1: Un Barça que encadena aquestes 5 victòries en 5 jornades i, a més, Jordi estrenava a la Champions també en victòria.
2: Sí, ho feia dimecres, debutava el Johan Cruyff, guanyava per 5-2 davant el París, amb doblet de Peyer, gols també de Serra Jordi, Caroline i Graham. Per tant, el Barça, que comença amb bon peu la defensa del títol europeu.
1: I el Badalona Women, com dèiem, ha perdut davant del Granada per 0-1. Buscaven el primer triomf a casa, però no ha estat possible. 7 punts dels últims 9. Ràdio Ciutat de Badalona, Mònica Martín.
3: El Badalona Women ha perdut per la mínima contra el Granada, la cinquena jornada de la Lliga F. Un gol de Raquel Gil a l'últim minut de partit ha decantat un maig amb molta superioritat de les locals. Les badalonines, tot i la insistència de cara a porteria, no han trobat el gol. Ens ho explica Marc Ballester, entrenador del Badalona Women.
4: Crec que l'equip ha estat molt bé la primera part a nivell de pilota i al moment de recuperació, sobretot. No hem deixat que corri el Granada, no hem deixat que es trobin a camp en cap moment. Segur que no he vist dades, però segur que la possessió doncs, és molt, molt alta, però això s'ha de reflexar també a nivell d'ocasions de gol, a nivell de golpejos a porta, i això que crec que és el que avui ens ha faltat més, perquè al final és reproduir molta, molta acció fins que la pilota acaba entrant a porteria rival.
3: Un partit que, a priori, el Badalona Women hauria d'haver guanyat, ha acabat deixant a les badalonines sense sumar cap punt. El maig ha estat marcat per la superioritat de les de Marc Ballester des del xiulet inicial. I les locals han portat la iniciativa amb més d'un 70% de possessió i han buscat generar perill a través de la mobilitat. D'aquesta manera, el Granada s'ha endut els 3 punts en un partit que semblava encaminat al repartiment de punts. Una derrota especialment dolorosa per al Badalona Women, que ha dominat el joc, ha generat ocasions i ha insistit fins al final. Però ha vist com tot l'esforç quedava sense recompensa en l'última acció del maig.
1: Y escoltem a la jugadora del Badalona Women, Lucía Martínez.
5: Sí, creo que el equipo ha sido superior, ha tenido bastantes ocasiones, pero bueno, creo que lo que he comentado, esta liga es muy competitiva, creo que tienes que tener ese acierto de cara a portería en las ocasiones que generas, y si no lo tienes, pues en cualquier minuto te pueden generar una ocasión y marcar. Sí, bueno, yo creo que al final también el cansancio, el ir a contracorriente todos los últimos minutos, también ha generado cierta desesperación quizás dentro del equipo y bueno, pues al final intentas llegar a área con el máximo número de jugadoras, a lo mejor desproteges un poco más nuestra área y bueno, pues un balón largo, al final es un cúmulo de desaciertos que bueno, pues al final se llevan ellas la victoria.
1: I anem cap a Tarragona, cap al nou estadi, perquè hi ha canvis al marcador entre el Nàstic i el Sant Andreu. Ràdio Tarragona, Ràdio Tere Ortega.
6: Empat a 1 minut, 72 de joc. Bona decisió de Xisco Campos, l'entrenador del Nàstic de Tarragona, que ha fet entrar de refresc a Diego Gómez i a Carlos Segura i han estat els protagonistes del gol de l'empat del Nàstic de Tarragona. Assistència de Diego cap a Carlos Segura. Al minut 70 ha fet pujar el primer gol del Nàstic. El marcador empat a 1 perquè s'havia avançat el Sant Andreu gràcies a un penal transformat per Àlex Bermejo. Transcorre el 73 al nou estadi Costa Daurada. Nàstic 1, Sant Andreu 1.
1: Doncs moltes gràcies a Tere. Empat al Nàstic en aquest duel català de Primera Federació. Estàvem repassant el que havien fet Barça i Badalona Women. Ens falta un altre català que juga demà a la Lliga F.
2: Ho farà a les 6 de la tarda i visitarà el camp del Deportivo i ho farà amb l'objectiu doncs, d'aconseguir una nova victòria. Seria la segona consecutiva i de guanyar posicions de la classificació.
1: Sí, seria la primera victòria a domicili si l'aconsegueix l'Espanyol, perquè recordem que va guanyar 5-1 al Madrid Club de Futbol la setmana passada. Serà a les 6 de la tarda, com deies, Jordi. Sara Monforte, entrenadora de l'Espanyol, diu això d'aquest partit de demà.
7: Sí, peus al terra sempre, està clar, no? Però aquestes coses n'hi ha que disfrutar-les quan tens una setmana bona, no? n'hi ha que disfrutar, n'hi ha que gaudir, i bueno, una bona setmana d'entrenaments i a continuar una mica del procés. L'altre dia ho pensava jo també, que és un equip que, bueno, que sempre anem en paral·lel, no? Bueno, tenim els mateixos punts, també va guanyar el partit l'altre dia a Granada, i em sembla un equip molt dur, sobretot a dalt, té molta dinamita, té molt de gol, amb 3 o 4 jugadores molt potents, i crec que a dalt és un equip

0: perillós. I bueno, nosaltres a fer el nostre joc, nosaltres una cosa que tenim és que el nostre model allà d'avui el tenim molt clar i amb algun matís, però és un partit molt difícil, repeteix, perquè tenen gent a dalt molt top, però bueno, nosaltres a la nostra línia i intentar buscar el nostre objectiu, que és ser regulars a partir d'ara i intentar buscar aquest objectiu.
1: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
2: No hi ha primera divisió masculina per partits de seleccions, però el combinat de Luis de la Fuente juga d'aquí uns minuts amb molta presència de catalans, Jordi.
3: Sí, fins a 5 jugadors catalans estan en l'11 inicial del partit que disputarà el combinat espanyol a Wembley davant Anglaterra. Són Eric García, Pau Cubarsí, Cucurella, també al mig del camp Dani Olmo i a l'extrem dret Lamin Yamal. També podríem dir que hi ha 5 jugadors del Barça, a més de Cubarsí, Eric García, Lamin Yamal i Dani Olmo, hi ha Rodri en aquest mig del camp, i si busquem algun al·licient més a anar, pues, doncs la, seria la disputa per la pilota d'or, com per exemple que poden enfrontar a Lamin Yamal i a Harry Kane, el davanter d'Anglaterra. Un partit que començarà a 3:15.
2: No estarem pendents a veure què fan tots aquests catalans de la selecció espanyola. Sí que hi ha competició a segona divisió, tot i que alguns equips tenen nombroses baixes. Un dels més damnificats és el Girona, que ha perdut fins a 9 jugadors. Va rebre l'Albacete amb només 16. Repassem com ha anat aquesta jornada de segona divisió per als equips catalans.
3: Que a més recordem que aquesta aturada de seleccions és de 3 setmanes, no de 2, com és habitual, i per tant això també afecta i de quina manera els equips de la segona divisió. El Girona n'és un d'ells, com deies, Anna, però ahir li va sortir prou bé la cosa, va guanyar a Montilivi a l'Albacete per 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Dani van de Beek. Segon gol d'Abel Ruiz, primer de la temporada pel jugador holandès, que deixa el Girona ben a prop de les parts de les posicions capdavanteres de la classificació.
2: Doncs com estan aquests partits? Entre el tenim en joc ara mateix al Sabadell.
3: Sí, ara t'ho dic, el teníem amb empat a un al marcador, encara en l'últim quart d'hora de partit. Doncs mira, ja ha finalitzat. Ha acabat el partit i, com dèiem, empat en el marcador, Celta B 1, Sabadell 1.
2: Per tant, doncs, el Sabadell que esgarrapa un puntet, i ahir li van anar força bé les coses a la Girona, que es va importar la victòria davant de l'Albacete.
3: Sí, correcte. El Girona acaba guanyant 2-0 a l'Albacete, malgrat les baixes, i que el deia, com dèiem, el deixa molt a prop de les posicions capdavanteres que de moment comanda el Castelló.
2: Doncs un Girona que ha guanyat 4 dels últims 5 partits. A Girona FM, Pau Vilafanyer.
4: Un Girona resolutiu guanya per 2-0 a l'Albacete i segueix en dinàmica ascendent, sumant una nova alegria per l'afició blanca i vermella. Els gironins, molt efectius de cara a porteria, van treure els 3 punts gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, tots dos anotats a la primera meitat en un tram de partit on l'equip de Quique Álvarez va saber aprofitar les seves ocasions. Davant seu, un Albacete que va tenir prou ocasions per no marxar de 8, però que va pecar d'efectivitat als metres finals i es va trobar amb un gran Gazzaniga sota pals, decisiu per evitar que el conjunt manxec entrés en el partit. L'entrenador del Girona, Quique Álvarez, reconeixia després del xiulet final que l'equip encara ha de millorar coses, però remarcava que la victòria era el més important per seguir creixent i consolidar-se en la part alta de la taula.
5: Jo crec que el meu equip, en general, hem de millorar, però torno a dir, hem de posar en valor d'on venim, on estem, com estàvem avui, i a partir d'aquí créixer. I no posar-nos una vena als ulls i dir, bueno, tot va perfecte, ja ho sé que no. Però també mirar les coses positives de l'equip, l'esforç que està fent, els punts que hem tret, i és un lloc perfecte per créixer.
4: Una victòria, la quarta del Girona en els últims 5 partits, que confirma el gran moment de forma de l'equip i que fa que escali fins a la tercera posició, a l'espera del que doni de si la resta de la jornada.
2: A banda de la victòria, ahir el Girona va viure una altra alegria, el retorn de Porto 10 mesos després per culpa d'una lesió.
6: Era un día que llevaba esperando muchísimo tiempo, era un objetivo marcado, ¿no? El volver a poder pisar el césped en competición, el volver a sentir pues, lo que es jugar al fútbol de verdad, ¿no? Y sobre todo súper agradecido del cariño de toda la gente que hoy ha estado de 10 conmigo. Sí, la verdad que para mí... ha sido muy, muy emocionante. Es, creo que va a ser uno de los momentos más bonitos que voy a vivir en mi carrera. Lo llevaré siempre marcado por todo, ¿no? Por el recibimiento, por tantos meses, por ver felicidad en la gente por ti. Eso no pasa prácticamente en la vida y ver tanta gente, ¿no? Alegrarse y darte la enhorabuena porque has vuelto, pues solo puedo decir que gracias.
2: Doncs un Girona i un Sabadell que dormiran en zona de play-off. Fem una petita pausa i tornem tot seguit amb més futbol.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bo...
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
4: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
5: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
6: Ara que som junts...
7: La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
6: Diré el que tu i jo sabem.
7: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
6: I jo dic no.
7: Cada dissabte a partir de les 10 del matí
6: no.
7: Pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Montner.
6: Nosaltres no som d'eixemó.
7: Temps era temps.
6: No.
7: A Ràdio Arenys.
6: No.
7: I reviu els millors anys de la teva vida.
6: Nosaltres no som d'eixemó.
7: Ràdio Arenys, la primera música.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc.
1: En directe a l'Enjoc són 9:15 i continuem parlant de futbol, en aquest cas de la Primera Federació Femenina, on tenim un únic representant català, jornada ja número 3, Jordi.
2: Sí, i que ha tornat a caure, ha tornat a perdre, és el Barça Atlètic, aquest cop ha caigut al camp de l'Osasuna, Osasuna 1, Barça Atlètic 0.
1: Un Barça Atlètic que, de fet, només ha sumat un punt de 6 possibles. Baixem una categoria, passem a segona federació, el grup 2, on ja s'arriba la quarta jornada. 3 dels catalans han jugat avui i demà un duel català.
2: De moment ple de victòries. Aquest migdia el Barça C s'imposava al camp del Múrcia amb una maneta. Múrcia 0, Barça C 5. I aquesta tarda els altres dos equips catalans que jugaven també han guanyat. A les 4 de tarda ho ha fet l'AEM, Elx 0, AEM 1, i l'Europa s'ha imposat al Villaviciosa d'Odon per 1-3.
1: Una jornada aquesta que arrencàvem, que començava amb tots els catalans a les primeres 5 posicions de la classificació, si no fos pels 3 punts que li van treure doncs, a l'Europa. Això voldria dir que els 5 catalans acabarien pujant directament. Després dels resultats de la jornada d'avui veurem com canvien les coses. Ara mateix l'AEM ocupa la primera posició, seguit de l'Espanyol a falta del seu partit. L'Europa és tercer, el Barça C és quart i l'Ona Sant Adrià és setè, a l'espera doncs, de disputar el seu partit en el dia de demà, com deies.
2: Sí, demà a les 11 del matí, Ona Sant Adrià, Espanyol B.
1: Doncs aquest duel català que tancarà la jornada pel que fa als equips catalans.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: I anem cap a la Primera Federació Masculina, el grup 2, jornada 5, on estem ben pendents del partit que està en joc a Tarragona, entre el Nàstic i el Sant Andreu. A Tere Ortega, Tarragona Ràdio, com estan les coses? Perquè ja devem estar arribant al tram final d'aquest partit.
3: 4 minuts més l'afegit, minut 86, i de moment el marcador continua en taules, el marcador del nou estadi Costa Daurada, perquè empaten a un al Nàstic i a la Unió Esportiva Sant Andreu. Recordem que els quadribarrats s'han avançat al minut 9 de la segona part amb un penal que ha transformat Àlex Bermejo, i al minut 70 arribava l'empat del Nàstic, gol de Carla Segura. Per tant, de moment empata a un. Quan s'enfila la recta final del partit, Nacho González i Xisco Campos, que han jugat les seves darreres cartes, ha entrat Albertito per Serrano i ha entrat per part del Nasi Pere Marcos, substituint a Proens, i Eugeni substituint a Oriol Subirats. Minut 86, recta final del partit, el nou estadi Costa Daurada, Nàstic 1, Unió Esportiva Sant Andreu 1.
1: Doncs de moment aquest empat a un entre Nàstic i Sant Andreu. Veurem si en aquests 4 minuts arriba un gol o s'acaben repartint els punts als de dos catalans. L'altre català, l'Europa, juga demà, Jordi.
2: I ho farà a les 4 de la tarda, estrenant entrenador a la banqueta. És Luis Blanco, que arriba en el lloc de Joan Maria Jané, a qui acomiadaven durant la setmana. I, per tant, Luis Blanco, que s'estrenarà a la banqueta escapolada. Això a les 4 de la tarda a Europa, Rayo Majadahonda, Can Dragó.
1: Doncs precisament, escoltem a Luis Blanco, que com bé deia s'estrena doncs, a la banqueta de l'Europa, feia la prèvia del que serà el seu primer partit a la banqueta doncs, de l'Europa.
4: El que volem és veure un equip valent, sobretot valent, que jugui el màxim possible cap contrari. Això és una situació difícil, perquè els rivals són molt bons també, però aquesta mentalitat de ser valent, de recuperar la pelota el més possible, de ser un equip molt ordenat, de ser un equip molt competitiu. Això és el que volem instaurar a l'equip. O sigui, té un treball, però crec que aquesta setmana ja es podrà veure alguna situació d'aquestes, de veure un equip més visible i, sobretot, que connecti molt bé amb l'afició. Jo crec que això serà molt important. Treball i n'hi haurà moltíssim. O sigui que aquesta situació em posa content, estic tranquil per això. M'he trobat un grup humà molt bo, amb moltes ganes de créixer, i crec que aquesta és la base. No?
0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: Doncs anem baixant categories. Ens aturem ara a segona federació, al grup dels catalans, que aquesta temporada és el grup 2, jornada 4 ja, Jordi. Tenim un partit en joc. Anem a repassar doncs, què han fet el Barça Atlètic i el Penyesport i també l'Ebro-Terrassa.
2: Doncs mira, el Terrassa ha perdut el seu partit després de veure com al minut 5 es quedava amb un jugador menys. Finalment ha perdut el Camp de l'Ebre per 1-0. I el Barça Atlètic, en l'última actualització dèiem que guanyava per 1-0, doncs acaba de fer el segon i, per tant, guanya el Penyesport per 2-0 quan queden encara 14 minuts per acabar el partit.
1: I anem a veure, doncs, un que està guanyant, l'altre que ha acabat perdent. Anem a veure què està fent el Manresa, l'altre català que juga aquesta tarda des de les 7 de la tarda davant del Logroñés B. Ràdio Sallent, Jordi Gibert, com van les coses?
5: Doncs el Manresa ho intenta empatar aquest partit, però no hi ha manera. La defensa del filial del Logroñés està defensant-se bé. El seu porter, Tejada, està fent actuacions de mèrit i el Manresa domina, de fet, les aproximacions hi són. Potser falta una mica de fluïdesa a l'últim quart de camp, amb l'última passada, però sobretot està generant molt perill des de centrades laterals i jugades a pilota parada. Però Tejada, de moment, ha parat les intervencions més destacades dels atacants manresans. De moment, minut 78, 0-1 de partit, domini absolut dels blanquivermells, però de moment falta aquest gol que mereix el Manresa.
1: Doncs veurem, Jordi, si acaba arribant doncs, aquest gol que permetia al Manresa aconseguir l'empat. Com dèiem, el Terrassa acaba perdent davant de l'Ebro. Un Terrassa que arrencava la jornada en tercera posició. Doncs ara, de moment, amb la resta de marcadors de la jornada que ja s'han anat disputant, baixa fins la quarta posició al Terrassa. Un Terrassa que havia guanyat els dos partits com a visitant i havia perdut a l'Olímpic, però avui com a visitant doncs, no ha pogut sumar la victòria. Això deia Oriol Alsina, l'entrenador del Terrassa, després del partit.
6: No, mira, tinc molt de respecte per als àrbits. Molt de respecte. Són una gent que fan una feina molt, molt complicada. I per l'arbitratge d'avui no canviaré d'opinió. O sigui, no vull opinar de l'arbitratge d'avui. I per res és responsable l'arbitratge de tot això que ha passat avui. O sigui, ja sé que és incomprensible, però ha passat i ja està. O sigui, jo sempre valoro molt la feina dels àrbits. Per tant, no vull valorar el que ha passat avui. Hem jugat tot el partit amb un jugador menys, a 34 graus, amb un camp molt difícil per nosaltres, i hem competit i hem anat a per la victòria. En tot moment hem sigut dominadors del partit i en tot moment hem apostat nosaltres per al futbol. La veritat és que estic molt orgullós dels meus futbolistes i estic molt orgullós de l'afició que ens ha animat fins al 95.
1: Doncs aquests tres catalans que jugaven avui, de fet el Manresa encara està jugant, la resta de catalans ho faran demà, Jordi.
2: Sí, habitualment tenim al migdia algun partit, doncs no, podrem esperar fins a la tarda, podrem fer el vermut tranquil·lament, perquè a les 5 de la tarda, Espanyol B, Arnedo, Girona B, Osasuna B, Logroñés, Olot, i a les 6, Utebo, Reus, Rebis.
1: Doncs anem a repassar aquests partits perquè l'Espanyol B ha arrencat la jornada en quarta posició. Ara els resultats d'aquesta tarda l'han fet baixar fins la cinquena. Dues victòries, una derrota, rebrà el penúltim classificat, l'Arnedo. Espanyol B, Arnedo, demà a les 5 de la tarda. I Sergio García, l'entrenador de l'Espanyol B, que deia això a la prèvia.
7: Bueno, va a ser difícil. Yo creo que es más parecido también a Peñasport, el Calamocha, que también era un partido difícil, aunque parezca el resultado que ha sido fácil, pero no es así. Nosotros empezamos muy bien, empezamos con un buen ritmo los primeros minutos y este va a ser parecido. Yo creo que ellos tienen buenos jugadores, tienen un equipo veterano que saben hacer las cosas. Y nosotros, si no estamos al 100%, no hacemos las cosas como tenemos que hacer y contrarrestarles a su equipo de ellos, pues no va a ser un partido difícil. No, ellos se encierran bien, defienden bien, pues nosotros con nuestras armas intentar hacer daño y bueno, intentar conseguir otros tres puntos que aquí en casa pues nos tenemos que hacer fuertes y intentar siempre conseguir victorias.
1: I també a les 5 de la tarda el Girona B rebrà la visita del que fins a una estoneta era líder de la categoria, l'Osasuna B. Veurem si el Barça Atlètic acaba aconseguint la victòria, per tant se situa líder, però a l'arrencada de la jornada l'Osasuna B era líder en ple de victòries, per tant el Girona B que no tindrà una visita fàcil. En Biel Ferrés, capità del Girona B, en deia això.
8: Sí, és un equip que ha començat molt bé, de fet va líder, no ha perdut, doncs això es mostra un equip molt sòlid. Segur que serà un partit que ens costarà molt, però bé, com he dit, ens hem de fer forts a casa. Hem d'intentar que Vidreres doncs sigui un fortí i bé, entre tots doncs, treballar per aconseguir guanyar-los i això, que les bones sensacions doncs segueixin i no decaure.
1: També a les 5 de la tarda, el Logroñés Olot, un Olot que visita el camp del Logroñés buscant la segona victòria com a visitant. El municipal encara no hi ha guanyat. El seu entrenador, Roger Vidal, deia això.
9: Un equip molt divertit de veure, és un equip jove, un equip molt vertical, un equip que és capaç de fer unes transicions superràpides, amb jugadors ofensius molt ràpids, amb molta qualitat, i haurem d'estar molt alerta, perquè és un equip que et pot donar la pilota en molts moments, però que té unes transicions molt, molt perilloses, i que després també, ofensivament, quan a joc associatiu també s'associen bé i són molt, molt ofensius. És un dels errors, no? Si sempre has d'anar a contracorrent, ja des de venir al partit es fa tot complicat, a nivell emocional l'equip després no està preparat i crec que és important ser capaços d'entrar al partit millor o de no encaixar tan aviat.
1: I a tercera federació masculina, el grup 5, on juguen els catalans. Arribem ja a la quarta jornada. Jordi, un català, un enfrontament en presència de català, doncs ja s'ha disputat.
2: Encara està en joc el partit del Sant Joan Atlètic Montcada a Tona. Primera part, recta final d'aquest primer temps. I guanyar el conjunt local. Havia començat el partit amb victòria momentània del conjunt usonenc, del Tona, per 0-1, però el Sant Joan Atlètic Montcada ha capgirat el marcador i, com dèiem, s'imposa de moment 2-1 quan ens trobem en la recta final de la primera part. 3 minuts i escats per arribar al descans d'aquest primer partit de la quarta jornada de la tercera federació.
1: Ara acabarem de repassar aquesta tercera federació amb tots els partits de demà, però hem d'anar ràpidament cap a Tarragona perquè estava a punt d'acabar el partit entre el Nàstic i el Sant Andreu, però hi ha novetats a Tarragona Ràdio. Tere Ortega, es mou el marcador.
10: Ha marcat Àlex García en un contraatac en solitari. S'ha quedat sol davant de Gat, que hi és el porter del Nàstic de Tarragona. L'àrbitre ha donat per gol protestes al Nàstic de Tarragona que han tirat de la Challenge perquè revisés aquest gol explicant o demanant que hi havia fora de joc, però sembla que l'àrbitre, que Sergio Escriche, té la decisió presa que donarà per bo el gol de la Unió Esportiva Sant Andreu i veurem quina és la decisió final de l'àrbitre del partit que està allà al cercle central del mig del camp i ara ve a revisar doncs, de nou aquest gol després de la revisió primera que ha fet del gol, la petició del Nàstic que revisés la jugada que considerava que era fora de joc i ara és el que tornarà a mirar l'àrbitre del partit, Sergio Escriche Guzmán, i de moment impàs aquí al nou estadi Costa Daurada amb aquest 1-2. Queda per saber si l'àrbitre finalment decideix que el gol del Sant Andreu, d'Alexis García, puja al marcador i, clar, acabaria així el partit perquè pràcticament ja estàvem en temps d'afegir punt clos.
1: Doncs esperem, Tere, a veure què acaba decidint l'àrbitre. Sembla, per les imatges, que no hi hauria fora de joc. Veurem què acaba decidint l'àrbitre. Aguantem aquí amb tu per veure la decisió final, perquè és el que deies, 6 minuts d'afegit i ja hem superat els 7 minuts. 7:36, per tant, xiularà l'àrbitre el que cregui definitiu després de revisar-ho al VAR i doncs, pràcticament ja acabarem el partit. Estem pendents, estem aguantant aquí amb tu a Tarragona a veure què diu l'àrbitre.
10: De moment, l'àrbitre envoltat pels futbolistes del Nàstic de Tarragona, d'Eugeni, de Manel Royo, el capità del Nàstic de Tarragona, els futbolistes del Sant Andreu, han celebrat amb la seva afició, que està la preferent alta del nou estadi Costa Daurada, aquest gol d'Alexis García, que ha arribat en temps de descompte, i ara tornen a mirar al centre del camp, i gol, dona per vàlid aquest gol l'àrbitre del partit, gol d'Alexis García. Per tant, la cosa acabarà així. Minut 98, Nàstic 1, Unió Esportiva Sant Andreu 2.
1: Doncs moltes gràcies, Tere. Tornarem després per escoltar els protagonistes.
10: Fins ara.
1: I seguim, doncs, repassant la tercera federació masculina. Els partits de demà, Jordi?
2: Ara te'ls dic. Primer et dic que a la segona federació hi ha hagut novetats. S'ha tornat a marcar el Barça Atlètic. Fa el tercer i, per tant, segella la victòria davant el Penyesport. Minut 86 de partit, tercer gol del conjunt blaugrana. Barça Atlètic 3, Penyesport 0.
1: I això donaria al Barça lideratge, perquè
2: sí,
1: recordem que...
2: I a més sense encaixar cap gol, eh?
1: Exacte, amb 8 gols a favor, 0 en contra, un Barça Atlètic que se situaria líder, superant a l'Osasuna B, que és precisament el rival que demà, doncs, visitarà el Municipal d'Olot. Repassem, doncs, els partits de demà d'aquesta tercera federació.
2: A 3:15, Fundació Esportiva Grama Vilassar de Mar. A les 12 del migdia, un grapat de partits. L'Hospitalet Cerdanyola, Mollerussa Cornellà, Poble de Mafumet Vilanova, Europa B Muntanyesa i l'Escala Martinenc. A 4:45 de la tarda, Peralada Atlètic Lleida, i a les 6 de la tarda, Badalona Sant Cristóbal.
1: Doncs comencem parlant d'aquest Grama Vilassar de Mar, un duel que començarà a 3:15. A les 12 hi haurà el duel entre l'Hospitalet i el Cerdanyola. Un Hospi que encara no coneix la derrota, busca la segona victòria com a local, rebrà un Cerdanyola que lluny de casa no ha pogut puntuar encara. Escoltem Raúl Page, entrenador de l'Hospitalet, que feia la prèvia d'aquest partit davant del Cerdanyola.
11: La verdad que estos tres partidos que hemos empezado la competición hemos estado a un buen nivel, de menos a más. Y sobre todo pues con rivales directos, dos de ellos fuera de casa, también con muy buena imagen aquí el partido local. Y bueno, hemos conseguido sacar un 5-9, que bueno, no, nunca es fácil en un inicio donde siempre pues a veces el equipo no está del todo trabajado, viene de pretemporada, entonces bueno, hay que estar contento. Pero claro, todo esto pues hay que corroborarlo ahora con estos dos partidos que tenemos en casa, primero Cerdanyola, semana que viene Mollerussa, y de intentar hacer las cosas muy bien. En el momento que dejemos de hacer las cosas que nos han llevado hasta aquí, o en el momento que hagamos más cosas de las que debemos por ser un rival a priori algo inferior, nos vamos a equivocar. Entonces, bueno, estamos contentos, estamos trabajando muy bien, el día a día está siendo muy bueno, la plantilla está progresando claramente.
1: I demà a la tarda, 4:45, el duel entre el Peralada i l'Atlètic Lleida. El Peralada no ha guanyat, està en zona de descens, doncs rep l'Atlètic Lleida. El seu entrenador, Juan Carlos Beltrán, deia això a la prèvia del partit.
12: Creo que el equipo va creciendo en diferentes aspectos, a nivel ofensivo, a nivel defensivo, a nivel de modelo. Y bueno, y ya dijimos desde el principio, íbamos a ser un equipo que nos iba a costar arrancar y está siendo así, está siendo un arranque difícil, ¿no? Porque hemos tenido rivales difíciles, porque hemos tenido situaciones difíciles como debutar en el Camp de Sports el otro día sin haber entrenado prácticamente nada allí. Son situaciones que no te lo ponen fácil, pero son situaciones que en el fútbol ocurren y que hay que saber adaptarse a ellas. Pero ahora también hay otro reto por delante que tenemos, ¿no? Que es ir fuera de casa y traer una victoria fuera de casa en un campo complicado como es este. Peralada es un equipo que es un equipo joven, con jugadores con hambre y con ganas de mejorar, con un entrenador que ya lleva tiempo trabajando ahí y que además lo hace muy bien. Y a partir de ahí pues nos vamos a encontrar pues, con un equipo que tiene bastantes seguridades en lo que hace en su casa. Y pues a diferencia de nosotros, por ejemplo, pues tiene a lo mejor seguramente algunos patrones ya bastante adquiridos, ¿no? Y nosotros todavía no.
1: I mitja horeta més tard, a les 6 de la tarda, començarà el partit entre el Badalona i el Sant Cristóbal. Dos equips que han començat la jornada en la zona mitja de la taula amb 3 punts, el Badalona, i amb 4 el Sant Cristóbal. Genís Sampietro és l'entrenador del Badalona i deia això parlant d'aquest partit de demà.
13: És un equip mític de la categoria, sempre està en zona tranquil·la i mai pateix excessivament per baixar, tot i que una mica, no?, l'any passat, però sempre s'acaben defensant bé. Crec que mantenen jugadors que són veterans i que coneixen molt bé la categoria i tenen nivell, i crec que s'han reforçat molt bé, com amb el Pime, amb el Christian a l'esquerra, amb més jugadors, i crec que tenen un bon equip i un bon entrenador.

0: I repassem ara la Lliga Elit, que arriba a la segona jornada. El Prat és el líder en aquesta categoria, en el grup català de la Lliga Elit. Doncs no juga fins al dia 14, el Prat, el seu partit davant del Castelldefels.
1: Sí, perquè el Prat té un bonic camí a començar a partir de demà, que és amb la Copa del Rei, amb aquesta fase prèvia, que jugarà doble partit davant el Sant Rafael. Doncs en aquesta Lliga Elit hem tingut un primer partit aquesta tarda i ha acabat amb victòria visitant. Després de remuntar el marcador, ha guanyat el Viladecans. Argentona 2, Viladecans 3.
0: I pel que fa a demà, doncs la resta de la jornada?
1: Sí, a partir de les 12, 3 partits. Singuerlín Atlètic Sant Just, Sabadell B, Manlleu i Valls Sant Mauro. A un quart d'una del migdia, Turó Peira, Can Vidalet, a les 4 i 5. Rubí Martorell, partit en directe per la xarxa Més. I a les 5 de la tarda, Vic Horta, el partit del Prat, que ho comentàvem abans, i que jugarà el 14 d'octubre, com bé deies, serà contra el Castelldefels.

0: I estàvem molt pendents també del que fes el Sabadell. Jugava aquesta tarda al camp del Celta a Fortuna. Doncs l'Adri Arroyo ens explica què acaba passant en aquest partit.
1: El Sabadell ha sumat un nou punt a domicili, fora de casa, tercer empat en quatre sortides en aquesta Lliga Hypermotion. És veritat que se li resisteix encara la victòria fora de casa, per contra, a la Nova Creu Alta ho ha guanyat absolutament tot. Avui contra el Celta Fortuna, a Banca Balaídos, una acció ha marcat molt l'inici de partit, al minut 4 o 5, una pífia monumental de Miqui Codina, que de cap li ha servit a Marín perquè enfilés sol contra Diego Foli i el superés fent l'1-0 momentani. Malgrat tot, ha esgarrapat un punt al Sabadell amb una acció d'estratègia, gol d'Edgar González, el primer del de Sallent aquesta temporada, i en línies generals un partit més ensupit, sense tant ritme com ens té caracteritzats el Sabadell de Ferran Costa, això sí, amb més domini arlequinat que no pas Vigués. El tècnic del centre d'esports feia aquesta lectura de l'1-1 avui a Terres Gallegues.
2: Penso que l'equip ha entrat molt bé al partit, hem tingut aquesta situació aïllada, ens han penalitzat. Valoro doncs, que l'equip ha seguit en la seva línia, ha seguit anant endavant, centrat en el partit, naturalitzant l'errada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
1: De manera momentània, i a l'espera que finalitzi demà i demà passat la jornada, el Sabadell recupera la seva posició de prestigi com a sisè classificat dins la zona play-off descens a primera divisió després d'aquest repartiment de punts. Avui a Vigo, un partit que segurament era més de 0-0 que no pas d'1-1, però que acaba igualment en taules.
0: Futbol sala, el torneig Obertura arriba ja a la tercera jornada. Un català ja ha jugat, l'altre jugarà demà.
3: El que ha jugat ho va fer ahir, el que jugarà demà és el Catgas Santa Coloma. Ahir el Barça doncs es deixava escapar la victòria al Palau i empatava a 2. Barça 2, Cartagena 2, malgrat els gols d'Adolfo i Sergio González. Els 4 gols es van produir a la primera part i, per tant, a la segona no es va moure el marcador amb el qual s'havia arribat al descans amb aquest empat a 2. I demà, com dèiem, perdona, el Santa Coloma que visitarà la pista del Manzanares a la 1 del migdia.
0: Doncs veurem què fa el Catgas demà. El Barça, com deies, empatava a 2, venia de dues victòries seguides al Barça i després, doncs, aquest empat en la jornada, en el dia d'ahir, de divendres. Invicta encara, això sí, el Barça, després de 3 jornades, ara mateix ocupa la tercera posició per darrere de Palma Futsal i de Jaén Paraíso. Escoltem Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça.
4: Sí, la verdad que ha sido una pena. Creo que un resumen global del partido, te puedo decir que en la primera parte creo que somos superiores a ellos y tenemos ocasiones bastante claras y que no las materializamos. Y luego es cierto que con el 4-3 no lo aprovechamos, ellos hacen una buena defensa o nosotros más bien hacemos un mal ataque. Y creo que luego con el 5-4 que hemos arriesgado para ganar el partido, pues ellos han tenido ocasiones claras para llevarse el partido. Creo que el partido ha sido un poquito espeso por parte de los dos equipos, en la segunda parte sobre todo. También quizá ellos que venían con bajas, igual que nosotros, bueno, ellos el hecho de defendernos todo el partido en media pista, han subido muy pocas veces arriba. Bueno, ellos han venido a hacer su partido, que era defenderse ahí bien y meter balones al pívot. Lo han hecho bien, de eso se han beneficiado en el segundo gol y ya está.
0: I després d'una derrota i un empat, el Catgas encara no coneix la victòria. La buscarà demà a la pista del Manzanares a partir de la 1 del migdia. Víctor Pérez, jugador del Catgas, deia això del partit de demà.
5: Bien, llegamos bien, hemos tenido una semana larga de trabajo, entonces hemos podido trabajar bien y estudiar bien a Manzanares. Entonces creo que llegamos bien con todas nuestras armas y preparados para sacar los 3 puntos. Sí, claro, sabemos sobre todo la dificultad, ¿no?, de aquella pista. Manzanares es el primer partido que juega en casa, entonces sabemos que allí nos apretarán mucho la grada. Manzanares es un gran rival también, pero vamos con muchas ganas y mucha ilusión de poder sumar los 3 puntos. Sí, exacto, los dos necesitamos los puntos, un punto para cada equipo, entonces creo que será un partido bonito sobre todo, pero bueno, llegamos bien trabajados, con los deberes hechos y preparados para traer aquí los 3 puntos.
0: Doncs demà serà aquest partit del CatGas Santa Coloma. No hi ha competició femenina perquè s'està preparant ja la fase de classificació de l'europeu. Aquesta primera fase es disputa a Eslovènia i la Lliga Iberdrola, per tant, doncs queda aturada durant uns dies. De fet, no es reprendrà fins al dia 15 d'octubre. Anem a repassar alguns partits que teníem en joc en aquests moments, Jordi, perquè teníem alguns partits oberts a aquesta hora.
3: Doncs mira, te'n actualitzo 4. El Barça Atlètic acaba de finalitzar en aquests precisos moments, mentre parlàvem tu i jo, i ha guanyat per 4-0. Hi ha hagut un doblet final de Shane Kluivert, que, com dèiem, deixa el Barça Atlètic líder en solitari. El Manresa continua perdent 0-1, el partit encara està en joc. El descans de la Tercera Federació arriba al partit entre el Sant Joan Atlètic Moncada per 2-1, que guanya el Tona. I a la selecció espanyola guanya ja a Wembley, Anglaterra, ha marcat el català Lamine Yamal.
0: Doncs vinga, fem una petita pausa i tornem tot seguit amb tota l'actualitat. Encara ens queda repassar vàter, polo, hoquei i moltíssimes coses més. Fem una pausa i tornem ara mateix. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
2: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
3: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7.22 la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7.56 ponemos la primera plana, primera plana, primera plana.
1: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
3: A las 8.12 las presas empiezan a rodar y a las 8.47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
1: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
4: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
1: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació.
5: Famosos, embolics, notícies inesperades i moltes ganes de comentar-ho tot. A Corpresos ens posem al dia amb les portades de les principals revistes del cor i repassem les històries que més han donat que parlar durant la setmana. Cada divendres a les 12 del migdia, la Mar Sánchez i el Joan Bosch porten el teu moment de safareig, humor i actualitat rosa. Corpresos, el programa que no vols perdre't.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: La Torre de Pisa és coneguda per la seva arquitectura única i la seva tendència a inclinar-se cada cop més cap a un costat. La torre es va començar a construir al 1173 i es va trigar gairebé 200 anys a completar-la. No obstant això, a causa de la naturalesa del sòl sobre el qual es va construir, la torre va començar a inclinar-se durant la construcció. Al llarg dels segles, la inclinació s'ha anat accentuant, fet que ha portat a nombrosos intents d'estabilitzar-la. El més curiós és que, malgrat la seva inclinació, la torre ha sobreviscut a diversos terratrèmols i ha estat objecte de nombroses restauracions i consolidacions. Al 2001, després d'una dècada de treballs de restauració, la torre es va estabilitzar i es va reduir la seva inclinació en 40 centímetres.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Milers de persones s'han manifestat pel centre de Madrid amb el lema "Ni una Mari Carmen més". La marxa ha començat a la Puerta del Sol i ha acabat al Congrés dels Diputats. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. De fet, Sumar ha amenaçat de plantar aquest Consell si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. La mateixa dona, de 87 anys, ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres, la Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en l'habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís de l'enfonsament s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital Sant Pau de Barcelona, 2 homes ferits lleus evacuats a l'Hospital de Granollers i un menor que ha resultat il·les. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web de DIF i de DIF Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectada i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb normalitat. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat aquest dissabte que el govern espanyol treballarà incansablement fins a aconseguir l'oficialitat plena del català, l'eusquera i el gallec a la Unió Europea. Ho ha reiterat així en un missatge en xarxes socials pel Dia Mundial Europeu de les Llengües. Justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal, i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU. A tot això, dia avui, parlant de cultura, en el que Barcelona viu una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè. Al llarg de tot el dia, activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de les ciutats. La cultura popular ha estat una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I aquest vespre, en marxa des de fa aproximadament mitja hora, un dels grans moments i més esperats de la Mercè, el seu correfoc pels carrers de Barcelona. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, el programa de l'esport català.

0: Benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la teva tele, a la teva ràdio local. En els propers minuts repassarem tota l'actualitat esportiva del cap de setmana, el bàsquet, el waterpolo, l'hoquei patins i moltíssimes coses més. Amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc. Repassem el més destacat de la jornada amb Jordi Cervantes. Jordi, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
1: Què tal, Anna? Les blaugranes s'han imposat 0-2 al camp del Logroño United amb Dianas de Maisa i Patrick Guijarro. Aquest migdia el Badalona Women ha perdut el minut 96 de partit davant el Granada per 0-1. Demà serà el torn de l'Espanyol, que visitarà el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves buscaran el segon triomf consecutiu del curs.
0: A segon, el Sabadell empat en la seva visita al camp del Celta.
1: Els arlequinats han empatat a un davant del filial del Celta i acaben la jornada en zona de play-off, o dormiran avui dissabte en zona de play-off, igual que el Girona, que ahir guanyava l'Albacete 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van den Beek.
0: I a Primera Federació, taules, el primer duel català de la temporada.
1: Sí, també empat a un entre el Nàstic i el Sant Andreu. No, taules, no, perdona, m'he equivocat jo. T'he fet caure en el parany. Ha guanyat el Sant Andreu en el darrer instant per 1-2 gràcies a aquell gol al minut 96 d'Alexis. I sí que és cert que el Sant Andreu ha guanyat per 1-2 i s'emporta els 3 punts cap a Barcelona. Els tarragonins es mantenen fora de la zona playoff i el Sant Andreu surten de la zona de descens. L'Europa, amb nou entrenador a la banqueta, Luis Blanco, juga demà a Can Dragó. Els escapulats buscaran el primer triomf del curs davant el Rayo Majadahonda a partir de les 4 de la tarda.
0: I tret de sortida de la Lliga ACB.
1: Sí, ho fan amb novament 5 equips catalans que prendran part d'una competició que engega avui el curs 26-27. Aquesta tarda ja ha debutat el Manresa, ho ha fet amb derrota a la pista del Bilbao i el Barça juga des d'ara, des de les 9, al Palau Blaugrana i rep el Leima Corunya. Demà diumenge s'estrenen el Joventut a la pista del Breogán, a les 12 el Bàsquet Girona, Fontejau contra el Lucan Múrcia a les 5 de la tarda i a les 6 el Força Lleida visita el València.
0: I dues competicions més engeguen la temporada 26-27.
1: A la divisió d'honor masculina de rugby, la Santboiana s'estrenarà demà contra el Salvador a partir de les 12 del migdia, un partit que es podrà seguir en directe per la plataforma digital La Xarxa Més. I aquest cap de setmana comença la divisió d'honor femenina amb dues jornades de waterpolo, amb la que es disputa, com dèiem, aquestes dues primeres jornades de la competició.
0: Són les 9 i 6. Marxem de ronda. I comencem amb segona divisió perquè estàvem pendents del partit amb el Sabadell, que havia començat a 6:45 de la tarda. Ja acabat, recordem què ha fet el Sabadell al camp del Celta Fortuna.
1: Ha empatat a 1. S'havia avançat el conjunt gallec, però immediatament el Sabadell ha pogut empatar el partit i així s'ha arribat al descans. A la segona part no s'ha mogut el marcador i, per tant, el partit ha acabat amb 1-1 al marcador i, com dèiem en els titulars, Anna, el Sabadell dormirà aquesta nit en zona de play-off.
0: I baixem un parell de categories. Anem a segona federació masculina, grup 2, jornada 4. Estàvem pendent del partit entre el Manresa i el Logroñés B. Anem cap a Manresa, Ràdio Sallent, Jordi Givert, ja acabat.
2: Ha acabat el partit, un partit que s'ha allargat fins al minut 99 i que ha acabat amb derrota manresana per 0-1 en un partit que ha tingut de tot, polèmica per una expulsió del central del Manresa, Mateus, per protestar l'àrbitre quan tot just havia rebut ell una falta, una expulsió de ser molt primirat a l'àrbitre just quan s'estava acabant el partit i aquí s'ha acabat la història. El Manresa ha tingut diverses ocasions. De fet, la defensa del Logroñés ha tret dues pilotes sobre la línia de gol en aquest partit per mantenir aquest 0-1 a favor i, tot i el bon joc del conjunt de la capital del Bages, la victòria se'n va cap a la Rioja.
0: Doncs Jordi, hi havia un altre partit a aquesta hora també, que començava a les 7, el Barça Atlètic Penya Esports.
1: Sí, que ha acabat guanyant, com dèiem, per 4-0. Això el farà dormir aquesta nit líder en solitari després de marcar 10 gols i no encaixar-ne cap, i a l'espera del que faci demà l'Osasuna B, que visita el camp del Girona B.
0: I un partit que encara deu estar en marxa perquè ha començat a les 8 del vespre és el duel de tercera federació masculina del grup 5, jornada 4, Sant Joan Atlètic Montcada Tona.
1: Partit que es troba a l'inici de la segona part amb victòria local. Sant Joan Atlètic Montcada 2, Tona 1.
0: I teníem ja, com dèiem, arrencada la Lliga ACB i des de les 9 un duel en presència catalana.
1: Minut 5 d'aquest primer període, guanya el Barça al Palau, Barça 12, Leima Coruña 9.
0: I tenim un partit en joc des de les 7 de la tarda de bàsquet, ja l'haver finalitzat, és la semifinal de la Lliga Catalana de tercera FEB entre el Montgat i el Valls. David Prats, a Ràdio Ciutat Valls.
3: Bona tarda des de la Pavelló Esportiu 11 de setembre de Mollerussa, el Club Bàsquet Valls, que serà a la final de la Lliga Catalana de tercera FEB després de superar fa poca estona que ha acabat el partit per 70-74 al Montgat. Un partit que sobretot el Valls s'ha arribat a col·locar fins a 13 punts de diferència, que és el màxim avantatge, però una sèrie de triples consecutius del Montgat han posat emoció fins al final. Al final però s'ha pogut certificar aquesta victòria per 4 punts de diferència, un Valls que també ha acabat amb la lesió d'un dels seus jugadors, com és Jan Campeny. Caldrà veure l'evolució d'aquesta lesió, però el Club Bàsquet Valls caçarà aquesta final de demà a partir d'un quart de 8 del vespre i la jugarà davant l'Espanyol Bàsquet Cornellà, que a les 5 de la tarda ha aconseguit guanyar per 80-63 al Mollerussa. Recordem la final demà un quart de 8, el vigent campió d'aquesta competició, que és el Vic, que l'any passat va superar el Mollet per 87-70. Demà, Espanyol Bàsquet Cornellà, Club Bàsquet Valls Tallersa, Pablo Martínez, amb els jugadors ja desfilant. Això és tot el que us podem explicar.
0: Doncs moltes gràcies. Estàvem pendent també de l'handbol, Jordi, perquè el que accepta el Manu Granollers està jugant.
1: Ho fa des de 8:45 del vespre i de moment està guanyant a domicili. Està guanyant a la pista de l'Alacant, Alacant 17, Granollers 20, un partit que està a punt d'arribar al descans de l'enfrontament.
0: Doncs parlem de waterpolo, de la divisió d'honor masculina. Jornada 2. El Sant Andreu ja ha d'haver acabat el seu partit davant del Canoet.
1: Sí, ja ha guanyat per 4 gols de diferència. Sant Andreu 15, Real Canoe 11.
0: I anem cap a Sant Sadurní d'Anoia, perquè a l'Hockey Lliga Catalana Masculina ha arrencat ja la primera jornada. Noia i Vilafranca han començat el seu partit a 8:15 del vespre. Jaume Boquera, Ràdio Sant Sadurní, ja ha d'haver acabat aquest partit.
4: Sí, el partit ja s'ha acabat. El resultat definitiu és 5-0 favorable al Noia, un Vilafranca que al començar a un Noia que a la segona part ha començat marcant el tercer gol. El Vilafranca s'ha desinflat bastant i el Noia ha anat imposant la seva llei. El quart i el cinquè gol, bones accions del Noia en atac, i aquest resultat contundent de 5-0, mantenir la porteria a 0, evidentment, és un punt d'inflexió amb aquest nou Noia, amb aquest nou staff, amb l'Aleix Esteller de cap de files, i que de moment, doncs, aquesta Lliga Catalana se li posa bé als homes de l'Aleix Esteller.
0: Doncs moltes gràcies, Jaume. Dos partits més, un que acaba d'arrencar i un altre que també ha d'haver finalitzat, Jordi, en aquesta Hockey Lliga Catalana Masculina.
1: Doncs de moment el Calafell i Xum es troben en la recta final, queden 3 minuts encara de partit, i guanya l'equip local per la mínima. Calafell 2, Xum 1. I el partit que ha començat és el partit del Reus a la seva pista, i de moment empat a 0 en els primers minuts de partit davant el Caldes.
0: I a l'Hockey Lliga Catalana Femenina, jornada 2, com tenim els partits que estaven en joc?
1: El Sant Cugat Palau, es troba a la segona part i de moment guanya el Palau per 1-3. I també tenim el Cerdanyola 4, Mataró 0.

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local. Doncs arrenca la Lliga ACB amb una penya que fa una setmana celebrava un nou títol després de 18 anys sense aconseguir-ne cap, la Supercopa ACB, i un Barça que perdia aquesta final, però guanyava la de la Lliga Catalana ACB fa uns dies. Per tant, en dos equips que arriben amb un títol sota el braç. Arrenca la primera jornada i avui ja hem tingut presència catalana en aquests partits de dissabte. Jordi, com han anat les coses?
1: De moment ha començat malament la cosa, perquè el Manresa ha perdut en la seva visita estrena a la pista de el Bilbao, i ho ha fet per 107-92. Ha aguantat durant la primera part, però a la segona ha encaixat 63 punts, i això ha fet impossible intentar aconseguir la victòria en la seva visita a la pista basca. Des de les 9 de la nit, Anna, s'està jugant un altre partit en presència catalana. És el Barça, que juga al Palau, i rep el Leima Corunya. I de moment, a dos minuts pel final del primer període, guanya el Barça per la mínima. Barça 14, ara perd per la mínima. Barça 14, Leima Corunya 15.
0: Doncs el Quinzana és a Manresa, que no ha pogut aconseguir la victòria en aquesta arrencada de temporada. I això deia Diego Ocampo, el tècnic manresà, després d'aquesta derrota.
2: Tercer y cuarto cuarto nos hemos venido abajo físicamente y moralmente. Está claro que puedo y se pueden encontrar muchas excusas, pero no hay ninguna excusa para seguir compitiendo y sobre todo ser autodisciplinados. Con autodisciplina quiero decir, si tenemos un plan, una serie de cosas a realizar, pues metas o no metas, vayas 10 abajo, 12 abajo, hay que seguir el plan. Y ahí es un poco lo que más me preocupa, porque hemos perdido el Oremus por respetando los emparejamientos correctos en el balance defensivo, con falta de comunicación, haciendo faltas que no venían a cuento. Y bueno, es un Bilbao, pues un equipo experimentado, ha visto la sangre y se ha llevado el partido enseguida.
0: I demà serà el torn dels altres tres equips catalans d'aquesta Lliga ACB.
1: Un ho farà al migdia, a les 12. El Joventut visitarà la pista del riu Breogán. A la tarda, ja a les 5, el Girona Fontejau rebrà l'UCAM Múrcia. I qui té potser el partit més complicat és el Força de Lleida, que a les 6 de la tarda visita la pista del campió de Lliga, el València.
0: Doncs la penya que visita la pista del riu Breogán a partir de les 12 del migdia, una penya que ve després d'haver aconseguit aquesta Supercopa ACB, d'haver-la celebrat dilluns a Badalona. I això deia Àlex Reyes, jugador de la penya, sobre aquest partit que els espera demà en el debut de temporada.
3: Bueno, han sido unos días muy bonitos, muy, muy positivos y que nos permiten afrontar pues, este inicio de temporada con grandes sensaciones. Bueno, un título muy importante para todos, para el club, para jugadores, por supuesto a nivel personal muy feliz por lo conseguido. Y nada, aplicar todo lo que hemos hecho bien en este partido para lo que viene ahora en Liga.
0: A la tarda, a les 5, Girona, UCAM, Múrcia. Un Girona que busca una primera victòria amb aquesta estrena a Fontejau. Moncho Fernández, l'entrenador del Girona, en deia això.
4: Totalment. UCAM Múrcia estarà molt bé, com sempre. No? És un equip que ha fet unes campanyes increïbles. Fa dos anys, com saps, ha jugat a la final de la Lliga ACB. Sempre estan en competició europea, sempre són un equip molt complicat, molt agressiu, que juga amb molt

0: que tots ganes de que comença la Lliga i comença la bo, no?
1: I l'Ilerna Lleida serà l'últim català en debutar. Ho farà a partir de les 6 de la tarda, com deia el Jordi, en una pista gens fàcil, a la punteta de Sant Lluís, a partir de les 6 de la tarda davant del València. Un duel complicat en aquesta estrena per als de Gerard Encuentra. Parla l'entrenador de Lleida.
2: Moltes coses bé, no? Quasi un partit perfecte, no? Estem parlant de, com bé dius, l'actual campió de Lliga, que l'any passat va jugar a la Final Four de l'Eurolliga, que sí que ha tingut alguns canvis, però també s'ha reforçat molt bé, han fitxat molt talent, no? Tenim molt bons jugadors. Estem parlant de jugadors top a nivell europeu. Que tots els clubs pugen pressupostos, tots els clubs creuen que han millorat la plantilla, és una lliga molt difícil, molt igualada, on tothom pot guanyar tothom, on cada partit compta molt. Llavors, jo sempre ho dic, no? Crec que la primera etapa del Caprabollet va estar 4 anys, no? A l'ACB, doncs a mi em sembla un repte bonic intentar igualar-ho, no? I tant de bo ho puguem aconseguir.
1: En joc. Encara no han començat moltes de les competicions. De fet, la Lliga Femenina Endesa ho farà la propera setmana, però sí que hi ha Copa Espanya. Tercera jornada, última. I com ha quedat tot plegat, Jordi?
3: Hi havia duel català i ha guanyat el Bisbal Bàsquet. Prat 71, Bisbal Bàsquet 79. T'explico més o menys com va la competició aquest any, perquè han fet tipus Champions masculina i femenina de futbol. Han fet una classificació llarga i en aquest sentit han fet grupets perquè s'enfrontessin als equips. Hi havia un total de 28 equips, hi havia 7 grups de 4 equips i, per tant, havien de jugar 3 jornades. El Bisbal ha guanyat els 3 partits i es classifica per la següent ronda. El Prat, malgrat perdre, acaba amb 2 victòries i una derrota i haurà d'esperar els resultats de demà per saber si classifica per la següent eliminatòria, que seria uns 16ens de final, i on ja entrarien els equips de la primera FEP. A partir d'aquí, doncs, seran 16ens de final, 8ens de final, quarts de final i una última fase final, que seria la Final Four, la final a 4, per decidir el campió de la Copa Espanya. En qualsevol cas, el resum ara és que el Bisbal Bàsquet es classifica per aquests 16ens de final i el Prat haurà d'esperar els resultats de demà i tindrem sorteig la setmana vinent per saber els aparellaments que molt probablement a aquests dos equips, tant Bisbal Bàsquet i el Prat, si aconsegueix la classificació, que ho té tot de cara, doncs s'enfrontarà un equip de la primera FEP.
1: Doncs estarem pendents de cara a la setmana vinent. Ara ens centrem en Mollerussa, podríem dir que és on s'han centrat les altres categories del bàsquet que parlarem a continuació. La Lliga Catalana de Tercera FEP ha arribat ja a la fase final. Ahir es van jugar els quarts, avui les semifinals i demà la final. Com ha quedat tot plegat?
3: Doncs que tindrem una final que la disputaran l'Espanyol i el Valls. L'Espanyol s'ha enfrontat al Mollerussa i l'ha guanyat Mollerussa, que feia d'equip anfitrió, doncs ha perdut per 17 punts de diferència. Espanyol 80, Mollerussa 63. Per cert, que l'Espanyol juga Xavi Rabasseda, un jugador mític del bàsquet català i que ha jugat molts partits a la Lliga CB, doncs ara està jugant a aquest Espanyol de tercera FEP. En l'altre partit, ens ho explicava el company de Valls, ha guanyat el conjunt visitant i, per tant, el Valls es classifica per la final, ha guanyat 70-74 al Montgat. Demà tindrem aquesta final a partir d'un quart de 8 del vespre, al partit entre l'Espanyol i el Valls.
1: I també hi haurà una altra final demà, la de la Lliga Catalana Femenina 2. Quins seran els equips que s'hi enfrontaran?
3: També a Mollerussa, serà un partit que es disputarà abans de la final de la tercera FEP. Serà a les 5 de la tarda i la jugaran el Tarragona Bàsquet i el Manresa.
1: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc. Ha començat la divisió d'honor femenina de waterpolo i ho fa amb doble jornada. També la masculina ha tingut doble jornada aquest cap de setmana, un fet que veurem molt al llarg d'aquesta temporada, bàsicament per reduir despeses de desplaçaments. Com ha anat aquesta primera jornada a la divisió d'honor femenina, Jordi?
3: Sí, comencem amb aquesta estrena, perquè la setmana passada ho feia la masculina, i en aquesta primera jornada doncs tenim aquests resultats. Es va produir ja un primer ahir a la tarda, Catalunya 18, Echeide 13, i aquest

0: Dissabte s'ha disputat el gruix de la jornada d'aquesta primera data. Mataró 14, Mediterrani 8, Barceloneta 14, Canoe 6, Horta 6, Sabadell 25, Sant Feliu 16, Sant Andreu 10 i Rubí 4, Terrassa 12.
1: Doncs arrenca aquesta divisió d'honor femenina amb un Mataró que defensa el títol aconseguit l'any passat i que fa pocs dies aconseguia també la Copa Catalunya per quarta vegada, la segona de manera consecutiva, i ho fa amb victòria del Mataró per 14-8 davant del Mediterrani. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
2: Una setmana després de conquerir la Copa Catalunya, la Solin Centre Natació Mataró s'ha estrenat en victòria a la divisió d'honor d'enguany, un campionat que es preveu intens i dur per les exigències del calendari. Per començar, 3 partits en 5 dies. Aquest dissabte contra el Mediterrani, diumenge contra l'Atlètic Barceloneta i dimecres a la piscina del Club Natació Catalunya. El partit d'aquest dissabte contra el conjunt de Sants ha tingut un inici realment demolidor per part de les mataronines, com si davant d'un calendari tan exigent es tingués pressa per deixar enllestits els partits com més aviat millor. 4 gols en 4 minuts que feien pensar en una victòria fàcil, amb golejada inclosa, de les jugadores de Dani Ballar. Aquest 4-0 inicial, amb gols de Bertran, Claveria, Kearns i Rumer, ha estat oportunament llimat pel Mediterrani. Carlota Alonso i Anna Marie Pearson escurçaven diferències 4-2 abans del final del primer quart. En el segon, les locals han perdut aquella embranzida de la qual havien fet gala en el primer període, mentre que les de Sants començaven a tapar forats al darrere i a no despenjar-se en el marcador. Lineback feia pujar el 4-3 al marcador. Morell i Rumer, de penal, han salvat els mobles en 2 gols. Al descans ja s'hi arribava amb un 6-3 per a la Solim. Avantatge clar, sí, però la sensació que el partit acabaria amb golejada s'esveia. A la represa, la Solim s'enfilava fins als 5 gols d'avantatge, 8-3, amb gols de l'hongaresa Camila Faragó i de Caral Anton, aquest de penal. Un marge que amb oscil·lacions s'ha mantingut fins al final del partit. El tercer quart acabava amb un 9-5 després que Sílvia Morell tanqués el període amb un altre gol per a les mataronines. En l'últim quart, el Mediterrani ha albirat l'esperança de poder retallar diferències arran del 9-6 marcat per Anna Marie Pearson, esperança que de seguida ha quedat en res. Martina Claveria i Caral Bertran, totes dues per partida doble, i Sílvia Morell s'han encarregat d'establir el que ha estat el resultat definitiu. Assolim Centre Natació Mataró 14, Club Esportiu Mediterrani 8.
1: I un altre dels grans aspirants està a la part alta de la classificació. El Terrassa també ha guanyat a la piscina del Rubí per 4-12. Ens ho explica el Siscol ara de Ràdio Rubí.
3: El Terrassa ha estat l'equip que s'ha endut la victòria en la primera de les cites de la divisió d'honor de waterpolo amb el retorn del Club Natació Rubí a l'elit amb una victòria garenca marcada per la distància que hi ha de plantilles, en tots dos casos, amb un conjunt que competeix a Europa i l'altre que lluitarà per la permanència. Malgrat el resultat contundent final de 4-12, hi ha aspectes a destacar que li agraden a l'entrenador Carlos Ligero del Club Natació Rubí, pensant en el futur immediat, perquè demà també tenen una cita complicada per arrencar aquesta temporada.
4: Sí, tant avui com demà, sabem que avui el Terrassa equip de Champions, demà el Cata equip d'Eurocup, que la va guanyar la temporada passada, però encara així crec que avui hem estat a un gran nivell. Al final, que el Terrassa només ens faci 12 gols a casa, sí que és veritat que a nivell ofensiu ens ha costat una mica més, però ens hem d'acabar de trobar. Però a mi el partit em deixa molt bones sensacions, venim d'una altra categoria, de la primera nacional, i bueno, crec que hem estat a un nivell, sobretot defensiu, força alt.
3: 2-6 en el primer quart, han rebut la meitat dels gols, i en els altres 3, doncs, 6 gols més per part del conjunt egarenc, amb doncs, aquest tram de 2 gols i 2 gols per part del Club Natació Rubí per tancar aquesta primera jornada. D'aquesta manera, aquest doncs, nou calendari que inclou caps de setmana amb 2 cites. Demà, el Club Natació Rubí, que li toca al Catalunya, pel que fa al conjunt egarenc, la seva cita serà a casa i davant del Real Canoe.
1: Doncs ara bé, ho deia el Siscol, ara hi haurà doble jornada aquest cap de setmana. Repassem la resta de partits d'aquesta jornada 2.
0: Gairebé tots els partits es disputaran demà al migdia. A 11:15, Rubí Catalunya. A les 12, Sant Andreu Etxelle. A 12:15, Mataró Barceloneta i Sabadell Sant Feliu. A 13:15, Terrassa Canoe. I tancarà la segona jornada a la tarda. A 17:45, el Mediterrani Horta.
1: Doncs sí que és una mica anecdòtic, però repassem la classificació. El Sabadell és líder, seguit de l'Atlètic Barceloneta, a la Terrassa, el Sant Feliu i el Mataró. Juntament aquests equips amb el Catalunya doncs encapçalen la classificació doncs amb aquesta primera victòria. Veurem a la jornada de demà doncs, si hi ha més moviments a la classificació, si es podrà tenir més en compte. Nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit amb moltíssimes coses més, amb hoquei patins, la resta del waterpolo i amb moltíssimes coses més. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bo...
7: Ràdio Arenys, la primera.
8: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
9: I si comencéssim a parlar d'allò que normalment callem? Homes és el programa perfecte per fer-nos preguntes, trencar estereotips i repensar què vol dir ser home avui. Un espai per qüestionar la masculinitat tradicional, de construir allò après i construir una nova mirada. Homes, un programa pensat per David Herrero, cada dilluns a les 11 del matí.
10: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta. Però al punt de l'interrogant, posem al punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on dos oceans es troben però no es barregen completament. Un exemple famós és el punt on es troben l'oceà Atlàntic i el Pacífic prop del Cap d'Hornos. A primera vista, sembla que les aigües xoquen però es mantenen separades, creant una mena de frontera visible entre dos colors diferents de mar. Això passa perquè cada massa d'aigua pot tenir temperatures, salinitat i densitats diferents. Quan aquestes diferències són prou grans, les aigües no es barregen immediatament, sinó que poden mantenir-se parcialment separades durant un temps. També hi influeixen els corrents marins, que poden empènyer cada massa d'aigua en direccions diferents, dificultant encara més la barreja. Tot i així, amb el temps, les aigües acaben mesclant-se lentament. Aquest fenomen no és exclusiu d'aquest lloc, però allà és especialment visible i impressionant. Dóna la sensació que hi ha una línia invisible que divideix dos mars, tot i que en realitat només és un efecte físic natural.
2: Radio Arenys. La primera en entreteniment.
3: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
4: Som en directe a l'Enjoc, 9:45 del vespre. Seguim repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ens havíem quedat en el waterpolo, en la divisió d'honor masculina, que arriba ja a la segona jornada. 15 partits s'han disputat ja, Jordi.
5: Aquest migdia, dos partits, el Barceloneta 23, Rubí 9, el Sabadell 22 i Cavalla 7. Més ja cap a la tarda, Mataró 13, Catalunya 10, Barcelona 14, Lleida 8, i ja ben entrada la tarda, Terrassa 13, Mediterrani 12 i Sant Andreu 15, Canoe 11.
4: Doncs ens centrem en aquesta golejada del Sabadell 22-7 davant del Cavalla, la golejada de la jornada, sens dubte, encadena 3 victòries ja, perquè el Sabadell havia disputat un partit avançat de la jornada 3. Albert Espanyol, entrenador del Sabadell, valorava així aquesta victòria.
6: Molt bé, jo crec que avui hem fet un molt bon partit, hem guanyat amb molta solvència i crec que aquest ha de ser el camí, guanyar, ser superiors i demostrar-ho en l'aigua, no? Que... Potser el dimecres passat a casa del Medi doncs vam patir molt, vam estar a punt de perdre el partit amb una piscina que és molt difícil, però entenc que el camí que hem de seguir és aquest, el que hem fet avui. Guanyar així sempre dona motivació i et dona molta tranquil·litat, no? Llavors, que això sigui, esperem que això sigui un primer pas per seguir en aquest camí. Tenim dimarts Sant Andreu, que segurament és un partit difícil, i després ja encara anem a la setmana següent, tenim Rubí, després tenim ja competició europea, així que ens esperen ara reptes importants, partits difícils, i hem de seguir en aquesta línia.
4: Més igualat ha estat el partit entre el Mataró i el Catalunya. Se l'ha acabat emportant de 3 gols de diferència al Mataró, que suma la primera victòria de la temporada. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
7: Després de dues derrotes contra el Club Natación Cavalla de Ceuta i l'Atlètic Barceloneta, el Solar Tradex no podia perdre l'oportunitat de sumar els 3 primers punts de la temporada contra un rival com és el Club Natació Catalunya, relativament assequible per als jugadors que des d'aquesta temporada entrenen Miquel Gasulla. El partit ha començat en domini dels locals, tot i que ha estat el Catalunya el que, gràcies a un gol d'un endolladíssim Pablo Xemir, ha encetat el marcador. Decida, però, el Solar Tradex ha posat la directa. 4 dianes, 2 Daniel Martí i 2 més d'Uriel Hurtado i de Daniel Ibailov han permès als mataronins arribar amb un clar avantatge de 3 gols, 4-1, al final del primer quart. El domini del Mataró ha continuat en el segon, parcial de 4-3, que feia que els locals gaudissin en la mitja part del seu màxim avantatge, 8-4. Tot plegat canviat després del descans llarg. El que era, fins aleshores, una matinal relativament plàcida, s'ha complicat d'allò més. El Solar Tradex solament ha marcat un gol en el tercer quart, mentre que Pablo Xemir, 3 gols en aquest període, i Sebastián Susac s'encarregaven de col·locar el Catalunya a un sol gol de diferència del Mataró, 9-8, abans de l'últim parcial. El resultat suposava posar la por al cos i de quina manera dels mataronins quan faltaven 8 minuts de partit. La sort i l'encert del Solar Tradex ha estat el saber marcar en els moments decisius de l'últim quart. Primer amb un doblet de Lluc Bertran en els 2 primers minuts i que han servit per col·locar momentàniament l'11-8 a l'electrònic I després, en l'últim minut, amb sengles gols de Daniel Martí i de Daniel Ibailov, que han allunyat definitivament el perill i que han possibilitat d'establir el definitiu 13-10 davant d'un Catalunya molt combatiu i que ha caigut amb el cap ben alt. Al final, doncs, són les retrades 13-13, E+, Cronatació Catalunya 10.
4: Doncs precisament el Mataró i l'Atlètic Barceloneta, que és el líder, són els dos únics equips que ja han jugat a 3 partits. L'Atlètic Barceloneta, com dèiem, en ple de victòries, 3-3. De moment encara no coneixen la derrota ni el Barcelona, ni el Sabadell, ni el Terrassa. Dues victòries en dues jornades i demà tindran l'oportunitat de sumar la tercera en la jornada 3. Quins seran els partits, Jordi?
5: A les 12, Barcelona-Cavalla. A 2:15, Rubí-Canoe. A les 4 de la tarda, Mediterrània-Cheide. I a la 5, a Terrassa, Catalunya. L'Astre del Puig Sabadell-Sant Andreu es disputarà el 29 de setembre.
3: En joc.
4: Parlem ara d'hoquei amb la disputa dels World Skate Games, que es disputaran a Asunción, a Paraguai. Aquest any la temporada d'hoquei patins doncs arrenca més tard. Aquest cap de setmana ha començat l'hoquei Lliga Catalana masculina i femenina. La femenina ja havia començat entre setmana i ja s'està disputant la segona jornada. Anem a repassar els partits d'aquesta jornada número 1 de l'hoquei Lliga masculina.
5: De l'hoquei Lliga Catalana masculina, ahir es va disputar el Voltregà 5 Lloret 2. Dijous es va jugar també el Lleida 4, Vilafranca 1. I per aquesta tarda s'ha doncs, disputat el Noia 5, Vilafranca 0, el Calafell 2, Xum 1, i es troba en marxa a punt d'arribar, no, encara no, a la final de la primera part, el Reus 2, Caldes 1.
4: Doncs també hi haurà partits demà.
5: Sí, a partir de les 4 de la tarda, Barça-Alcoi. Tancarà aquesta primera jornada el partit entre l'Igualada i el Lleida, però no ho farà fins al 7 d'octubre.
4: Doncs amb els partits que ja s'han actualitzat i els marcadors finalitzats, el grup A, el líder de moment és el Noia, això sí, empatats a punts amb el Pons Lleida, que ocupa la segona posició. El Voltregà és el líder del grup B i el grup C, el líder de moment és el Calafell. Però, com dèiem, encara hi ha alguns partits doncs, en joc. Pel que fa a l'hoquei Lliga Catalana Femenina, s'arriba a la segona jornada perquè, com dèiem, dimecres s'havia disputat la primera. Avui, doncs, aquesta segona jornada amb alguns partits que estan en marxa en aquests moments.
5: Ja han finalitzat el Sant Cugat 2, Palau 5 i el Voltregà 4, Vigues 4, i està en marxa des de les 8 del vespre, per tant, instants finals de partit, el Cerdanyola 5, Mataró 1.
4: Demà tindrem un partit també al migdia.
5: Sí, a les 12, Manlleu al Picat.
4: I també s'ha disputat el Voltregà Vigues, aquest duel que ens l'explica des de Ràdio Vic el Pep Portet.
0: Doncs ja estem aquí amb una de les protagonistes del partit que acaben d'enfrontar el Club Patí Voltregà i el Vigues i Riells, que ha acabat, com dèiem, un 4-4. Ha estat l'encarregada d'obrir el marcador i d'anotar el darrer gol del conjunt local. Ella és la capitana, l'Ester Vistós. Ester, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: 4-4, no sé què en podem dir del resultat. Una primera meitat que havíeu començat molt bé. Ha costat més de cara a gol la segona meitat.
8: Sí, sabíem que era un rival molt difícil, que sempre ens costa, i res, crec que hem fet una primera part espectacular, que anàvem a totes, que sabíem el que havíem de fer, i la segona part, doncs jo crec que amb tota la càrrega que portem durant totes les setmanes aquestes de pretemporada, doncs, tenim una mica aquest punt de físic que ens falta, que intentarem doncs, ajudar-nos totes entre cada una de nosaltres i tornar-lo a assolir, ja que bueno, som justetes de l'equip, que aquest any pujava la Julita Rovira, que bueno, amb un partit amistós però se'ns va fer mal i estarà un temps de baixa, i justament aquesta setmana també la Joana va tenir una petita rotura de l'adductor que també ens ha fet que siguessin més poques, però bueno, tot i així crec que les petites que ens venen a ajudar són un plus que ens donen, estan molt contentes i donen tot el que han de donar per nosaltres i ens ajuden moltíssim.
0: Ara t'ho anava a dir, les petites, però tenen 15 anys, molt menudes, però déu-n'hi-do l'hoquei que tenen a les mans.
8: Mare de Déu, crec que donen voltes a la meitat de nosaltres i parlo per mi, crec que tenen un joc espectacular que ens ajuden moltíssim i tenen aquella cosa que nosaltres no tenim i que ens ajuden a tots els partits.
0: Manlleu, proper partit, aquí sabem, se sap de sempre que aquesta Lliga Catalana és una mica una pretemporada, però com més lluny arribem, més partits juguem.
8: Sí, òbviament, tenim ganes d'anar a la final a 4, de ser-hi, de guanyar-la. Però bueno, la setmana que ve ens centrem en el derbi, no deixa de ser un derbi per ser Lliga Catalana, intentarem anar a tope, sabem que són rivals fortes, que les coneixem molt bé, elles ens coneixen molt bé, però bueno, crec que serà un partit molt maco de veure.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Esther, i molta sort.
8: A vosaltres, merci.
4: I també ha començat aquest cap de setmana l'Hockey Lliga Plata. Comencem pel grup nord, on s'han disputat alguns partits.
5: Dos partits, concretament, aquest migdia, el Congrés 2, Lubians 2. Tot i així, al descans, els catalans guanyaven per 2-0, al final. Han vist com els hi empataven el partit. I a la tarda, el partit que heu pogut veure per la xarxa, empat també entre el GEC i el Vilaseca, GEC 3, Vilaseca 3.
4: Doncs centrem en aquest partit, en aquest GEC-Vilaseca, aquest repartiment de punts en aquesta estrena de temporada, i escoltem el Narcís Pijoam i l'Albert Carol, els jugadors del GEC i el Vilaseca.
9: Bueno, s'ha de dir que aquest partit ha sigut un partit molt, molt complicat. Al principi sí que hem començat el partit perdent 0-2 i ho hem pogut remuntar. Al final, la feina que fem cada dia als entrenaments han sigut el resultat que ens ha donat aquest empat. Al principi, normalment, la calor d'aquest pavelló no ajuda molt. El parquet, que a tothom li costa, estem més acostumats, però s'ha de dir que rellisca bastant. Bueno, molt contents per haver remuntat aquest partit. I sí, la primera part ha sigut una mica difícil els primers 10 minuts. No ens hem vist molt còmodes, però bueno, a poc a poc, la segona part, gràcies als 25 minuts, gràcies al físic que fem pels entrenaments, hem pogut donar un empat. No es pot donar per bo perquè volíem els 3 punts, però bueno, al final, com he dit, que hem pogut remuntar el partit, sí, sí. Un punt sempre s'agraeix i és el primer partit, així que s'ha de seguir.
10: Ens ha costat molt al principi, després ens hem posat per davant i tal, però bueno, al final un punt. Equip nou, moltes coses a millorar, però és més fàcil ara començar amb un punt. Penso que està prou bé. Hem començat guanyant una pista molt difícil, a la mitja part anàvem guanyant amb un gol d'avantatge. I després, aquí sempre costa molt. Ells han jugat molt bé tant l'empat com el que és el 3 contra el 3-2. Però bueno, m'agrada perquè no hem perdut la cara al partit, hem seguit fins al final, hem jugat intel·ligentment. Era difícil també perquè estàvem amb les faltes molt justos, però bé, bé, molt content, un punt i a seguir.
4: Doncs escoltava amb Narcís Pijaume del GEC i Albert Carol del Vilaseca. La resta de la jornada, aquesta primera jornada del grup nord, es disputarà ja al novembre. I el grup sud, com ha anat aquesta arrencada de temporada dels resultats?
5: De moment tenim dos partits definitius, que són el Vilanova 1, el Covendas 3 i el Vendrell 4, Sporting Alcoi 3, i es troben en joc encara el Sant Just 2, Espanyol 1, el Palafrugell 2, Mataró 2, l'Igualada B 0, Cerdanyola 2 i també el Manlleu 0, Mollerussa 0.

0: estàvem molt pendents aquesta tarda del duel català de Primera Federació Masculina de Futbol. Nàstic Sant Andreu ha acabat amb victòria del Sant Andreu a l'últim instant. El conjunt quadribarrat doncs, ha acabat aconseguint la victòria. Ens ho ha estat explicant la Tere Ortega de Tarragona Ràdio, que ara mateix doncs, està amb protagonistes, està amb l'Alexis del Sant Andreu.
1: Alexis García, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Enhorabona per la victòria, pel gol. Com ha estat aquest gol i com valores també com ha anat el partit i que al final, en temps de descompte, la Unió Esportiva Sant Andreu hagi aconseguit els 3 punts?
2: Bueno, molt content pel meu primer gol, per estrenar-me a la categoria. Bueno, al final m'he quedat allà despenjat, a Torices m'ha pogut veure i fer-me la passada. I una vegada doncs, ja he encarat a porter, he pogut definir bé i donar els 3 punts a l'equip.
1: Quin valor li dones a aquesta victòria al nou estadi a Tarragona i en una setmana amb doble partit veníeu d'empatar davant del filial del Real Madrid, avui victòria a Tarragona, això pot reforçar l'equip?
2: Sí, i tant, crec que ningú de fora s'esperava que Sant Andreu avui guanyés al camp del Nàstic, ho hem aconseguit. Bueno, ara seguir en aquesta dinàmica a casa, fer-nos fort i continuar sumant també de 3.
1: Gràcies, Alexis.
2: De res.
3: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
0: Tercera jornada a la Lliga Asobal. Evidentment, el Barça està al Mundial de Clubs d'Egipte i no juga, però sí que ho està fent en aquests moments el CAC 7 Balonmano Granollers. Juga a la pista de l'Alacant, dins de 2:15 del vespre. Com li van les coses, Jordi?
4: Doncs ha arribat al descans amb 4 gols de diferència i al minut 12 de la segona part manté aquesta diferència el conjunt ballesà i ho fa per 23-27. Recordem que el Granollers, en les anteriors dues jornades, havia començat amb victòria i, per tant, necessita el triomf per mantenir-se al capdavant d'aquesta classificació que, de moment, comanda el Bidasoa Irún, amb 3 victòries en 3 jornades. El Barça porta 2 jornades només perquè està disputant aquest Mundial de Clubs i, per tant, una victòria del Granollers el deixaria segon o empatat amb el co-líder, amb el líder, que seria el Bidasoa.
0: Exacte, un Granollers que busca el 3-3. El Barça, com deies, doncs està al Mundial de Clubs. Aquesta jornada havia de jugar davant del Ciutat Real. No hi ha data, de moment, per aquest partit. Anem cap al handbol femení, cap a la divisió d'honor femenina, la segona màxima categoria estatal, on només hi tenim un representant català. Ha començat aquest cap de setmana, aquesta tarda, la competició. Jornada 1, què ha fet el Lleida?
4: Ho ha fet amb males notícies, ha començat amb derrota a la pista del Zuazo, Zuazo 25, Lleida 21, un Lleida que, com igual que l'any passat, doncs buscarà assegurar la permanència el més aviat possible.
0: I anem cap a la divisió d'honor masculina. Aquí sí que ja arribem a la tercera jornada, ja una mica més de rodatge. L'únic català que tenim en aquesta categoria, com li han anat les coses al Barça Atlètic?
4: Doncs ha guanyat per la mínima. Ho ha fet per un gol de diferència en la seva visita a la pista de l'Amenábar Zarautz. Amenábar Zarautz 32, Barça Atlètic 33 en aquesta tercera jornada.
0: I anem a baixant categories, anem a primera estatal masculina. Els catalans es troben al grup D, jornada ja número 2.
4: Sí, i amb tots els partits disputats. Per exemple, tenim el partit que ja es va disputar el dimecres, va ser el La Salle Montcada 26, Sarrià 32. Ahir divendres també es va jugar un altre partit amb empat al marcador, Garbí Palafrugell 25, Calella 25. I aquesta tarda s'han disputat els següents partits. La Roca 27, Sant Esteve Sesrovires 28, Esplugues 28, Sant Vicenç 33, Sant Esteve Palautordera 29, Sant Joan Despí 34, Sant Quirze 28, Sant Cugat 32. El partit de la jornada el podríem catalogar d'aquesta manera. El Bordils 31, Sant Martí Adrianenc 29 i el Granollers B 35, Oar Gràcia 32.
0: I un partit que ens queda per demà, un partit que havíem disputat ja el divendres, no sé si l'hem repassat,
4: sí,
0: Jordi.
4: Sí, empat a 25 entre el Palafrugell i el Calella.
0: Doncs vinga, aquí deixem doncs, ja de repassar l'embol.

0: El duel català de Primera Federació Masculina de Futbol ha acabat amb victòria del Sant Andreu davant del Nàstic. I és moment de tornar cap al nou estadi de Tarragona, on la Tere Ortega de Tarragona Ràdio ara té protagonistes del Nàstic de Tarragona.
1: Saludem el capità del Nàstic, Manel Royo. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Quina explicació li dones a aquesta derrota amb aquest últim gol encaixat en temps de descompte i si consideres que ha estat injusta?
2: Bueno, és futbol. No crec massa en les injustícies. Crec que sí que hi ha situacions que com a equip hem de tractar de gestionar d'una manera diferent, millor. Però, com venia dient els teus companys, crec que és una derrota completament diferent de la que vam sofrir al Corcón. A casa ens sentim forts, venim empujats per la gent. Crec que es crea una molt bona comunió cada cop que juguem al nou estadi, fruit també d'una afició que mai decau i de dues victòries que ens van impulsar fortament aquí a casa a l'inici de temporada. Avui crec que bueno, l'equip estava convençut de sumar la tercera consecutiva a casa. Aquestes ganes de victòria ens han jugat una mala passada al final, perquè bueno, malauradament només sortir la segona part ens hem trobat amb un penal en contra, però l'equip, com et dic, hem pujat per un nou estadi que tornava a apretar, tornava a vibrar, ha aconseguit el gol de l'empat. I les sensacions al camp eren que ens podíem tornar a portar els tres punts i l'equip volia més. Fruit d'aquesta ambició d'anar pel partit, una pilota parada a favor al final, que segur que hem de gestionar millor, no ho hem fet i ha caigut de l'altra banda.
1: Xisco Campos parla d'aprenentatge. No sé si tu tens aquesta mateixa sensació, que el Nàstic és un equip molt jove que s'està fent, buscant la seva essència, i que tu com a capità i més veterà tens aquesta missió de transmetre aquest missatge perquè seguís aprenent.
2: Sí, està clar que bueno, com et vinc dient, crec que és una derrota completament diferent de la que hem patit al Corcón. Pretemporada parlàvem que hi hauria derrotes inevitablement durant l'any, però que volíem que aquestes derrotes tinguessin uns mínims que s'havien d'exigir pel club que és, per l'escut que representem. Crec que avui sí que s'han complert aquests mínims. Crec que l'afició, tot i perdre, surt contenta del seu equip, no amb el resultat, òbviament, però sí amb l'esforç, i és un fet que, òbviament, el Corcón no era de la mateixa manera. No? Ens ha de servir, com tu dius, d'aprenentatge. Som una plantilla jove, però alhora hem de fer una passa endavant perquè la Lliga no s'atura i el futbol va molt ràpid, no? Cada setmana tenim una oportunitat nova i necessitem avançar processos per no caure.
1: Gràcies, Manel, capità.
2: Merci.
1: Doncs el capità del Nàstic, Manel Royo. Al final, el Nàstic ha perdut per 1-2 davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els quadribarrats s'han avançat al minut 9 de la segona meitat, quan Àlex Bermejo ha transformat un penal. Empatava el Nàstic al minut 70 amb una passada de Diego Gómez, que ha sabut transformar en gol Carlos Segura, però en temps de descompte era Alexis García, que feia pujar l'1-2 definitiu al marcador. Avui el primer derbi català de la categoria, amb un estadi, nou estadi de gala, 8.344 persones, 800 d'aquestes eren aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu. És tot des de Tarragona. Bona nit.
3: En joc.
0: Parlem de hoquei herba de la divisió d'honor masculina que arriba a la segona jornada.
4: Aquesta tarda s'ha disputat un partit amb empat a 2 al marcador entre el Club de Campo i el Júnior.
0: I demà hi haurà 3 partits més a presència catalana.
4: A les 12 del migdia, Atlètic Terrassa-Apolo, Barça-Sanse-Complutense i Agara-Terrassa.
0: I a la divisió d'honor femenina, jornada 2, Júnior, Polo, Atlètic, Terrassa van guanyar la primera jornada. Terrassa i Agara encara no han aconseguit guanyar la jornada demà.
4: A les 11, Sardinero, Atlètic, Terrassa. A les 12, Terrassa, Júnior. A 1:15, Polo, Sanse, Complutense. I a la 1 del migdia tancarà aquesta segona jornada de la divisió d'honor femenina el tenis Agara.
0: Parlem d'hoquei gel a la Lliga Loteries. La divisió d'honor masculina s'arriba a la jornada 2.
4: I ho fa en dos partits que es troben en joc. El Barça, per cert, descansa a la Lliga Nacional Masculina i en aquesta mateixa divisió doncs el Puigcerdà està jugant el seu partit a la pista de gel del Haka i de moment en el primer període està perdent per 2-0. Haka 2, Puigcerdà 0. A la Lliga Nacional Femenina en marxa també el partit del Puigcerdà, en aquest cas a casa, i de moment en el primer període no s'ha mogut el marcador. Puigcerdà 0, Xuri Urdin 0.
0: I parlem ara de rugbi, perquè la divisió d'honor masculina també arrenca aquest cap de setmana.
4: Sí, i ho farà demà i ho podreu seguir en directe per la plataforma digital La Xarxa Més. A partir de les 12 del migdia, la Santboiana rep al seu camp El Salvador. I també tenim Elit Masculina, que també arrenca competició, en aquest cas amb duel català, també a les 12 del migdia, Barça-Sant Cugat.
0: Repassant tota l'actualitat esportiva del cap de setmana, ens quedàvem pendents d'escoltar alguns protagonistes. Comencem amb la jugadora del Futbol Club Barcelona, Aitana. Bon matí. El Barça ha guanyat al camp de Logroño United per 0-2. Es manté líder en ple de victòries en aquesta arrencada 5-5.
3: Molt contenta d'haver pogut tornar a jugar a futbol, que és el que m'agrada i pel que he vist. Han estat uns mesos difícils, ja des del desembre de l'any passat que em vaig lesionar. Doncs han estat mesos complicats, no? Però bé, també un aprenentatge dia a dia, conèixer el meu cos, de conèixer també les lesions greus, que no les coneixia ni les vull tornar, me les vull tornar a trobar. Però bé, molt contenta, després de tot aquest treball a l'ombra, dia a dia, tenim paciència, per tant, victòria positiva i també dia positiu, perquè al final tothom ha tingut minuts i ara venen partits xulos, partits complicats. Que a totes ens agrada jugar i que volem guanyar també. No?
0: Doncs d'aquest 0-2, a participació de mai s'aconseguia el 0-1, al minut 17. És una de les joves jugadores del planter blaugrana, una de les perles del futur del conjunt de Pere Romeu. Escoltem-la.
5: Para mí es un orgullo poder entrenar el día a día con todas las mejores jugadoras del mundo. Intento aprender de cada una de ellas y muy feliz y muy orgullosa de poder ser titular hoy y poder marcar mi primer gol. Agradezco a todo el staff, a todas mis compañeras de la base, las de ahora, y sobre todo a mi familia, que siempre está conmigo, y a mi hermano Ziad. Pues la verdad es que todas son referentes, son muy buenas y intento aprender de todas un poquito y para ser mejor el día a día.
0: I una altra protagonista femenina, segona divisió femenina de futbol. Avui l'Europa ha tornat a sumar la victòria. S'ha emportat aquest triomf per 1-3 del camp del Villaviciosa d'Odon. Suma un nou triomf, com dèiem. Està a la part alta de la classificació. Escoltem la seva entrenadora, Nani Aces.
6: Bueno, es diu aviat, és dur dir-ho en veu alta. Són molts dies que l'equip no guanyava fora del Sardenya o lluny de la nostra gent. I, ostres, quin escenari més complicat avui per fer-ho. Se'ns ha posat tot al revés quan faltava poc temps de partit i em quedo amb aquesta capacitat de reacció de l'equip, de no voler marxar d'aquí avui sense els 3 punts i no només haver fet un gol, sinó haver fet el de la tranquil·litat, que era l'Utres, i poder marxar a casa amb aquesta festa que han fet ara de mestres.
0: I a segona divisió, el Sabadell està en zona de promoció d'ascens, tot i que avui ha acabat empatant el seu partit al camp del Celta Fortuna. Escoltem el seu tècnic, Ferran Costa.
7: Penso que l'equip ha entrat molt bé al partit, hem tingut aquesta situació aïllada, ens han penalitzat. Valoro doncs, que l'equip ha seguit en la seva línia, ha seguit anant endavant, s'ha entrat en el partit, naturalitzant l'errada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
0: Acabem amb dos resultats, Jordi.
4: Sí, en bàsquet a la Lliga CB, al descans, el Barça guanya 52-47 a l'Eima Corunya i el Granollers està guanyant a 11 minuts pel final a la pista de l'Alacant, 25-32.
0: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb l'Albert García a la producció, el Roger Aliaga al control del so i els que us hem parlat, Jordi Cervantes i Anna Freixa, ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. Recordeu que podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Ràdio Arenys. La primera en esports.
10: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
9: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
10: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames amb Rubén Anaya.
9: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Es equiparà, Colòmbia, hi ha una catedral ubicada a 200 metres sota terra, en una mina de sal que ha estat explotada des de l'època precolombina. La catedral va ser construïda el 1995 per un grup de miners i arquitectes que volien crear un lloc de culte al cor de la mina. L'estructura és impressionant, amb columnes de sal i una creu que s'eleva cap a la cúpula. El més curiós és que la catedral està construïda en una mina activa i els miners segueixen treballant a les rodalies. La catedral ha estat declarada Patrimoni Cultural de Colòmbia i atrau a milers de visitants cada any. La combinació de la bellesa arquitectònica i la història de la mina fa que sigui una destinació turística molt atractiva.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. Milers de persones s'han manifestat pel centre del Madrid aquesta tarda i vespre amb el lema Ni un americà més. La marxa ha començat a la Puerta del Sol i ha acabat al Congrés dels Diputats. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. Sumar, de fet, ha amenaçat a implantar el Consell de Ministres de dimarts si no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar aquesta crisi i residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. De tot això, la mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres, la Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts un decret per canviar el que considera lleis injustes en habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. Moment de parlar de cultura. La nova Porta de l'Infern ha enlluernat el correfoc de les festes de la Mercè fa una estona al Passeig de Gràcia. Es tracta d'una infraestructura de 14 metres d'amplada i 7 d'alçada, dissenyada per l'artista Daniel Esteban, que ha ocupat pràcticament tot el tram central d'aquesta noble avinguda. Era la novetat d'enguany i ha estat un dels grans reclams abans que el foc ressaltés tot el muntatge, i és que s'ha fet amb prop d'un miler de representacions de parts del cos, com ara braços, peus, torsos i cames. Un cop els diables han encès la pirotècnia del portal, la trentena de colles han desfilat amb els seus diables, bèsties i dracs. L'espectacle ha concentrat milers de persones, entre seguidors barcelonins i també turistes. D'altra banda, parlem també de cinema, perquè la coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha marxat del 74è Festival de Sant Sebastià amb premi. La pel·lícula ha recollit la Concha de Plata a la millor interpretació de repartiment per Javier Cámara. El nom propi de la nit, però, ha estat el de Mike Leigh i el seu manifest en defensa dels serveis socials públics Tender Loving Care, un film que s'ha erigit amb la Concha d'Or, a més de rebre la estatueta a millor guió i millor interpretació protagonista per Kate O'Flynn. El curtmetratge Ningú Borda, una producció de l'ESCAC dirigit per Julia Colwell Serra, ha estat distingida amb una menció especial de la secció Nest. D'altra banda, en plana de successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís s'ha rebut sobre la 1, el número 15 del carrer Pont, a la barriada nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades: un home ferit de gravetat traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, dos homes ferits lleus evacuats a l'Hospital de Granollers i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. Escolta Ràdio Arenys, la primera. La primera en música.
5: Tònic, un programa que pentina el coaching, les frases fetes, els powerpoints ensucrats, els llibres d'autoajuda i treu el gra de la palla que envolta aquest apassionant tinglado. I tot combinat amb les pel·lis d'en James Bond i el món de la cocteleria. Per això el programa es titula Coaching Tònic. Coaching Tònic. Un programa gestat, parit i presentat pel professor Obon, Xavi Obon. Coaching Tònic, posant les is sota els punts. Ja com el finané.
6: Hola, companys i companyes, què tal? Com ho porteu?
0: Mireu, avui estem molt positius i hiperguais i decidits a fer un programa magnífic posant el millor que hem anat trobant. Vaja, que venim molt crescudets perquè avui pentinem i li fem la crenxa al mig a una actriu molt remoguda al món del coaching. Avui anem a totes perquè parlem de l'actitud. L'actitud, l'ens indefinit que més definicions arrossega.
6: L'actitud és el pinxell amb què la ment pinta la nostra vida.
0: I qui ha dit aquesta cursivagenada ensucrada? Doncs l'Anthony D'Angelo. I qui és aquest paio paridor de frases fetes de cotofluix de color rosa amb gust de maduixa? Doncs l'actual campió de lluita lliure als Estats Units. Què? Com us heu quedat? No, sí, ja et dic jo que avui farem més d'una clenxa al mig i gastarem mínim 14 pintes per pentinar tanta tonteria lliure d'impostos. I és que l'actitud pot ser un xarop que ens pot fer molt de mal, però ben enfocada pot ser una eina molt potent. I si no, que li preguntin al madurot milionari Osbut a la pel·li Confaldes i a lo loco, que aquí es va batejar com Ningú és perfecte, quan en Jack Lemmon, vestit de cupletista, li dona carbasses. Mireu quina actitud de Osbut.
7: Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco.
8: Osbut, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo.
7: Podemos reformarlo.
8: No hace falta. Osbut, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
7: ¿Por qué no?
8: Pues, primero porque no soy rubia natural.
7: No me importa.
8: Y fumo. Fumo muchísimo. ¿Ves igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
7: Te lo perdono.
8: Nunca podré tener hijos.
7: Los adoptaremos.
8: ¡No me comprendes, Osgood!
9: ¡Ah! ¡Soy un hombre!
7: Bueno, nadie es perfecto.
0: Tanto amb aquest guió. La pel·lícula és del 1959 i tillar la societat en general i l'americana en particular com a conservadora en aquella època és quedar-se uns quants pobles curts. O sigui que xapó pel guió de Ningú és perfecte com Faldes i a lo loco.
10: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
0: Avui, a Coaching Tònic, a la secció d'en Box Boni i d'en Paulo Coelho, els meus conills favorits, tenim una altra frase il·luminadora.
11: ¿Qué de nuevo, viejo?
0: Ja us l'avanço per anar fent boca.
6: Quan vols una cosa, tot l'univers conspira perquè compleixis el teu desig.
0: Sí, Paulo, sí, sí, sí, rei meu. L'univers conspira, respira i transpira. O sigui que, per segons quines actituds, una bona dosi de desodorant.
12: Els llibres que m'han ajudat o no?
0: Avui, a Llibres que m'han ajudat o no, us porto una perla de les bones. El llibre Per què les zebres no tenen úlcera? És d'un tal Robert Sapolsky. No, no, no. Res a veure amb un documental de la 2 sobre animals.
13: Para algunos pequeños roedores, un trozo de excremento es una fuente de placer. Es principalmente fibra y contiene muy pocas bacterias. No resulta tan desagradable como parece.
0: Ostres, cal una gran actitud per vendre'ns d'aquesta manera tan formosa i apetitosa que menjar merda és la canya de guai. El llibre Per què les zebres no tenen úlcera és un tractat divertidíssim sobre l'estrès, una qüestió que pinta i molt a l'univers de l'actitud.
10: Coaching Tònic!
14: Me llamo Bon. Xavi Obon.
0: A veure, què voleu que us digui? Avui, a Me llamo Bon, us presento rendit i lliurat, vaja, com un tonto monguix, la meva pel·li Bon favorita. viu y deja morir. Altrament dita, live and let die.
15: Agentes secretos están siendo asesinados.
16: ¿Y esos incidentes están relacionados?
17: Es precisamente lo que usted va a averiguar.
15: Un imperio de droga está por lograr su objetivo.
18: Seremos los únicos monopolios de la nación en el futuro.
15: Y solo un hombre podrá evitarlo.
19: Mi nombre es Bond. James Bond.
15: Como mejor lo sabe hacer.
20: No tienes idea de lo que es para mí haberte conocido.
19: Lo imagino.
15: Roger Moore, vive y deja morir.
0: Ah, d'acord, d'acord. Escoltant aquest tràiler, potser pensareu que, en el fons, aquesta pel·lícula sembla una mega fricada com un pollancre. Però no us equivoqueu. És una mega fricada com un pollancre. Però, què seria de nosaltres sense el nostre costat friki? Live and Let Die. Peliculón! Peliculón!

0: us deixo una d'aquelles dades tan interessants que no aporten absolutament res al programa. Viu i deixa morir va ser el meu primer bon al cinema. El vaig veure a Mataró, al Cinema Serra, fa uns quants anys. I vaig dir, jo quan sigui gran vull ser com en Bon. Però, nois, m'he fet gran i no he passat de Bon. O Bon.
1: Me llamo Bon. Xavi o Bon.
0: Què hi farem?
2: Cauchin, Toni, que no et creguis tot el que et diguin.
0: Va, que avui, amb tantes actituds amunt i avall, ens cal començar a cançons que inspiren l'ànima amb alguna cosa brillant i positiva. Sempre acabem el programa tancant les oques al corral, però avui començarem el programa deixant-les anar. He triat Celebrem, d'Oques Grasses. Diuen, penso que és molt millor viure així, a prop del que vull tenir i lluny del que em fa patir. Va, uns quants quintars de bona actitud. Oques Grasses i Celebrem.

0: Coaching Tònic, un feix de llum a la boira del coaching.
1: Ai, l'actitud. Després us faré 5 cèntims de la cara dolça de l'actitud, però ara, ara clenxa al mig amb un bany de realitat. Actitud. La paraula màgica que us soluciona tot segons els gurus de LinkedIn i els pòsters de despatxos tristos. Tot és qüestió d'actitud. Et diuen com si canviar la teva actitud fos tan fàcil com canviar de calces o de calçotets.
2: Tens un mal dia?
1: Actitud positiva.
2: El cap et tracta com un drap brut?
1: Actitud positiva.
2: El metro va ple, plou a bots i t'has deixat el paraigua?
1: Actitud positiva, refotre. Sembla que si somrius prou fort al desastre, aquest et farà un petó al pompis i una carícia al clatell. La realitat és que l'actitud és l'excusa perfecta per no arreglar res. En lloc de reconèixer que el sistema és una merda, el sou una broma i el clima mental col·lectiu està en fallida, et diuen, canvia l'actitud. És com tenir una fuita d'aigua al sostre de casa i que la lampista et digui...
2: El problema no és la canonada. És que tu no ets suficientment agraït amb l'aigua que et cau al cap.
1: Actitud positiva, igual a capacitat sobrehumana per empassar-se merda amb un somriure i dir gràcies per aquest gustet tan bo. I el millor és que si et queixes, automàticament et diagnostiquen mala actitud. Perquè, és clar, la persona realista sempre és el problema, no el món que s'ha tornat absurd. Resumint, l'actitud positiva és la versió moderna de l'opi del poble. Et manté tranquil·let, calladet i productiu mentre el món et passa per sobre. Així que la propera vegada que algú et digui posa-hi bona actitud, mira'l fixament i respon prefereixo posar-hi realisme i una mica de pit i collons, gràcies. És més barat i no crea falses esperances. I tu, quina actitud tens avui? Positiva? Doncs deixa'm 50 euros. Sí? Va, sí? Què en dius? Que sí?
3: No, jo dic no, diguem no.
1: Vale, Raimon, moltes gràcies, eh?

0: entesa a la pel·lícula Annie Hall.
1: En 1942 ya había descubierto a las mujeres.
2: ¡Me ha besado! ¡Qué asco da!
3: ¡Es la segunda vez este mes! ¡Ven aquí!
2: ¿Qué he hecho
3: ¡Ven
2: yo?
3: ¡Ven aquí!
2: ¿Pero qué he hecho yo?
3: ¡Debería darte vergüenza!
1: Yo solo estaba expresando una sana curiosidad sexual.
3: Los niños de 6 años no piensan en chicas.
1: Pero yo sí.
2: Por el amor de Dios, Albie, hasta Freud habla del periodo de latencia.
1: Pues yo jamás tuve un periodo de latencia. No es culpa mía.
0: Genial, com sempre, el Woody Allen. I un altre pel·liculón, Annie Hall. Va, que toca girar una mica el mitjó i veure el cantó positiu. O no, veure el cantó positiu, o no, de certes gestions de l'actitud a les relacions de parella. Veiem com ho manega la Cari en un altre episodi on en Mickey torna a estar on fire.
4: Cari, ja sóc a casa. Ai, avui ha estat un dia duríssim. El cap, el trànsit, el món sencer conspirant contra mi.
5: Ai, Mickey, quina actitud més meravellosa que portes. Se't veu tan motivat, tan ple d'energia positiva. Sembla que t'hagi atropellat un camió d'optimisme.
4: No, Cari, és que no ho entens. El món està fatal. Tot surt malament.
5: Clar, amor, perquè tu ets un expert en actitud. Però si quan et lleves ja portes la cara de avui em robaran el pàrquing. És un talent, eh? Tens un do natural.
4: Dona, no exageris. Només dic la veritat. El cafè estava fred, l'ascensor no funcionava i el company nou m'ha mirat malament.
5: Pobret, Mickey. El cafè fred, l'ascensor...
4: Sí?
5: I el company que t'ha mirat. Quina tragèdia grega. Jo, mentrestant, només he portat els nens, he fet la compra, he treballat i encara he tingut temps de no queixar-me. Però clar, jo tinc una actitud normal. I tu ets un artista de la queixa.
4: Ostres, Cari, quina duresa! I què vols que faci? Que arribi a casa saltant com un xaiet?
5: Exacte, Mickey. Vull que arribis dient... Amor, avui ha estat un dia de merda, però ara estic amb tu i tot és una mica menys merda. Això, rei, és tenir actitud. No ignorar el problema, sinó dir-li... Toca'm els pebrots tant com vulguis, que jo porto a casa el meu somriure... I una mica de vi.
4: Ostres, Cari, ets insuportable quan tens raó. A veure, d'acord, ho intentaré. A veure. Avui ha estat un dia de... Avui ha estat un dia interessant. I estic content de ser a casa amb la dona més pesada i meravellosa del món.
5: Així m'agrades, Mickey. Mira, ja estàs curat.
4: Ai, que bé.
5: L'actitud és com el matrimoni. O la cuides... o et fot.
4: Ai, Cari, ostres, no sé què faria sense tu.
5: Veus? En canvi, jo sí sé el que faria... ho deixem córrer.
6: Coaching Tony!
0: Va, a veure si ho aixequem, això, va. Us he preparat una altra història de parella. Les coses són com són i es poden afrontar de cara o de cul. Stay homes s'ho agafen bé, ergo s'ho agafen de cara. Va, una mica d'actitud positiva a la cançó Xinu Xanu.

0: la vieja?
1: Tot bé, Vox, gràcies. Va, feu càlculs. Actitud més Paulo Coelho, miec, Houston... Va, a pèl i sense crema solar, aquí va la frase coellana, aquesta fina obra d'orfebreria.
2: Quan vols una cosa, tot l'univers conspira perquè compleixis el teu desig.
1: Ai, Paulo Coelho del meu cor, quin home més optimista. Quan vols una cosa, tot l'univers conspira perquè compleixis el teu desig. Molt bonic, realment inspirador, Paulo. O sigui, que si jo vull ser ric, tot l'univers s'organitza. Els planetes s'alineen, les estrelles fan una coreografia i fins i tot el meu veí del cinquè em deixa de donar pel sac a les 3 de la matinada amb la tele a tota pastilla, amb el cony de pitonissos i adivinos com si el tingués dins del meu llit. Clar que sí! I si no em surt, doncs és perquè no ho he desitjat prou fort o perquè l'univers estava ocupat ajudant algú altre a trobar l'aparcament al centre. Quina responsabilitat més còmoda, no? Si et surt bé, és màgia còsmica. I si et surt malament, és que no ho volia suficient. El fracàs mai és culpa teva. És que l'univers encara no havia acabat el seu cafè. Mira, Paulo, t'estimo, però a vegades em sembla que l'univers conspira, sobretot, per riure's de nosaltres. Al final, el que realment mou les coses no és només el desig, sinó el desig amb un parell d'ous, suor i una mica de sort.
3: Coaching Tònic.
1: Resumint, posar-hi ganes i fixar objectius grans, mitjans i un bon munt de petits. I sí, actitud per combatre problemes i superar errors, però també actitud per celebrar els triomfs, els grans, els mitjans i el munt de petits. Ostres, com diuen a l'altre cantó de la franja, m'he venido arriba, eh? Ho desensucrem tot amb més sucre. Alegria, alegria amb els catarres i la fortuna. Bona lletra i bon ritmet.
0: Coaching Tònic! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...

0: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
1: Els llibres que m'han ajudat o no.
2: Avui, a llibres que m'han ajudat o no, us en proposo un que sí m'ha ajudat, i força. I a més, és divertit i et fa pensar. Fa un plantejament genial d'un estri que toca i molt les actituds, l'estrès. El llibre és Per què les zebres no tenen úlcera. Per què les zebres no tenen úlcera, del Robert Sapolsky, és el llibre més divertit i revelador que s'ha escrit mai sobre l'estrès. I sí, és ciència seriosa, però amb acudits inclosos. Imagina-ho. Mira, una zebra veu un lleó. Surt corrent com l'ànima que porta el diable. S'escapa pels pèls. I cinc minuts després, torna tan tranquil·la a pasturar com si res. El seu estrès és 100% útil. Un esprint de vida o mort i llest. Ara tu. Ets al llit a les 3 de la matinada pensant en la hipoteca, el cabronet del teu cap, el missatge que no vas contestar i si vas triar bé la carrera. El teu cos activa exactament la mateixa alarma biològica que la zebra, però sense lleó a la vista. I aquí es queden enceses setmanes, mesos, anys. Resultat? Úlceres, pressió alta, sistema immune fet pols, líbido en vaga i la sensació que el teu estómac està fent nusos mariners.
0: Coaching Tònic!
2: Sapolsky, per cert, un neurocientífic que estudia beduïns i té un sentit de l'humor genial, explica amb luxe de detall i anècdotes com l'estrès crònic ens està matant lentament. És com si el teu cos tingués un botó de moda emergència. Un botó moda emergència dissenyat per a lleons i tu ho estiguessis prenent cada vegada quan arriba la notificació del banc o la teva sogra t'envia un àudio de veu. Llegiu-lo. El teu estómac, el teu cor i el teu futur ja t'ho agrairan. Això sí, mentre les zebres segueixen pasturant en pau sense úlceres ni drames existencials.
0: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
2: Us he preparat una de les cançons més boniques que han parit els pets. Per si sou dels que porteu l'estrès lligat al ganyot, pareu de fer el que estigueu fent i amb tota l'actitud positiva escolteu aquesta obra d'art. Jo us he de confessar que no he estat capaç d'escoltar-la cap vegada sense vessar una llagrimeta. Clar, també jo sóc com sóc, però en fi. O sigui, que ja sabeu què faré mentre duri la cançó. Aquesta cançó és Bona nit, la bona nit dels pets.

0: direu que no és una cullerada potent antiestrès. Va, actitud! Power! Power!
1: Coaching Tony!
0: Mireu, ara em poso el vestit de profe erudit. A veure, a les meves classes, sempre pregunto a la penya: què preferiu en una persona del vostre equip? Actitud amb C o aptitud amb P? I, tret d'algun llop solitari, tot el poble aclama l'actitud amb C. És correcte? Sí. Però, com veieu, un sí amb un escapament de gas, és a dir, sí. Però anem a pams. Escoltem aquest aprenent de Coach Guru Boira Fum a veure què ens diu d'actituds i d'aptituds. Intenteu seguir-la perquè el nivell és... Vaja, el nivell és un nivellasso.
2: Actitud... Aptitud.
3: L'actitud con C es una filosofía de vida que te llevará a alcanzar todas tus metas, a superar tus objetivos. Es decir nunca que no. Es lanzarse a la piscina sin importar las consecuencias.
0: Toma ya, quina crack. Ja ens ha deixat clar que tenir actitud és el cívic banc de la vida. Amb actitud, pim-pam, tot surt bé en un banc. Ah, i si proveu això de tirar-vos a la piscina sense tenir por de les conseqüències, jo us recomano que almenys mireu abans si la piscina té aigua. A veure, Guru Sàvia, què ens dius ara de l'actitud amb P?
3: Actitud con P, pues, son todas las cualidades que tiene uno. Es el conocimiento, es el saber. Así que recuerda, con mucha actitud... Y bueno, ¿por qué no? Un poquito de aptitud.
4: Conseguirás comerte el mundo.
0: Ai, Grossàvia, Grossàvia, veus? Ja hi som. Aquí he de dir que no estic d'acord amb tu, Grossàvia. Em sap greu. De fet, no em sap greu. I és que molts cops, amb actitud i un poquito de aptitud, no n'hi ha prou, Grossàvia, no n'hi ha prou. Jo penso que l'actitud s'ha de regar i alimentar, si no, es penseix. I un dels aliments més efectius que hi ha per conservar i augmentar una saludable actitud, amics meus, amigues meves, és l'aptitud amb P. Quan més ens desenvolupem, creixem en coneixements, aprenem i traiem profit del que hem anat fent, amb encerts i errors, en definitiva, quan més gran és la nostra aptitud, més ens ajudarà a enfortir la nostra actitud. Es va entenent, la ap i la ac. Va, que donarem veu a un altre gurufum perquè ens convenci de les meravelloses maneres d'adquirir aptituds amb P.
5: La mejor habilidad en la vida es aprender a hacer cosas cuando no tienes ganas de hacerlas. Cualquiera puede empezar cuando es fácil, pero la mayoría abandona en el momento en que se pone difícil. Deja de ser uno más y haz lo que te toca.
0: Molt bé, nano. Molt bé, molt bé, molt bé. Repartim benzina als piròmens, eh? Molt bé. Així ens va a l'hora de valorar les aptituds. Què és això d'aprender a fer coses quan no tienes ganes de hacerlas? Llavors, si això fos així, els catalans no hauríem acabat fent tantes coses.
6: Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas.
0: Gràcies, Mariano. Lo tuyo no era ni actitud ni aptitud, eh? Lo tuyo era tenir més barra que la del trabucador del Delta, nano.
1: Coaching Tony, que no et creguis tot el que et diguin.
0: Mireu, permeteu-me que digui la meva sobre aquest binomi màgic. L'actitud i l'aptitud. Actitud i aptitud. Els dos grans savis que decideixen si arribaràs lluny o et quedaràs mirant TikToks de gats mentre el teu company d'oficina puja director. L'aptitud és aquella coseta que tens de naixement o que has estudiat amb sang, suor i còpies de resums de l'any passat. És el talent, la capacitat, el sí! Aquest tio sap fer coses. Coses, no coses. Quieto, Mariano. Estigues tranquil. Però, ai, ai, ai, si no tens actitud. L'aptitud se't podrirà a la nevera com aquell iogurt que vas comprar amb bones intencions. I l'actitud? L'actitud és aquella cara de jo puc amb tot que posen alguns quan no saben ni obrir un Excel. És el somriure forçat de les 8 del matí, el som-hi, equip, quan tothom vol marxar a casa. I el no hi ha problemes, només oportunitats, mentre el projecte s'enfonsa com el Titanic. El més divertit és veure qui guanya. El tiparraco amb aptitud de collons, però cara de dimarts plujós, va, se'l menja el de l'actitud de venedor d'assegurances. I el que té actitud de motivador d'Instagram, però aptitud de patata bullida, acaba de coach de vida o de polític. Moral de la història. Tingues aptitud per no fer el ridícul i actitud per fer veure que no el fas. Perquè al final, el que manen no és ni l'una ni l'altra. És saber vendre't millor que el del costat.
7: Coaching Tònic.
0: Va, posem una mica de música a tot plegat per mirar amb millor actitud les coses bones de la vida. Justament aquest és el títol de la cançó que us proposo, Actitud. És de Buhos i diu coses tan boniques com ara: semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Actitud i Buhos.

Obón, Xavi Obón. Avui a Me Llamo Bon vaig directe al gra i vaig a ser molt clar. La pel·li que pentinem avui del 007, com ja us he avançat a l'inici del programa, és de les més friquis. Vale, it's only rock and roll, but I like it. Ergo, només és 007 en estat pur, però em mola. Dit això, també li farem una bona pentinada.

0: Viu i deixa morir va ser la primera de Roger Moore com a Bond. Quina meravella de pel·lícula dels 70. Un 007 tan relaxat que sembla que vagi de vacances mentre el persegueixen amb vudú, cocodrils i un baró, un tal Samedi, que torna de la tomba com si res. El pla del dolent, inundar Amèrica d'heroïna gratis per després cobrar car. Ha, geni absolut. I per descomptat, Bond ho soluciona tot amb el seu encant britànic saltant sobre cocodrils de veritat i fent explotar el dolent inflant-lo com un globus amb una pastilla de gas. I, clar, també hi ha la noia Bond. Aquesta es diu Solitaire. És verge evident que perd els poders després d'un clau amb en Bond, perquè, clar, les cartes del tarot no perdonen. I, clar, després de passar per en Bond, ja no és evident, ni verge. En resum, una obra mestra del kitsch, testosterona bondiana i l'humor de pa sucat amb oli. Imperdible si t'agraden les pel·lis que han envellit com el vi, però amb un toc un pèl avinagrat. Viu i deixa morir, a vegades de riure.
1: Coaching Tònic.
0: Jo no sé si és el millor Bond, però per mi és la millor cançó Bond de tota la saga. La va parir el gran Paul McCartney.

ara toca veure què ens expliquen a la cançó. La traduirem com sempre fem, traduirem la seva lletra. D'entrada sembla que vagi dirigida a algú una mica carallot, ja us ho diré, o algú que no hi sent del tot bé. No paren de repetir el missatge, ja veureu, ja veureu. Va, som-hi amb la lletra. When you were young and your heart viu i deixa morir. Was an open book. Quan eres jove i el teu cor era un llibre obert, solies dir, viu i deixa viure. Saps que ho vas fer, saps que ho vas fer, saps que ho vas fer. Penso que li queda clar que ho va fer. El que no sé és el que va fer. Però si aquest món sempre canviant en què vivim et fa cedir i plorar, digues viu i deixa morir. Això ho diu 4 vegades. Què t'importa? Quan tens una feina a fer, ho has de fer bé, has de fotre l'altre dimoni. Solies dir viu i deixa viure. Saps que ho has de fer, saps que ho vas fer, saps que ho vas fer. No, ja et dic jo que no s'entera aquest paper. Però si aquest món sempre canviant en què vivim et fa cedir i plorar, digues viu i deixa morir. Digues viu i deixa morir. Digues viu i deixa morir. Digues viu i deixa morir. No, si et dic jo que algú necessita passar per gaes.

veure, tal com està el pati de cagar-los de cançons Bon, jo continuo pensant que aquesta és de lo milloret. Va, anem a mullar tot plegat amb el còctel d'avui i per això marxem cap a Jamaica.

0: I anem a Jamaica. Jo us explico per què anem a Jamaica. Perquè en Bond les passa canutes a la illa fictícia de Saint Monique. Tot i que és fictícia, la inspiració principal ve d'Haití, pel tema del vudú i els dictadors i tot això. Les escenes de la illa, però, es van rodar a Jamaica. Llocs com Ocho Rios, Montego Bay i Falmouth. Per això, marxem a Jamaica per preparar un còctel que es diu Kingston Negroni. El Kingston Negroni és una variant tropical del clàssic còctel italià, del Negroni. Substitueix la ginebra per rom jamaicà d'alta graduació. Això porta notes profundes de plàtan, pinya i espècies que transformen completament la beguda. Va, preneu nota que anem pels ingredients. Necessitem 30 mil·lilitres de rom jamaicà. Ha de ser un rom d'alta graduació i potent. Mireu d'evitar els roms lleugers estil Bacardí o Havana Club de pocs anys, ja que el Campari i el vermut, que després també s'hi afegeix al còctel, els eclipsaran per complet. I va, preneu nota que anem a preparar aquest Kingston Negroni. Els 30 mil·lilitres de rom i afegim 30 mil·lilitres de Campari, 30 mil·lilitres de vermut dolç i la decoració, doncs, una pell de taronja. I ara sí, ara anem a preparar-lo. És que m'havia deixat els ingredients aquests. Va, preparem. Com ho preparem? Doncs va, refredem. Posa gel en un got mesclador. Barregem. Afegeixi el rom, el Campari i el vermut. Remenem. Agita amb una cullera de bar durant 20 segons. Si no tens cullera de bar, doncs una cullera de sopa. No queda tan guai, però en fi... I serviu. Per servir-lo, coleu la barreja en un got baix amb un gel gran. I llavors es pot aromatitzar amb una pell de taronja per sobre i la col·loqueu dins i a gaudir d'aquest Kingston Negroni. És un molt bon còctel.
1: Coaching Tònic, un còctel de saviesa i parides.

0: sau gin tonic.
1: Doncs res, amics i amigues i tal, amb el peix tot venut, no em queda res més que tancar les oques al corral i acomiadar com cal el nostre coaching tònic d'avui amb una reflexió tan profunda sobre l'actitud i les coses de la vida que em fa cridar d'emoció. Això sí que és coaching del bo, i no les boires que pirulen arreu. Ens la recita un tal Sergi Estella, un bluesman de Rubí. Coelho! Tremola!
2: No sé si us heu fixat mai que si poses una magdalena i una galeta dins la mateixa capsa, després de dos dies la magdalena s'ha endurit i la galeta s'ha estovat. Només tornen a ser igual després de sucar. A les persones passa el mateix. Quan una relació plega, algú plega o els dos pleguen, un és la magdalena i l'altre és la galeta. I jo tinc la teoria que tornen a ser el mateix després de sucar.
1: Senyoria... No faré més preguntes. Apa, adéu!

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Les estacions de l'any. La Terra té uns quants moviments diferents, però en té dos de principals i més evidents: la rotació i la traslació. Gira sobre ella mateixa al voltant d'un eix de rotació imaginari i al mateix temps també orbita al voltant del Sol en un pla anomenat eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis, per això té aquest nom. I no se sap exactament per què, però l'eix de rotació, el seu eix de rotació, no és perpendicular al pla de l'eclíptica, sinó que està inclinat 23 graus i mig. Si l'eix de rotació de la Terra fos perpendicular al pla de l'eclíptica, si no estigués inclinat, la llum del Sol incidiria sempre directament sobre l'equador de la Terra, i a mesura que ens allunyéssim de l'equador, la insolació seria menor fins a arribar als pols, on el Sol sempre estaria a l'horitzó. Això passaria cada dia de l'any, i tot seria molt més monòtom i igual. No hi hauria variacions, no hi hauria estacions de l'any. Com que l'eix de rotació està inclinat, quan la Terra orbita al voltant del Sol, la inclinació de l'eix provoca que una part del planeta rebi més llum del Sol directe que l'altra en diferents moments de l'any. Aquesta variació afecta la quantitat d'energia solar que arriba a cada hemisferi, donant lloc a les quatre estacions de l'any: primavera, estiu, tardor, hivern. La inclinació no només determina la quantitat de llum solar que arriba a una regió, sinó també l'angle amb què aquesta llum arriba. Quan els rajos de sol arriben d'una manera molt directa, com a l'estiu, la seva energia està molt concentrada, escalfant més la superfície. En canvi, a l'hivern, els rajos arriben en un angle més inclinat, escampant l'energia en una àrea més gran i refredant la superfície. Hi ha un dia a l'any, al voltant del 21 de juny, que s'anomena solstici d'estiu, en què l'hemisferi nord està inclinat cap al Sol i rep més llum directa. Aquell dia és el dia de l'any que el dia és més llarg i la nit més curta, i les temperatures són altes. Comença l'estiu a l'hemisferi nord. Per contra, a l'hemisferi sud és el dia més curt i la nit més llarga, i comença l'hivern. Just mig any després, quan la Terra es troba a l'altra banda de la seva òrbita, al voltant del 21 de desembre, s'anomena el solstici d'hivern. Passa just al contrari. L'hemisferi nord està inclinat lluny del Sol, mentre que l'hemisferi sud en rep més llum directa. Comença l'hivern a l'hemisferi nord i l'estiu a l'hemisferi sud. I els dos dies entre els solsticis, al voltant del 21 de març i del 21 de setembre, s'anomenen equinoxis. L'eix terrestre no està inclinat cap al Sol ni allunyat d'ell. Això fa que la llum del Sol es distribueixi gairebé de manera igual entre els dos hemisferis, amb dies i nits de durada similar. Les estacions tenen un paper crucial en els cicles de la natura. Les plantes, els animals i els ecosistemes estan adaptats a aquests cicles estacionals, que determinen la reproducció, la migració i el creixement de moltes espècies. A més, les activitats humanes, com l'agricultura i les festivitats culturals, sovint també estan lligades al ritme de les estacions. En resum, la inclinació de l'eix de la Terra és un factor clau que fa possible la diversitat climàtica i estacional de la Terra, marcant el ritme de la vida al nostre planeta. Sense aquesta inclinació, no tindríem les estacions tal com les coneixem, i el món seria un lloc molt diferent.
0: Ràdio Arenys, la primera.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell A més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols, que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari, adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.
0: Ràdio Arenys, la primera en música.

Benvinguts a Conserves Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Concert Bacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitoria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Ràdio Arenys, la primera en arribar. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
4: Hola amics, què tal? Aquest passat dimarts van entrar en vigor els nous nomenaments parroquials. Això comporta que alguns mossens hagin canviat de parròquia. Un d'ells és mossèn Pere Domènech, que després de 10 anys a Olot passa a ser rector d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt. Avui parlarem amb ell per saber què significa per a un capellà que el canviïn de parròquia i què comporta tot això. Amics i amigues, ben retrobats a Església Viva, comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
5: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
6: Benvolguts i benvolgudes. Per a mi, viure és Crist. Les paraules de l'apòstol Sant Pau en la carta als cristians de Filips són ben adequades per centrar la nostra fe. Som seguidors de Crist. En ell vivim i per ell vivim. I per això aprofitem qualsevol possibilitat d'aprofundir en la nostra relació amb el Senyor. La pregària, el contacte amb la paraula, són ocasions privilegiades per acostar-nos-hi. A ell que dona sentit a la nostra vida. Però hi ha per damunt de tot un moment setmanal, si és que no el vivim de manera més freqüent, de trobada amb el Senyor i amb la comunitat en qui compartim la fe. I aquest moment és la celebració de l'Eucaristia. Dedicar un dia de la setmana a Déu, posar-lo a ell com a centre d'aquest dia en record de la seva resurrecció, que és el centre de la nostra fe, i fer-ho participant en la celebració de l'Eucaristia, no és tan sols un precepte, és molt més. El diumenge no és tan sols un dia de descans, és sobretot, com escrivia Sant Joan Pau II l'any 1998, el dia del Senyor. Sant Joan Pau II destacava Dies Domini, que el diumenge és el dia de l'Església. La fe és un regal personal que rebem de Déu cadascun de nosaltres, però la fe en Crist no la vivim sols, la vivim en comunitat. El cristià forma part d'un poble, del poble sant de Déu, i d'una comunitat concreta, la seva parròquia. El cristià viu la fe amb els que té més a prop i també viuen la fe com ells. Per això ens reunim en comunitat, per celebrar l'Eucaristia Dominical a la nostra parròquia, on tots els cristians formem un sol cos en Crist. Per viure en plenitud aquesta celebració del Dia del Senyor, ens cal anar-hi amb el cor ben disposat, no com qui compleix de manera indolent o repetitiva un precepte establert, sinó com aquell que, igual que els deixebles, corre cap al sepulcre i es deixa sorprendre pel misteri de la resurrecció. Ens cal preparar-nos-hi per tenir set de participar en l'Eucaristia, set de seure al voltant de l'altar, set d'escoltar la seva paraula, set de rebre el seu cos i la seva sang, set de trobar-nos amb la comunitat. En aquesta preparació cal tenir present la salut de la nostra ànima, que a través del sacrament de la reconciliació és sempre guarida de les ferides que la vida i que nosaltres mateixos li infringim. No està de més, per exemple, també, llegir d'antuvi les lectures del diumenge corresponent per tal de poder prestar-hi més atenció. Petits o no tan petits gestos que ens ajuden a viure la celebració dominical amb més profunditat. Si també per a nosaltres viure és Crist, els cristians estem convocats cada diumenge a viure i confessar la presència del ressuscitat. Estem cridats a ser evangelitzadors i testimonis en la nostra vida quotidiana. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
4: Nova temporada i també torna el punt de vista, res millor que començar-lo amb el Jordi Grau, president del Col·legi de Periodistes de Girona. Gràcies, Jordi, com sempre.
7: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
4: Esperem que aquesta temporada també tenir-te amb nosaltres, eh?
7: Molt bé, doncs, quan sigui necessari, aquí estarem, si Déu vol.
4: Gràcies, Jordi, quan vulguis.
7: Ara sí, s'acaba l'estiu. Entrem, doncs, a la tardor. A vegades tenim la mania de dir que l'estiu s'acaba quan s'acaben les vacances, si és que les fem a l'agost, especialment. Tothom fa vacances quan pot i quan el deixen. I, de fet, poder-ne fer significa tenir feina, si no és que està jubilat o encara en edat d'anar al col·legi, a l'institut o a la universitat. Però en les tres primeres setmanes de setembre pertanyen encara a l'estiu meteorològic, aquell que, encara que s'hagin acabat els dies festius, continua sent estiu. Però ara no. Per tant, és al voltant de la fi de les vacances i el començament del curs escolar quan a molta gent li canvia la vida. Durant l'estiu es trenquen normes i rutines, es canvien els horaris, hi ha una certa llibertat que s'acaba quan cal tornar a complir les normes, els horaris de feina o els horaris que marca ensenyament. És, doncs, un moment de tornar a la realitat, i a voltes això ens provoca aclaparament i una certa angoixa. Tornar a la normalitat, però, és absolutament necessari, i, per tant, tornem a dependre del despertador. Aquest artefacte que per a molta gent li resulta odiós és, en realitat, una tornada a la normalitat. Beneir de normalitat si tenim feina, si els nens tornen a escola, si hem de pautar la nostra vida a les necessitats dels moments. Llevar-te, esmorzar, anar a la feina, escoltar la ràdio, treballar, dinar, tornar a treballar, anar al gimnàs o a nedar o a córrer, comprar el que després farem servir per fer els àpats, tornar a casa, llegir, això els que encara ho fan, jugar a les maquinetes, que de tot hi ha la vinya del senyor, veure a la televisió alguna sèrie, escoltar música, que encara en queden també de malòmens. Ja hi som, a la rutina de la tardor que ens portarà la de l'hivern i després a la de la primavera per tornar a somiar aviat amb les vacances de l'estiu. De nou comença per la rutina del despertador, absolutament necessària per posar-nos en marxa, complir les obligacions que tenim i començar a somiar en tenir de nou els que poden unes llargues vacances d'estiu per poder queixar-nos de la calor o de que plou massa o de que plou poc, tornar a parlar de si l'autopista va plena o si els trens no van a l'hora. Maldecaps habituals, rutines també, que fan que el ritme de la vida s'adecui de nou a les necessitats que tenim. Pot semblar un despropòsit, però la rutina del despertador és absolutament necessària per tornar aquesta esperada normalitat que ens fa tant de bé i que ens permet apreciar la genialitat de poder trencar durant unes setmanes de l'any quan arriben les vacances. Torna, però, la rutina del despertador. Benvinguts a la realitat.
3: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Els que aquest cap de setmana vagin a missa, a Arenys de Mar i a Arenys de Munt notaran un canvi, i és que tenen nou rector. És mossèn Pere Domènech, que ha entrat ja com a nou rector oficial d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt, i també de Sant Iscle de Vallalta, des d'aquest passat dimarts, dia 15 de setembre. El tenim aquí al nostre estudi. Què tal, mossèn Pere?
1: Bon dia.
0: Bon dia i felicitats.
1: Gràcies.
0: S'ha de felicitar un capellà quan canvia de parròquia?
1: Es pot fer, però no cal, perquè vol dir que quan acceptes la proposta del bisbe, doncs hi vas, i però normalment és això, que la gent et dirà benvingut, i això també ho agraïm, eh?
0: L'entrevistem a vostè, mossèn Pere, com a representant, podem dir-ho d'alguna manera, de tots els capellans que canvien de parròquia, que en són molts, i la gran pregunta que es fa a la gent és: per què canvien el capellà? N'hi ha molts que diuen: tan bé que estava aquest capellà aquí a casa nostra i ara ens el canvien, no?
1: Sí, no, els canvis sempre sorprenen, però s'ha de dir, responen a la conjuntura global de la diòcesi. El nostre, en aquest cas, si al bisbat de Girona hi ha hagut uns 8 capellans que han arribat a la jubilació per raons d'edat i de salut, doncs llavors la reorganització doncs comporta canvis, i els canvis doncs són això, a vegades afegir parròquies a les que ja duem, o a vegades canviar i canviar de comarca, com és en aquest cas el meu, no? I però sempre es hi ha una barreja, un aigua barreig. D'un cantó recansa perquè canvies, i el que deixes són etapes, i també, per altra banda, doncs, mira, hi ha reptes, que és començar de nou, i això també té al·licient, conèixer nova gent, descobrir situacions, i al final és un lloc, l'altre, sempre estar-hi amb aquest esperit de servei, comptant que les comunitats venen de lluny. Els capellans passem, però resten les comunitats que fan el seu camí.
0: Vostè va néixer l'any 1953, on?
1: Sí, jo vaig néixer a Pruit Rupit.
0: Ah, molt bé.
1: Però als 4 anys vaig anar a Hostalets d'en Bas, i llavors jo sempre dic: soc d'Hostalets, perquè simplement doncs vaig estar 4 anyets que no recordo, de Rupit i Pruit, i he acabat doncs a Hostalets, i per tant de la Vall d'en Bas.
0: I va ser ordenat de capellà l'any 1978. Ha estat a moltes parròquies. Jo el recordo del principi dels anys 90, que estava a Banyoles.
1: Sí, el 78 vaig ser ordenat del Mercadal de Girona, i llavors vaig estar 5 anys a Figueres. I acabat de Figueres, doncs, precisament vaig anar al Maresme. I del Maresme, doncs, he estat a Malgrat de Mar i al Poble Nou. I acabat vaig anar a Banyoles del 90 al 97. I del 97 el 2016 a Girona, Barri Vell i a l'Eixample del Mercadal i la Devesa. I després, doncs, d'aquí a Girona, aquests 18 anys, he estat 10 a Olot. I vol dir Olot i els pobles que s'han anat afegint i que duíem els mossens d'Olot.
0: I ara se'n va al Maresme, lloc on tenim moltes emissores de ràdio que ens passen aquest programa, i estarà doncs a Arenys de Mar, Arenys de Munt i a Sant Iscle de Vallalta. Quan a vostè li comuniquen que no sé si va ser el mateix senyor bisbe, no sé qui va ser, que si estava disposat a anar al Maresme...
1: Ah, a mi va ser, senzillament, devia ser a mitjans maig, que el senyor bisbe, diguem-ho així, em va sondejar per al possible canvi. I era justament abans d'una intervenció quirúrgica. I vaig dir: sí, si tot va bé, per descomptat. I si no va bé, haurem de buscar un lloc, en tot cas, apte i segons condicions que tingui o pugui.
0: Més o menys ens ho ha dit vostè la primera pregunta que li feia, però, clar, un canvi de capellà no és una mica un trasbals?
1: Primer, ja ho deia en dues paraules, és senzillament, quan deixes una etapa en un lloc, experimentes la recança, i una mica deixes enrere i deixes unes relacions i deixes tot un tram que has fet de camí junt amb aquella gent que col·labora, recolza i t'ajuda, i plegats hem pogut fer doncs comunitats parroquials. I per altra banda, pensem això, que també les nostres vides són etapes, i en aquest cas meu, el canvi suposa, doncs, començar una nova etapa i aquesta vegada fer-la a l'Alt Maresme, i concretament als pobles, doncs, de Sant Iscle, Arenys de Munt i Arenys de Mar.
0: Com valora aquests 10 anys que ha estat a Olot?
1: Per mi va ser retornar a Olot, retornar a la comarca de procedència, no? I, per altra banda, doncs, bueno, descobrir... Tens una coneixença ja, diguem-ne, de la ciutat i de la comarca, però sense haver-hi estat mai de capellà, perquè doncs, a mi havia transcorregut a l'Empordà, al Maresme, Pla de l'Estany i Gironès. I això, però, procedir-ne et fa fàcil també entroncar i establir relacions. Llavors, jo valoro aquesta etapa, doncs, això. Vaig anar inicialment a Olot per les parròquies de Sant Esteve, que va estar basílica, i Sant Cristòfol les Fonts. Però, això que diem, són pocs mossens, llavors va ser tota la ciutat i acabat van ser també pobles dels voltants d'Olot, i per tant, i ara el qui em substitueix encara s'eixampla més, no? Què recordaria d'aquests anys? Doncs, mira, amb 10 anys, Déu-n'hi-do, les coses que hem pogut fer i també doncs, amb les que t'has retrobat i el camí que has pogut compartir. Llavors, jo n'estic content i també n'estic agraït, perquè en el fons la dimensió d'un capellà són les comunitats, els pobles, i en aquest sentit donem gràcies a lo que som pels pobles també que hem intentat servir com a capellans.
0: Estava ara comptant les parròquies que tindrà el seu successor a Olot, que serà mossèn Pere Narbon.
1: Exacte.
0: 33 sí. Parròquies.
1: Sí.
0: A part
1: sí, sí,
0: Olot, sí. Més 32.
1: Sí. 33. El que passa que, a veure, quan certament són les parròquies canòniques i hi ha parròquies més grans, parròquies amb més vida, parròquies que, en aquest cas, la gent les estima com a tals, i a vegades hi ha més nombre d'habitants i menys. Això vol dir, sí, una nova situació que les parròquies hi són i els mossens doncs, estem molt més itinerants en aquest servei pastoral que estem fent.
0: Ens presenti el nou rector d'Olot, per la gent que ens escolta des d'aquesta zona, que és mossèn Pere Narbon.
1: Sí, jo penso, primer, segur que és benvingut i segur que serà ben acollit i segur també que trobarà aquelles persones amb les quals haurà de fer equip per arribar i atendre i servir això, les 33 parròquies que engloba ara aquesta agrupació o aquesta unitat pastoral. Si bé s'ha de comptar que hi ha el pare Gaspar com a vicari, hi haurà 3 diaques i hi ha una bona colla de laics i laiques que dirigeixen celebracions. Això al costat doncs, dels catequistes, al costat de tants voluntaris arredors de les parròquies i amb els serveis de càrites i de grups que tenen la seva vida i també van fent el seu camí.
0: I ara vostè doncs, ja coneix el Maresme. Clar, aquesta entrevista l'estem enregistrant a meitat de setmana quan vostè ha firmat el nou càrrec, no? Hi ha hagut ara el jurament dels nous càrrecs.
1: Mira, el Maresme tampoc més tan estrany, no ho és, i lluny tampoc. Jo vol dir que hi he tingut família i després vol dir que hi he estat de seminarista i he estat de capellà. De seminarista jo havia fet casals d'estiu, 2 estius i campaments a Sant Pol, havia fet casal d'estiu també a Pineda i havia fet també colònies amb nois i noies doncs, de Blanes. O sigui, m'hi he mogut i vol dir que he tingut família a Canet i a Calella de la Costa.
0: I Arenys, què coneix d'Arenys?
1: Arenys hi havia anat, i això, i reunions de la meva època, doncs, de coordinació, de catequesi, i la pastoral d'adolescents, això,

0: que no només mereix consideració, sinó que ha fet molt de bé i continua fent bé a la gent de les poblacions dels entorns.
1: Qui ha estat el que li ha presentat al Consell Parroquial, gent d'Arenys?
0: No, esclar, és que en aquest moment els meus contactes han estat mínims.
1: Mínims,
0: que vol dir que he fet simplement dues anades a Arenys de Mar i una anada a Arenys de Munt, però que han estat un contacte puntual que era gairebé descobrir quines les esglésies i on viuré. I llavors he vist només algunes persones. Serà a partir
1: d'aquest
0: cap de setmana i a partir de demà, que vol dir ja estaré a Arenys.
1: Jo abans li deia si això suposava molt de trasbals, per exemple, amb coses pràctiques, per exemple, el tema dels mobles. Com ho feu, això?
0: Sí, no, sempre porto un trasbals i a vegades és el que realment més enrenou comporta. Llavors, certament, anem amb les nostres pertenences, doncs, des de els llibres fins a les coses materials, fins a segons el que trobes. En el meu cas, també menys, però també déu-n'hi-do l'enrenou, perquè vaig en un pis doncs, de lloguer i que té algunes coses ja doncs, de moblement.
1: Una curiositat, per exemple, si vostè ha comprat una taula, un moble, aquest moble se l'emporta a Arenys,
0: sí,
1: o el deixa a Olot?
0: No,
1: o
0: això,
1: el llit, per exemple, no?
0: Sí,
1: el típic,
0: tot,
1: que se compri matalassos,
0: exemple,
1: no sé.
0: Vol dir, com que on vaig ja hi ha nevera, doncs, i hi ha màquina de rentar la roba i això, doncs això ho deixo a Olot. I mobles, doncs, llits com que n'hi ha, doncs els deixo. Això depèn. I si no, ens espavilem. Com qualsevol que ha de muntar pis, doncs comptes amb el que trobes i acabat compres el que fa falta.
1: Actualment hi ha manca de capellans, s'ha fet una reorganització, s'han passat de 13 arxiprestats a 6. Com està veient aquesta nova organització?
0: Bé, la reorganització sempre és sobre el paper, després de diàlegs i d'escoltar, i diem planerament, el paper ho aguanta tot. A mi em sembla que l'important està en el treball amb equip que es pugui fer, i llavors tant li fa si és una unitat més petita o més gran, sembla que el que és més bo i que apunta més futur és que es treballi amb equip d'una forma corresponsable i que veritablement la gent es pugui sentir atesa i l'aspecte comunitari sigui viu. I amb això s'hi contribueix, doncs, des dels mossens, els religiosos, però d'una manera especial els laics, que van assumint corresponsablement doncs, petites o significatives responsabilitats per la vida de les parròquies.
1: I el capellà actual, com el veu, Sant Pere?
0: Jo diria, com sempre, només que són els temps diferents. En l'esperit, doncs això, nosaltres som servidors, i amb aquella màxima de Sant Agustí, que som cristians al costat dels altres i de tothom, i per als altres, i per a tothom, doncs això, capellans, servidors. Llavors, l'esperit aquest de servir, fer comunitat, i que, doncs, si hi ha una motivació de fons, i és precisament això, servir anunciant Jesucrist, i per tant, fent comunitat, i això que ens ajudi, doncs, a viure, a celebrar i a ser-ne testimonis.
1: I el paper dels laics, sobretot, no?
0: I tant, això és imprescindible. I hi ha església, hi ha comunitat, evident, no si hi ha clericalisme, si hi ha església, si hi ha comunitat.
1: Sant Pere, un missatge que vulgui donar als nostres oïdors del Maresme, sobretot els d'Arenys de Mar i Arenys de Munt, en el qual es passa aquest programa a la ràdio, i també els d'Olot, si vol, que també tenim emissores
0: pel
1: voltant que poden escoltar.
0: Ho sintetitzo. Pel que fa a Olot, doncs, dues paraules. És gràcies i a reveure. I pel que fa, doncs, als pobles del Maresme, Sant Iscle, Arenys de Munt i Arenys de Mar, això, una salutació cordial, ampla, oberta, i esperar d'estar en sintonia, doncs, per fer-hi i ser-hi com a capellà.
1: Doncs,

0: mossèn Pere Domènech, que ens ha explicat avui doncs, què significa canviar de parròquia. Vostè portava 10 anys a Olot, eh?
1: Exactament,
0: sí. I ara sí. Portarà també 10 anys més a Arenys.
1: No ho sé, els que Déu vulgui. Sí, i la salut, doncs, hi acompanyi.
0: I hem sabut també què significa, no?, això de canviar de parròquia, si el trobaran a faltar, suposo que sí, els fidels d'Olot, ja li hauran dit,
1: no,
0: suposo.
1: No, sí,
0: que...
1: això, jo dic, mira, hem tingut diferents etapes com a capellà i a tot arreu, doncs, jo guardo un bon record.
0: Mossèn Pere, gràcies i molta sort.
1: Doncs eh? Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
2: Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
0: Aquest diumenge, plec del Foment de la Sardana de Figueres al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades a les 11, audició de sardanes i després missa a les 12. Aquest diumenge també a 12:15 del migdia, missa a la parròquia del Poble Nou de Pineda de Mar. Serà presidida pel nostre bisbe Octavi. Presentació a la Mare de Déu de la Salut de Terrades dels infants batejats de les parròquies de l'Alt Empordà serà a les 5 de la tarda al santuari. I també es du a terme la pregària contemplativa amb cants de Teser a Llegordà a partir de les 6 de la tarda. Aquest dilluns, inauguració del curs de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. A les 6 de la tarda hi haurà vespres i després, a 6:45, la lliçó inaugural a càrrec del doctor Joan Ferrer. Presidirà el nostre bisbe Octavi. Dimarts que ve, dia 22, missa a l'ermita de Sant Maurici a Caldes de Malavella, a les 11 del matí. Dimecres que ve, dia 23, missa de festa major a Calella, a les 10 del matí a l'església parroquial presidida pel nostre bisbe Octavi. Divendres que ve, dia 25, trobada de la delegació de Girona de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat a la Basílica de Sant Fèlix. Serà a 6:45 de la tarda amb la celebració de l'Eucaristia i després amb la conferència del prior de Montserrat, el germà Jordi Puigdevall, que parlarà sobre el tron de la Mare de Déu de Montserrat. També divendres, conferència titulada Parròquies dirigides per laics, configurats baptismalment amb Crist per al servei. Serà a càrrec de Monsenyor Jordi Bartomeu, de la Congregació de la Doctrina de la Fe del Vaticà i professor de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. A les 8 del vespre, al casal Bisbe Cartanyà. Recte final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 20 de setembre, amb el doctor Joan Ferrer, professor de Filologia de la Universitat de Girona i membre de l'equip parroquial de Pineda de Mar. Aquest diumenge, Joan, bon dia.
3: Bon dia.
0: Aquest diumenge és un dia especial per tu perquè rebràs els ministeris laicals de lector i acòlit de mans del nostre bisbe Octavi. A les 11 del matí a la parròquia de Santa Maria de Pineda de Mar. Què significa això per tu, Joan?
3: Bé, en primer lloc, és un honor molt gran, el qual estic infinitament agraït. El nostre bisbe, Fra Octavi, que ha tingut la gentilesa i la generositat d'acceptar-me per aquesta tasca parroquial, que jo entenc que forma part de la vida de qualsevol cristià, el compromís cada vegada més intens amb la nostra estimada Església.
0: Què és el Ministeri de Lector i Acòlit?
3: Bé, simplement és que el senyor bisbe confereix la missió de servir l'altar. Això és l'acòlit, ve del verb grec akolouthēo, que vol dir seguir, de tal manera que un seguidor, aquesta és la tasca de qualsevol persona cristiana, que som seguidors de Jesús, la tasca d'acòlit és una cosa molt més simple, fer un servei a l'altar.
0: Fer d'escolar, no?, diguéssim.
3: El que abans se'n deia això, efectivament, que passa que es pot llegir, suposo, en un context més teològic i més de servei, i que em sembla que és una feina important, ja que s'inscriu dins el que és la definició de la persona cristiana, que és aquella que segueix Jesús en el camí de l'Evangeli, de la creu i de la resurrecció.
0: Felicitats, Joan.
3: Moltes gràcies.
0: Doncs anem a escoltar el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 20 de setembre, quan vulguis.
3: La pregunta és: va actuar bé l'amo? O tenien raó els qui rondinaven? Observem que la sentència final de la paràbola comporta un desafiament molt gran envers aquells qui se senten privilegiats perquè tenen un lloc de proximitat amb Jesús. És evident que el món econòmic no pot pas funcionar així, però aquí es tracta d'una paràbola del regne. El món de la gràcia de Déu no es mou pas segons el sistema de mèrits. Per això, quan confonem els plans, tendim a rondinar o a justificar les queixes dels treballadors de la primera hora. Hem de notar que la decisió del propietari del camp no és un senyal de benvolença o generositat envers uns pocs desafortunats, sinó que ens convida a la possibilitat de veure Déu d'una manera completament diferent, com aquella a què és invitat el germà gran de la paràbola del fill pròdig.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
4: Hi ha històries que inspiren, converses que fan pensar i veus que tenen molt a dir. A Dones, donem a totes elles l'espai que es mereixen. Descobrim experiències, compartim reflexions i conversem sobre tots aquells temes que ens interpel·len, ens emocionen i ens fan créixer. Hi trobaràs entrevistes, testimonis i seccions dedicades a la salut, la cultura, l'actualitat i moltes altres qüestions des d'una mirada propera i oberta. Dones, cada dimarts a les 12 del migdia amb Rim Garcia.
5: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7:22 la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7:56 ponemos la primera plana, primera plana, primera plana.
6: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
5: A las 8:12 las prensas empiezan a rodar y a las 8:47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
6: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
7: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
6: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació. Ràdio Arenys.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
8: Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.
9: Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda. Ja sabem que us saludem des de la part tècnica, en aquesta ocasió en Joan Bosch i en Carles Gràcia, i jo mateixa, la Imma Renera, des d'aquests micròfons de Ràdio Arenys. Recordeu que ens podeu fer arribar missatges si voleu que tractem algun tema en concret a l'adreça de correu electrònic saviaverda@radioarenys.cat. Mireu, avui tenim amb nosaltres a la convidada que es connecta. Aquí l'esteu veient, els que ens esteu seguint en directe pel FaceTime. Ella és la Carme Plana Perxacs i li donem la benvinguda i les gràcies per ser avui amb nosaltres. Gràcies, Carme, per acceptar la invitació del Sàvia Verda.
10: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat, també.
9: Mireu, deixeu-me que la presenti, la Carme Plana. Molts segur que ja l'heu reconegut. Ella és a Can Plana, a Vallburguina. Us faig una mica de repàs, diguem-ne, de la seva trajectòria vital. La Carme és llicenciada en Dret a la Universitat Pompeu Fabra i després d'exercir durant més o menys una dècada com a advocada, va decidir dedicar-se a la docència. A partir del 2017, ella va adquirir la titularitat de l'explotació dels seus pares, fent el relleu generacional per dedicar-se a ser mare, per dedicar-se a la ramaderia d'ovelles i de cabres i també per dedicar-se a la silvicultura a la finca de casa seva, Can Plana. Ella, a més de la finca, també gestiona l'Auna d'Entorn Rural, que és una granja escola regentada per pagesos on poden mostrar el seu dia a dia. Ella també és presidenta de l'Associació de Pastors del Montnegre Corredor i forma part de la Junta del Consorci Forestal de Catalunya. Participa en diverses organitzacions com Revolta Pagesa, Gremi de la Pagesia, Dones del Món Rural, Dones de Bosc, Ramaderes de Catalunya, Pagesos GPS o Ganaderes en Red d'Espanya. Ella va decidir, seguint una tradició familiar molt llarga, de fet hi ha arxius de l'existència del cognom i de la família des de l'any 1132, i va agafar les regnes de l'explotació dels seus pares, impulsant aquesta empresa local i fent divulgació del sector primari a través de l'aula d'Entorn Rural. Ella avui es presenta com a pagesa per vocació. I amb ella, que com veieu coneix molt bé la pagesia i el món legal, volem parlar de l'acord que la Unió Europea ha signat recentment amb el que diuen que és el quart bloc econòmic del món, del que formen part Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai. Un acord de lliure comerç, el Mercosur. La negociació entre la Unió Europea i aquests països del Mercosur ha estat llarga, ni més ni menys que 26 anys des de l'inici de les converses fins a la firma d'aquest tractat. I segur que molts n'esteu al corrent i heu escoltat el rebuig que aquest acord està generant al nostre sector primari. I d'això volem parlar avui amb la Carme. Carme, deixa'm que comenci primer amb una pregunta. Del món de l'advocacia a la pagesia, passant per la docència, què et va impulsar a escollir aquest camí, que ja és un camí familiar?
10: Doncs haig de dir sincerament que des de ben petita, clar, vulguis o no, això ho he viscut i ho he mamat, i mai millor dit, no? I sempre havia volgut ser doncs, veterinària o cuidar els meus animals, no? Però la vida a vegades et porta coses, no? I jo sempre se m'havien donat més bé les lletres que les ciències i vaig optar a tirar més per la via doncs, de les lletres i doncs, vaig fer dret. I doncs, la veritat és que estic molt orgullosa d'haver-ho aconseguit, de que els meus pares ens haguessin brindat l'opció d'estudiar i d'amoblar, no?, el cervell una mica i de donar-nos eines. Dic donar-nos a mi i als meus germans, però de donar-nos eines per poder sobreviure en aquest sistema, en aquest món d'avui en dia. I doncs va haver-hi un moment determinat en el qual jo em volia casar, volia tenir fills, volia ser mare, volia conciliar, i vaig veure que això no era viable en el món de l'advocacia. I doncs les circumstàncies van ser les que van ser, perquè vaig veure'm acomiadada d'una empresa pública, vaig voler fer moltes coses i vaig dir, ara és el moment. I va ser quan vaig dir, ara, papa i mama, em poso jo al capdavant d'això, perquè a més ell, era el moment en què ells s'havien de jubilar, o sigui, que tot va anar com en ell el dit. I la veritat és que n'estic molt orgullosa d'haver fet aquest canvi. I satisfeta alhora, perquè doncs vaig aprendre al costat de grans advocats, entre els quals el Jordi Salvanyà, que fa uns dies el vau tenir aquí.
9: Sí.
10: I doncs és un orgull haver sigut companya o aprenent del Jordi Salvanyà.
9: Sí, és cert, i en el programa d'en Jordi ja vam dir que aquesta setmana parlaríem, que aquesta següent setmana parlàvem amb tu i que el contacte precisament ens l'havia facilitat en Jordi. Escolta'm una cosa. Per què el sector primari, no només català, sinó també segurament espanyol i europeu, per què s'està rebutjant aquest tractat Mercosur, que ha trigat ni més ni menys que 26 anys, perdoneu, en acordar-se?
10: Doncs el problema principal és el fet que s'està signant un acord de lliure comerç, que això vol dir que no hi haurà aranzels, no hi haurà controls, amb uns països en els quals estan permesos molts productes químics, fitosanitaris, hormones, que aquí, des de la Unió Europea, fa 40 anys que estan prohibidíssims. I, per tant, això és una de les coses que preocupa més a tot el sector, primari. Però no tan sols per això, perquè, sinó per la salut pública, per la sobirania alimentària de cada un dels països o de la Unió Europea mateix, no? És un problema greu perquè, a més, això el que pot generar és un empobriment directe de tot el sector primari. I no només estem parlant de l'agricultura, la ramaderia, sinó també hi està entrant la pesca, fins i tot, no amb el Mercosur en si, però amb aquests acords i amb aquestes normatives que ens venen,
9: sí,
10: exacte, que venen imposades des de despatxos. No? El Mercosur, tornem al que parlàvem, no? Quin és el problema? Com pot ser que després de 24-25 anys ara es decideixi signar aquest acord? Es anava posposant i tal. El que estem veient, els pagesos, i quan dic pagesos dic tothom, estem veient que ens estan utilitzant com a moneda de canvi. Hi ha potències europees que estan interessades en poder vendre vehicles, automòbils, i estan posant en qüestió, no?, el nostre sector. Ens fan servir de moneda de canvi, com deia, no?, perquè ells puguin vendre aquests vehicles allà i tinguin aquest lliure comerç per ells, estan posant en perill d'extinció el sector primari. Nosaltres no podem produir en les mateixes condicions que a Mercosur, perquè nosaltres no podem sobreproduir. Abans, quan es podien utilitzar hormones i tots aquests pesticides i totes aquestes coses, les produccions eren molt més grans i, per tant, els marges també ho eren. A més, són productes molt econòmics allà. Aquí nosaltres, per produir o per mantenir les nostres produccions, hem de utilitzar uns productes o molt més cars o fins i tot no es poden utilitzar, i això fa que les nostres produccions siguin molt més minces. Què fa això? Doncs que s'encareixin els preus. Llavors, això fa que nosaltres no puguem competir amb aquests productes que entraran de fora.
9: De manera que tampoc no podrem, per aquest tema de preus, exportar productes cap allà, perquè allà
10: Després ja anem més enllà, o sigui, ens posem tots a la boca el tema del canvi climàtic i ara jo em pregunto, ara a qui li importa el canvi climàtic? Perquè vindran productes de Sud-amèrica, que vindran amb vaixells, que vindran amb avió, però llavors quan es crema el querosè o quan es crema el petroli per venir, no passa res. Home,
9: i que poden venir també de la deforestació, no? Perquè ens pot entrar molta soja i ja sabem que la soja actualment a Sud-amèrica doncs acostuma a ser un cultiu intensiu i no extensiu. Clar, llavors això vol dir que amb aquest tractat, diguem-ne que de moment l'ha signat la Comissió Europea, però que ha d'anar al Parlament Europeu per la seva aprovació.
10: Sí, encara està en un procés.
9: És aquesta la finestra oberta que veieu des del món de la pagesia per introduir aquests canvis, per introduir aquestes exigències, per dir, escolta'm, doncs vinga, va, al final la geopolítica és molt complicada. Suposo que quan parlaves del gran productor de vehicles a Europa és Alemanya.
10: Sí, no volia dir noms, però bueno, és evident.
9: Ja l'he dit jo, no passa res. Però la geopolítica és complicada. Crec que a dia d'avui la geopolítica és bastant més complicada que només fa 3 setmanes, per posar algun exemple, i llavors fer aquests equilibris tampoc no és fàcil. Hi ha països que depenen de sectors i que volen protegir aquesta economia, i altres països que volen protegir, evidentment, però el sector primari és un sector que hauria de ser bàsic a qualsevol país de la Unió Europea, perquè en realitat és bàsic per la nostra supervivència. Llavors, hi veus una finestra d'oportunitat, tal i com està ara la situació? Mentre aquest tractat arriba al Parlament, es poden introduir millores, etc. Veieu que us estan fent cas i que es pot fer força?
10: Mira, d'entrada jo intento no ser pessimista, val? I crec que hi ha alguna escletxa en la que podrem pressionar, però no serà fàcil. Per això a dia d'avui encara segueixen les manifestacions i les mobilitzacions arreu d'Europa, no? I fins i tot nosaltres, i ara parlo des de Revolta Pagesa, des del Gremi de la Pagesia, doncs no cedim. És a dir, nosaltres vam estar parlant també amb el president Illa, amb el conseller, i ens van dir, i reincideixo en el que volem fets i no paraules, ens van dir de paraula que aplicaran clàusules mirall, que faran controls en aduanes, ta, ta, ta. Bueno, això és el que se'ns ha dit. Nosaltres volem que ens mostrin que realment hi ha aquesta intenció i que, a veure com es fa, eh? Perquè, clar, del dicho al hecho hay un trecho.
9: Clar, perquè en funció del que ja estigui escrit, diguem-ne, el tractat, clar, i si clar, és de lliure Europa... comerç, doncs és el que tu deies a l'inici, no? Arancels i controls, si és un tractat de lliure comerç, bueno, arancels potser serà no, però complicat. Controls, com a mínim controls, perquè, a més, Europa té un pacte verd europeu. Europa camina cap a la transició, diguem-ne, d'arribar a les zero emissions de CO2 en un any determinat. És a dir, és el que tu també explicaves, no? És incompatible. Qui li preocupa ara el medi ambient, no? Llavors, fer polítiques tan contradictòries potser no serà fàcil d'entendre, no? Però sí, com a mínim, es poden establir aquests controls perquè la qualitat del producte a nivell fitosanitari, a nivell de... etcètera, etcètera, i per la nostra salut, no, potser que competeixi en preus, però que no... que serà impossible, perquè si han d'aplicar aquestes regulacions, no, tampoc no podran competir en preus, no? Però potser és un benefici per ells, anar aplicant aquest tipus de regulacions europees que són més estrictes en els seus productes. S'ha aconseguit en altres àmbits, eh? En altres països sud-americans, en altres sectors, han anat adaptant-se a les regulacions europees, perquè sabien que no podien introduir productes a Europa si no complien aquesta normativa, eh? Parlo potser del cafè i d'altres sectors, però ho han fet. Potser és una oportunitat, si aquí ens posem una mica més...
10: Tant de bo sigui així, i... però hem d'anar veient pas a pas, no ens podem avançar, tot i que, jo dic, sóc optimista, però clar, hem de veure com acabarà decidint la gent que està en el govern europeu, els eurodiputats, els que siguin, perquè, com sempre diem, són gent que regulen des de despatxos. I això és una de les coses que, bueno, és un cavall de Troia que tenim nosaltres. O sigui, prenen decisions sense haver vingut a tocar... a consultar a persones del territori ni haver-se posat mai unes botes i enfangar-se amb nosaltres.
9: A trepitjar i territori. Això... No trepitgen això territori, que és...
10: És un gran problema.
9: No heu tingut mai a Catalunya una delegació, diguem-ne, de parlamentaris europeus que vulgui conèixer més a prop aquesta situació? Pregunto, eh? No ho sé.
10: Ho desconec. De totes maneres, tinc constància que l'altre dia una companya de Pagesos GPS, que de fet és la Raquel Serrat, és la doncs, de Unió de Pagesos, és la secretària general, o no sé quin és el càrrec que té, però és important, doncs es va traslladar a Europa i van estar comentant coses al respecte. Llavors, si més no ens han donat l'oportunitat de donar veu, el que passa que, clar, tenim la veu i el vot, doncs, si no som vinculants, de poca cosa ens serveix, no? Llavors, bueno, una mica.
9: Heu fet, com deies abans, heu fet accions, heu fet tracturades, heu sortit al carrer, sortiu al carrer, heu fet mobilitzacions, jo crec que teniu força,
10: si no hi ha
9: recolzament...
10: Fets... I seguirem fent-ne, eh? Vull dir,
9: això et volia preguntar, és a dir, quin és el següent pas, diguem-ne, o el següent no pas, la següent inacció que provocaria que torneu a sortir i a reivindicar doncs, tot el que esteu reivindicant amb aquest tractat. I no només amb aquest tractat, però en aquests moments amb aquest Mercosur.
10: Doncs tornar a sortir al carrer i bloquejar carreteres. I d'entrada, però, tant des del gremi de la pagesia, des dels companys, es vol demanar una mica de comprensió per part de la societat. És cert que entorpim carreteres, però és que o fem que tothom s'enfadi i es solidaritzi i entengui que no va de nosaltres, no va dels pagesos, va del que menjarem nosaltres i del que menjaran els nostres fills demà. I jo sempre dic, som el que mengem. I si ens portem a la boca aliments que estan, doncs, tractats amb fitosanitaris, amb productes que poden ser fins i tot cancerígens, doncs emmalaltirem. Si no busquem productes de qualitat, productes de proximitat, productes, precisament, com deia, no?, per intentar pal·liar aquest canvi climàtic, doncs serem nosaltres responsables, primer, de la salut dels nostres fills, i de les persones que vindran a continuació de nosaltres, i després de que el nostre món, del nostre planeta, emmalalteixi també, no?
9: No, està clar, eh? Jo, ja saps que hi ha científics, hi ha una opinió que diuen que en realitat el nostre primer cervell és l'estómac i que allà tenim una microbiota, és a dir, tenim tots els bacteris i tot el que necessitem, diguem-ne, per regular el funcionament del nostre cos i que en realitat cuidar el cervell és important. Psíquicament, diguem-ne, o emocionalment, sí. Però cuidar el nostre estómac, el que mengem, el que ens alimenta, és encara més important, no? Que sigui producte de qualitat, que no tingui tots aquests components químics, que tots aquests fitosanitaris, etc, que poden emmalaltir-nos, no? I que possiblement, encara que hi ha moltes malalties, doncs és possible que algunes qüestions de la nostra salut derivin... Bueno, és possible, no. Algunes qüestions de la nostra salut deriven directament de la nostra alimentació, no? I per això el govern, per exemple, crec que intenta posar en marxa... Bueno, és la Unió Europea, crec que intenta posar en marxa programes perquè a les escoles, per exemple, els hàbits d'alimentació dels infants ja siguin més saludables des del principi, eliminant, doncs, ultraprocessats, etc. Però què cal? És a dir, jo crec que encara no ens hem enfadat prou, la ciutadania. Estàs d'acord?
10: No. Sí, sí, totalment, totalment. I és que, a més, crec que molta gent va fent els m'agrada en els comentaris de l'Instagram, els m'agrada en el Facebook o a les xarxes socials o tal, però és que ens hem de moure. Em sap greu dir-ho així, però hem d'aixecar el nostre cul del sofà i mobilitzar-nos. L'altre dia, quan estàvem a Pontós, jo hi era, i vaig dir, veniu a Pontós, veniu a acompanyar-nos, fins i tot si veniu, us convido a una visita a la meva aula d'entorn rural gratuïta. Sabeu què? No va venir ningú. No va venir ningú de la gent de fora, ningú em va fer una compartir la pantalla, ta-ta-ta. Vam ser els pagesos, els que estàvem allà. I em sap greu. Segur que a vegades, pues, també per circumstàncies, i ho dic com a mare de família, a vegades les coses no se t'encaixen i no ho pots fer, no? Però, ostres, jo què sé, doncs, si no pots això, vés a comprar el producte de proximitat del teu veí o del senyor pagès que està al costat. Si sou d'Arenys de Mar, no? Aneu al mercat d'Arenys de Mar. Sé que hi ha gent que tenen parada al mercat.
9: Sí.
10: Ostres, si tenen hort, aneu a comprar-li a l'hort. Sobretot, és superimportant, això ens ajuda a seguir tirant endavant, perquè ens cusen a burocràcia, ens cusen a moltes coses, i només així podem revertir aquesta situació. I aconseguir que no pleguem, exacte, perquè si pleguem, aconseguirem que el país ja no sigui autosuficient. I quan un país no és autosuficient i depèn de l'exterior, és un país que s'empobreix. Vaja, això és el que jo crec fermament i no estic intentant fer demagògia, eh?
9: No, de fet ho hem vist, ho vam veure, vam tenir un exemple relativament recent que va ser la pandèmia, que ens va demostrar que aquesta globalització que havíem volgut assolir va ser un fracàs perquè generava unes dependències, en el cas de la pandèmia, des del tema més, no important perquè ho va ser, de les mascaretes, que aquí no en fèiem. Doncs imagina't amb l'alimentació, no? Que és el que és el nostre dia a dia i és el que mengem. Clar, fer un clic o un m'agrada a una publicació és fàcil, no requereix gaire esforç. L'altre, acompanyar-vos a puntons o acompanyar-vos en una manifestació, com bé dius, doncs en funció de les agendes i del nostre dia a dia també pot ser complicat, no? Però aquestes altres accions, doncs, potser no cal enfadar-nos, però vull dir, sí, activar-nos molt més del que ens hem activat. Sí. Penses que és en part conseqüència de que el món urbà, entre cometes, està cada cop més lluny d'aquest món, diguem-ne, de la ramaderia, de la pagesia, de la silvicultura?
10: Em sap greu dir-ho, però sí. I, a més, et diré, nosaltres a casa, que faig visites a famílies, a escoles i tal, estem a 50 quilòmetres aproximadament de Barcelona. El món rural està totalment desconnectat. O sigui, el món urbà, perdó, està totalment desconnectat del món rural. I ho veig claríssimament en moltes ocasions quan ve gent a casa i s'espanten, sobretot els infants, quan veuen gallines o quan els dius, va, però toca'l, que no passa res, no? Ostres, no sé, aniran al zoo i no els hi farà por un cocodril, no? No ho sé, m'ho invento. I, en canvi, una gallina és com l'home, no?
9: Els fa córrer.
10: Totalment és respectable, però I a més, aquesta desconnexió que fa que no sapiguem l'origen del que mengem, aquesta desconnexió que fa que no sapiguem que els nostres avis, sense anar més generacions enrere, eren carboners, que els nostres... És molt fort. A mi em sembla molt fort.
9: Clar, abans anàvem... Bueno, jo soc de les que encara va al mercat, al mercat d'Arenys. Clar, abans veiem els pollastres al mercat, sencers, allà ens els tallaven, encara ho fan, ara ja venen ja gairebé sense ploma, sense entranya, sense cap, sense res, bueno, de tant en tant, encara alguna parada encara els trobes, però ja va més enllà d'això, perquè ara ja ni tan sols veuen com és un pollastre, perquè se'n van al supermercat i compren talls a dintre d'una safata. De manera que, a part dels efectes que això té pel medi ambient i de lo fàcil que és poder anar al mercat, i més, perdona que faig una cunya, i més al mercat d'Arenys, on ara pots encarregar les teves compres i te les deixen en una guixeta que està posada al mercat, que està refrigerada i que tu pots passar a buscar fins a una certa hora. Evidentment no són 24 hores, però fins i tot si treballes fora, pots trucar, enviar un WhatsApp, dir vull tants talls d'això, tants talls d'això, tants talls d'això, i fins i tot crec que pots posar-hi el teu propi tàper perquè t'ho guardin a dintre del teu propi tàper, no? Vull dir que ja es fan accions.
10: Això és fantàstic, això, si teniu una sort, tant de bo hi haguessin més pobles, que el nostre poble està quedant molt pobre, amb aquestes possibilitats, i que la gent pogués comprar així, de proximitat, i sapiguem què menja i què compra. I torno a el que comentaves, no? Ara estem acostumats a anar al supermercat i vinguen safates, papers i plàstics, que tot això també contribueix a fer malbé el planeta, aquest canvi climàtic que dèiem, no?
9: Sí, des del Sàvia Verda fa com 7 anys que anem reivindicant totes aquestes qüestions. No és fàcil, són canvis de costums, no? Però crec que és important. Per això volem apropar també, i per això et portem avui al programa, perquè ens parlis des de la vostra visió, des de la vostra realitat, com us afecta aquest tractat recentment signat per la Comissió Europea, i aviam si així aconseguim, potser no que ens enfadem, però potser que reaccionem una mica, no? Que quan us veiem sortir amb els tractors, no diem, ai, mira, els pagesos ja tornen a estar emprenyats.
10: Exacte,
9: és que no és qüestió de que vosaltres esteu emprenyats, vosaltres esteu protegint la nostra sobirania alimentària, etcètera, etcètera. Vull dir, és que es tracta de que entenem això, no?
10: Sí, i evitar al final que anem tancant, perquè no ens enganyem. O sigui, jo em considero encara jove, tot i que ja supero els 40, però no queda gent al sector primari o queden molt pocs. Vaig tenir la sort de trobar-ne uns quants a Puntós, però certament hi ha poca gent disposada. Però per què? Perquè és que la situació no és òptima, i si el govern o els governs, perquè ja és la suma de diversos, doncs tampoc col·laboren, es fa molt complicat poder continuar en un sector que, pel que s'està veient, està destinat a extingir-se. Aviat serem no, animals en perill d'extinció.
9: Una espècie en perill d'extinció. Jo sempre, perquè hem tingut representants també d'un nid de pagesos, no? I a vegades quan parlo amb el sector m'atreveixo, perquè és un atreviment per part meva, però m'atreveixo a dir, amb el problema de relleu generacional que hi ha, deixeu de dir que d'aquest sector no es pot viure. perquè al final estàs dient a la gent...
10: És que si les coses fossin més fàcils, què més voldríem els pagesos, no? Que poder viure de la nostra producció i de no haver de dependre d'ajudes. Si és que volem fer una activitat rendible. I per això estem batallant. També perquè quedi l'arrelament rural, el relleu generacional... Bueno, és que estic molt reivindicativa, crec que és molt...
9: Em sembla fantàstic, i aprofitaré l'oportunitat, ara ja encarem els últims minutets del programa, però aprofito l'ocasió per dir-te, tornarem a convidar Carme per veure què passa al Parlament Europeu i què ha passat amb aquest tractat, i a més, encantats de que qualsevol tipus de reivindicació que vulgueu que ens fem ressò, o que algun dia dieu, escolta, ens interessa molt parlar d'aquest tema, o que informem d'aquestes reivindicacions, d'aquestes sortides, d'aquestes altres accions, a disposició des del Sàvia Verda per donar-ho a conèixer. Ara ja encarem els últims minutets del programa i sempre ja saps que els acabem demanant als nostres convidats, a la nostra convidada en aquest cas, que ens digui quin consell, quina recomanació, quin suggeriment ens voldria donar, de quin hàbit pensa que podem modificar en el nostre dia a dia i que pugui tenir un impacte en positiu amb aquestes qüestions que estem tractant avui i amb el medi ambient i la preservació del medi en general.
10: Doncs a mi m'agradaria aconsellar o... Bueno, consejos vendo que para mí no tengo, ¿eh? Però és que crec que és superimportant que coneguem l'origen del que ens portem a la nostra taula, del que menjarem, i sobretot que si coneixem, doncs, el veí en Pepito de Cal no sé què, que fa al seu hort 3 enciams i 4 tomàquets, doncs que li comprem a ell. Primer, perquè contribuïm a l'activitat del nostre poble, del nostre entorn. Producte de proximitat, que és superimportant, i a més, doncs, que contribueix a mantenir a preservar aquest canvi climàtic, no? Que crec que és superimportant. Jo produeixo xai i cabrit aquí al Montnegre Corredor, doncs si voleu xai i cabrit, consumiu-lo.
9: A més,
10: fem prevenció... Clar, hi ha companys, en Josep Maria Saurí, que també està a l'associació, que
9: a més tenir, és d'Arenys. L'hem tingut com a convidat, i en Josep Maria, a més, sí.
10: Doncs, per favor, compreu, feu i venda directa, que a més us sortirà més econòmic. Vinga. Si és que tots són beneficis.
9: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies. Animem a tothom. Vallburguina ho tenim a tocar, aquí a la cantonada. Animeu-vos. Moltes gràcies, Carme, per haver estat avui la convidada i per haver acceptat participar al Sàvia Verda. Ha estat un plaer tenir-te. Espero que tornem a tenir més endavant. I nosaltres, ja sabeu, acabem com sempre. No tenim planeta bé, la Terra és casa nostra, i si la volem continuar gaudint, l'hem de cuidar i l'hem de protegir per nosaltres i pels qui ens venen a darrere. Que tingueu un molt bon cap de setmana. A reveure. Gràcies, Carme.
10: Adéu, moltes gràcies.

0: I si comencéssim a parlar d'allò que normalment callem? Homes és el programa perfecte per fer-nos preguntes, trencar estereotips i repensar què vol dir ser home avui. Un programa pensat per David Herrero, que posa sobre la taula aquells temes que sovint queden al marge de les converses. Les emocions, les relacions, els rols que hem heretat i totes aquelles qüestions que ens ajuden a entendre millor qui som. Un espai per qüestionar la masculinitat tradicional, de construir allò après i construir una nova mirada, més conscient, més lliure i més connectada amb les persones que volem ser. Homes, cada dilluns a les 11 del matí.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Com allà?
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldo?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
0: Ràdio Arenys, la primera. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
6: El cantant del grup banyolí Germà Negre dirigirà el Somni Estereofònic. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. El cantant de Germà Negre, el banyolí Adrià Dilmet, dirigirà la sardana Somni Estereofònica a la Coco de Sant Martirià 2026 a la plaça Major de Banyoles. Aquest és el programa 506 i tenim més titulars. La competència de coples organitzada pel Foment de Banyoles reunirà les coples Ciutat de Girona, la Principal de la Bisbal, la Principal de Llobregat i la Salvatana. I Caçà de la Selva estrena una àliga a la seva faràndula i en compon un ball per a copla. L'escoltem. Tornem a Banyoles. Aquest any la segona ronda de la Coco, la competència de coples, serà de sardanes estrenades a la competició entre l'any 2000 i el 2010. I el concurs de sardana esportiva de Sant Martirià acollirà els campionats Grana i Gran B infantil a càrrec de la Copla Ciutat de Girona. L'agrupació sardanista de Sant Feliu de Codines rep menció d'honor que atorga l'Ajuntament de Sant Feliu per commemorar el 25è aniversari de l'entitat. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que passarà al món immens de la sardana i la copla a l'octubre passa per Banyoles, i així us ho expliquem. El Foment de Banyoles ha anunciat que el banyolí Adrià Dilmé serà el director del Somni Estereofònic 2026. L'espectacle que posa el punt i final a la competència de coples, la Coco, serà a les festes de Sant Martirià el proper 25 d'octubre, diumenge, a partir de 4:45 de la tarda. I aquest somni sonarà a les 8 del vespre en punt. La competència de coples organitzada pel Foment de Banyoles reunirà les coples Ciutat de Girona, la principal de la Bisbal, la principal de Llobregat i la Selvatana en una jornada dedicada íntegrament a la música per a coble. La sisena i última ronda és precisament aquest somni estereofònic que cada any es converteix en un dels moments més esperats de la festa major, i quatre coples envoltant la plaça, els llums apagats i centenars de bengales enceses entre el públic transformen l'espai en un gran escenari de llum i música. Situat al centre de la plaça, el director coordina les quatre formacions i guia una experiència que ha esdevingut una de les imatges més emblemàtiques de la festa major de Sant Martirià i també del sardanisme arreu del país. El Somni Estereofònic és una proposta singular que no té equivalent a cap lloc més. La interpretació simultània de les quatre coples sota una única direcció musical, sumada a la participació activa del públic, converteix aquest acte en un espectacle que és irrepetible i que viurà a la plaça major de Banyoles el proper 25 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, aquest somni. A més, des de l'any passat, la baixada de bèsties fa parada a la plaça Major perquè la faràndula banyolina i el públic que es dirigeix cap a barraques també puguin gaudir d'aquest somni. La presència d'Adrià Dilmé a la festa Major anirà més enllà de la direcció d'aquest espectacle. Ara en parlarem. Però qui és Adrià Dilmé?

Doncs és aquest que canta. Adrià Dilmi Vilanova és mestre, músic i activista cultural a Banyoles. La seva trajectòria professional se situa en la intersecció entre educació, música, cultura popular i participació comunitària. És músic i membre de Germà Negre, una formació banyolina dedicada a la recuperació i reinterpretació de la música tradicional i popular dels Països Catalans, amb un estil de folk pop-rock. I en l'àmbit educatiu exerceix de mestre a l'escola Camins de Banyoles, on desenvolupa especialment projectes vinculats a l'educació musical. També forma part de l'equip de treball del projecte Canto Tacassà, una iniciativa dedicada a la recerca, documentació, conservació i difusió del patrimoni musical de tradició oral de les comarques gironines. La seva participació en el projecte connecta la seva experiència com a músic amb l'interès per a la transmissió de la cultura popular. També participa activament en l'organització i conceptualització de les activitats de Festa Major de Sant Martí Dia de Banyoles a través de la seva comissió de Festa Major.

0: amb el Quixal torne.
1: La setmana que ve l'he dit que torne.
2: Doncs bé, ell serà, Adrià Dilmé, qui dirigirà el Somni Estereofònic d'aquest 2026.
3: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
2: I anem a seguir repassant el programa sardanista de la Festa Major de Banyoles, una de les festes majors més sardanistes de Catalunya, perquè té molts punts. Comença el programa sardanista dissabte 24 d'octubre amb una ballada, doble ballada de sardanes i dansa a la plaça Major a partir de 2:45 del migdia, amb la Sol de Banyoles i la Principal de Banyoles, una ballada dedicada als compositors banyolins, i on a 1:45 hi haurà la interpretació de la dansa de la Filosa de Banyoles a càrrec de l'Esbart Font Coberta. El programa sardanista seguirà a les 5 de la tarda des del Barri Vell amb la Rua de Festa Major i actuacions de les seccions del Foment, amb la participació de les coples Bisbal Jove, La Magnífica, que és una copla creada d'oc per a aquesta Festa Major, la Principal d'Olot i la Principal de Banyoles i la Sol de Banyols. També la Rua des del Monestir fins a l'Ajuntament parant a la plaça Major per gaudir de la faràndula, que és molt extensa a Banyoles. Hi haurà també una actuació de l'Esbart Font Coberta i la colla sardanista Nanúfars i la colla bastonera Paltrux. El programa sardanista seguirà diumenge 25 d'octubre a partir de les 11, també a la plaça Major, amb el 86è concurs de colles sardanistes que organitza el Foment de Banyoles, que acull aquest any Campionat de Catalunya en categoria Gran A i B i també l'infantil, a més del territorial i les colles lliures. La copla serà la Ciutat de Girona. I a 4:45, aquesta mateixa plaça, la plaça Major, acollirà aquesta competència de coples, que ja hem explicat abans, amb les coples Ciutat de Girona, la Principal de la Bisbal, la Principal de Llobregat i la Salvatana. Una competència on la primera ronda seran sardanes per escoltar, la segona aquestes estrenades entre el 2020 i el 2010 a la mateixa Coco, la tercera ronda serà de sardanes d'estrena d'aquest any, atenció que la copla que guanyi aconsegueix 1.000 euros, cada copla ha de proporcionar una sardana d'estrena d'un compositor de la casa, i a la quarta ronda hi haurà sardanes obligades, a la cinquena sardanes balladores, ben balladores, i la sisena és aquest Somni Estereofònic a partir de les 8 del vespre a la plaça Major. El programa sardanista segueix dilluns 26 d'octubre a 11:45 al Pavelló de la Draga amb el concert de la Festa de la Música per a Copla, l'únic concert a Catalunya de tres coples estable, diguéssim, cada any que sigui així. En vam parlar ja la setmana passada perquè el Foment ja va avançar aquesta programació del concert i hi haurà les coples Ciutat de Girona, la Principal de la Bisbal i els Mongrins. Les sardanes, dilluns 26 d'octubre, el dilluns de Festa Major, el dilluns de Sant Martí dia seguiran a les 5 de la tarda a la plaça Major amb una triple ballada de fi de festa amb la Principal de la Bisbal, la Ciutat de Girona i els Mongrins. Aquesta és la programació sardanista pel que fa a la festa de Sant Martí dia de Banyoles que es va avançar aquest dissabte a la tarda a la plaça Major de Banyoles, i nosaltres avui n'hem fet aquest recull. Escoltem ara la sardana Somni de Manel Cederra i Puigferrer, càrrec de la copla, la Principal de la Bisbal, dirigida per Francesc. És una sardana que s'estrenava l'1 de gener de 1945. L'escoltem.

0: Això era Somni, de Manel Saderra i Puigferrer.
1: Connexions al territori.
0: Comencem aquestes connexions al territori a Torroella de Montgrí, perquè aquest diumenge tot el dia l'agrupació sardanista Continuïtat va celebrar la 62a edició de l'Aplec de la Sardana de Torroella, la plaça de la Vila, amb les cobles, la principal de la del Llobregat, la Maricel i la principal de Cassà. Al matí va haver la participació de colles infantils i juvenils convidades. Al migdia van celebrar un dinar de germanor i també hi va haver-hi concurs de colles improvisades. Torroella de Montgrí encapçala els actes que repassem del cap de setmana.

concert i ball. Tanquem aquestes connexions amb Minerva, que és la patrona de la Festa Major de Calella, una sardana que dedicava a Calella, el 80è aplec, en aquesta ocasió, el 2007, Tomàs Gil Membrado, i que escoltem a càrrec de la Cobla Marinada en el disc 80è aplec Pairal de Catalunya 2007, Sardanes Calella, volum 3.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte. Notícies. Societat.
1: I Casa de la Selva ha estrenat una àliga a la seva faràndula i n'han compost un ball per a copla. És la música de Robert Vázquez i Júlia Vilà, que mai abans havien compost per a copla. Ens han explicat la llegenda de l'àliga, que ara mateix us l'expliquem. I és que diu la llegenda que el déu egipci Osiris va rebre l'encàrrec de guardar un ou molt preuat en un racó del planeta. I quan va passar per les Gavarres es va parar perquè va veure que la gent se les estimava molt i les cuidava moltíssim. I va pensar que mai estaria més ben cuidat que allà. I aleshores el va deixar, però constantment l'anava a veure. I per això Casa té uns gegants egipcis que recorden aquest déu egipci que feia visites a les Gavarres, l'Osiris, al costat de casa. Fins que un dia aquest ou el va trobar una pastoreta i com que era un ou ben curiós perquè era gran i daurat, va decidir mantenir-lo en secret però anar-lo cuidant. I va arribar un moment que la pastoreta el cuidava de nit i l'Osiris de dia. I així l'ou estava sempre vigilat. Però aleshores va haver-hi un dia que els dos es van trobar i l'ou es va moure. L'Osiris li va dir a la pastoreta que sabia que l'havia estat cuidant i li va dir que el cuidés ella i que el dia que aparegués una corona a casa seva volia dir que l'animal que en sortís de dins estava preparat per prendre una decisió. Si es posava la corona, volia dir que es quedava a viure al poble que l'havia acollit i si no se la posava, l'Osiris el tornaria a buscar per emportar-se'l a Egipte. Divendres passat, durant el cremat de la festa major petita de Casà, a Santa Tecla, l'àliga va aparèixer amb la corona posada. Això vol dir que es queda al poble. Robert Vázquez és un dels dos autors que ha compost aquest ball de l'àliga per a copla en declaracions del Coplejant.
2: El repte de fer la cançó de l'àliga de Casà ha estat interessant, complexa i tot un repte. Primerament perquè has de fer una cançó que integri tots els elements dels gegants de Casà que són egipcis, més tota la tradició popular de Casà. I quan fem una cançó d'aquest tipus sempre la pensem sobretot a fer-la amb gralles. En gralles perquè és el nucli musical, és el nucli musical dels gegants i perquè ells ho puguin tocar. Quan fem l'arranjament també el fem pensant en gralles i banda, evidentment, i tota la percussió que hi comporta. Durant aquest procés que hem anat fent la cançó juntament amb la Júlia, ens van dir que s'havia d'estrenar per copla. Ostres, aquí el repte és majúscul perquè jo mai havia fet res per copla. Doncs, esclar, t'has de posar al dia dels instruments, tessitures, tonalitats a tots els instruments de copla. I aquí vull agrair molt al senyor Lluís Bofill, de la principal de Casà, que m'ha ajudat molt i hem pogut fer, doncs, això, un arranjament per copla de la cançó Horus, l'àguila de Casà. La veritat és que és un repte molt bonic, molt gratificant, i si a més agrada, imagina't.
1: No tots els pobles poden tenir àligues a les seves faràndules, només aquells que han tingut favors o privilegis d'algun rei, i és el cas de Casà. L'àliga és l'animal més noble de la faràndula que s'encarrega de les misses i els oficis solemnes. No surt sempre i no en totes les ocasions porta la corona posada, que es reserva pels moments més protocolaris i més especials. Anem a escoltar aquesta cançó, aquest ball de l'àliga nou, aquesta àliga nova de Casà que s'estrenava aquest cap de setmana. Horus, l'àliga de Casà de Júlia Vilà i Robert Vázquez, a càrrec de la copla, la principal de Casà.

0: Això era Horus, l'àliga de caçar, de Julia Vila i Robert Vázquez, la nova cançó de l'àliga de caçar.
1: L'agenda.
0: Vinga, fem un recull dels actes de l'agenda de la setmana que ve. Les ballades les trobareu a la web de Som Sardana. I comencem a dimecres 30 de setembre perquè a 6:45 hi ha la conferència Les Sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement, a càrrec d'Albert Fontelles a la Biblioteca de Tordera. I encetem l'octubre, divendres 2 d'octubre, perquè a 8:00 hi ha concert de sardanes i música per a Cobla Martorelles a la Vinya amb la Cobla Sant Jordi. Dissabte 3 d'octubre arriba l'Aplec Sardanista de la Ribera d'Ebre, Mora d'Ebre, edició 52, a partir de 4:45 de la tarda i a 9:15, amb les cobles Reu Jove i Vents de Riella. I dissabte que ve també a 6:39 Aplec de la Sardana de Montgat al Parc de la Riera d'en Font, amb les cobles Bisbal Jove i Ciutat de Girona. Dissabte 3 d'octubre també a 10:00, concert del 5è aplec de Balaguer. Ara en parlarem. I diumenge 4 d'octubre també arriba el 52è aplec de la Sardana de Malgrat de Mar, al Parc de Francesc Macià, a 11:00 i 4:00, amb les cobles Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Diumenge que ve també 39è aplec del Roser a Martorell, amb les cobles Maricel Marinada i Mediterrani, a 12:00 i 4:00. I diumenge també 54è concurs de colles sardanistes del Vendrell amb la Reu Jove a partir de 8:15 del vespre. Déu-n'hi-do l'hora per ser un diumenge. Dilluns 5 d'octubre també a 7:00 de la tarda, concert de Fra Garí amb les cobles Sant Jordi i Marinada al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. I aquesta setmana destaquem. Doncs la sardanada de Balaguer, que arriba divendres 2 d'octubre i fins diumenge. Doncs divendres 2 d'octubre a partir de 10:00 de la nit hi ha revetlla de la sardanada amb el pregó d'aquesta sardanada de Balaguer a partir de 10:00 amb la Cobla Juvenívola de Sabadell, una ballada a la plaça del Mercadal. I dissabte 3 d'octubre a 5:15 de la tarda comença la 5a sardanada, el 5è aplec de la sardana de Balaguer, amb les cobles Mediterrània, la Principal del Llobregat, i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona a la plaça del Mercadal. Al vespre d'aquest dissabte 3 d'octubre, a partir de 10:00 de la nit, concert d'aquest 5è aplec amb saxo, cobla i cabaret amb Mercè Martínez i Jordi Paulí amb la Cobla Mediterrània al Teatre Municipal de Balaguer. Mentre l'esperem, aquesta sardanada, escoltem la sardana que estrenaven l'any passat, Les Fades de Hollywood, de Marc Timón. Aquest any, per cert, estrenen a Pitu Chamorro i a Anna Abad. Però recuperem aquesta, Les Fades de Hollywood, de Marc Timón, a càrrec de la Cobla, la Principal del Llobregat. L'escoltem i tanquem l'agenda.

0: www.poblejant.cat.
1: I aquesta setmana us portem una recomanació que hem recuperat del programa del concert de la Festa de la Música de Cobla de Sant Martirià, i és que una de les cobles, la principal de la Bisbal, interpretarà l'obra lliure de Francesc Assú, Random, i avui la podem escoltar aquí al programa, en aquesta ocasió amb una gravació de la cobla Montgrins. És una obra per a cobla del gironí Francesc Assú que estrenava el novembre de l'any passat al Festival Masquefa Sona Bé a l'Anoia, un concurs de música per a cobla reconvertit d'un temps ençà en un concert bienal a càrrec interpretat per la cobla Montgrins, on l'organització capitanejada per Jordi Tomàs encarrega dues obres per a cobla. Doncs bé, l'any passat, a la 12a edició d'aquest festival, estrenaven a Francesc Assú i a Martí Delgado, professor i alumne, respectivament, de fet. Avui escoltem aquesta obra de Assú que va decidir titular Random, un concepte, podríem dir, contemporani de la generació Z, que és un anglicisme que, per traduir-lo al català, podria ser un adjectiu relacionat amb quelcom aleatori, inconex, estrany o inesperat, fins i tot, que sembla improvisat, fortuit, casual, arbitrari. I és que l'obra, tal com ens la definia l'autor, és una passejada aleatòria per la rítmica sud-americana per un museu fictici, on hi ha petits interludis que representen els seus passos pels passadissos, i cada sala és un ritme llatí diferent. Hi ha bachata, hi ha samba, hi ha bossa nova, hi ha molts ritmes llatins. Cassú ens confessa que quan va explicar aquesta alegoria al seu fill, ell li va etzibar: pare, que Random. I aquest concepte li va semblar molt adient com a títol. La podem escoltar a càrrec de la cobla Montgrins, és Random, una obra lliure de Francesc Assú.

0: Això era Random, la darrera obra lliure escrita per Francesc Assú.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies. Política.
0: I avui us hem d'explicar que l'agrupació sardanista de Sant Feliu de Codines ha rebut la menció d'honor que atorga l'Ajuntament de la ciutat de Sant Feliu de Codines per commemorar el seu 25è aniversari de l'entitat. L'entrega es va fer en el marc de l'acte institucional de la Diada, en el qual l'Ajuntament va fer entrega, com cada any, de les mencions d'honor a diferents associacions i persones que s'han distingit per la seva tasca al municipi. De cara al futur, l'entitat afronta aquesta nova etapa amb optimisme, diuen. La junta directiva es troba actualment en procés de renovació amb la incorporació de membres més joves que han de garantir la continuïtat del projecte sardanista durant els anys que venen.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició i ho fem amb un altre tema de Germà Negre, que és la cançó de les mares, un tema on la tenora hi és ben present i està fet amb la trompetista i cantant Alba Caret. És ben bonic aquest tema que nosaltres fem servir per acabar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok i a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a Coblejant. Coblejant.cat, a les plataformes digitals, a la xarxa Més i a una de les més de 50 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.